0: De l'Estat, Álvaro García Ortiz es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres al Congrés, el popular Alberto Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits.
1: L'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món. Ho farà amb el muntatge Les Cris de Jean Genet i serà el 17 de setembre al Teatre Atene de París. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no es posen d'acord a l'hora de resoldre el conflicte amb els metges i les protestes es mantenen.
0: Tornaran a fer vaga dilluns que ve, després que en la reunió d'ahir el Ministeri i els consellers de Salut s'atribuïssin els uns als altres la responsabilitat sobre la solució del conflicte. Les autonomies adverteixen que l'Estatut Marc del sector aprovat per l'executiu no resol les demandes dels metges, mentre que la ministra Mònica García considera que les demandes que queden per resoldre són competència de les autonomies.
2: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salud se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que pueda hacer que haga.
0: L'Estatut Marc del sector sanitari que tramita el govern espanyol elimina les guàrdies de 24 hores i limita la jornada a 35, però no crea un estatut amb condicions específiques pels metges com reclama el col·lectiu.
1: Esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i que es disputarà per primer cop en tres països, els Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per primera vegada i participen 48 seleccions.
0: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118 a 117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després d'haver guanyat el primer.
1: El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
0: En el play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes després d'empatar un en la tornada a la Rosaleda. La final per un lloc a primera la jugaran el Màlaga i l'Almeria.
1: I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous a la final a 4 de la Champions Femenina de Waterpolo. A la primera semifinal, el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona, el Mataró ha caigut contra l'Olympiacos per 12-14.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, te'n falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongú.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella.
4: Laia Codina.
5: Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
4: al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset, el 2025, eh?
3: Caset, eh?
2: Veu treure un caset.
4: Sí.
2: Quants en veu vendre?
5: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar...
6: La Mercè, parla al tele. Boníssims, eh? Boníssims. Minibús intergalàctic, eh?
1: Com es diuen?
6: Minibús intergalàctic.
1: Minibús intergalàctic.
6: Què fan? Fan psicodèlia, això?
3: Rock, tinc ganes de veure'ls a l'escenari. Segur que serà un xou.
1: I la faixa, parlarem de la faixa.
6: Ah, no,
1: i...
3: Però quina faixa?
1: Bueno, els que portes tu.
3: Què vols dir? Què vols dir?
6: Calleu, que arriba el jefe.
7: Déu vos guard.
8: Divisa!

0: La Renaixença. La faixa és una peça de roba que varia molt en les versions masculina i femenina. La masculina ha servit tradicionalment a pagesos i altres treballadors per protegir la ronyonada, mentre que la femenina, partint de les clàssiques cotilles, sempre ha tingut la finalitat d'estilitzar la figura de la dona.
1: Doncs això, si ens fan mal els ronyons o si se'ns trenca alguna costella, doncs mala sort.
0: Sí, la veritat
1: l'important és estar guapes a la vida.
2: S'ha vist una botifarra aquí, Laia?
0: Ha fet la botifarra.
2: Molt bé,
0: és poc radiofònic, però... La faixa defineix bastant bé la perspectiva històricament masclista d'aquest món. És veritat que la faixa femenina, aviam, és una peça destinada a aconseguir que una figura femenina sigui estilitzada, però com a peça de roba, al meu entendre, és poc sexy, no? Jo me'n recordo la meva iaia que enduia.
3: Si la visió que tens d'una cosa sexy és la teva iaia, vull dir que la faixa de la teva iaia, saps, no crec...
2: Però tu no has vist mai com
1: potser té una iaia sexy.
0: Són les primeres que vaig veure jo a la meva vida, les calces i la faixa.
2: Les calces de la iaia també.
0: Perquè ho vaig veure quan les estenia allà a la Sissi.
2: La Sissi? Hòstia, la Sissi! Ara feia temps que no el sentia, aquesta paraula.
0: Però sabeu de què parlo?
3: Home, i tant.
0: L'estenador, doncs jo recordo quan la vaig veure la faixa allà, vaig dir, què és aquesta bestiesa? Allà estesa la Sissi, que tornant a la meva iaia no li deia Sissi, li deia assassí. L'assassí. Llavors es produïen frases curioses a casa la iaia, que era, vigila quan entris, que he deixat l'assassí al menjador.
3: Això havies d'entrar en tensió a casa teva, eh?
0: Recordo una d'específica que va dir... La iaia diu... He deixat les mitges a l'assassí. I vaig pensar, hòstia, perquè les vol l'assassí les mitges, per ficar-se-les al cap i no matar el director de la caixa, o perquè els has deixat les mitges. Bueno, en fi, és igual. Per cert, hi ha una expressió catalana, que l'haureu sentit moltes vegades, que és caixa o faixa, no?
1: Sí.
0: Caixa o faixa. Doncs que sapigueu que... he perdut el fil, eh?
4: És l'expressió aquesta, que es diu molt, la caixa o faixa. Que sí que és veritat que es diu molt, sí. Però jo crec que els catalans tampoc és que la fem servir. O sigui, a la pràctica no tinc jo una sensació de...
0: És veritat.
2: Bueno, o caixa o faixa, sí que ho diem.
4: Però després
0: no s'aplica, no s'aplica.
4: Caixa o faixa, però bueno, no sé.
0: No. Caixa o faixa, i llavors, bueno, negociem. Doncs negociem.
4: Exacte.
0: Normalment ho fem així.
1: I negociar què seria, caixa o faixa?
0: És que, en tot cas, històricament, us explico d'on surt tot això. La caixa simbolitza la derrota, i la faixa, la victòria. L'origen d'aquesta expressió s'atribueix al general Prim, sabeu, el polític militar del segle XIX, que ho feia servir com a crit de guerra. La faixa militar és una distinció important. Hi ha diferents faixes que marquen diferents rangs dins de l'exèrcit, no? Aconseguir la faixa de general, per exemple, era el somni de molts soldats. Llavors, quan el general Prim crida per primera vegada caixa o faixa, vol dir que aquella batalla s'ha d'afrontar a vida o mort. D'allà en sortiràs dins la caixa de fusta, o sigui, dins del teu taüt, o si guanyes pots aconseguir la faixa de general. Wow. És mort o glòria, caixa o faixa.
3: Hòstia, pensava que la caixa feia referència als calés. Ah. Saps? Jo també. Caixa o faixa? Jo sempre deia caixa.
0: No diguis caixa.
3: No, m'ho diria mai més. No.
0: Carles Juri, Rafael Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts, Peyu. I ja et dic jo que la paraula bojos els defineix força perquè molts descriuen la música que fan com a psicodèlica. Altres ho fan més amè i en parlen com a rock passat de voltes. Si d'una cosa estem segurs és que són un grup d'amics que es van trobar a la Universitat de Girona i van decidir ajuntar-se per tocar música. Ara ho segueixen fent, però a dalt dels escenaris catalans.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Minibús Intergalàctic. Minibús intergalàctic, Santi, Aram, què heu menjat avui per esmorzar?
2: Doncs jo un piti i un cafè sol.
0: Te l'has menjat, el cigarro?
2: Sí, tot cap dins. Sí.
0: Aram?
3: Pa amb tomata.
0: Pa amb tomàquet, més convencional.
2: Sí.
0: Amb algun tipus d'embotit, entenc.
3: Sí, avui formatge.
0: Formatge, sí. Molt
2: bé. Embotit, sí. Un bon embotit.
0: Sí, com embotit el formatge, és curiós.
2: Sí.
0: A veure, primera pregunta obligada, o sigui, quan poseu el nom del grup de música, per què minibús? No us veu atrevir amb autobús directament?
2: Clar, la cosa és que al C5, vull dir, és difícil d'emplenar.
0: Amb un minibús.
2: De fet, tenir moltes ganes.
0: Amb un turisme convencional
2: sí,
0: ja fèiem.
2: Ja fèiem, sí. Sí, però a nosaltres ens agraden molt els anys 60 i com ens agrada molt aquesta època, ens agrada molt Scooby-Doo, també.
0: Sí.
2: Llavors portava una furgoneta molt xula. Llavors vam pensar que era una bona referència a rescatar.
0: O sigui, la referència és la furgoneta de l'Scooby-Doo.
2: Sí, per què no?
0: I és que són uns personatges importants.
2: Bé, eh?
0: Sí, bé.
2: No tant, som gent sèria, eh?
0: Sí,
2: nosaltres som molt, molt sèries.
0: Sempre vas amb ulleres de sol?
2: Sí, perquè és que sóc un noi molt sensible, jo. I llavors necessito el meu espai de...
0: De foscor.
2: De foscor, sí, sí.
4: Avui xalarem.
0: Sí.
4: Girona,
0: escolta.
4: De Girona, Girona?
0: Som de Girona.
2: Bueno, ho tenim una mica repartit, no?
3: Sí, voltants. En Santi és l'únic de Girona, de fet.
2: Sí.
3: Jo sóc de Sils, l'Ivet de l'Escala, l'Edu de Figueres i l'Icar de la Sénia.
0: De la Sénia, sí que marca la província de Girona.
4: Girona és molt gran,
2: és molt gran.
4: Girona deixem-ho tots de molt gana.
0: Bé, Minibús Intergalàctic, òbviament, no són una empresa de transport, sinó que són un grup de música i sonen així.

0: Jo no hi entenc massa de música, per no dir gens. Sí que he trobat que l'últim disc en algun lloc el descrivíeu com és un gènere introspectiu amb influències shoegaze.
1: Shoegaze, sí, sí, ho dius bé. Dic bé, sí,
0: i space rock.
1: També.
0: Aviam.
2: Aviam.
0: Què vol dir això?
1: Bueno, són subgèneres del rock sorollós que neix a Anglaterra als anys 80 i 90, i als Estats Units també. I, bueno, el primer disc que vam treure partia molt de referències molt pròpiament seixanteres, pures i dures, no? Pues els Beatles i Pink Floyd, etc. Uh-huh. I de cara a aquest segon àlbum pues, teníem ganes d'experimentar una mica més, no? I de canviar una mica d'aires. I, bueno, com que l'essència, diguem-ne, psicotròpica ja segueix sent-hi en aquest pop més sorollós, doncs mira, ens hi vam tirar la piscina.
0: En aquest sentit d'essència psicotròpica, sou una mica hereus de Pau Riba, una mica, o no?
1: Sí, d'encisa, sí. Esclar, sí, sí.
0: Us coneixeu estudiant a la Universitat de Girona. Què estudiàveu?
1: Història.
0: Tots?
3: Menys l'Icar, que és psiquiatre.
0: Important. I us veu conèixer tots tres a la seva consulta.
1: Ah, exactament. Sí.
4: Va venir a posar ordre. Perquè...
0: I exerciu de professors d'història o hi treballeu, no?
4: No, bueno, l'Ivet és doctora,
0: sí.
4: I en Santi està
1: en ella. I jo estic en ella, sí, sí.
4: I l'Edu és arxiver.
0: Mira.
4: I jo no. Jo...
0: Tu què fas, Aram?
4: Jo treballo en una oficina jove.
0: Oficina jove?
5: Jove. Però sí, és jove l'oficina o...?
0: És per gent jove.
5: Ah, per gent jove.
4: Sí, sí, jo vaig de jove. Jo vaig allà i figuro.
1: Bé, bé.
0: I tu, Santi, t'estàs doctorant en quina, quina especialitat de història? Que, de què va el doctorat?
1: Jo m'agrada la Renaixença, però jo sóc més noucentista.
0: Noucentista.
1: Sí, estic fent nacionalisme català dels anys 20 i 30. Fixa't. Coses d'aquestes, sí.
5: Psicodèlia.
1: També, també.
0: Sí.
4: També ens agrada a nosaltres, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I la intenció és aparcar la història i dedicar-vos exclusivament a la música?
1: No. A nosaltres ens va molt bé fer de Hannah Montana i de posar-nos la perruca o les ulleres de sol i per les nits una cosa i pels dies una altra.
0: Veus? Tinc una pregunta sobre el títol dels vostres àlbums i les vostres peces, que no sé si tardeu molt a decidir el nom, perquè dels quatre que heu fet fins ara... N'hi ha un que es diu Meditacions des dels miratges mercúrics i l'últim es diu Moviment oscil·lant polinòmic Y igual a 1/X.
1: Correcte.
0: Què? Us hi esteu gaire? Vull dir, com ho decidiu, això?
4: Bueno, precisament crec que ens hi estem poc. Llavors.
1: Per això es porta així.
4: No està massa meditat.
0: Res. No és el primer que em passa pel cap. Jo quan he de posar el títol d'una cançó, diguéssim, no se m'acudiria. Mm. Però, bueno, se us felicita, almenys com perquè sigueu diferents, no? Que...
1: És l'anti-màrqueting.
0: Ja.
1: És com girar-ho. Com es deia allò de les emes, no sé què? Doncs...
6: Al final la gent també diu, dona'm l'últim.
1: Exacte.
6: Ara. I tu estàs allà també rumiant molt i posa'm l'últim.
1: Tu ho has entès, el de la fórmula.
0: Exacte. Ja està. De fet, el 2025 vau decidir treure el vostre tercer treball en format caset. El 2025, eh?
2: Caset,
0: Vau treure un caset.
1: Sí, sí, sí.
0: Quants en vau vendre?
4: Està difícil 15? De dir, perquè sí, crec que entre els que vam regalar... I...
0: Sí, quants en vau fer?
1: Pocs. Pues que 200?
0: 200 casets.
4: Menys. Hi ha gent caset 100,
5: es pot fer? És que ara en vull fer un, jo.
0: Sí. Clar. On es fa fer això?
5: On es fa això?
1: Pues no ho sé, ho vam enviar al país... Al Portugal era que ho feia?
5: Portugal!
4: Hi ha una gent, una discogràfica, és de Discos Pinya, que ho treuen gaire tot en caset, llavors els hi vam preguntar a ells i no recordo on ho vam fer. Sí, em sembla que Portugal.
6: El que no està triomfant és el psiquiatre, eh? Vull dir, no té pas cabrons de posar ordre.
4: Tal com van les coses, té molta feina.
1: És el pitjor, eh? És el pitjor. Menys mal que no ha vingut. És el pitjor.
0: Ja ho diuen, això, eh? Que els que estan més tarats són els que exerceixen.
5: Els de la bata blanca.
0: Amb caset, Déu-n'hi-do. Els vostres concerts, a part de ser intensos i caòtics, alguns els defineixen també com a gairebé rituals. Creieu que invoqueu alguna cosa, algun concret?
1: No ho sé. A qui invoquem?
4: Molta gent. Hi ha temes vudú pel mig.
5: Hi ha vudú.
0: Ah, sí?
1: Ens estem plantejant de sacrificar algun tipus de petit...
4: Sí, queda lleig el 2026.
1: El directe, això, però... Bueno. Mirarem com ho fem, això.
6: Sí, mireu-ho.
4: Tu tens unes cabres.
5: Feu un simbòlic.
0: Jo tinc unes cabres, sí.
1: Ah, pues bueno.
4: Si mai n'hi ha alguna que surt.
1: Diguis, mira, aquesta ha sortit tarada, el que sigui.
0: Tu la porto.
1: Sí, sisplau.
5: No s'entén...
0: Hem d'anar-hi amb un concert i hem d'anar-hi a veure'ls en directe.
1: Però també tenim un advocat, eh?
0: Ah, molt bé.
1: Sí, a la banda.
0: Ah, a la banda, vale,
1: sí,
0: pensava que...
1: orbitalment a la banda.
0: D'acord.
1: Col·lega nostre i fa els serveis legals.
0: Us ha vingut mai, després d'un concert, algú... i us ha fet algun comentari que no us esperàveu, que l'hagi sorprès?
4: A veure, tinguent en compte el nostre públic, que és... variopinto, pots imaginar-te que hi ha hagut comentaris. Tampoc recordo molt perquè...
1: Perquè anem com anem els bolos, però...
5: Què vols dir?
6: Què vol dir, això?
1: Bueno, és que...
4: Surs
1: excitat, i llavors, bueno, la memòria... és relativa.
4: És que no recordo, en realitat.
1: No, comentaris així, sí, fora de lloc. És que també estem com molt ja què vols que et sorprengui, aquestes alçades?
0: Clar. Tu... Bueno, sou un grup relativament jove.
1: Sí, però hem tocat molt, eh? Sí. Hem tocat prou. Vull dir, si una cosa ens agrada és tocar.
0: Sí. Vull dir que... I detectar gent al públic que diguis, hòstia, aquests senyors crec que no sabien on anaven.
4: És que tampoc han entrat en un circuit massa de dir... Sí, a la festa major de GURB...
0: Els que us venen a veure ja us venen a veure vosaltres.
4: Generalment, sí.
1: Va haver-hi un bolo, però, sí, que no direm el lloc,
0: ara, per
1: no llonsis, sí, que com... hi havia un total de dos persones,
5: dos,
1: de les quals ens van amenaçar de mort.
0: Hòstia!
1: Que conforme haguem de parar ja. O sigui, sí, que partint d'aquí ja tot va bé, saps què t'ho dic?
4: Clar. En una plaça... I ells estaven a la seva plaça fent les seves coses que fa la gent a la plaça i no els va semblar bé que es muntés un concert allà. Llavors.
0: En aquella plaça. Déu-n'hi-do.
4: Anàvem a casa seu.
6: Però la responsabilitat no era pas vostra, no?
1: No.
4: Però la música sí, llavors.
5: Bueno. Era Girona, això?
1: No ho direm.
5: No, vull dir la província.
1: Sí, la província de Girona.
0: Veu començar d'entrada ja amb temes propis o primer fèieu versions? No sé si ha anat evolucionant la banda, ha canviat...
4: Bueno, al principi alguna versió que hi ha. Sempre les hem portat una mica al nostre terreny i sempre... Crec que sempre les hem fet en català qualsevol versió que hem fet.
1: Sí.
4: Llavors ja era una mica adaptat. Però no, des del principi ja teníem temes nostres. Sí. I ens agrada fer versions, vull dir que de tant en tant cau alguna.
1: Sí, perquè si una cosa ens agrada és copiar la gent que en sap. Llavors ens dediquem única i exclusivament a això.
0: Això està bé. Bueno. Escolta, teniu algunes cançons que duren 8 minuts.
1: Sí. Forma part del màrqueting.
0: Ja. Com es toca això en directe? Es pot tocar en directe?
1: Ui, més llarg i tot.
0: Ah, sí? Clar. Llavors el directe encara ho allargueu?
1: Sí, clar.
0: I la gent? Bé.
1: Bé, sí.
5: Home, de fet, el problema de les cançons llargues és per la ràdio, però sí, el directe...
6: No, si és bona, la cançó, el que vols tocar amb els pedres que no s'acabi. No? Per tant,
1: Que s'allargui una mica.
5: Psicodèlia.
1: Exacte.
0: I llavors en feu alguna de curta pensant en el TikTok o no?
1: No, pensant en el TikTok, no. Ja t'ho dic ara que no. En tenim, de TikTok.
0: Ah, sí?
1: Sí, ens el vam obrir fa no gaire. Però, hòstia, és que nosaltres som uns romàntics, vull dir, som uns romàntics, com aquest programa mateix. Sí, vull dir que ens agrada ens agrada posseir objectes, per això fem discos en vinil i cassets, perquè són uns enamorats dels formats més clàssics.
0: Teniu cançons com una versió del romanço del fill de vídua o drama nacional, que sona així. Carrega!

0: Creieu que els catalans som avorrits o en realitat tots tenim un punt psicodèlic si analitzéssim Catalunya una mica des de la distància?
1: Tots el tenim, el punt psicodèlic, està clar, perquè som persones humanes i la rauxa hi és, hi existeix. Passa que jo crec que Catalunya es porta molt al seny, massa.
0: Massa, eh?
1: Sí, sí.
0: Darrerament.
1: Però i tant que hi és, vamos. Vull dir, a la prova, vull dir, Pau Riba, hi ha exemples a matar de gent que sua i que es tira pel terra, i vull dir, el Surfing Sirles, vull dir, hi ha exemples a nivell musical i en tots els aspectes que destaquen per això, no per lo contrari.
2: Us coneixeu amb els Dripnosi?
1: Sí, hombre, i tant. Ah, sí, sí.
3: Compartim segell.
1: Sí. Oh. I van estar per aquí, també, no?
2: Sí. Van passar.
1: Es van portar bé o no?
0: Home, sí. Vam quedar meravellats amb l'actuació. Jo aquells moviments de maluc no els havia vist mai. Sí,
2: però aquest cantant...
4: També...
2: Vostè, senyor, tenia un punt també molucaire.
1: Sí, sí, m'agrada.
0: Bé, m'agradaria dir que amb la Renaixença segurament us descobriran persones que fins ara no havien sentit parlar de vosaltres, però crec que hi ha algú que se'ns va avançar a la Renaixença i us va descobrir fins i tot abans que nosaltres. Mireu això.
5: Y hablando de música, pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibus Intergalactic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Perceptirme Ple.
1: Ha sortit el tema, eh?
0: Pedro Sánchez, eh?
1: Sí, sí.
0: Com li arriba això, Pedro Sánchez?
1: No en tenim ni puta idea de com va anar. Però li va arribar, no sé.
2: Ja, ja.
1: Sí.
0: I creieu que ho deia sincerament o al seu equip de màrqueting li van dir toca dir això?
1: Jo crec que les dues coses, eh? Perquè aquest senyor no és la primera vegada que es passeja per festivals així mig modernos. Jo crec que li deu agradar i a més li van dir, pues mira, a més fot la quota nacionalment diversa i ja ho tenim, no? No ho sé.
0: No sabem, la veritat. Cap concert no ha vingut de moment.
1: No, l'esperàvem amb el Falcon, però sí? no va arribar.
0: Va, cago, mira, aquell dia que eren dos, mira, si hagués vingut el Pedro Sánchez, que si ho sigut tres. Bueno, tres i 25 escortes més, allà.
2: Que no us veieu implicats en alguna trama.
1: Aviam.
3: Quan devia dir això, devien passar coses, o no passa res?
1: No, sí, sí, home, bueno, va ser una setmana de bojos.
6: Sí, sí, passa que aquí fem molt de cas d'aquestes coses, també massa, segurament. Aha. Llavors, ha tingut més repercussió tot el bombasso de mitjans catalans que li fan molt de cas al president espanyol que no pas per el que ell digui. Vull dir, si acabes mirant escoltes així, la majoria són d'aquí. I fruit d'aquesta altra repercussió que ha tingut, no pas del seu vídeo, segurament.
1: Sí, sí, va ser una setmana de malson, eh? Vull dir, semblava com un somni així, com febril.
0: Clar, clar.
1: Un cop et truca amb Basté i tu se suava. Surrealista. Va ser surrealista, sí.
0: Home, perquè on us deu escoltar, Pedro Sánchez? Quan va córrer o què?
1: No sé, jo me l'imagino... No sé.
0: Tot suat.
1: Sí, sí, algo així.
3: A la dutxa.
1: A la dutxa. No ho sabem.
0: Tot suat a la dutxa.
1: Sí, sí.
7: Ah, bueno, quan fa l'amor, suposa, això.
0: Quan fa l'amor, eh?
7: Sí, segur.
0: Com es diu la dona del Pedro Sánchez? Ara me'n recordo.
1: Begoña?
4: La Begoña.
0: Em surt Sonsoles, sempre.
4: No.
0: Aquesta és la del Zapatero? No. Sí. La Sonsoles era la del Zapatero. Mm. Sonsoles?
2: Ostres, no ho sé.
3: Jo no domino això.
0: No sé.
3: Les filles d'en Zapatero potser ens escolta.
0: Les filles d'en Zapatero potser sí.
1: Són mig indis, no?
7: Gòtiques.
4: Ara són gòtiques.
0: Hi ha algú que Pedro Sánchez no el veu triar vosaltres, diguéssim? Mm. Si podeu triar, qui us agradaria que us escoltés?
1: Sí, bueno, ara ja no, perquè va traspassar, però jo crec que la Carmen de Mairena estaria bé que ens hagués escoltat.
2: La vaig conèixer.
0: Ah, sí? Xuriguera?
1: I com era? Uah, és de les poques persones amb la que estaria nerviós al davant, eh?
2: Sí, de fet, em vaig fotre nerviós.
1: Tu també, no? Ja, ja.
2: Sí, sí,
1: sí.
2: Sí, però...
7: Carmen de Mairena, que té una pel·li per adults.
4: Oh, sí.
0: Què dius ara?
2: No l'he vist, no la penso mirar.
0: No, sisplau. Creieu que haguéssiu encaixat millor a l'època dels Beatles, vivint a Manchester, per exemple, que a Girona 2026?
1: No ho sé, però a mi m'agrada viure a Girona el 2026, eh?
0: Sí?
1: Sí. Aviam, viure-ho hauria sigut increïble. Però, vull dir, també ens agrada pensar que som fills de la nostra època, saps què et vull dir? I que la tradició, no?, com els referents han de servir per projectar-te endavant, no com per quedar-te amb una mena com de nostàlgia passada d'una cosa que ja no tornarà i... No, i ens agrada pensar que el rock està viu i, vull dir, grups que han passat per aquí, nosaltres mateixos, això està més viu que mai, o sigui que...
3: On t'assegeu de Girona? Teniu un local a Girona o Sils?
1: A Girona.
2: O a la Sènia.
0: Bé.
6: Hi ha un equipament cultural que es diu la Marfà, que fan una feina tremenda. I assagem allà. Hem tingut molta sort, que sempre ens ha donat molt de suport.
0: Mm-hmm.
6: Crec que ara se'ns acaba el xollo.
1: Se'ns acaba el xollo. Sí.
0: Per què?
6: Acaba el contracte. perquè hi han d'haver grups nous. Que
2: sí, grups joves.
6: Clar, nosaltres hi ha
0: Home, sí que sou joves. Quina edat teniu?
1: Jo en tinc 20... jo en tinc 20, aquest any en faig 29.
3: 29, eh?
0: 29.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
6: Faig 31.
0: Esteu, esteu allà.
6: L'Icar una miqueta més, l'Ivet una miqueta més.
1: Sí, però bueno.
6: La trentena. Estem a la trentena.
0: La trentena, sí. La trentena. De, per la gent que no us conegui, a diferència del Pedro Sánchez, de què parleu a les vostres cançons? Què us agrada explicar?
1: Doncs no ho sé, de les coses que ens passen com a fills de Catalunya en una època una mica girada com que és com la que vivim ara, no? No sé, dels amors, dels desamors, de la ràbia, de l'alegria, sí. D'aquestes coses. Sí.
0: A la vostra manera, per això.
1: Sí, clar. Mm-hmm. Sí.
0: Escolta, és que m'agrada que hi hagi gent que faci coses diferents i aquesta gent fan coses diferents, no?
2: Com... Tenen una tradició, és que això hauria de dir l'Arnau perquè en sap més la... que teniu una tradició i es nota i l'adapteu a la vostra manera i explicau les coses a la vostra manera i això és d'agrair, que és el que diu en Paio.
0: Això és,
2: penso jo.
0: Això és així, Xuriguera.
2: Efectivament. No, però... que ho dic en sèrio.
0: Que sí. No, nosaltres també.
2: I no sé per què, doncs mira, m'hi sento... M'agrada aquest tipus de música, m'agrada aquest tipus de proposta, i perquè és una bogeria, i això és molt, això mola.
1: Moltes gràcies.
0: Se troben a faltar bojos.
2: Sí.
0: Se'n troben a faltar.
2: Sí.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Santi, Aram, una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Berga!
1: Uf, quines ganes, aviam.
0: Sí?
1: Vinga, va.
0: La paraula és caranejar.
1: Caranejar. Val.
0: Ah, caranejar. Anar per les carenes de les muntanyes, seguir la carena d'una serralada.
2: Jo, com veig en Kilian Jornet caranejar d'aquella manera, em marejo. T'ho juro que un dia vaig vomitar assegut al sofà de casa.
0: Bé, caranejar. Es diu de les carícies que fan la gent gran a les criatures quan se les troben pel carrer i que normalment acaba amb un pessic a la galta.
9: No hi ha res que m'emprenyi més que vingui una vella que no coneixes de res i es foti a caranejar el teu fill amb aquestes mans que potser s'hi acaba de rascar la xella.
0: Sí, caranejar. Conjunt de peces mecàniques que conformen el sistema de transmissió de la força del motor d'un vehicle a les seves rodes.
10: Anava a 80 i no vaig veure un bot d'aquells que posen perquè no corris i me'l vaig ben menjar. Vaig rebentar tot el caranejar del cotxe.
0: A, B o C.
1: Clar, no?
0: Clar.
1: Sí?
0: Clar, eh? Correcte! Vinga, va, que avui hem dedicat el capítol a la faixa.
10: A la faixa.
0: Que podria formar part del vostre vestuari en els concerts.
1: Perfectament.
0: Mercè.
10: Va, parlem de la faixa. Després de la Primera Guerra Mundial, als anys 20,
0: sí.
10: Hi ha una corrent de dones que comencen a demanar peces de roba doncs, més còmodes, més enllà del resultat estètic.
1: S'entén.
10: S'entén perfectament. Mm. Als anys 50-60, la faixa femenina és molt popular amb l'aparició de nous materials elàstics, com sí. La licra.
0: La licra, eh? Mm-hmm.
2: La licra és el que porten els heavies, no?
0: La licra és allò elàstic, no?
2: Sí.
10: En una època, potser en els 80, sí que portaven unes malles, no?
0: Sí, són tots els de la línia del sadomasoquisme.
2: Això, sí, exacte.
10: D'allò és el làtex, no?
0: Ah, és làtex.
3: En què esteu pensant, nois?
0: És que no em faig.
10: Les gimnastes porten licra.
0: De sadomasoquista no em faig.
10: Els banyadors són de licra. És que sempre anem a petar el mateix, eh?
2: Hem de portar algú a la reixença que pot ser sadomasoquisme.
0: Estaria bé que ens ho expliqui.
2: Sí, que ens ho expliqui.
0: Dos, un dels que peguen i un dels que rep.
10: Vinga, ja ho farem.
3: Jo em marejaré, eh?
10: Doncs tot i així no se'n recomana gaire l'ús perquè pot ser perjudicial per la salut, més enllà de la
0: el què? La faixa?
10: La faixa, clar, i l'ús de la licra. Perquè a nivell circulatori, respiratori i sistema digestiu, doncs...
0: Bueno, perquè ja es veu que anar apretat no és bo.
10: No, de fet, no és bo.
0: El Gerard Quintana sempre explica que va sense calçotets, sempre, perquè diu que és molt millor, molt més saludable.
3: I així s'ha quedat.
10: Ah, sí? Sí. Només hi ha un cas on la faixa sí que va ser molt saludable, que és, ara us explico el cas, és el cas d'una jove nord-americana que el 2023 va ser víctima d'un tiroteig la nit de Cap d'Any a Kansas City.
0: A Kansas City.
2: És que no s'hi ha d'anar de Cap d'Any a Kansas City.
10: No.
2: No s'hi ha d'anar, què vols?
0: On teniu de Cap d'Any vosaltres, a Girona?
6: Casa.
1: L'any passat ens vam quedar tancats a casa fins a les 6 del matí.
10: Doncs ja està.
1: Fuertemente armados.
11: El Baix Llobregat, sí. Fins a dia d'avui, no hi ha hagut mai cap tiroteig per Cap d'Any.
10: Això està contestat,
11: per
10: si voleu venir.
0: Per Cap d'Any.
11: Per Cap d'Any.
0: La resta de l'any...
11: Ei, però per Cap d'Any...
2: Cada dia 8, però per Cap d'Any...
10: Respect.
11: Sí, exacte.
10: Doncs el 2023 a Kansas City n'hi va haver un de tiroteig.
0: Sí.
10: I aquesta noia de 22 anys, una tal Angelina Wiley va rebre 4 trets. Què va passar? Doncs que duia una faixa de la marca Skims i que sabeu quin és, no?
0: No.
10: No, la del Kim Kardashian.
0: Sí. Ah, sí? No,
10: va, és molt famosa.
3: Soc molt fan jo, la Kim.
0: La Kim Kardashian jo porta faixa?
3: Sí.
10: No.
0: No.
10: No, Peyu, no porta faixa la Kim Kardashian. Aquell, tot allò tan apretat, no. No porta faixa.
3: Tot natural.
0: I fabrica faixes amb faixes blindades, antibales.
10: No, no són faixes antibales. El que passa és que de la pressió de la faixa que duia aquesta noia, quan li van disparar, això es veu que va fer la compressió que va impedir que es dessagnés.
0: Mira, veus? Ja ho saps, Xuriguera.
10: Va tallar la circulació.
2: Espero que no fotin mai cap perdigonada.
0: Bueno, no, si mai aneu a caçar, els caçadors van tots en faixa.
10: Sí.
0: Es veu.
3: A la Kim Kardashian.
0: No sé si per les bales, però molts les necessiten.
2: Sí. Hi ha molt de sadomaso, també.
0: En el món dels caçadors.

0: Aquest dissabte, dia 13 de juny, sí. Toquem a Granollers, sí, Maragda, una banda col·lega, i l'altra data era...
1: El 27, a Banyoles, a la Fònica, molt bon festival, Gabina MP3, crec.
2: Molt bé.
1: I llavors, el juliol, a molts puestos.
3: Gabina MP3, que també van passar per aquí, la Renaixença. No marxareu sense abans fer-nos una actuació en directe. Gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença. Avui, Minibús Intergalàctic, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck, interpreten Cap de Trons. Merci.

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Bé, abans d'explicar-t'ho, deixa'm dir a l'audiència que fa pocs minuts aquesta secció que faig ha estat anomenada pejorativament com a la seccioneta de l'Arnau.
2: Què m'estàs dient?
3: Culpable.
4: He sigut jo.
3: Bello.
4: He dit, falta encara fer la seccioneta de l'Arnau.
1: Doncs endavant amb la seccioneta de l'Arnau.
2: Però si és el millor del programa.
4: Sí, però és petita. És una secció petita.
1: Sí, sí.
4: És la seccioneta de l'Arnau. Perquè en fa una altra que és més gran.
5: La seccioneta.
1: Allò és la secció de l'Arnau. En fi, això és Painkiller, una peça que el cantant australià Ruel va publicar el 2019. En Ruel va tenir un incident en un concert.
4: Ai.
1: Justament feia uns moviments de maluc similars als d'en

0: Santi, que sí, ens ha ofert fa pocs minuts, i aquells moviments sinuosos van fer que els pantalons li caiguessin.
1: Hòstia.
0: Sí, per fortuna seva, i suposo que per desgràcia dels seus seguidors, va poder agafar els pantalons a temps abans que caiguessin. Se'ls va aguantar amb una mà i amb l'altra agafava el micro, però hi havia un problema, i és que la peça anava avançant i en un moment del concert havia d'agafar una guitarra, cosa que complicava una mica el fet d'anar sostenint-se els pantalons i el micròfon.
1: Sí. Li faltaven mans.
0: Sí, així que va anar fins al camerino, allà hi havia el seu representant, que ràpidament li va lligar una espècie de faixa que va trobar per allà i finalment doncs, va poder arribar a l'escenari amb els pantalons assegurats gràcies a la faixa i agafar la guitarra sense problemes.
1: Molt bé, molt maco. Escoltem a Ruel i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Avui tenim una gossada, aquí. A veure, us porto en Fènix, que és una barreja de maltès amb una raça que es diu Shih Tzu.
1: Shih Tzu.
0: I és d'Escaldes Engordany, d'Andorra.
1: Mira, Andorra. Bé. Molt bé, deu pagar menys que nosaltres.
0: Goita. Ai, potser
1: no. Com estàs segur? Vols dir que no té més potes de les que li toquen?
2: Cinc potes té.
0: No, és la cua.
3: La cua o una altra cosa.
0: Què ha sigut això?
3: Perdoneu?
0: Li ha desaparegut la cua de cop i volta.
1: Té quatre potes. I el nostre realitzador li ha fet gràcia afegir-li dues més, perquè sembla un collons de poc tal com seu. És una... Mira.
0: La seva responsable és la Noemí i, bueno, heu de saber una mica de la raça aquesta, la Shih Tzu, que és una raça originària del Tibet.
1: Molt bé.
0: Però que tradicionalment ha sigut una raça molt, molt, molt apreciada per la classe alta xinesa.
1: Què dius, ara?
0: Sí.
1: Se'ls menjaven?
0: No.
2: Llepacliques.
0: No, mira, justament aquest gos no se'l menjaven. Aquest gos... és com a...
1: Què heu dit? Ha dit llepacliques.
2: Bueno, no sé.
1: Què vol dir llepacliques?
4: Aquests gossos en diem llepacliques.
1: Ah, sí?
0: És igual, no aprofundirem en el tema.
2: No es tracta d'aprofundir.
0: No. És una raça molt apreciada com a animal de companyia, no de llepacliques.
2: D'acord? És això.
0: Heu de saber que en Fènix, que això ens anirà bé per la història, que explicarem ara, està castrat.
1: Castrat.
4: Molt bé.
1: Avui
4: va de castrat?
1: Sí.
4: La mare que em va.
1: No passa res.
4: Ja sé que anirem a parar avui.
0: Posa't a l'antela.
4: Parabrises.
5: Com que la història de l'altre dia sobre la caiguda de la dinastia Han no va quedar del tot clara, avui tornem a endinsar-nos en la Xina mil·lenària en un moment que les decisions de Palau estaven influenciades per un conjunt d'eunucs castrats des de la infància.
1: Sí, Pel, sí. Avui tornem a passejar el gos per la Xina de la dinastia Han. Som a l'any 184.
4: Eric Clapton.
1: Després de l'atac de riure d'en Fel que vam tenir en el seu dia, hem cregut convenient explicar un altre episodi històric sobre els eunucs del Palau de l'Emperador. Si us sembla bé, aquesta vegada en Fel farà d'emperador, en vez de fer d'eunuc.
4: Bona decisió.
1: Sí.
4: Estic totalment d'acord.
0: Per avançar.
4: Em sembla bé. Sí.
1: L'altra passejada us vam explicar la rebel·lió dels turbants grocs, una revolta pagesa liderada per en Zhang, un excèntric que només parlava fent servir metàfores. Mm. I una de les seves dites més famoses va ser aquesta.
6: El cel blau ha mort. El cel groc s'alçarà.
1: Sí, senyor. Ja sabeu que el cel blau simbolitza l'emperador i el cel groc simbolitza els camperols que porten un turbant groc. En Zhang ha pronosticat la caiguda de la corrupta dinastia Han. Llàstima que la seva revolta ha sigut un fracàs.
2: No sé què ha passat, però no ha funcionat. La revolta no ha anat bé.
1: Doncs ha passat que en Zhang ha convençut els camperols que anessin a la guerra sense armes ni proteccions.
2: No, a veure, això no és històricament exacte, eh?
1: Aviam.
2: Jo els hi vaig donar un talisme.
1: Unes merdes de pedres els hi vas donar. Els hi vas donar unes pedres màgiques que tant li podies haver donat allò com un carmelo, pobret. Agafeu això i això anireu protegits. I van anar a pit descobert i van fotre una escabatxinada. Pobre gent, Déu meu. Mentrestant, al Palau de l'Emperador, els consellers del rei, uns eunucs castrats des de la infància, li traslladen la informació amb comptagotes al senyor Zhang, l'emperador.
7: Mi senyor. Ens arriben veus sobre una possible revolta.
4: Per què parles així, conseller?
7: Com, perquè sóc un eunuc? Doncs... Et penses que ho vaig escollir jo? Això, eh? Tu et penses que a mi m'agrada tenir aquesta veu?
4: I què en sabem d'aquesta revolta?
7: De moment, poca cosa. He ordenat mobilitzar l'exèrcit.
4: Manteniu-me informat.
1: Bueno, de moment, ho portem amb dignitat, de moment.
2: El primer salt s'aguantava.
1: Bé.
2: Gràcies.
1: No. Aquest text és reproduït tal qual el que vam dir l'altre dia amb en Fèlix.
2: No, el que no vam dir.
1: No va arribar a la segona frase. Bé, quedem-nos amb en Fènix, el nostre quisso d'Andorra, pels passadissos de Palau. Heu de saber que avui no hem de patir per si els xinesos es cruspeixen el gos, com deia la Mercè. En Fènix és un Shih Tzu, una raça molt apreciada com a animal de companyia. Uh-huh. Aquest no se'l mengen, eh? El Chow Chow, per exemple, sí que se'l mengen.
4: Uh-huh.
1: Els xinesos trien. Hi ha races que se'ls mengen.
0: Podem estalviar l'acudit, eh?
1: Bueno, no.
0: Ningú
2: ha dit res.
4: ens havia passat pel cap.
1: No, no ha dit res. Què parles de llepacliques ni res.
4: No ha dit res.
1: A la Xina mil·lenària hi ha races de gos que sí que poden acabar a la cassola i altres que estan protegits pels déus. En aquest cas, en Fènix pot estar tranquil. La revolució potser no ha triomfat, però l'emperador té un problema greu. Ara mateix és un titella a mercè dels seus consellers.
7: Oi, que vols que fer-te, Iu? Si no podem tenir família, amb alguna cosa ens hem de distreure, no?
1: Hòstia, no sé si m'impressiona més l'Arnau o en Fel, eh?
2: L'Arnau és ben perill.
5: Passa una cosa que jo a mi em sento normal. Menys ja veu habitual.
0: Clar, per això estàs aguantant.
1: Clar.
5: Fel no m'ha aguantat
4: per
5: això.
4: A mi em van anar per mi, se van anar a fer-me mal. A mi van anar a fer-me mal.
1: Els consellers reials han sigut castrats perquè no puguin enllitar-se, recordeu, ni amb l'emperadriu ni amb les altres dames que volten per Palau. Està bé, això és una bona mesura. No? És com si haguéssim castrat el rei Joan Carles, haguéssim tingut la meitat de problemes, probablement.
5: Què vols dir? Que a mi... O sigui,
1: tu estàs...
5: Net.
4: Depilat, però fort.
5: Tinc...
1: Era una castració, diguéssim...
0: No absoluta.
2: No només els ous.
1: No, tot. Anava tot fora.
5: Ja no m'agrada tant ni a fer aquest personatge.
1: Mira... Els eunucs són els encarregats de vestir l'emperador, de portar-li l'agenda, de fer companyia a les seves concubines. Són els que acaben tenint més influència en el dia a dia de Palau i s'acaben assabentant de tot.
0: Avui m'he reunit amb l'emperador. M'ha dit que encara continuo sent la seva concubina preferita.
7: Què més t'ha dit l'emperador?
0: Eunuc, no sé què et passa, no t'estic entenent
1: aquest
0: de res.
1: És l'eunuc xoriguera, aquest.
7: Què més t'ha dit l'emperador?
0: Que què més m'ha dit? Doncs mira, diuen que la revolució no ha triomfat, però que l'emperador té por d'haver perdut el suport popular.
7: Oh, i què més t'ha dit?
0: Noi, trobo que fas moltes preguntetes, eh? Per ser el meu ajudant de càmera.
7: Bueno, perdona, noia, només és curiositat.
1: Els eunucs són terribles, eh? No van calents, però els hi agrada manar. A dins de Palau s'ha creat un grup clandestí anomenat els 10 assistents. Són 10 eunucs que es reuneixen en secret per conspirar contra tothom.
8: Hòstia, trobo que una reunió de 10 eunucs ha de ser entretinguda de veure, eh?
1: I de sentir, sobretot.
0: Sí, sí. Els pobres gossos odolant.
1: Imagineu-vos, eh? Per un moment, una de les seves reunions clandestines.
7: Silenci, si us plau. Primer punt del dia. Conspirar contra l'emperador i consolidar el nostre poder. Vols a favor?
9: Ara! Jo tinc una proposta.
7: Deixeu-me explicar una proposta.
9: És una proposta.
7: A veure...
9: No parlis gaire, tu.
7: Expliqui la proposta.
9: Jo us explico la meva proposta.
7: De tots els eunucs...
0: Això és el Peyu.
7: Hola, sóc en Peyu. De tots els eunucs, tu només tenies una línia de guió. Sí. No la lis.
9: No la lis, ho vosaltres. No pot ser eunuc. Va, deixeu-me fer la proposta, hòstia. Hem de procurar que l'emperador augmenti els impostos per enriquir-nos encara més. D'acord. Vale.
7: Vols
9: a favor? Llavors a favor o no?
1: Prou que prendrem mal.
0: Ja.
1: Doncs anem en sortir prou bé.
0: Déu-n'hi-do.
1: Finalment...
5: Torna a estar plorant.
1: Ja plora. L'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són... Ho he dit bé, això, o no?
2: Sí.
1: Sí, vaig bé o no? Sí.
2: Bueno, hem de morir.
1: Ah, no sé si m'he saltat el
4: company. T'has saltat. Ara no sé ni per l'aia.
1: Perdó. Perdó per l'espoiler, eh?
2: Els eunucs ho maneguen a l'esquena.
1: Com podeu veure, els eunucs ho maneguen tot a l'esquena de l'emperador. Sí. Però tard o d'hora aquestes coses s'acaben sabent. Un dia l'emperador decideix agafar el toro per les banyes. Es presenta a Palau amb la intenció d'executar a tots els seus consellers eunucs.
4: Ja n'estic fart d'aquests barrufets.
2: Hòstia, com canvia.
4: Quina veu més viril.
1: Només hi ha una cosa que li impedeix tirar endavant l'ordre, la seva esposa, tu. L'emperadriu pensa que sense eunucs haurà de començar a relacionar-se amb homes que tinguin penis. I això és una cosa que li fa molt molt fàstic. Ai. No li agrada?
0: No, gens.
2: Com és, per cert?
0: Per favor, espòs meu, no matis els eunucs. És que sense els eunucs... És que jo no sé ni com me'n podré vestir.
4: Noia, a veure que no pots vestir tu solet,
0: oh,
4: o què?
0: No.
4: Hòstia, és que els eunucs ens estan robant tot.
0: Bueno, però és que sense eunucs m'hauré de relacionar amb homes amb genitals. Ai. Jo no. Mira, en canvi, ells, no?, sense barba i sense... No, són tan finets, trobo, que...
4: No sé, noia, no.
1: Finalment, l'emperador decideix que els eunucs han de morir, ja que són massa poderosos, sobretot quan s'assabenta que estan conspirant per matar-lo. És llavors quan es produeix la gran matança dels eunucs. Tots els consellers són conduïts fins al pati. Allà seran assassinats. De tota manera, primer l'emperador ha d'assegurar-se que tothom que mati sigui realment un eunuc.
10: A veure, faran dues fileres. Tothom que tingui genitals, que es posi a la dreta. A veure, tu ets un eunuc, oi?
9: No.
1: Home, Xuriguera.
10: A veure, ja em parla?
9: No. No sóc eunuc.
10: Va, passa cap allà. Passa cap allà.
9: És que estic constipat.
1: La gran majoria són fàcils d'identificar. De tota manera, hi ha treballadors de palau que no són eunucs, però que encara no els hi ha sortit la barba. Per evitar ser executats, han de baixar-se els pantalons i ensenyar les seves parts íntimes davant dels soldats.
10: A veure, aquell que deia que no era un eunuc, que vingui aquí i se baixi els pantalons, vinga.
1: En total, atenció a la dada, 2.000 eunucs són executats a sang freda. Mare. És molt.
4: Collons.
1: O sigui, ja em sembla sorprenent que hi haguessin 2.000 eunucs, sí, així d'entrada. Sí, sí, sí. I després que matin 2.000 eunucs. La sorra del pati queda tenyida de vermell. No hi ha pietat, ni per ells ni per les seves mascotes. Els gossos com en Fènix, que són de la raça Shih Tzu, també pateixen la sort dels seus amos.
2: Com és?
1: Mira, si ets eunuc i tens un gos, et maten a tu i al gos.
4: Collons.
1: És gros, això.
4: Tres.
1: La bestiesa que hem relatat va passar l'any 184. Però heu de saber que a la Xina la tradició de tenir ajudants castrats va perdurar durant segles. De fet, va continuar fins a final de l'imperi xinès, l'any 1912. L'últim eunuc de palau va morir l'any 1996.
4: Fa 4 dies, eh?
1: Fa 30 anys, d'això.
2: Sí, sí, sí.
1: No? Fa 30 anys.
2: Què vols dir que encara n'hi ha? Jo crec que encara n'hi ha alguna.
1: Sí?
2: Home, és molt gran la Xina, eh?
1: Ah, sí?
4: Deu estar amagat, eh?
2: Està amagat. Això sí.
1: Hi ha puestos de la Xina que no poc els deu haver trepitjat mai ningú.
2: Mai ningú, mai ningú. Hi ha llocs de la Xina que no s'han descobert.
1: No ho penseu, això? A vegades jo quan vaig d'excursió, a vegades em venen unes neures i vaig pel camí, llavors em desvio un tros i vaig a dir, aquí no ha trepitjat ningú. Aquí. I trepitjo fort allà i llavors torno al camí.
4: És la teva família també el que han d'aguantar.
1: Però ho penso, aquestes, quan venen flaixos de... Com quan pagaves un peatge abans, ara perquè no hi ha peatges. Però pensava, pagava el peatge i estava mirant aquell tio que et cobrava i pensava, potser no el veuré mai més, aquest tio.
4: Ah, és així. Ah,
8: és així.
1: Això no es passa?
2: Sí, sí, sí. Mm.
1: I llavors d'altres neures. Em faria molta il·lusió poder fer un recopilatori de totes les fotos del món on surto jo de fondo. O sigui, uns anglesos que van anar de cap de setmana a la platja i em van fer una foto d'ells dos i sortia jo fent un castell de sorra de petit allà darrere. Mm. I poder estic penjat al menjador d'aquests anglesos i no ho sé.
2: Clar.
1: No ho penseu, això també?
2: Podríem fer un programa d'aquestes
8: coses. Sí, sí, sí. Està bé aquesta editorial.
2: Jo tinc una, quan veig un nano, el miro i dic, mira, que podria ser fill meu.
1: Això? Home, això és més preocupant, això. Sí, sí. Escolta, tenim un gos aquí a la deriva que no sabem si ha sobreviscut o no ha sobreviscut. El nostre, com es deia, Fujitsu, Shuitsu?
4: Fènix.
1: No, però la raça, la raça, Shih Tzu. La raça.
2: Shih
1: Tzu, ara, Shih Tzu. El gos es diu Fènix, Fènix. Des de la raça Shih Tzu. D'aquí depèn
0: estic
1: la seva
0: aquí
1: vida.
0: Estic amb la
8: Alejandra.
1: Alejandra.
0: I d'on ets? De Terrassa. Tothom, tot nen.
1: Què? No passa res, escolta'm. Alejandra.
8: Terrassa, mig Barcelona, va.
1: A veure. Continuarem amb la cultura xinesa. Quins d'aquests objectes porta mala sort segons la tradició xinesa? A. Els calçodets foradats. B, un barret verd. O C, uns mitjons vermells. Mala sort, eh?
11: Massa responsabilitat.
1: Noia.
2: Molt difícil, això.
11: La C.
1: Uns mitjons vermells. En Fènix és... mort.
11: No. Oh.

0: Tradicionalment, la gent que portava un barret verd volia indicar que la seva parella li havia sigut infidel.
1: Oh, maco,
0: també. També perquè te'l poses.
2: Sí, sí, quina il·lusió.
3: Doble castig.
0: Sí. Us havien dit que avui el gos estava fora de perill perquè els xitzos són una raça sagrada i ningú se'ls podia cruspir. Doncs precisament això ha fet que en Fènix hagi mort en mans dels soldats de l'emperador. Resulta que tots els gossos xitzo, que eren propietat dels eunucs, van ser executats al costat dels seus amos. L'emperador va voler fer net i eliminar qualsevol rastre dels seus consellers. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
4: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Iran assegura que l'estret d'Hormuz està tancat a tota la navegació amb efecte immediat. És la resposta de Teheran després que els Estats Units hagin complert la seva amenaça i hagin atacat diversos objectius militars iranians pròxims a l'estret. Per la seva banda, el comandament central dels Estats Units nega que Hormuz estigui tancat i justifica els atacs com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran, i el secretari de Defensa, Pete Hegseth, insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
2: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
1: El president Donald Trump adverteix que reprendran les operacions militars si no avancen les negociacions per posar fi al conflicte. Tot i la tensió, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant acostar posicions entre les dues parts. Passem ara a altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte.
1: La Fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez. García Ortiz hauria tingut constància de les trobades després. Aquest dimecres, al Congrés, el popular Alberto Núñez Feijóo i el president espanyol Pedro Sánchez s'han retret mútuament els casos de corrupció als seus partits.
3: Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la Dana donessin la sensació d'estar alerta i que inundessin de dades als mitjans. És el missatge que s'ha filtrat ara del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern i que la vicepresidenta Susana Camarero ha accedit a entregar a la jutge que investiga la Dana.
1: Valentín Roma serà el nou director del MACBA. El jurat del concurs públic l'ha escollit per unanimitat per dirigir la institució després de la sortida d'Elvira Diangani Ose. We'll be right back.

0: L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood lliurarà els Oscars honorífics a l'actriu Glenn Close, al director Ridley Scott i al primer animador negre de Disney, Floyd Norman.
1: També a les productores Christine Bachon i Pamela Coffer, defensores del cinema independent, rebran el premi en memòria d'Irving G. Thalberg. Les estatuetes es lliuraran a Hollywood el 15 de novembre d'aquest any en una gala prèvia a la 99a cerimònia dels Oscars, que s'entregaran el 14 de març de l'any que ve. Serà el primer cop que l'actriu Glenn Close, de 79 anys, rep un Oscar, malgrat haver estat nominada en 8 ocasions per films com El món segons Garp, Atracció fatal o Les amistats perilloses. Pel que fa a Ridley Scott, de 88 anys, també rebrà la seva primera estatueta daurada després d'haver estat nominat com a director de films tan destacats com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
0: Esports. Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en 3 països, els Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
1: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB per 118-117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra final, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després d'haver guanyat el primer.
0: El Barça ha demanat formalment al UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
1: En el play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga ha eliminat les Palmes després d'empatar a un en la tornada a la Rosaleda. La final per un lloc a primera la jugaran ara el Màlaga i l'Almeria.
0: I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A la primera semifinal el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona el Mataró ha caigut contra l'Olympiacos per 12-14.
2: Fins aquí les notícies.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: Ets una genocida del temps.
5: La millor hora del dia.
6: Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
8: Quart, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT, dedicat a les cançons massa llargues per sonar a la ràdio, arriba l'hora del celobert.

Ei, aquí estem amb aquesta missió que ens hem autoimposat de fer un panegíric sobre les cançons llargues que per culpa d'aquests temps apressats ningú escolta. Que sí, que ens agrada anar en contra del vent. Com que ara tot és algorítmic, ràpid i tiktokero, al cel obert, ni que sigui per portar la contrària, volem reivindicar les cançons que demanen una estona llarga i pausada per escampar tota la seva bellesa.

Mare meva, quina meravella. Norman Whitfield i Barrett Strong, tio. I ja no es diu res més, què? Que no són els cantants ni els instrumentistes. Són els compositors i els productors. Els que canten són els Temptations. El que passa és que els Temptations van quedar una mica mosquejats, eh? Li van dir al Norman Whitfield, tio, però nosaltres quan cantem? I portem 3 minuts de cançó i encara estem al ba-ba-bam, ba-bam-bam-ba-ba-bam. I el Whitfield li va dir, tranquil, tranquil, que ja entraràs quan toqui. I aquí ho tenim, nen, una obra mestra de soul de qualitat extra. Aquest riff de baix, el wah-wah de la guitarra, el piano elèctric, picant de mans, les cordes i el solo de trompeta. Tio, és que no hi ha res d'aquesta cançó que no estigui posat en la seva justa mesura. I és que avui, en aquest tercer episodi de les cançons de llarg metratge, volem centrar-nos en la música afroamericana en general, amb el soul, el funk, el hip-hop i el R&B. Ep, i algú ha dit funk? Perquè si dius funk, has de dir James Brown. One, two, three, ho!

Get Up and Drive Your Funky Soul. Totes les cançons del James Brown es deien més o menys igual, eh? Get Up and Dance, Sex Machine, I Feel Like Dance and the Funk. És que tampoc importava molt les lletres del James Brown. Pff, són gairebé tribals. És el groove, tio, el groove que porten. Que aquesta cançó dura, què dura? No sé, 9 minuts. No podia durar 18 i no passaria absolutament res, perquè tu estàs allí movent els malucs gairebé de manera inconscient. Que per alguna cosa en James és el Godfather of Soul. Les seves arrels rítmiques d'arrel subsahariana van ser incorporades per tots els seus hereus, que són molts i molt variats. Ara bé, que si parlem d'un artista que va fer de les cançons allargades un art, aquest va ser Isaac Hayes. La seva obra del final dels 60 fins a principis dels 70 és un tutorial de soul sofisticat, d'arranjaments treballadíssims, de cançons que van creixent poc a poc. De fet, al principi de la seva carrera, l'Isaac feia cançons per altres artistes de primera fila, eh? Sam and Dave, Carla Thomas... Fins que l'any 1969 va revolucionar l'escena musical, ja no l'afroamericana, sinó l'escena musical del pop en general, amb un disc que es deia Hot Buttered Soul, on només hi havia 4 cançons. Nen, però quines 4 cançons? Mira, d'entrada hi havia aquesta reinterpretació extraordinària d'un clàssic de Burt Bacharach i Hal David, el Walk On By.

0: Welcome by to you. Va, hard butter soul. Produït per Albel, amb els Bar Case de grup d'acompanyament, el fill del Rufus Thomas al piano i l'Isaac Hayes, que tocava a l'orgue Hammond i cantava les cançons en directe mentre es feia de director d'orquestra del grup. Ep, en el mateix moment, eh? Sense recordings ni res. El resultat, bueno, que d'un dia a l'altre la calva de l'Isaac es va fer més popular que qualsevol afro i que de seguida ja li van dir Black Moses, el Moisès negre, nen. Imagina't si va arrelar la seva proposta. Va, vinga, fem una petita pausa perquè després d'aquest recordatori de en quina emissora estem i quin programa estàs escoltant, arriben els hereus d'aquests pioners del soul sofisticat. No marxeu, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Vinga, va, seguim aquí al Celobert repassant cançons generoses en clau afroamericana. I si la primera part del programa ens hem centrat amb els pioners del soul i del funk, ara en aquesta segona volem esmentar els seus fills musicals, els que van agafar aquesta herència i la van barrejar amb les noves tendències artístiques, el hip-hop, el urban i el R&B modern. I el primer que ens ve al cap és un personatge com a mínim polèmic. Estem parlant del Kanye West. I sí, ja ho sé, aquest home fa coses molt estranyes. De fet, crec que és bastant evident que aquí hi ha algun problema de bipolaritat i moltes sessions de teràpia. De fet, la cançó que posarem és una conseqüència d'un d'aquests moments estranys que nodreixen la vida d'aquest artista total. Estem parlant del 13 de setembre del 2009, quan, en plena cerimònia dels MTV Video Awards, en Kanye agafa el micròfon de la Taylor Swift, pobreta, que tenia 19 anys, i acabava de rebre el seu primer premi, i davant de la seva cara li planta que, bueno, que sí, que molt bé, però que qui es mereixia el premi era la Beyoncé i no pas ella. Aquest estirabot va provocar una reacció iracunda de tota la professió. En Kanye, una mica escaldat, se'n va anar a Tahití a reflexionar una mica i d'aquí va sortir aquesta cançó extraordinària del disc My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Una espècie d'expiació de tots els moments que tenim en el que ens portem com autèntics cretins. Això és el Runaway.

Runaway, tio. Pah. Aquesta espècie de dedicatòria a tots els idiotes que t'envolten, que sembla que creixin com els xampinyons. Cada dia hi ha un nou cretí trucant a la porta de casa teva. Això és del My Beautiful Dark Twisted Fantasy del 2010 i senzillament és un disc impecable de principi a final. Com també ho seria aquest altre LP emblemàtic que ha estat referència de moltíssima de l'obra del R&B actual. Estic parlant del Channel Orange, un disc que de fet prometia una carrera llarga i profitosa, però que després el mateix Frank sembla que s'hagi quedat com una mica presoner de la perfecció d'aquest LP i ens ha donat molt poques alegries a nivell de propostes musicals. És igual. Jo amb el Pyramids ja signo ara mateix. Ei, i no ho fa jo sol, eh? Que l'equip del programa també s'hi apunta. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Hi ha hagut polèmica al final de l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa Lleó XIV. Cantaires de diverses corals que han participat en la missa denuncien que se'ls ha expulsat de la basílica i que no els han deixat participar en l'espectacle. Els han tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat una cantaire a 3CatInfo.
2: Han començat ja a córrer la veu, a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia afegida, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
1: Aquesta cantaire explica que els han tret pel carrer Mallorca i que els han tingut tancats allà, envoltats de policia.
2: I sense explicació, cap avall, tireu cap avall, cap avall. I hem estat, fins que no s'ha acabat l'acte, que no hem sentit els petardos, no ens han deixat sortir. Hem estat tancats al carrer.
1: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i han assenyalat que la Basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: L'Iran anuncia el tancament de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units d'aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
1: Una altra nit de protestes anti-immigració instigades per l'extrema dreta a Irlanda del Nord. La policia ha utilitzat canons d'aigües per dispersar els manifestants que hi van cremar diverses cases d'immigrants. L'home que un refugiat sudanès va intentar assassinar dilluns està estable.
3: Els Mossos continuen buscant l'autor del tiroteig mortal a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals.
1: Últim dia de la selectivitat, aquest dijous, els estudiants fan els exàmens de dibuix artístic, grec o matemàtiques socials. Fira Tàrrega arriba a la 46a edició, omplint places i carrers de la ciutat del 10 al 13 de setembre. Sota el lema Celebrem, la programació està formada d'una seixantena d'espectacles. Més de la meitat seran gratuïts.
3: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer i una important representació de companyies internacionals de països com ara Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud o el Regne Unit s'agrupen en una programació que reivindica la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de Fira Tàrrega.
4: Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió, on la vida transcorre en comú i on cada presència és acollida i cada veu hi té cabuda. Aquest any.
3: Les entrades per aquesta nova edició es posaran a la venda el 17 de juliol.
1: Esports. El San Antonio Spurs estan apallissant els New York Knicks en el quart partit de la final de la NBA que s'està disputant aquesta matinada. Els Spurs guanyen de més de 20 punts al descans. Si acaben confirmant la victòria, els de San Antonio igualaran la final a dues victòries i recuperaran el factor pista.
3: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
1: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinal de la Lliga ACB de bàsquet per 117 128 a 117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife, al Palau Blaugrana. De moment domina la sèrie per 1-0.
3: El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
1: I en el play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga ha eliminat el Las Palmas després d'empatar a 1 en la tornada en partit disputat a Màlaga. La final per un lloc a primera la jugaran el Màlaga i l'Almeria.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
7: Sí.
6: Sí, estàs còmode?
7: Sí, sí.
6: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
7: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
6: Clar, és fàcil.
7: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
6: Ah. I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
7: ja,
6: també.
7: Ja ho veies, que allà moment... es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: l'artista Francesca Llopis l'hauríem de conèixer més. A ella i a moltes altres. Aquesta és la sensació que tinc quan parlem de dones artistes. En el món de l'art han quedat tapades. La Llopis té obra als principals museus del país, exposat arreu del món, a Berlín, a Londres, a Nova York. Però aquesta setmana, quan preguntava per ella, molta gent només em sabia parlar d'un famós nòvio que havia tingut, com si fos l'únic que hagués fet a la seva vida. És la història de la Llopis, per això parlar amb ella avui durant una hora és un acte de rebel·lia, un mes d'aquest programa que fem cada dia perquè els que ens escolteu també sou una mica rebels.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Francesca Llopis, com estàs?
2: Molt bé.
0: Aquí ens han agafat encara així, ràpid, que estàvem posant-nos aigua, perquè sí, això és pur directe, Escolta, anava una mica forta jo amb aquesta entrada que he fet. Sí. He començat una mica forta.
2: Sí, però bueno, ja està bé, perquè d'aquesta manera, pues, a lo millor fins i tot és una mica denúncia, no? Uh-huh. Aquesta actitud de pensar que perquè has tingut un nòvio famós, això sembla com que et fa famosa. Pues jo ja feia molta feina abans, saps?
0: Exacte.
2: Però havia fet les coses quasi més importants que he fet de la meva vida, les havia fet ja, no?
0: I a vegades sembla que invalidi, no? Vull dir que de sobte desapareixes i ets com un apèndix d'algú quan sí, tu ja portes una trajectòria llarguíssima.
2: Però això és un problema de les dones, en realitat, perquè sempre ens passa el mateix. Siguis artista, siguis el que sigui, et converteixes en dona de no sé qui, quan en realitat les dones, els homes sense nosaltres és que no podrien fer res, estarien pobres frits caldo. No tindrien allò, no sé, tindrien complicat moltes coses, no? Vull dir, el suport que els hi donem i tot, però en canvi és diferent. Les dones som més independents des del principi i ja se'ns veu des de petites, vull dir que de petites caminem molt aviat, parlem molt aviat i de seguida estem amb els ulls mega oberts, no?
0: Potser és que volem fugir en aquest món. Escolteu, és divendres, és moment de parlar amb Francesca Llopis, aquesta artista que ens encanta. Estarem parlant amb ella durant una hora i ja us sabeu que sempre fem que triem els nostres convidades, que triïn la música que els marca d'alguna manera. I no podia ser d'una altra manera que començar amb una dona que també l'ha marcat molt a ella, que és Nina Hagen.

0: Aquesta actitud, aquesta rebel·lia, aquesta ràbia, no?, també, segons com. Això tu has vist tota la teva vida, que Francesca, aquesta...
1: La ràbia, sí. Bueno, la Maria Mercè Marçal vaig estar justament fa un parell d'anys fent un any fent una peça que partia de la ràbia de la Maria Mercè Marçal, no?, i era una peça que es diu Nosaltres i l'estat de les coses, que és bàsicament un acte així violent, perquè crec que la violència moltes vegades és necessària, expressa moltes coses, no? I és un acte violent que faig amb la pintura, amb la tinta, bueno, deixo a tothom esquitxat de tinta, i sí, i jo pensava, pues el títol em va perfecte, perquè hi ha una ràbia de continguda, moltes vegades, interior, no? De que, bueno, de que no arribes als llocs perquè no pots, perquè et tatxen, perquè et borren, perquè hi ha com una tendència, no? En l'art, jo no sé, suposo que moltes coses, no? Però en molts llocs.
0: I també perquè jo crec que la ràbia ha estat una manera de viure i de sentir que se'ns ha negat molt les dones. No sé si ho vius així, no?
1: Sí.
0: Se t'assenyala molt. Quan treus la ràbia, diuen, què li passa amb aquesta, sí, no? Està loca.
1: Sí, no? Sí, sí. Bueno, mira, una vegada em va passar una anècdota. Vaig guanyar un premi de pintura que jo tenia, doncs això devia ser l'any 83 o així, no? I em van fer una exposició a Terrassa. I, bueno, una exposició important, perquè el Premi de Terrassa, pues, era important a l'època, no? I recordo que, bueno, l'exposició, pues, hi havia moltes figures que jo pintava aquella època, i hi havia moltes figures que eren explícitament sexuals, no? Sexuades, no? Que tenien, pues, es masturbaven o estaven com enganxades sexualment amb un altre, o no sé, hi havia uns siamesos que estaven pillats, pues, pel sexe, no? I llavors va venir un senyor i, que, clar, tu estàs molt atenta, no?, a la gent quan vens, estàs a l'inauguració i tal. I aquest senyor m'agafa i em diu, escolta'm, diu, i tu per què no pintes flors?
0: I gerros, no?
1: Sí, i jo li vaig dir, com? És que quasi em va costar entendre la frase, no? Perquè era com? Que jo tingui que pintar flors? Per què? Perquè vostè ho vol. I li vaig dir, però vostè no veu que jo no puc pintar flors, que jo tinc molta ràbia i tinc molta força, i la deixo anar a la pintura, i així ens pinto jo, no? I em va dir, saps què em va dir? És que va ser molt fort. Aquesta va ser la primera agressió que he tingut així forta. Em va dir, diu, és que vostè és una desgraciada. Uau, va ser com... Jo, bueno, el vaig deixar tirat perquè vaig pensar, aquest senyor, a part d'un maleducat increïble, no entén res de la pintura. Les dones, per ell, segurament tenen que estar tancades amb clau a casa, i no val la pena ni parlar més. Vull dir, res, vaig deixar córrer, no?
0: Quina beligerància, no?, ser una dona lliure. És a dir, quina beligerància tenen els altres en contra de les dones lliures.
1: Sí, crec que molesta una mica. Molesta bastant amb molta gent. A vegades també a dones, no solament a homes. Vull dir, aquesta cosa... Sí, molesta.
0: Les dones amb idees pròpies, que vol saber el que volen, etcètera, no?
1: Sí, això. Sembla que tinguis que dependre d'algú per decidir alguna cosa, no? I, clar, quan estàs acostumat... Bueno, jo tota la vida he decidit per mi mateixa, no? Vaig marxar als 20 anys de casa i ja des d'aquell moment les decisions les vaig anar aprenent una darrere l'altra, no? Així que...
0: Marxar de casa és un fet important que creus que ha canviat d'alguna manera o va ser d'alguna manera molt important per com es va, doncs, crear la teva vida després, o sigui, decisiu?
1: Per mi va ser fonamental, fonamental, vull dir, perquè, bueno, a l'època pots imaginar-te que, en el meu cas, jo vinc d'una família burgesa, diríem, i no era molt catòlica, per dir alguna cosa.
0: Tu?
1: Jo
0: o
1: no.
0: Ells.
1: Jo no, jo sóc apòstata, ho vaig fer. Vaig escriure al bisbat i vaig demanar que em traguessin de l'església perquè jo no ho havia demanat i, per tant, era algú que no tenia per què formar part ni un número, vull dir, no volia ser part d'aquest número de l'església, no? Per tant, ho vaig fer molt aviat. També em vaig canviar el nom. Quan va morir Franco, jo em deia Maria Francisca. I el primer que vaig fer va ser anar-me en el registre i posar-me Francesca. Vull dir, perquè, clar, jo, el meu nom era Francesca, no? I llavors, quan vaig marxar de casa, doncs, també va ser... Jo no sóc violenta, encara que penso que la violència a vegades és necessària, no? Però no sóc violenta de per si, no? I la violència verbal, la violència dels altres em molesta molt, no? És una cosa que m'empatiteix al mateix temps i la trobo poc productiva, la violència familiar o la... I potser jo vaig tenir una sensació de que hi havia certa violència cap a mi per la manera que jo pensava, ja en aquell moment, doncs ja començava a ser una dona rebel, no? I vaig començar a sentir que jo no, en aquell món jo no el volia compartir, no tenia ganes d'estar allà. I un dia a les 5 del matí vaig agafar i vaig marxar amb els diners que tenia a la butxaca i me'n vaig anar i ja està.
0: 20 anyets, eh?
1: Sí.
0: D'una família burgesa. Com t'ho vas fer? Què vas fer el primer que vas sortir de casa? O sigui, com et vas buscar la vida? Buscar un lloc per viure?
1: Estava estudiant en aquell moment, no? Això és important. Llavors, clar, estudiant...
0: Estaves a Eina, eh?
1: Sí, estudiava a Eina. I el primer que vaig fer, doncs, dir-li amb el Ràfols Casamada, que era el meu professor de pintura en aquell moment, el primer que vaig fer, doncs, va ser dir-li, mira, he de deixar l'escola perquè no ho puc pagar. I l'Albert immediatament va dir, escolta'm, ni pensar-ho, tu ets una alumna excepcional, perquè sempre està bé que et diguin coses així, però m'ho va dir, i no volem de cap manera que marxis, o sigui que tens una beca, i ja està. I llavors vaig acabar els meus estudis i ràpidament vaig muntar-me un estudi de disseny, que era, jo estava fent pintura i disseny, no?
0: Uh-huh. Vas veure com potser la via, no?, per poder guanyar-te la vida.
1: Clar, és que era la manera, perquè amb la pintura no, eh? Però jo ja vaig ràpidament posar-me a treballar amb una amiga de l'escola, uh-huh, i vam muntar un estudi i vam tenir molt èxit, vull dir, va ser molt curiós.
0: Com us dèieu? Teníeu un nom o què?
1: No, ens dèiem Tona Oqué i Francesca Llopis.
0: D'acord.
1: No, érem els noms. Uh-huh. I vam fer, aquí a la Talaia, aquest edifici d'aquí, vam fer un bar que es deia Encuentros, que va ser finalista als Premis FAT, que, bueno, això per nosaltres, imagina't, era...
0: Clar, era una de les nenes, no?,
1: sí,
0: pràcticament.
1: Ella era bastant més gran que jo, però, bueno, és igual, estava estudiant igual que jo, i vam fer un bar fantàstic, vull dir, va ser una cosa meravellosa.
0: Ah, voleu dir que el vau dibuixar, no? Que
1: vam dissenyar tot, sí, no? Sí. Tot el mobiliari, l'estructura, vam fer d'arquitectes d'interiors, com ens dèiem abans, no? Arquitectes d'interiors, dels interioristes. I ho vam fer tot, i els clients van confiar absolutament en nosaltres, i recordo que vam fer una barra, d'aquestes barres que són com circulars, per dir alguna cosa, que era una vitrina al mateix temps. I dins de la vitrina, la primera exposició que vam fer va ser de la Txelo Sastre, que era és una joiera fantàstica, que la coneixíem i tal, i després vam demanar a una artista alemana, que ara no puc recordar el seu nom, que feia fotografies de parets mitgeres de Barcelona. I llavors vam posar un mural enorme d'ella amb aquestes fotos de les mitgeres de Barcelona. O sigui que vam ser pioneres amb el fet de treballar amb dones per qüestions també públiques, perquè l'espai era un espai públic, no? Bueno, era un espai...
0: Clar, i aquí vau començar i vas poder escapar una mica del que t'esperava a casa, que t'esperava a casa era casar-te una mica amb un senyor farmacèutic, perdó,
1: sí,
0: no? I portar molts nets que fessin la comunió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o un industrial o alguna cosa així.
0: Un home de profit.
1: Sí, un home de profit que em matxaqués tota la vida, no? Sí.
0: I vas dir, no, ja em matxaco jo, no? Sí. No tinc que em matxaqui. Sí, escolta, sí, sí. Hem començat amb l'Indra Hagen i aquesta energia punk.
1: Sí.
0: T'has hagut de saltar moltes barreres i moltes a la teva vida, o no sé si dir-ho barreres, per aquesta actitud que dèiem, no? Per anar una mica en contra.
1: Barreres, algunes, sí, perquè... a veure, també... A veure, jo em considero una dona que m'agrada la gent, no? I m'agrada tenir amors i he tingut diferents parelles i tot això, no? I el que sí que ha sigut una cosa és que jo no he suportat mai que em passin per sobre, no? I llavors això potser és una barrera que ha sigut important de travessar, no sé si queda clar, no?
0: Sí.
1: Després, barreres, pues sí, he fet coses importants que la gent pues, podria sorprendre's, no? També, però bueno...
0: A veure, quines coses importants que la gent podria sorprendre's, que és que m'estàs aquí posant la mel a la boca.
1: No, bueno, pues no sé, declarar pues, a favor, no sé, a l'època, pues, l'avort, aquestes històries eren molt importants, no? O no sé, o... No, no, ara la veritat és que tot s'ha suavitzat molt amb el temps, no?
0: Però en aquell moment hi jugaves la pell, pots
1: dir, eh? Jo crec que sí, més una vegada, no? Per exemple, sortir de nit sola, sempre, no? Jo recordo que era una cosa que tenia com molt... Perquè jo portava sempre tacons, era com una manera meva d'expressar-me, també, no?
0: D'existir, no?
1: D'existir. Llavors, amb els talons... Pues, també tenien un sentit, perquè, clar, de nit, quan sortia a les 11 de la nit i tornava a les 5 del matí. Llavors, caminar per la nit, portant tacons, donava molt, molt, molta seguretat, perquè feies soroll i feies clic, clac, clic, clac. Llavors, aquesta sensació de dir a mi no podran, també feia com que espantava els altres que podrien haver-me... atacat, d'alguna manera, no?
0: Clar, és molt curiós això que dius, perquè hi ha molta gent que justament se sentiria fràgil dalt d'uns talons perquè pensaria que no pot córrer, per exemple, no?
1: Bueno, sí que pots córrer. Sí. També pots treure les sabates, eh? Vull dir que si has de córrer... Una vegada... Sí, estàvem amb uns amics, veus? Tenia un amic que era travesti era, sí. En aquella època, no, trans, no.
0: Ara som transgènere, sí. Però abans, sí, abans no, érem travestis i...
1: Era travesti. Bueno, sí. Li agradava, de tant en quant es vestia, sí. No? Venia a casa, es posava la meva roba i sortíem, no? I ens van, no, era tard, no sé, érem com les 4 de la nit, veníem de festa, tal, les dues anàvem
0: guapíssimes,
1: esplèndides, no? Com pots imaginar-te. I anàvem pel carrer, pel Raval, i se'ns aproxima un cotxe i que anaven a parell, no? I llavors ell portava uns talons així i li vaig dir, nen, treu-te les sabates que hem de córrer. I els dos amb les sabates a les mans o les vam llançar i vam sortir corrents perquè si no ens la jugàvem fort.
0: Hem sabut fer de tot. Parlant amb Francesca Llopis, passa un quart de les 9 de la nit, esteu sentint Les dones i els dies i escolta, només ha passat un quart d'hora però jo ja em quedaria a viure aquí.

0: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Aquesta és una altra de les cançons que ha triat, la Francesca Llopis, aquesta Imma Sumac, aquesta cantant d'òpera, que va fer coses, aquestes coses tan curioses amb aquestes cançons, i tu me n'has triat una que, déu-n'hi-do, que es diu Chuncho. Era una dona increïble, no? Tot un personatge.
2: Extraordinària. Bueno, jo quan la vaig descobrir, fa molts anys, que la vaig
1: descobrir. Ja no hi és, es va morir ja fa bastants anys.
2: Sí, però la vaig trobar, a més, aquesta capacitat de reproduir sons. Ara hi ha algú altre que fa aquest tipus de treball sonor, no? Però en aquell moment era extraordinari el que feia aquesta dona. Llavors, clar, sentir una dona que de cop es transformava en tot una selva...
1: Pantera...
2: Bueno, era com pot ser algú que faci això amb aquesta llibertat? Perquè, clar, passar de l'òpera...
1: No, i més el món de la clàssica, no? Que és tan, tan estret, no?, de vegades.
2: Sí, sí. M'estan...
1: Què?
2: Des de la finestra...
1: Sí, què està passant? T'estan fent coses?
2: Sí.
1: Des de la finestra? És divendres, la gent ha begut una mica, bueno, sí. I potser mai saps qui està davant, però tu no els hi fessis cas, Era simpàtica la cosa?
2: Sí, d'acord. Era solament fer així.
1: Fer així, és perquè és el directe i passen aquestes coses.
2: Sí, sí.
1: No, és que a vegades ens han ensenyat el cul, La gent no s'ho pensa, però aquí a la Diagonal 614 passen moltes coses. No vull animar ningú que vingui ara a ensenyar el cul,
2: Però ha sigut molt simpàtica.
1: Ha sigut simpàtica la cosa, d'acord.
2: Sí, un gest mono.
1: Fina Miralles, parlant d'aquesta cantant, de la Imma Sumac, no? I parlant d'això, d'aquesta rebeldia, d'aquesta apropiació del cos, no?
2: Sí.
1: També, una senyora de l'òpera fent d'animals, no?
2: Sí, meravelles.
1: Ara estem parlant de l'apropiació del cos i de com viure la sexualitat, la sensualitat, no? També es podria traslladar. Com ho viu això la Francesca Llopis? Com ho ha transmès al llarg del temps, no? Perquè ara em parlaves d'aquests talons, d'aquest cos físic, de la joventut, d'anar amb talons que et fan mal als peus i totes aquestes coses. I aquest fer-se gran o aquest, doncs, anar canviant, com el vius?
2: Complicat no és la paraula, perquè és la vida mateixa, és supernatural el que ens passa i tot. I jo, pues, clar... un dia em van dir, ja veuràs com que et caurà la cara, no? Que et cau els pòmuls van cap avall, i no és solament la cara el que cau, és que cauen, bueno, va caient tot.
1: Van caient coses. Però escolta, sempre hi ha algú que la replega, o no?
2: Sí. No, en realitat tampoc cau tant. Vull dir, jo crec que la cosa ara, tenim la sort de que les dones podem accedir molt a cuidar-nos, no? I cuidar-nos vol dir, pues, caminar molt, fer gimnàs, anar a la muntanya, fer aquestes coses que són saludables, i jo crec que això també ens dona molt bona energia, i jo això ho he fet molt últimament, que no ho havia fet en ma vida. Jo no havia anat mai al bosc, ni mai a la muntanya, soc urbanita total. I jo crec que el tema és intentar posar-se com un vel davant aquesta cosa de l'edat, no? I no estar pendent d'això, perquè és que és inevitable, vull dir, la tens en allà i va passant.
1: I suposo que també porta coses molt bones, no?
2: Clar.
1: Hi ha una certa seguretat, unes qüestions que potser fa uns anys potser no t'haguessis atrevit a segons què,
2: A més que tens la sensació de que saps coses i que al final... el saber és infinit i et dones molt... Al final també dius, és que potser no sé res. Encara tot el que he d'aprendre, i això és molt bo. Perquè això et permet descobrir-te a tu i descobrir coses noves, com quan eres petita, jo recordo la meva filla, que jo flipava, pensava, però on va ara que té 3 anys? On va que es dirigia cap allò? Jo pensava, que raro. Pues, bueno, crec que retornem una mica a aquesta cosa de que hi ha tantes coses a descobrir, tens tantes possibilitats de veure món o de llegir, per exemple, els llibres, no? Que n'hi ha tants i tants i tants que no s'acaben mai. I llavors amb el cos, pues, el mateix. Vull dir, jo ara, per exemple, he descobert el buto. No?
1: La dansa japonesa,
2: sí.
1: No t'hi poses per poc, tu tampoc. No fa pilates, la noia.
2: No. Bueno, sí que em faig, però em costa massa i no m'agrada. No, però bueno, faig buto, que ho trobo meravellós, no? I jo coneixia ja la dansa, perquè he viatjat molt al Japó, he estat treballant en allà moltes temporades, i ho havia vist a Nova York, ho havia vist, no? I finalment ho estic fent. I ho trobo meravellós. Estic amb gent que tenen 20 anys, 30 anys, 40 anys, i jo mira l'edat que tinc, que no ho diré ara perquè no em dona la gana, però...
1: Que ho busquin, que ho busquin a la Wikipedia.
2: Que busquin, exacte. Això. I llavors ho estic fent allà amb elles, i amb ells i elles. I la veritat ho trobo meravellós, de poder compartir i que la gent estan contents de que jo estigui amb ells fent-ho, no? I que l'últim dia, per exemple, jo vaig sortir volant. No, feia anys que no volava d'aquesta manera. I vaig volar, però a tope, no? I més que si em hagués fumat un porro o el que tu vulguis, no? Però vaig estar hores per baixar, no?
1: Clar.
2: I això és una experiència, doncs, que jo no me la vull perdre, m'entens?
1: Aquí sentint la Janis Joplin i parlant amb Francesca Llopis, que es toca el serrell però sempre està sexy, com ja sap ella, i com li recorden molts. Escolta, hem començat el programa...
2: I moltes.
1: Hem començat el programa... mira, moltes. Ara em treus un tema, és igual. És que tinc tants temes per preguntar-te. Et van fer un documental que és preciós, que l'heu de veure al 3CAT, que està penjat al web vaja, del 3CAT, i que es diu Francesca i l'amor. I parlaves molt en aquest documental de la teva búsqueda de l'amor o del que significava per tu l'amor. I sortia la teva filla, no? que ara en parlarem, del que significa la maternitat per un artista, no? Però també sortia l'amor durant una època gairebé, no sé si com un experiment, et vas dedicar a fer Tinders, no? No sé si per gravar el documental o què, com va anar això?
2: Bueno, va ser com... A veure, jo tinc moltes amigues molt joves, també vull dir, s'ha de saber, m'agrada molt les meves amigues, que són molt joves, i van començar amb el Tinder, saps? Pues quan va començar la cosa del Tinder, pues es va, pues elles estaven en allà, que sí, per aquí, per allà, provant i tal, i jo flipava, pensava, això és molt fort. Però llavors vaig dir, bueno, pues provarem a veure una mica la història, no? I llavors l'Alba, que estava també pues interessada en el tema i tal...
1: L'Alba Sotorra és la directora del documental,
2: Vam dir, bueno, pues portem-ho aquí també a la pel·lícula, no? I llavors vaig dir, vale, va ser com un experiment per la pel·lícula, també, sobretot perquè ella va ser la que va fer la selecció de personal, que jo no.
1: Déu-n'hi-do, la selecció de personal, Si voleu, mireu-ho, El Tinder està fatal, molt bé, no ho sé.
2: Va ser com... Que, bueno, no sé, es va equivocar totalment de personatges, però bueno, va tenir gràcia.
1: Home, no, molt divertidíssim.
2: I jo em patava de riure de veure'ls i com, bueno, com ens els torejàvem, també, no? Però va ser una experiència que vaig pensar que no era massa interessant. I la veritat és que a la pel·lícula surt, però tampoc... Jo crec que és més com un divertiment, no? Com un sketch, no? Com coses que passen en moments molt simpàtiques. I a la pel·lícula el que sí que era molt important era un tema que l'Alba tenia al cap, que era l'amor. Perquè ella té una mare, amb la qual també té com una relació molt especial, i jo, pues, en aquell moment, també la meva mare, que també viu encara, i la meva filla, que ella, pues, clar, va viure el moment que la meva filla va marxar a viure a Berlín, no?
1: A Berlín i a Brasil.
2: I a Brasil, i a no sé on. Bueno, és que la pel·lícula surt com...
1: Que a més, veiem una Francesca Llopis desconeguda, perquè et veiem com la mare patidora,
2: sí,
1: també. Que això m'ha sorprès.
2: Però patir mogollon, perquè, clar, imagina't que la meva filla se'n va sola a Brasil, i jo no sabia ni a on anava, perquè s'anava a casa d'un amic, però l'amic vés a saber on estava, no? I clar, Brasil és enorme, jo ja havia estat a Brasil, i llavors, clar, va ser com... Vaig agafar el tren i me'n vaig anar sola a Marroc a buscar una amiga que no em contestava el telèfon de trucat per telèfon.
1: Clar, de fixa.
2: Ni les cartes, i vaig dir,
1: clar.
2: La vaig a buscar, l'Alejandra.
1: La vas trobar a Barcelona, no?
2: Sí, ella estava lligant per allà amb un francès, però imagina't que el viatge el vaig fer sola, amb tren, sí. Va ser una aventura al·lucinant, molt forta, i imagina't una noia de 18 anys sola en aquell moment per aquests mons, no? Vull dir que jo no podia dir res, clar. I llavors quan la meva filla marxava, doncs jo, clar, patia, i al mateix temps, bueno, la meva filla és pianista, bueno, toca el piano, és músic, i canta i tot, i llavors, clar, jo estava super acompanyada amb ella, no? I el que no m'esperava que em passaria...
1: És que se n'aniria, no?
2: És aquesta sensació del niu buit, no? Que de cop el niu d'ella i meu, no? Va quedar buit al marxar ella, no? I això em va costar molt. Va ser realment molt difícil, jo trucava molt, bueno, i quan trucava, doncs, volia que m'expliqués tot el que passava, el que feia, on estava, i tenia certa por, evidentment. Però
1: o sigui,
2: perquè...
1: tota aquesta independència i tota aquesta fortalesa que tens, no? En aquí et va arribar com la vulnerabilitat, no? Per ser mare.
2: Sí, però jo crec que és natural. cal, no? Perquè com a mare, lo normal és cuidar, no, els teus fills, no? I bueno, pues jo tinc molt bona relació amb la meva filla, clar, és diferent que el que jo vaig tenir, no? I tinc una relació super fluida amb ella. No som amigues, perquè això m'ho va dir un dia, em va dir: "Tu i jo no som amigues, sóc la teva filla, eh?" Em va com posar puesto i vaig pensar: "Pues té raó, perquè les maneres d'adaptar-se és diferent que amb una amiga, no?" Però hi ha molt respecte mutu i moltes ganes de veure'ns i molta felicitat compartida també, no? I hem viatjat molt juntes i, clar, i ella pues, també és artista.
1: I aquí esteu les dues unides, no?
2: Clar,
1: i mentades.
2: Clar.
1: També és veritat que tu deies, no?, que en algun moment, al ser mare, tu vas deixar d'existir com a artista, que quan et pregunti això va ser dur, no?
2: Bueno, jo quan vaig quedar-me embarassada, el primer que vaig començar a fer va ser buscar-me la vida per fer projectes, poder-los fer jo mentre estava embarassada, és a dir, que no tenia que fer mega esforços, no? Perquè ja era gran, jo ja tenia 39 anys, no? I llavors vaig pensar que m'havia de fer venir bé, però que quan acabés, quan l'hagués tingut amb ella, tenir feina ja. És a dir, que al cap de 3 setmanes jo estava d'haver-la parit, que no vaig voler parir, vaig demanar una cesària, tenia molta por per qüestions anteriors. I llavors vaig demanar això i al cap de 3 setmanes estava muntant una mega instal·lació superforta amb una galeria d'art que

0: perquè clar, jo sortia sempre amb ella, perquè clar, era molt bebè i jo la portava sempre enganxada, més o menys, bueno, el seu pare també.
1: O sigui, com ser artista d'alguna manera, ai, perdona, com ser mare d'alguna manera et fa desaparèixer com a artista, és fort, això.
0: Sí, bueno, és que ens fan desaparèixer per diverses coses, per diverses raons, no? Però aquesta una era molt em feia molta ràbia, o sigui, ràbia, la paraula pot anar sortint diverses vegades, perquè clar, era sortia, o anava a una inauguració, anava jo sola, i la gent del món de l'art, que em coneixia perfectament com a pintora, com el que soc, no? En lloc de preguntar-me, com sempre, bueno, i què, Francesca, què estàs fent? O, on estàs exposant? O què portes ara? Quin projecte tens? O, no, no, com està la nena? I jo, la nena, bé, a casa, i què? Què més? No? I vull dir que era molt, molt frustrant, perquè demostrava molt el lloc que et col·locaven, no? O sigui, d'alguna manera era com apartada. Pum.
1: Això ho he dit al principi del programa, no? Que tinc la sensació que les dones artistes d'aquest país, algunes han passat per aquest programa, Eulàlia Valldosera, Fina Miralles, totes tenen una carrera impressionant, però ha costat molt que se'ls col·loqui, no? A vegades això, doncs, coneixen més com la nòvia de, o la parella de no sé qui, que no pas com per la feina que heu fet, no?
0: És que és una tendència a borrar noms en la història en general, però les dones molt més ràpid, no? Jo vaig fer una peça justament de vídeo que es diu Etcètera, pensant en això, vaig recollir molts noms de dones artistes i jo pensava, en trobaré 100, no? No s'acabava la llista, bueno, és que no es va acabar, clar, perquè eren més de 500 noms. I va ser com fantàstic, no? I llavors, de donar-me compte, m'emociono i tot de dir-ho, perquè em va donar seguretat, em va donar com empatia amb totes aquestes dones. No sé, va ser molt fort, no?
1: En teniu, amb les artistes, d'empatia o de germanor, podríem dir, o què? O a vegades aneu totes una mica per lliure?
0: Anem bastant per lliure perquè som molt independents. Aquesta és la història, però...
1: I també pot ser perquè esteu escamades, no? D'alguna manera, o què?
0: Bueno, perquè el nostre treball ja ho porta, això, no? Però, bueno, no, jo tinc... Les meves amigues són totes artistes, vull dir que...
1: Tens molt bones amigues, eh?
0: Sí, totes són artistes, vull dir que són les meves amigues, els meus... Són artistes totes, no? Però en aquest vídeo, clar, vaig fer-ho amb la Lídia Lanys, que és una altra artista, que no sé si, bueno, si coneixeu tots.
1: Sí.
0: I ella deia uns noms i jo deia uns altres. I llavors sortien tots els noms d'aquestes dones artistes, que només eren pintores, perquè clar, és que si ja agafava totes les que hi havia, no acabava amb les fotògrafes, bueno, era increïble la quantitat de gent que va sortir. I llavors vaig fer un bosc, perquè el bosc era com el lloc de la fertilitat infinita, no?, per dir alguna cosa. Llavors, la situació d'aquestes veus estava dintre el bosc, no? I la Lídia va fer tot el... Pum, anava fent com... Es anaven repartint els noms, no? Vull dir que...
1: Clar, parles d'aquesta relació amb les amigues, que totes són molt artistes, etcètera, no? Això vol dir que no hi ha gelosia i que compartiu molt, però quan tu, per exemple, has tingut parelles artistes, que la gelosia hi ha estat o no? A vegades algú s'ha posat una mica nerviós o no?
0: No, perquè...
1: Perquè éreu de terrenys diferents,
0: sí,
1: potser.
0: Sí, això, mira, terrenys diferents. Bueno, ara la meva parella és del meu terreny, també, no? Però no hi ha... No, perquè els treballs són diferents. I jo crec que justament ara hem avançat bastant, no? Ja som...
1: Què vols dir? Hem avançat les dones? O
0: les dones hem avançat i els homes...
1: També.
0: A partir d'una edat, jo crec, han avançat, no? I encara que, bueno, tenen camí per recórrer, no? Però, bueno, que han avançat, no? També, i llavors hi ha molt respecte, també, no? I això està bé, hi ha molta ajuda, també, perquè necessites suport, necessites escolta, necessitem totes aquestes coses, no? I la parella ho compleix, però també els amics són molt fonamentals, les amistats, i les dones t'acompanyen molt. I és inevitable, perquè el llenguatge que tu tens amb les dones és diferent que el que tens amb els homes. No sé per què, però per mi és diferent, és una altra manera de relacionar-se.
1: Això m'encanta, això que m'acabes de dir ara. Escolta, anem a sentir una altra de les cançons que ha triat la Francesca Llopis, artista amb la que estem parlant avui aquesta nit a Les Dones i els Dies, i ara em parlaràs del llenguatge de les dones i els homes, que això, vaja, aquí tatuat.

0: aquesta, justament la que sentim, és la teva filla, no? Sí. Que està en aquesta llista, és la Juna Lun, amb aquesta perla de cel.
1: Sí.
0: Què vol dir aquesta cançó? D'on ve? Que hi ha una història aquí o què?
1: Aquí, bueno, aquesta cançó... Ella a vegades m'anomenen a les cançons i a vegades parla de mi, no? Cosa que sempre ho trobo molt bonic que ho faci, no? Perquè és raro, no? Perla és un nom que han escollit amb la seva amiga, que és una altra música, que és, crec que és italiana, i comparteixen aquest projecte musical, no? Llavors ella canta i l'altra també a vegades fa veus, però també té un instrument, no? I ella és com molt poètica, la meva filla. Té, com, té la poesia integrada dintre...
0: I té una mica de Brasil, Bossa Nova, sí, dins,
1: clar,
0: eh?
1: Sí, sí, no, no, canta brasileny, però... Sí. Una meravella.
0: L'hem
1: no?
0: sentida, sí, sí.
1: Llavors canta tant en brasileny com en alemany, com en català, com en castellà, com en anglès, vull dir, és multilingüe, no? La veritat és que això ho ha aconseguit.
0: Bé. Escolta, ara parlàvem d'això de la llengua, sí, o del llenguatge de les dones, sí, i dels homes. Mira, estem a les dones i els dies. A mi, sí, m'interessa, més que comparar, sí, que m'expliquis quin és aquest llenguatge de les dones, no? Perquè en aquest documental de Francesca i l'amor, que com dèiem, el podem veure al 3CAT, es veu molt això,
1: sí,
0: aquestes converses quan sopes, no? Mm-hmm. I t'expliques, sí, no? I a més en alguns moments beligerant, no?
1: Sí.
0: Perquè recordo un moment del documental, sí, que tu dius, per exemple, que tu no vols renunciar a l'amor, que tu, mm-hmm, en aquell moment tens ganes de trobar una parella, un, mm-hmm, company, mm-hmm, de vida i tal,
1: sí,
0: i n'hi ha d'altres que criden dient, però què m'estàs dient? Això no existeix, no? A quina conclusió heu arribat? Quin tipus de converses tenim?
1: Llenguatge, a veure, jo crec que a les dones ens agrada molt parlar de nosaltres i compartir els nostres plaers i els nostres patiments. Ens agrada molt, ens despullem entre nosaltres. No sé, és una cosa... Igual com dormim juntes moltes vegades i estem al bany i ens pintem o ens vestim juntes, ens passem la roba, ens vestim unes a les altres...
0: Jo aquest vestit que portes ja me'l pots deixar, que m'encanta, eh? Si no, te'l trauré.
1: Ja vens a casa, mirem l'armari,
0: d'acord,
1: i
0: d'acord,
1: el que vulguis. I ho fem molt, això. És una cosa molt de jugar, perquè és com també no prendre's tant en sèrio, no? Que és aquesta cosa a vegades que ens diferencia més dels homes, diguem, no? Que no, que...
0: Potser a vegades tampoc no ens hem cregut prou, eh? O no ens hem estimat prou, no? També el tema de l'autoestima l'hem de treballar,
1: sí,
0: també.
1: Sí, s'ha de treballar. Però aquesta cosa de l'empatia que fem les dones, que jo ho trobo molt divertit, uh-huh, la veritat és que ho trobo magnífic, poder perdre el temps d'aquesta manera i poder-nos passar hores parlant dels nostres sentiments, de les nostres projectes, de les nostres fantasies, de, bueno, això que et deia, despullar-nos, no? Que això és com molt, molt sa al mateix temps, no? Que et fa sentir com que estàs com algú que et comprèn, que comparteixes, que...
0: I també moments de fotre-us canya directament,
1: clar,
0: perquè aquesta amiga et diu, escolta, però què estàs esperant, no?
1: Clar,
0: una parella, un príncep blau,
1: sí,
0: no? Perquè això jo crec que ens ha fet molt mal a les dones, aquesta idea romàntica de la parella per sempre.
1: Bueno, és que, a veure, no deixa de ser que tenir una parella té un gust. A veure, jo me'n recordo, o sigui, ara diré alguna cosa que potser és sorprenent, no? Però quan em vaig separar del pare de la meva filla, que és potser l'única persona amb la que havia viscut abans, no? Quan ens vam separar i em vaig quedar jo, diríem, sola amb la Juna, clar, hi havia un moment que necessitava com aquesta energia que és diferent, o sigui,
0: l'energia masculina
1: és diferent, uh-huh, que la femenina,
0: sí,
1: que ho trobo que està molt bé, que hi hagi,
0: sí,
1: diferències d'aquestes, perquè si no seria molt avorrit. I aquesta energia de tirar a vegades endavant, bueno, pues mola, no? Té la seva gràcia,
0: i
1: no?
0: I tant.
1: Però també, pues, no sé, el carinyo que pots rebre o transmetre, que també trobo que és molt bonic. Jo una de les
0: Vols dir que ens hem tornat potser una mica cínics, o què?
1: Sí, perquè... Sembla que el que diré ara no mola massa o no està bé de dir, però...
0: Crec que m'agradarà bastant.
1: La cosa és que jo trobo que estimar és molt gustós. I això potser en la pel·lícula jo potser ho vaig dir-ho o pretenia dir, però jo trobo que estimar és molt gustós. Quan jo estimo la meva filla, jo me'n recordo, quan vaig tenir-la amb ella, vaig pensar, això no, és insuportable. No podré estimar mai a ningú més a la vida com estimo amb aquesta dona, però és que l'amor és molt fort. El concepte de l'amor és un, és algú meravellós que si ho pots tenir, mola. És que clar, i llavors renunciar a això, perquè sí, tampoc ho entenc, vull dir, però no vol dir que sigui per tota la vida. L'únic que hi ha per tota la vida és un fill, però l'altre pues, depèn de moltes circumstàncies que ara no enumeraré, però...
0: Però és possible, per exemple, trobar parella quan ens anem fent grans, o les dones cada vegada ho tenen pitjor perquè els homes en general busquen dones més joves, etc. Com ho vius tot això?
1: Bueno, jo...
0: Perquè tu també ho dius en aquest documental, que a tu t'agraden més joves, sí. I que no tens gens de ganes, sí, de cuidar ningú.
1: Exacte, doncs pues ho segueixo dient. I penso que saps que jo crec d'entrada que l'energia que tenim en general, que generalitzar és molt tonto, però jo per lo que conec, de les dones que conec, en general tenen totes molta energia. I molta energia bastant positiva, en principi, no? Aquesta energia és diferent amb els homes a partir d'una edat, no? I, clar, jo prefereixo, jo he preferit, doncs, quasi sempre m'ha passat que, exceptuant al principi, quan era jove, i quan vaig estar amb aquest home més famós, sempre, que era molt més gran que jo... Bueno, molt més, no, tampoc.
0: Però una mica més.
1: Una mica més. Però, no sé, sempre ha sigut gent més jove que jo. No sé, potser és la manera de ser.
0: O perquè tu ets més jove de d'esperit o del que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que pensa, el pare més. Potser es va equivocar, perquè quan jo vaig néixer no em va apuntar al registre.
0: Ah, no?
1: No, es va oblidar.
0: Que eres del Botanero, o què? A veure, què vol dir això? Que, jo, no es, que es va oblidar, sí, posar-te al registre.
1: L'edat
0: que potser
1: tinc...
0: tens més edat.
1: O menys.
0: O menys.
1: Clar, uau. És a saber... Perquè com que es va...
0: Però sabem la data o no tens aniversari, tu?
1: Tinc data, però la de l'aniversari, sí, la real, la que diu la meva mare, sí, és el 25 d'agost.
0: Clar.
1: Però la que està apuntat en el registre, sí, és el 4 de setembre.
0: Ai, ai, ai.
1: I vol dir
0: ets
1: que...
0: Ets Virgo igualment.
1: Sí. Però quan va néixer el meu germà, sí, clar, que era l'home, no?, següent, que van passar 6 anys, llavors... Van veure que jo no estava al registre.
0: Yeah.
1: Vaig estar 6 anys no existint en el registre, el qual m'encanta.
0: Això tot encanta.
1: Però ho vaig trobar, bueno,
0: deliciós,
1: un regal del meu pare. I llavors va dir, aquesta va néixer un dia que plovia molt o que feia molta calor, va dir, es va inventar el dia que li va venir. I l'any, jo crec que també, però bueno, jo...
0: O sigui que té 30 anys, vaja.
1: Sí.
0: Lec, eh? Una llista ben diferent de música que ens ha portat la Francesca Llopis. M'encanta perquè les Wet Leg deuen tenir 25 anys com a mínim i, o
1: 30,
0: màxim,
1: 30,
0: màxim.
1: 30,
0: sí?
1: 30, 30,
0: ho has mirat
1: 30,
0: i tot, eh?
1: Sí, sí,
0: són molt joves,
1: molt,
0: són molt joves.
1: Bueno, la meva filla en té 29.
0: I ho fan fantàsticament, sí, bé, aquest grup de la Illa de White.
1: Sí.
0: I res, m'agrada molt que hagis portat això, em deies, són molt sexis i no se'n donen compte.
1: Sí, de natural.
0: De natural.
1: De natural,
0: tu,
1: sí, sí.
0: No? Com portem això del sexy? Què és sexy per tu?
1: Jo no sé, jo trobo que sexy és quan tens aquella cosa graciosa, no? Que tens com un bon... com un somriure, no? Hi ha un somriure, una manera de mirar... que és com natural, eh? Això no és, jo me'n recordo, de petita, la meva filla tenia una amiga que tenia 6 anys i és que era sexy, o sigui, de natural, ella no podia evitar-ho, era com, li sortia com una cosa del cos així, però era mega sexy aquesta, no? I llavors, també pues, el cos t'ho dona, vull dir, el nostre cos és com molt generós, no? Jo el trobo... com natural, no? Vull dir, naturalment aquesta cosa...
0: De les dones ho diries en general, això, de la sexicitat, o...
1: diria...
0: Ara ens
1: hem
0: inventat una paraula.
1: Sí, jo diria de les dones, eh? Hi ha, bueno, els homes també tenen un altre departament, diríem, de la sexualitat o la del rotllo sexy, no? Però... Clar, la cosa de les dones és inevitable. O sigui, hi ha algú una cosa rodona, una cosa amable, una cosa així com voluptuosa, tal, que sí, no pots evitar, està allà. Tu pots negar, si vols, però és una mica... No cal.
0: No té sentit, no?
1: No.
0: Abans parlaves de... Bueno, parlàvem de lligar i parlàvem de tot això. Ara estem parlant de sexualitat. Les dones d'una certa edat sembla que no tenen sexe. Mentida.
1: És,
0: no?
1: Mentida.
0: I a més se'n parla sempre de males maneres,
1: sí,
0: i amb un punt de tabú.
1: Ui.
0: I crec que fins i tot potser m'estic passant perquè jo encara no tinc la teva edat, però potser es pot tenir el millor sexe de la vida, no? Quan et vas fent gran.
1: Mira, d'entrada no et quedes prenyada, que això ja és molt important, no? Que pots fer el que vulguis perquè no et quedes prenyada. Això mm-hmm. és una de les coses que vaig agrair més de la menopàusia, no tenir que tenir aquest problema de tal, no? Però també com que tens que buscar-te recursos, perquè, clar, sí que el cos no funciona igual, no? No va canviant, no? No és igual. Vull dir, la pròpia naturalesa, pues, és com la pell,
0: s'asseca,
1: pues, a l'interior de la teva vagina, pues, també s'asseca més, i saber-ho ajuda, pues, a ajudar-te a tu mateixa, no? Vull dir, de la mateixa manera que et poses crema cada dia per la cara, jo ho he fet tota la meva vida, no solament ara perquè tinc pell seca, no? Uh-huh. I llavors, pues, que igual que et poses crema, perquè si no sembles un pergamí, o tens la sensació de pergamí, pues, pues també tu, no sé, t'ajudes, no?, d'aquesta manera, no?, com també la pràctica del teu propi cos no solament te l'han de fer des de fora, sinó que te la pots fer tu mateixa i és que...
0: I això s'entén a l'altra banda, amb els homes? Els homes ho entenen?
1: Home, estan obligats a entendre-ho.
0: Estan obligats, eh?
1: No hi ha un altre.
0: Sí, tot allò que no vam parlar quan érem joves, que no explicàvem el que volíem i que ens agradés que ens fessin, etc., arriba un punt que es posa sobre la taula perquè el cos obliga, no?
1: Sí, bueno, i perquè
0: allò,
1: també...
0: Allò, noblesa obliga.
1: Sí, perquè també saps, perquè ja tens experiència, no? I també... I amb els homes també els agrada, que els hi diguis, perquè sí, també els agrada que els hi diguis, perquè no tenen el mateix cos que tu, no reaccionen igual, no tenen un clítoris, no sé com dir-te, no tenen una vagina, no tenen un punt D, no? Vull dir, tot això, si no els expliques bé, o els hi dius, o ja ho saben, perquè ja els hi dius, doncs és molt millor, no?
0: M'encanta.

0: Sentint aquesta versió de la Nico de My Funny Valentine. Wow. Quina meravella, aquesta cançó.
1: Jo la canto.
0: Sí? Sí, a veure, ens la pots cantar?
1: No.
0: Aquí a la ràdio, no? No hem begut vi, estem amb aigua aquí, no?
1: No, anava a demanar un gin tònic, per poder-me... Però, bueno...
0: No faig falta, no? Soc molt simpàtica.
1: Sí, ets molt simpàtica i ho fas molt bé.
0: My Funny Valentine, aquesta sí que és una història d'amor... Preciosa, no, aquesta cançó?
1: Sí, molt bonica. No canvi res per mi, no? Això és la frase, no? I com la va descrivint, no? Ets el model del meu desig, no? És molt bonic, sí.
0: Ens fa falta, eh? Mm. Ens fan falta cançons d'aquestes i també saber-les aquí cantar, sí, no? No sé si dir-ho d'aquesta manera.
1: Sí. No, però aquesta és molt bonica. Sí.
0: Aquesta cançó, que dius que la cantes i tot, on et porta? Que és una cançó aquella típica que et vas posant en moments determinants?
1: Bueno, és que a mi la Nico, ja parlant... Sí, la Nico és una
0: la Nico cantant, de la Velvet.
1: Uh-huh. Sí, és algú que sempre em va fascinar molt, tant com a personatge com a cantant, no? Després la vida la va portar per uns llocs que tampoc van interessar-me tant, però durant l'època de la Velvet era una cosa, un hit total, no? I la cançó, jo quan la vaig escoltar, em va agradar molt aquesta definició d'aquest personatge o d'aquesta idea, no?, d'algú amb el que tu voldries, no?, com una certa identificació, no?, que siguis una obra d'art, no?, perquè jo crec que som obres d'art, no nosaltres mateixos, no?, o que la nostra vida ho hauria de ser una obra d'art, perquè és el que ens fa lliures i és el que realment penso que si ens veiéssim, potser allò que parlàvem abans de l'estètica té que veure amb això, no?, que penso que som una obra d'art.
0: Som una obra d'art,
1: no?
0: Sí. Bonic, això. Mm. Escolta, la Samantha Hudson s'ho preguntava en aquell documental de Filmin.
1: Sí.
0: ¿Acaso soy una obra d'arte? Sí. Doncs tu li respons que sí.
1: Pues sí, ho és.
0: Ho som tots.
1: Som una obra d'art perquè és una meravella el que fem, les persones...
0: Com... Moure'ns, respirar, etcètera, no? De fet, tu és alguna de les coses que tu has fet en la teva obra. A vegades ens has convertit en insectes, a vegades ens has convertit en humans, no? Ara que sentíem aquesta música i parlàvem de tot això, jo també estic pensant que tu vas viure una

0: època de molta d'alliberament, no? De l'alliberament de la dona i de canviar moltes coses. És també el moment de l'experimentació de les drogues. Com has viscut tot aquest temps, no? També vas estar a Londres a l'època del punk.
1: Sí.
0: Això, escolta, es mereix un altre programa.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Sí, el que passa és que jo no era molt conscient, eh? Jo anava passant per la vida perquè vaig haver d'aprendre moltes coses per el meu context familiar, doncs vaig haver d'aprendre moltes coses per mi sola, com experimentant i treballant, però clar, jo penso que havia de treballar molt, vull dir que no, que per mantenir-me havia de currar.
0: Que no tenies temps d'anar allà a cantar amb els Sid Vicious.
1: No tenia temps. La veritat és que quan vaig estar a Londres vivint aquell temps, sí, estava atònita, no?, de lo que era Londres als anys 70, i em va semblar meravellós. Però l'experiència de les drogues, per mi, o sigui, la Maria, el Hash i tot això, era com una companyia, però tampoc era... No he sigut mai una...
0: Va fer una mica de por, no?, potser?
1: Bueno, és que potser no estava... No estava
0: basat. No era el teu.
1: Jo crec que hi ha persones que els agrada molt i altres que no ens agrada tant, no sé. Però a mi, jo el que sí que practico molt és pues, fer-me un porro cada dia, o més o menys...
0: Practico. M'ha agradat el concepte, jo practico.
1: Sí, doncs pues, un porro tant a quant. I després, pues, a vegades, pues, drogues una mica més allò per divertir-se, doncs pues, sí, també, no? No em nego, però no sóc de tanta tendència. Encara que les he provat totes, com aquell qui diu, eh? Vull dir, no me n'he deixat cap.
0: Està lligat amb l'hedonisme o està lligat a vegades amb deixar el que ens fa patir, en el teu cas?
1: Per un costat hi ha cert hedonisme, eh? I per l'altre potser és també una mica de més que, bueno, d'oblidar, no, perquè tampoc, jo no tinc grans coses que oblidar. En tinc alguna, eh? No?
0: Alguna.
1: Però, bueno, oblidar no és exactament la paraula, però...
0: Deixar de banda, no?
1: Sí,
0: potser?
1: Que no vull tenir-ho davant, no? Però, no, jo crec que per mi les drogues són més aviat un divertiment, no? Han sigut, o són, perquè ja et dic, jo... No,
0: practica.
1: Sí, practico.

0: black coach of sorrow has taken you.
1: Billie Holiday, aquí en aquesta llista final, aquesta playlist que ens, a la que ens convidava la Francesca Llopis. Gloomy Sunday, o sigui, un diumenge trist, no? Un diumenge així perillós.
2: Sí, sí.
1: Tu ets d'aquestes que el diumenge a la tarda no vols saber res de ningú, o no?
2: A veure, a mi tant me fa el dia, perquè jo el dilluns no tinc un problema. però el que... Bueno, els diumenges estan marcats perquè, vulguis que no, té una cosa que té a veure amb la família, no? Pues de petita, potser és un
1: allò,
2: record...
1: el tortell, no?
2: Sí.
1: I si no tens el tortell, perquè no el tens? I si tens, sí. I si has d'anar a buscar el tortell, perquè l'has d'anar a buscar?
2: Té alguna cosa així, però com que jo me'n vaig a l'estudi o em poso a pintar o tot...
1: Saps? Doncs és igual. Dilluns que dimarts, no, que dimecres.
2: Exacte, no és un problema per mi, això.
1: Ja ho veig.
2: No.
1: Doncs escolta, Francesca Llopis, ens hauríem quedat aquí amb tu una setmana, tots els dies de la setmana. Ha passat una hora, eh?
2: Ja?
1: Ja ha passat una hora. Una hora de rellotge més avui, eh?
2: Vaja,
1: perquè
2: vaja.
1: Hem anat per l'exclusiu digital, una hora de rellotge.
2: I el Robert Wyatt no en parlem?
1: Ara parlarem tu i jo. Però vaja, va col·laborar amb un dels músics que m'agrada més en aquest món, el Robert Wyatt,
2: sí.
1: Que és un senyor magnífic,
2: sí.
1: Que va tindre un grup que es deia Soft Machine,
2: sí.
1: Que va viure a Castelldefels,
2: sí.
1: I moltes altres coses.
2: I supergenerós.
1: Però... I supergenerós, però escolta, vens un altre dia i en parles. Va. Què et sembla?
2: Vale.
1: Convidadíssima. Aquí ho deixem nosaltres, l'equip de les dones d'ahir els dies. Aquest programa que hem fet, Mireia Dalmau, Roser Pereira, Montse Comella, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ha estat l'acte principal de la visita de Lleó 14 a Catalunya, en què han participat 8.000 persones. Una inauguració que s'ha tancat amb muntatge espectacular, que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la seva obra magna, i s'ha format la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. El papa Lleó 14 ha beneït la torre més alta del temple amb aquestes paraules.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: La cerimònia l'han seguida les màximes autoritats del país i de l'Estat. A l'exterior, a través de les pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular. Hubiera valido la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
6: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim, que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants. És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
1: L'Iran anuncia el tancament total de l'estret d'Hormuz després dels nous atacs dels Estats Units aquesta nit contra objectius militars iranians a la zona. Washington nega que l'estret estigui tancat i adverteix que reprendrà els bombardejos si fracassen les negociacions. Mentrestant, una delegació de Qatar continua a Teheran intentant mantenir oberta la via diplomàtica.
6: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les hipoteques.
1: Fira de Tàrrega farà la seva 46a edició del 10 al 13 de setembre, sota el lema Celebrem. La programació estarà formada per una 60ena d'espectacles amb una oferta presència de companyies internacionals. Seran 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 muntatges de carrer. Avui ja s'acaba la selectivitat. El primer examen d'aquest tercer dia de les proves serà el de llengua catalana i literatura, i just abans del migdia els estudiants s'hauran d'enfrontar a matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques socials.
6: Ahir van fer els exàmens d'història i el d'història de la filosofia. En aquest últim van haver d'analitzar, per exemple, l'afirmació Déu ha mort, des de la perspectiva de dos autors occidentals. A la prova d'història se'ls va preguntar sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 30 o la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes ens explicaven això.
7: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo, entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
8: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
9: Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
1: A esports, el San Antonio Spurs s'estan imposant clarament a domicili als New York Knicks en el quart partit de la final de la NBA. Els Spurs guanyen a aquesta hora per 80-95 en la recta final de l'últim quart. Si s'acaben imposant, els de San Antonio igualaran la final a 2 victòries i recuperaran el factor pista.
6: Aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per primer cop en 3 països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions.
1: I el Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València en el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per un ajustat 118-117 i, a més, després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga avui el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana. De moment, victòria parcial per 1-0.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 11 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui tindrem un dijous amb núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, amb alguns plugins matinals. Durant la resta del dia el temps serà assolellat, les temperatures pujaran amb força al Pirineu i una mica a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors que no passaran dels 32 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Vicent de Torelló el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15:12.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita d'una de les persones més optimistes de Catalunya i que, a més, avui fa anys. I diu així: estem convençuts que avui serà un bon dia.
0: Però no m'ho veig jo. Moltes gràcies.
2: Per molts anys, Xavi.
0: Home, que bé. Moltes gràcies, Mariol, Roger. Gràcies, també, Àlex. Què tal? Espera, que no et sento.
3: Pitjor que tu avui.
0: Jo.
3: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
3: I amb molta felicitat de poder compartir aquestes primeres hores del teu aniversari.
0: Vaig néixer 3:45 del vespre, oficialment.
3: Però això ja és igual. Bueno, doncs marxem.
0: Parlem amb la Tere, que us acabi d'arreglar això.
3: Tere, arreglem l'hora. Va ser l'hora que et van inscriure, però la Tere aquesta hora ja estava patint.
0: Sí, pobra, va patir una mica. Va arribar al terratrèmol a Can Canelies.
3: No, home.
0: Encara ho recorden, a casa.
3: Sí, 45 anys després encara hi ha rèpliques.
0: Sí, encara se'n parla. La meva germana és una persona tranquil·la, es portava molt bé, i vaig arribar jo i vaig revolucionar una mica la casa.
3: Va fer de com que el primer ha sortit tranquil·let, no, i vas sortir tu.
0: Anàvem molt confiats a casa. Gràcies, estimats. Doncs bé, encetem un nou dia i ho fem amb un objectiu, el de no oblidar mai els nens i nenes que vam ser. És a dir, mantenir una mica aquella part d'aquells temps on, mentre jugàvem, el rellotge no importava. Segur que el recordeu i potser de tant en tant, home, doncs també ho enyoreu. Per què dic tot això? Doncs perquè avui, 11 de juny, és

0: conegudíssima cançó Dinner Circle titulada Games People Play, que ens serveix per explicar aquest Dia Mundial del Joc i que serveix per destacar la importància de preservar, promoure i donar prioritat al joc per totes les persones, especialment els nens i les nenes. Perquè més enllà de la diversió i recreació, el joc és un llenguatge universal que parla amb persones de totes les edats i que transcendeix fronteres nacionals, culturals i socioeconòmiques i alhora estimula la resiliència i la creativitat. Però hi ha molts infants que no tenen ni l'opció de jugar i per això també cal recordar que privar el joc perjudica directament el benestar i el desenvolupament dels més petits. Aquest dia també serveix per fer una crida a les polítiques, la formació i el finançament per integrar el joc a l'educació i als entorns comunitaris a tot el món. Que la vida sigui un joc, malgrat aquestes hores del matí, que no ens falti la diversió i que sapiguem celebrar les victòries, però sobretot entomar les derrotes. I tal com cantava en Charango, tant de bo la vida fos més innocent, un joc de nens.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa d'aquest dijous, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, a partir de les 6 comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no sé si sabeu que el Papa ha estat a Barcelona aquests
0: no
2: dies.
0: Diguis.
2: Doncs aquest matí a les 8 marxa.
0: Sí, ho han portat molt en privat.
2: Ah, sí, sí, sí, no se n'ha parlat.
3: Discretet.
0: Escolta'm, quina virgueria ahir, per cert, l'espectacle de la Sagrada Família.
2: Meravellós.
0: Va ser espectacular, sí. Més enllà de que creguis o no creguis en la religió catòlica. El que va fer ITV3 va ser espectacular i tota la litúrgia que envolta aquesta cerimònia va ser brutal.
2: I espero que el Papa, que va dir que era del Madrid, quan li van preguntar si entre el Barça o el Madrid es quedava al Madrid, ara ja sàpiga quin és el costat bo de la història, perquè
3: sí, sí,
2: entre el que li van fer allà
0: perdó, ja va passar també quan va visitar Montserrat, que és que va ser tot...
2: Bueno,
0: és
2: farem que... uns símbols. Farem uns símbols bonics per exhibir. I està bé. Escolta'm, doncs avui li direm adéu al Papa, literalment, perquè anem a l'aeroport a veure com marxa i explicar-ho, perquè marxa 8:45.
0: El vaig veure molt cansat,
2: Home,
0: déu-n'hi-do, la gent que porta el Papa.
3: Home.
2: Ha tingut tot. Si tu a les 7 de la tarda estàs com estàs amb la teva edat, imagina't ella amb tot el que va portar ahir.
0: Hi havia allà la missa de Montserrat, pobra, que és que aguanten estoicament, perquè tot aguantat no ha de ser gens senzill,
2: Doncs avui en parlarem, farem una mica de balanç, també en parlarem amb una de les persones que ahir es va reunir amb ella al Raval, amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, però també parlarem d'una altra cosa que va passar ahir, que és aquest tiroteig, o aquesta persona a qui van matar amb un tret al cap, enmig del carrer, al centre de Barcelona, a les 10 del matí. Ens preguntarem com pot haver passat això en alerta 4/5 i amb un desplegament com el que hi havia ahir. I davant d'una comissaria, en parlarem amb la Maica Navarro, també amb l'experta en seguretat Montserrat Iglesias. Després farem una mica de taverna, que sempre ve de gust un dijous, i a les 11, perquè ara sí comença el Mundial, i si la torre del Papa us escolta, si no sabreu la torre del Mundial...
3: El que estaves esperant, Canalies,
0: Vaja, el que em dóna vida.
2: Aquí vas, amb Curaçao, amb Cap Verd, quina és la teva selecció?
0: Totes.
2: Avui hi ha un Mèxic-Sud-Àfrica molt interessant. Que
0: Sud-Àfrica no guanyarà.
2: Espero que demà... espero que els partits que toquin a l'hora de matiners els narris en directe, perquè això és el que...
0: I tant. A mi que em posin aquí la pantalleta i els vaig retransmetent, no et preocupis.
3: Ai, seria divertidíssim.
2: Una bona esportiva amb el Ramon Bés, el Carles Panxar, la Carme Barceló, el Torquemada i l'Emilio Pérez de Rozas.
0: Has parlat abans de Maica Navarro, també l'escoltarem d'aquí uns moments al programa, perquè va passar per la Renaixença d'en Peyu.
2: Ah, sí.
0: Va explicar coses interessants. No us perdeu el programa matiners, perquè d'aquí uns moments la recordarem. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem a 4:06 del matí. El meu narrador oficial dels partits del Mundial serà Àlex.
4: Jo m'he i també et parlaré de coses del Mundial avui.
0: A veure, què m'expliques, Àlex? Ja passat mentre dormia.
4: Saps que es fa a Mèxic, a Canadà, als Estats Units, però compte, perquè Donald Trump no és precisament molt amic dels estrangers que hi volen entrar a treballar als Estats Units. Doncs atenció, si sou influencers i voleu aprofitar l'esdeveniment del Mundial per anar al país dels somnis, això que ara es diu crear contingut. És a dir, anar allà i gravar 4 reels, penjar 20 stories i tornar amb la paleta plena de likes. M'ha quedat bé, això,
0: Que doncs, cap poètic estàs aquestes hores.
4: Si hi aneu només amb un visat de turista, podeu patir, perquè l'oncle Tom us estarà vigilant. Aquesta matinada les autoritats nord-americanes han advertit que crear contingut i cobrar-lo mentre ets al país es considera treball dins del país.
0: Puc creure't. Traducció. Et cobraran impostos?
4: Traducció. Si fas un vídeo de l'estil "Mireu aquest hot dog gegant de Nova York mentre menjo just abans de veure un partit de Nova Zelanda de Tim Payne".
0: Sí, home, Tim Payne, forever and ever.
4: Si feu un vídeo d'aquest estil, us pot sortir molt car. I no és broma, els que incompleixin les normes poden perdre el visat i acabar expulsats del país.
3: Mare meva.
4: I dic que no és broma perquè ja ha passat. I si no, li he de preguntar a Carby Lame,
0: sí,
4: líder de TikTok, que l'any passat va tenir problemes migratoris als Estats Units. Així que, si aneu als Estats Units a fer diners publicant coses a Instagram, plantegeu-vos la possibilitat de canviar el visat. No de turista, sinó de treball.
0: Com estan les coses, de veritat, per favor? És a dir, que des de fora ja no pots promocionar els Estats Units.
4: El que no pots fer és fer diners dins dels Estats Units.
0: Però si és la terra de la llibertat i de...
4: Home, de la terra dels diners. Pensa que,
0: no,
4: que és més la terra
0: americà,
4: dels diners.
0: El somni americà, que et costarà el que ens has explicat. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara.
0: Fregant ja un quart de 6 del matí, aquestes hores també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor, Lara.
3: Avui el món és un lloc millor per la Carme López, de 96 anys. Després que,
0: no,
3: Drets... sí, després que Drets Socials li denegués el grau 2 de dependència, ara el departament ha rectificat. La Carme no hi veu, de fet veu ombres, pateix sordesa, té insuficiència cardíaca, porta caminador, només surt acompanyada i li han de preparar el menjar. I tot i així, fins ara no li havien concedit el grau 2 de dependència. Per sort, ara les coses doncs han canviat. Ho hem llegit a la Vanguardia.
0: Bona notícia per començar el matí per la Carmen López, de 96 anys. Amb aquesta rectificació, aquestes notícies ens fan pensar que el món pot ser un lloc una mica millor. I alerta, perquè toca parlar d'un dels protagonistes d'aquests últims dies, que és Antoni Gaudí. I d'una cosa, Marta, que se'n parlarà poc.
3: Sí, un dels grans consells que va deixar-nos per aconseguir l'èxit, la frase és que per fer les coses bé, cal primer l'amor i després la tècnica. Mira. Una frase, per cert, que es va poder veure ahir a l'espectacle amb els drons, dibuixats al cel. Això, doncs, evidentment, ajuda a entendre i molt la figura de Gaudí, perquè continua i sobretot el per què continua despertant tant interès un segle després. Tot plegat ho analitza la periodista Sílvia López, ho fa a la revista Lectures en un article en què explica que l'amor del que parla Gaudí s'ha d'entendre com la dedicació i l'entrega a la feina ben feta, i la tècnica com l'eina que permet fer possible i tirar endavant aquesta imaginació. I el gran exemple és, evidentment, la Sagrada Família, que és el llegat més gran que ens ha deixat Gaudí.
0: Molt recomanable, per cert, veure el Sense Ficció de la Sagrada Família, que el podeu trobar a la plataforma 3CAT, on val la pena recordar una vegada més la figura de Gaudí i tot el que han fet els arquitectes que l'han precedit per aixecar la Sagrada Família. Recomanadíssim. I ens quedem amb aquesta frase del geni Gaudí, que diu: per fer les coses bé, cal primer amor i després tècnica. I amb quina bona notícia arrenquem aquest dijous?
3: Doncs bona notícia per la gent de Llinars del Vallès.
0: A veure.
3: L'Ajuntament ha començat a treballar en el projecte per crear una segona escola bressol al municipi. Això es deu a la limitació de places de l'actual, que ja no tenia capacitat per abastir la demanda de tota la població. L'any passat, aquesta escola bressol, la que ja hi havia, la Petits Estels, ja es va ampliar i va augmentar la capacitat de 94 a 122 alumnes, tot i així el consistori. Diu que és insuficient, que realment falten places i ja treballa per obrir-ne una segona. La nova escola s'ubicarà en un terreny al costat de l'Escola de Música.
0: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio en català. A aquestes hores volem saber quin motiu tenim per saltar del llit i com cada dia ens ho explica l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit, per a qui encaixi amb el perfil, és postular-se a dues beques que convoca la Fundació Dalí. Totes dues permeten una residència de 6 mesos a Figueres. La primera està relacionada amb la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu. La segona està vinculada a la documentació, estudi, catalogació i anàlisi conceptual de l'obra gràfica de la col·lecció de la Fundació Dalí. La remuneració és de 9.000 euros cadascun.
0: Bones notícies, doncs, per l'art i els artistes catalans, que en tenim dos com Dalí i Gaudí.
3: I
0: això és una meravella, artistes coneguts a nivell mundial. Despleguem la revista del cor, toca parlar d'un actor també estimadíssim, fantàstic i meravellós, que és Ricardo Darín.
3: Sí, perquè ha passat pel programa Cara al Show de Marc Giró i ha explicat com està sent la seva experiència com a avi. Recordem que fa 4 mesos que ha sigut avi del fill de la Úrsula Corberó i del seu fill, el xino Darín.
6: Yo estuve cuando él nació aquí, claro, en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... Es tan frágil un bebé, sí, recién nacido. Y ahora no, ahora está por cumplir 4 meses.
7: Hoy está ya.
6: Está robusto, está muy simpático. También es cierto, hay que decirlo, que tenemos por delante no solo yo, Florencia, que es la abuela, y Clara, que es la tía.
7: Sí.
6: Tenemos por delante un reto que es tener esta conexión y este amor a distancia. Estamos viniendo todas las veces que podemos. Ellos harán lo mismo las veces que puedan ir para allá.
7: Claro, porque tú vives en Buenos Aires. El campamento base lo tenéis en Buenos Aires.
0: Ai, quina meravella, Ricardo, tenint tota la família, i que important això de crear aquests vincles amb la distància, que hi ha moltes famílies que estan separades durant anys i que no es poden veure. I, a veure, Marta, per Déu, aquest titular, el cor també batega amb Ronaldinho.
3: Sí, i amb la nova música que ha fet.

0: Ai, ai, ai.
1: Val. Ja l'hem sentit,
0: és
1: a Ronaldinho, eh? Ja l'hem sentit.
0: Aquest és Ronaldinho cridant?
1: Aquest és Ronaldinho cridant. S'ha estrenat.
2: Té bona veu.
0: Com però què avui dius?
1: Només cride.
2: Té bona veu.
1: S'ha estrenat com a música, amb el seu primer projecte, que es diu Camisa 10, que ha sigut el número sempre que ha portat a Ronaldinho, molt original ell també. L'àlbum acaba de sortir, va sortir ahir. He intentat escoltar les cançons, sincerament, no les acabo d'entendre gaire. Són dos volums. Hi ha un primer volum on hi ha 29 cançons.
0: Què?
1: I l'altre volum, que en té 30. En total, 59 cançons en què canten en castellà, en anglès i portuguès. És veritat que no cante en totes. De fet, només hi ha tres cançons on se sent Ronaldinho i ell fa les altres cançons com de productor.
0: Val.
1: I allà hi ha col·laboradors com Kiko Rivera,
0: vinga,
1: ja pot, Juan Magán, Pitbull.
0: Déu-n'hi-do.
2: És que això és Pitbull, no?
1: Sí, sí, aquest és Pitbull amb la cançó que es diu Vamos Celebrar.
0: Vamos Celebrar.
1: Vamos Celebrar.
0: Mare meva, de veritat.
1: Intentat, de veritat, eh? Buscar la lletra. Bueno, potser d'aquí una setmana podem analitzar la lletra, però sincerament...
0: Què dius, Sara? Bon dia. Què em dius? Que està plovent aquí a Barcelona.
2: Què dius? Que tinc la roba estesa.
0: Però si ho hem explicat al principi... Espera, fem una cosa, canviem aquesta sintonia, sí, que m'estic tornant boig. Ara, respirem una mica, demanem disculpes des d'aquí als matiners de Catalunya Ràdio, sí, també els que ens escolteu a través d'ICAT, la Ràdio Inquieta, que té una selecció musical molt millor, sí, que el que ens ha presentat a Ronaldinho. Sara, ja ho hem comentat al principi dels matiners, però ara plou. Oficialment a Barcelona. Aquí, almenys a la Diagonal, carrer Beethoven Diagonal.
2: Quina mandra. Però
0: després ja hi haurà clarianes i el país s'obrirà i brillarà també per dir-li adéu al papa. Quins sons deixa la ràdio, per cert?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sergio Dalma ens va explicar anècdotes de la seva trajectòria l'endemà d'haver cantat davant del Sant Pare a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat, a Sabadell.
0: Sí.
3: Jo anava als maristes i amb la guitarra cantàvem a l'església durant la missa i havíem fet coses als maristes i ahir se'm passava tot això pel cap de dir, ostres, de cantar allà a l'església i ara davant del Sant Pare, no.
0: I quan falten 8 minuts per arribar a 6:45 del matí, avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. I alerta, perquè m'han explicat la gent d'astrocat.cat que avui és un dia especial. Veurem per què. I ens ho explica aquestes hores del matí en Sergi Tous. Sergi, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui és un dia especial. Per molts anys, Xavi. Com que fas anys, m'he mirat la teva revolució solar, que és com el clima astrològic del teu nou any. I t'ho diré amb carinyo. No t'ha tocat un any de migdiada i manteta. Amb ascendent escorpí i sol a casa 8, aquest any ve a remoure, transformar i fer neteja emocional de la bona. Els vincles també es mouran, així que poden venir converses importants. Però tranquil, amb la lluna a Taure, el teu salvavides serà anar a poc, tocar de peus a terra i no oblidar el plaer. Xavi, felicitats. Any intenset, però potent.
0: Ja em van dir la gent d'astrocat.cat quan
1: vam
0: fer l'últim programa de l'any, que a mi m'esperava un any mogudet, eh? I m'ho tornen a confirmar avui, mare meva.
1: Bueno, pues paciència, agafa-t'ho...
0: Hauré de prendre les decisions a poc a poc.
1: Sí, amb amor i després la tècnica.
0: Jo que ara. Ara. És el que em falta polir, la tècnica és l'únic que em falta polir.
1: Amor ni amor.
0: Exactament. En tot cas, Lara, aquí bufaràs espelmes aquest dijous 11 de juny.
1: Doncs mira, tu mateix bufaràs espelmes, perquè l'11 de juny és un bon dia per néixer. Avui tenim un bon quartet d'estrelles, també, a banda de Xavi Canalies. Per això felicitem l'actriu Maria Barranco, que avui celebra els 65 anys. D'actriu a actriu, la meravellosa Núria Esper, també bufaràs espelmes, concretament 95. I acabem amb un parell d'actors. El primer és Francesc Orella, que en fa 69, i acabem felicitant l'actor Hugh Laurie, que arriba al 67. Moltes felicitats a tots i a totes, i que l'energia de bessons us il·lumini el dia.
0: Ara!
5: A Catalunya Ràdio comença el dia amb els matiners.
0: Aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio, recordarem també alguns moments que ens ha deixat la Renaixença d'en Peyu, on Maica Navarro ens va explicar coses interessants. Però també, alerta, recordarem el Quanta Guerra, on Judit Martín ha visitat Eloi Vila en un programa excepcional on recorda la figura del seu avi. I també Naïm Samili, el recordareu, aquest tiktoker que s'ha fet conegudíssim per alterar alguns clàssics catalans. Serà d'aquí uns moments. Abans, per això, li posem música aquest dijous. Ho fem amb el so i l'èxit de Pet Shop Boys. És una d'aquelles cançons que ens empenya a arribar ja pràcticament fins a 6:15 del matí. Aquesta és It's a Sin. It's a Sin.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio abordarem les novetats del tiroteig que es va produir ahir al carrer Balmes de Barcelona. A partir de les 11 farem àgora esportiva amb motiu de l'inici del Mundial de Futbol. Arran de l'estrena de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm, a la tarda analitzarem les campanyes publicitàries que han tingut més repercussió a Catalunya. Mentre duri el Mundial, el Catalunya Nit s'escurça i serà de 10 a 11. Avui, a la sessió golfa, amb Àlex Gorina, recuperarem pel·lícules que parlen de l'explotació infantil.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 11 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Punt final, evidentment, de la visita del Papa, que aquest matí agafarà un vol per anar a les Canàries.
3: Lleó XIV va fer ahir al vespre l'acte central de la seva estada a casa nostra. Va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família i va parlar d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
3: A l'exterior i a través de pantalles gegants, milers de persones han gaudit també d'aquest moment històric.
5: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
6: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
7: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: Felicitats aquí també als companys de TV3 per aquesta fantàstica realització i aquest espectacle que van oferir per inaugurar aquesta Torre de Jesús. De totes maneres, Àlex, també hi va haver polèmica ahir.
3: Doncs sí, perquè cantaires de diverses corals que van participar en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar a l'espectacle final. Els van treure del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat un cantaire a 3cat.info.
8: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
3: La institució de la Sagrada Família ha contestat dient que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial.
2: Cimera d'Interior aquesta tarda per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal la plena llum del dia a Barcelona, el segon en 4 dies. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: De l'exterior, pendents, una matinada més de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Iran assegura que ha tancat completament l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió. En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
10: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
2: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès.
3: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i que tindrà un impacte directe en les quotes hipotecàries que s'hagin de revisar a partir d'ara.
2: I Àlex, també estaven pendents de la final de l'NBA.
3: Doncs esperava poder-te dir el resultat, però encara està en marxa, falta un segon, però estem davant d'un fet històric, perquè sembla que els New York Knicks estan a punt de culminar una remuntada històrica.
2: Mira,
3: han arribat a perdre de 29 punts, i ara mateix estan un punt per sobre a falta d'un segon.
2: Quina bestiesa.
3: Si s'acaba confirmant la victòria dels New York Knicks, situarien el 3-1 al marcador, i podrien ser campions la matinada del dissabte al diumenge, un partit que jugaràs

0: màquina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantaires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants a El Mundo, l'ABC i El País.
1: I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotografies. El periòdico La Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, La Sagrada Família del Món. Diari Ara, Lleó 14, beneix l'obra magna de Gaudí, El Punt Avui, alçant la mirada pel català.
0: A Madrid, El País, el Papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo. Beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. ABC, Lleó 14, beneix la torre que culmina la Sagrada Família.
2: Ai, Déu meu, avui gairebé unanimitat també en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
0: L'Ara fa balanç de la visita de Lleó 14 i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
1: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que, en el futur, els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
0: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
1: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavater de Montjuïc.
0: El periódico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
1: I assegura que és compatible reconèixer que l'obra és la principal icona de Barcelona amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
0: El País també hi dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
1: Destaca que és un imant pel turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
0: El Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però en aquest cas a un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
1: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya i especialment a Barcelona ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix, diu, un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
2: Arribem ja a 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, també molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, aquestes hores del matí, repassem la premsa digital, perquè coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
3: Doncs uns atracadors que van entrar a robar a una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim al Mundo que era una banda perillosa que es dedicava a saltar establiments de luxe, mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar, en aquest cas, a una treballadora de la joieria que els hi mostrés les joies, un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, la policia, després d'una persecució, els va acabar detenint.
2: Mare meva, què ha tornat?
3: El Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de 2 anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se a 57 graus. És l'única font d'aquest municipi termal amb aigua calenta.
2: Una cosa que torna, però una altra que podria desaparèixer.
3: Sí, la duana centenària de l'Estació de França de Barcelona. Llegim al Tot Barcelona que l'Ajuntament està aprofitant les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició d'aquest edifici que hi ha entre Marquès de l'Argentera i el Passeig de la Circumvalació, davant del recinte de la Ciutadella, el Parlament. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora també és dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
2: I com ja acostuma a passar cada any, allau de voluntaris per al Tour de França.
3: El gran depart del Tour registra més de 7.000 sol·licituds de voluntaris per les 3 etapes de Catalunya, en concret, per exemple, a Tarragona. 2.800 persones han sol·licitat ser voluntaris en aquesta zona. Si llegim el diari Més, que ja han començat les sessions informatives per als responsables de voluntariat dels municipis per on passarà el gran depart, Viladecans, Ripoll, Vic, Granollers, Tarragona i Barcelona.
2: I ens ho estava comentant la Sara Llobet, que diu plou a Barcelona. Sí, confirmem que segueix plovent a Barcelona, almenys als estudis de Catalunya Ràdio, però Marc, quin dia ens espera per avui, més enllà d'aquests petits ruixats?
1: Sí, de moment aquests plugims matinals en aquest matí de dijous amb núvols a les comarques de Barcelona, també de Girona. Durant la resta del dia, però, el temps serà assolellat. Les temperatures pujaran amb força al Pirineu, una mica més a la resta del país. La calor es mantindrà continguda amb valors, però, que no passaran dels 32 graus.
2: En només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres, acompanyant-vos en aquest primer cafè del dia. I és moment, com sempre, amb la Marta Viana de repassar alguns apunts culturals.
4: Mireu, comencem avui amb una exposició perquè Miquel Barceló inaugura la galeria Artur Ramon Art. És una exposició sobre gravats de Barcelona entre el 2010 i el 2026. I avui, que es commemoren els 50 anys del primer concert del Rolling a Espanya, amb el concert que vam fer a la Monumental en plena transició, doncs dir-vos que el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han publicat el llibre

0: Black and Cat, és un llibre en què recullen la història d'aquella actuació molt convulsa, i el mateix escriptor, Jordi Novell, ens ho explicava pels matines que hi trobarem.
1: Black and Cat és un llibre que explica la història del primer concert dels Rolling Stones a Catalunya l'11 de juny de 1976, arrelat de què va passar abans, què va passar durant i, sobretot, també, què va passar després d'aquest històric concert.
0: Ahir es va presentar a Barcelona i aquest dissabte, 13 de juny, apunteu aquesta data perquè es presenta a Girona a la llibreria que es diu Llibreria 22. Dit això, anem amb propostes musicals. Vinga. La primera amb Pablo López. I sí.

0: veu que té Pablo López, sí. Per favor, que és una maravella, que no es pot aguantar les cançons que fa, per favor.
1: Mira, i és un tio que m'agradaria molt veure en directe, perquè no l'he vist i crec que seria molt xulo.
0: I moltes vegades, no és la primera que ho fa, que trepitja al Liceu de Barcelona, sí, per oferir la seva música en directe.
1: Sí, sí, concert avui a 9:15 del vespre. Si voleu anar, em sembla que encara queden algunes entrades, poques, però hi ha aquesta possibilitat. Si no, avui, molt diferent, concert de Venga Monjas a la Sala Polo de Barcelona.

0: El anzuelo.
1: Avui, concert, com dèiem, a l'Apolo, un concert, la sala obrirà portes a les 8 del vespre, però el concert, doncs, podreu estar per allà una estoneta abans, perquè no és fins 3 quarts de 9 del vespre. I també l'Apolo, però en aquest cas just al costat, que és el Teatre Apolo, avui a l'estrena del musical Tarzan, el musical, i a la Paloma passarà això.
0: Molt recomanable veure'ls algun cop a la vida en directe perquè són meravellosos.
1: Meravellosos, de Gramophone All Stars Big Band, aquesta banda de la Bisbal de l'Empordà, amb un concert que faran a la sala La Paloma avui a les 8 del vespre.
0: I amb només 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Alerta, perquè avui movem el dial a una data que molts dels que ens esteu escoltant segurament recordeu. És l'11 de setembre del 2001. En plena emissió de Catalunya Ràdio arriba la notícia de l'atemptat a les Torres Bessones de Nova York i una hora després comença un programa especial que sonava així.
2: Són les 4 de la tarda, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de 2 avions contra les Torres Bessones del World Trade Center de Nova York.
3: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues des de terra, des de la visió que dona Manhattan des de terra, seria la que queda a l'esquerra de les dues. I només ara, en aquests moments, queden en peus una de les dues.
0: La ràdio acompanyant en moments importantíssims i tràgics de la història, com va ser aquest fatídic 11 de setembre. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Brasil falten 17 minuts per la 1 de la nit. I allà aquí tenim, doncs, amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
4: Boa noite, matiners. Si mai us heu enamorat d'un brasileny o una brasilenya, sabreu que aquí no celebren el dia dels enamorats per Sant Jordi ni per Sant Valentí, sinó que ho faran demà, dia 12 de juny, en el dia dos namorados. Sonho você vem provocante. Me deu beijo doce e me abraçou. Una festa que cadascú celebra a la seva manera. Els restaurants s'omplen de parelles que comparteixen el seu amor i és un bon dia per donar-se regals, declarar l'amor per algú o preparar alguna sorpresa especial. Però no tot és tan bonic, perquè fer-ho el dia 12 de juny és per una data triada fa uns anys per uns grans magatzems per estimular les compres. Com a bons brasilenys, la raó de per què no ho celebren el dia 14 de febrer com gran part de Sud-amèrica és que aquell mateix dia celebren el carnaval i això per ells és sagrat. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Brasil pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, el tenim donant voltes pel món i en aquest cas recordant aquesta celebració del Brasil. Boas noites, també el Guillem Soler des de la ràdio. I a aquestes hores de la matí amb el Maiol Roger repassem alguns dels continguts que podreu escoltar a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Doncs mira, avui marxa el Papa després de 2 dies de visita a Barcelona que van acabar ahir amb aquest acte magnífic a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Seguirem la seva marxa, que és a les 8, quan passin 15 minuts de les 8 des de l'aeroport del Prat, i també farem una mica de balanç. Parlarem sobretot també d'aquest tiroteig d'aquesta persona a qui van matar ahir al centre de Barcelona ahir al matí, i sobretot de preguntar-nos no només què està passant per l'auge dels tirotejos, sinó com pot ser que ahir, amb tots els agents que hi havia a Barcelona i davant d'una comissaria, matessin una persona i l'agressor fugís, i encara que ens consti no l'han detingut. Ho parlarem amb la Maica Navarro i la Montse Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció de l'Autònoma. Després farem una mica de taverna, que és dijous i ja ve de gust estar el cap de setmana.
0: I tant.
5: I a les 11, Àgora Esportiva Especial, inici del Mundial Mèxic-Sud-Àfrica aquesta nit a les 9. Estàs nerviós?
0: Molt.
5: Amb qui vas aquesta nit?
0: Amb Sud-Àfrica.
5: Amb Sud-Àfrica, molt bé.
0: I creus que guanyarà?
5: Home, jo crec que Mèxic a l'Estadio Azteca tindria números de guanyar, però ja ho veurem. Tot això no ho hem de parlar nosaltres, sinó els especialistes a partir de les 11, si tens interès. Àgora Esportiva, ves a planxar Barcelona, Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
0: Déu-n'hi-do.
5: I ja ho tenim.
0: Gràcies, Maiol.
5: Marxis. Anem a dir-te. No vols res més?
0: No, ja la tinc per aquí preparada. Lara García, Marta Viana... Vinga. També els oients que ens esteu escoltant a aquestes hores del matí. Arriba el moment de la dada Mayol.
5: Avui una dada sobre les persones que exactament avui fan 45 anys.
0: Molt bé, Mayol. No m'hi sento representat.
5: I en concret, una persona nascuda l'11 de juny de 1981, quants segons ha viscut?
0: Hòstia, vaig a buscar la calculadora.
1: Podem treure la calculadora?
0: No.
1: I tu què estàs buscant?
0: No, coses del programa, d'en directe, que he de seguir presentant el programa.
1: No sé. T'estic veient.
5: Aviam, si em dieu, si em dieu mesos, dies, hores i minuts, també us ho accepto.
0: Que sé, Mayol, són molts números.
5: Bueno, aviam, si, la dada Mayol es basa en que vosaltres normalment dieu una dada aleatòria basant-vos en una aproximació.
0: Has
5: que
0: dit segons, eh?
5: Has dit segons.
0: Clar, milions, dies. Milions.
5: Va, voleu fer dies? Va, dies, dies va, dies, va. Milions. Us deixo a dies. Quants dies? Va, quants dies?
1: Molts dies.
0: Molts.
1: És que s'acabarà la cançó.
0: Moment, jo diria... No, més. Jo diria 2.000 dies.
1: Hem de multiplicar.
5: 2.000,
1: va,
5: 2.000.
1: Tota la vida.
5: 2.000 dies són 6 anys, que no dies. Ah, més o menys. Bueno, 7 i mig.
0: Uf, doncs, 10.000. No, més, molts. Va, anem-hi.
1: Molt més.
5: Bueno, voleu que us ho digui o no?
0: 70.000.
5: Una persona que ha viscut 45 anys ha viscut 540 mesos, per tant, 16.436 dies, per tant, 394.464 hores, per tant, 23.667.840 minuts, per tant, 1.420 milions de segons.
0: Mare de Déu.
5: Exactament, 1.420 milions, 70.400 segons.
0: Quants segons tirats al llit dormint.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, Mayol, però... És que hauríem d'obrir línies a la dada Mayol, eh? Jo crec que aquí hauríem de regalar alguna cosa i que els oients participessin. Amb aquesta música tan flow et dic que moltíssimes gràcies per recordar-me que la vida passa ràpid.
5: I gaudeix de tots els segons d'aquesta vida.
0: Gràcies, Mayol. I d'aquí uns moments recordem a Maica Navarro, que ha passat també per la renaixença d'en Peyu. Algunes sorpreses més, com també la visita de Judit Martín al Quanta Guerra de l'Eloi Vila.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
6: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
10: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
6: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
10: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
6: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
11: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo pero nadie se moja.
6: Lorena Ros, cineasta.
12: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
6: Solidaris.
7: Amb Mercè Folch.
6: Vides als marges.
7: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
13: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
7: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
15: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
13: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
16: Cada matí a Catalunya Ràdio.
17: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva Llòscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
17: Exactament.
0: Molt bé.
17: La meva mitja taronja, para siempre.
0: Oh, molt bé, Òscar. Però no us vau conèixer?
17: Doncs pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb 9 minuts arribem ja a les 6 del matí fent Els Matiners a Catalunya Ràdio. Maica Navarro va visitar en Peyu. Recupereu, per favor, la conversa que va tenir amb ell a la Renaixença, perquè va confessar, entre d'altres coses, a qui li és més fidel. La fidelitat de Maica Navarro, avui a debat.
18: És generar confiança, molta confiança. El qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, sota cap concepte, revelaràs la identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
19: Fixa't.
18: Amb això t'ho dic tot.
19: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
18: Parella no, lío a fer... Però parella no, yeah. Què dius ara? Només faltaria.
0: Apa!
1: Molt bé. Quanta sinceritat.
0: Està molt bé.
1: Clar que sí, sí.
0: Hauríem de trucar... És que, clar, ara aquí, jo quan vegi la Maica li faré moltes preguntes. Tinc moltes preguntes per molta gent que acaba confessant, sí, això, però...
1: No dirà res, la Maica.
0: No dirà res.
1: Ja ho ha dit.
0: No em revelarà les seves fonts ni de broma, però algun petit safreig algun d'aquests dies que visiti col·lapse. I també alerta, el Tot es mou va rebre la visita de Naïm Samali. Recordeu que s'ha fet molt viral per fer unes versions icòniques de cançons infantils com El Patufet o El Cargol Treu Banya. Perquè és que no hagin entès el per què. L'objectiu és per posar en evidència diversos prejudicis, i el TikToker d'Avinyó ho explicava d'aquesta manera a l'Elena García Melero.
20: És una manera, diguem, de fer del racisme una mica d'humor.
21: Totes aquestes cançons tenen un refons. Tu com has percebut el racisme?
20: A mi sempre m'han ensenyat, doncs, si t'insulten o et diuen això, tracten d'aquesta manera, ho pagues amb respecte. Llavors aquella persona ja li estàs donant una lliçó.
21: El desarmes, el desactives.
20: I més si ho fas amb humor i te'n rius d'aquella persona, és com que ja la destrosses per totalment. Jo ara treballo de vigilant de seguretat, vale? I clar, m'he trobat molts casos quan estava treballant en tendes que venia gent, sí, i sobretot catalana, que forçaven l'accent en castellà, tot i que els costava...
21: Hola, buenos días!
20: Sí, el típic, clar. I jo els hi parlava en català i m'ho seguien parlant amb...
21: En castellà?
20: Sí, però que jo sé parlar català i tal, soc nascut aquí. O sigui, quan jo parlo català i penso en català i conto en català, o sigui, em sento lliure, de fet, és que penso en català i a casa és que parlem barrejant amb el català, el castellà, el marroquí, o sigui...
21: Algú t'ha criticat, això? Algú que...
20: Moltíssima gent, també.
21: Qui, per exemple?
20: Pues gent que diu... La cultura musulmana mai serà benvinguda a Catalunya, mai serà compatible, diuen. I clar, jo d'això penso que és una tonteria, perquè quan dues cultures s'ajunten, jo penso que és el millor que pot passar.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Naïm Samili, el Tot es mou de l'Helena García Melero. I alerta perquè, de la mà de l'Eloi Vila, la Judit Martín, l'humorista, se'n va adonar del patiment del seu avi a la guerra, evidentment al programa Quanta Guerra, un dels altres programes recomanadíssims perquè mireu a través de la plataforma 3Cat. Escolteu què deia la còmica i actriu.
22: Has pogut imaginar-te l'avi? Bé, clar, no el vas conèixer.
23: No, per fotos, evidentment, un home traumatitzat i en aquella foscor, suposo, no? Clar, intento imaginar-me'l, clar, és que de cop i volta li poses una pel·li, però una pel·li que no és una superproducció, sinó tot el contrari, no? És com una cosa, un documental ultrarealista. Llavors, és com va creuar el riu? En sèrio, el meu avi va creuar per aquest riu amb una barca? Va baixar aquesta barca per aquí, hòsties, fortíssima. Anava amb la saca de cartes amunt i avall, i en aquest segon estàs viu, però en aquest segon estàs mort. Quin terror.
22: Gràcies a ell, milers d'històries...
23: Van arribar.
0: Ai, quin programa és que fa l'Eloi Vila a TV3, sí. El Quanta Guerra, per favor, és que és una meravella. És una meravella. Les històries del patiment de tanta i tantíssima gent. I com cada dia a aquestes hores del matí, volem saludar els matiners que ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com molt bé sabeu, al 932017474. Deixeu-me que saludi avui en Manel Martínez. Manel, molt bon dia.
24: Molt bon dia, com estem?
0: Ui, Manel, ja fas veu optimista, tu.
24: Sí, i tant, mare meva, ja estem després fa molt de rato i sempre hi ha optimisme, un dia més.
0: Et lleves sempre de bon humor, Manel, o no?
24: Pues sí, però has cansat quan arriba divendres i salta per la meva feina ja més cansadet, amb no tants ànims i més magullat, però bé, sempre amb ànims, perquè, bueno, matinat, cansa, i, bueno, però, bueno, content sempre.
0: Manel, a quina hora et lleves i a què et dediques?
24: Bueno, em llevo a les 2 del matí, 2 i mitja, depèn del dia, sobretot divendres i dissabte, al matí no hago més, perquè hi ha més feina. Em dedico al peix, soc peixater, tinc un petit puesto de peixateria aquí a Badalona, al Mercat de la Salut.
13: Sí.
24: Sí, em dedico al peix. Soc un minorista, res, una paradeta de peix, 4 peixos i anar fent.
13: Quan fa que t'hi dediques, Manel?
24: Com?
13: Quan fa que t'hi dediques?
24: Bueno, doncs, pues, pel meu compte, ja fa 38 anys. Sí.
13: No!
24: Des que vaig tindre, abans d'anar a l'Emili, era camàlic, i quan vaig tindre l'Emili, ja m'estic pel meu compte.
13: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Hi ha bon ambient al mercat?
24: Hi ha molt bon ambient. I tots els mercats hi ha bon ambient, eh? Sempre amb el públic, amb els companys, fer molta pinya. I, bueno, sí, evidentment, sempre hi ha bon ambient amb el públic, amb tots fem les bromes, amb els carnissers, amb els xocoters...
1: Tu passes bé.
24: Sí, tu passes bé. I passa ràpid, passa per ràpid el dia.
13: Això és el més important.
1: Sí.
24: Sí, tant.
13: Manel, estem pensant en la jubilació o encara no?
24: Bueno, hi penso, perquè, bueno, he pensat, mesos endarrere, un parell d'anys endarrere, pel meu estat físic, però, bueno, m'he refet, estic molt content.
13: Sí.
24: I ara estic animat per a seguir als 65, 67 anys. O el que duri el mercat, perquè el mercat estem passant una mica malament i jo recomano a la gent que vingui al mercat, no només al mercat de la salut, a tot el mercat, que vinguin, que comprin al mercat, que és una sèrie d'olors, colors molt bonic, i un ambientasso i un producte molt bo. I també depèn del que duri el mercat, doncs pensarem en la lluita, evidentment.
13: Esperem que duri durant molt temps, i és veritat que el mercat és aquell lloc familiar, que vas al mercat i et sents com a casa, pots parlar amb els botiguers, pots parlar dels productes que hi ha, és una manera de comprar, jo crec que molt més bonica que anar al supermercat, que també hi has d'anar, evidentment.
24: Exacte, els donem receptes, els donem... som testits de moltes coses... som una mica psicòlegs, demanadors...
13: Sí.
24: De tot. Fem de tot una mica, eh?
13: Doncs escolta'm...
24: Vendre també, no? I a vegades pues, correm més, correm menys... però tot és escoltar la gent, ja que tindrà una mica de carisma amb la gent i això ho tenim molt al mercat.
13: I això és el més important i nosaltres sí. Que ho celebrem. Manel, molts records al Mercat de la Salut de Badalona i aneu a peixos, Manel, també, que ja veieu sí. Que el Manel és un home optimista que us atendrà estupendament.
24: Sí, tot el mercat, que vingui la gent al mercat, que cuinar és bo, cuinar és sa, pel cos, perquè fem cuinar és bo per la salut del cos, i teràpia pel cap, sempre hi ha que cuinar.
13: Ens quedarem amb aquesta...
24: Que vingui al mercat.
13: Amb aquesta frase. Una abraçada, Manel. Que tinguis un bon dijous.
24: Igualment, vosaltres.
13: Que vagi bé. Adéu. Noies, no marxeu perquè avui tenim... Eloi Cordomín, sempre dic Eloi Vila. Eloi Cordomín, amb una de les seves històries.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
13: A veure, Cordomín, bon dia. Què m'expliques?
3: Bon dia. Mira, avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
13: Sorprèn-me.
3: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. No fresca, ni calor moderada, ni res. Va fer fred. Ahir va arribar 15-16 de màxima. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
13: Sí. Home,
3: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh! Ahir quin dia era... Oh! Ahir quin dia era... 10 de juny.
13: 10 de juny, que
3: avui som 11 de juny. Així que avui, 11 de juny, ja ens podem començar a llevar la roba,
13: doncs vinga, a despullar-nos. Marta Viana, Lara García, fins demà, noies, moltes gràcies. Eloi, vinga,
3: va. I per molts anys, Xavi.
13: Moltes gràcies, estimat. Escolta'm, fes-m'ho rapidet, això que estem a punt d'arribar a les 6 del matí.
3: Avui encara començarà a sortir el sol. Comencem el dia amb força núvols, algun ruixet entre Barcelonès, Maresme i Vallès, però ràpidament anirà marxant i a poc s'obriran clarianes. I la resta de Catalunya ja farà més sol i lentament pujarà la temperatura. Demà sí que ho notarem, que pujarà de debò.
13: Una abraçada, Eloi, que vagi molt bé.
3: Adéu.
13: Francesc Soler, molt bon dia.
3: Bon dia, Canalies.
13: Preparat per arrencar el Matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dia, matiners, bon dijous.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens devem amb 14 graus a Tivissa, 10 a Oliola i 13 a la Vall d'en Bas. Aquest era el moment en què aquesta nit acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, llums i drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Així culmina la visita de Lleó 14 a Catalunya.
1: Com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita del Papa, que a 8:45 del matí agafarà un avió a l'aeroport del Prat per seguir el viatge oficial cap a les Canàries. Avui a 9:15 tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona després del tercer tiroteig mortal en poques setmanes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta mateixa tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui també ho analitzarem en temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maika Navarro. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós un vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ha respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrein i Kuwait. I a les 11 farem Àgora Esportiva per parlar de l'inici del Mundial de Futbol que es celebra als Estats Units, Canadà i Mèxic.

0: el primer partit Mèxic-Sud-Àfrica a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I, per cert, parlant d'esports, fa pocs minuts, remuntada espectacular dels Knicks. El quart partit de les finals de l'NBA perdien de 29 punts i han acabat guanyant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, estan a un partit de ser campions. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Forada, de bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Avui els diputats del Parlament, Sara Jaurrieta, del PSC, Jordi Fàbrega, de Junts, i Juli Fernández, d'Esquerra, van al Congrés a defensar la proposició de llei impulsada per la Cambra Catalana i que demana retallar els terminis judicials de l'eutanàsia, una proposta que va sorgir arran del cas de la Noèlia. Ara el Congrés haurà de decidir si la fa seva.
0: I a Brussel·les?
2: Pendents de la més que presumible pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu i també de l'informe de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió, que avisa sobre els perills de la inestabilitat geopolítica que pot suposar en temes tan variats com l'habitatge, l'odi a les xarxes socials o l'explotació d'immigrants.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: Doncs Donald Trump, precisament a través d'un missatge a la seva xarxa social, ha demanat al Congrés que aprovi de manera immediata un pla de 350.000 milions de dòlars destinat, d'una banda, a reforçar l'exèrcit i la policia, però que inclou també el que ha anomenat com a llei per salvar els Estats Units i que inclou mesures electorals sobre identificació i proves de ciutadania per qui vulgui votar o restriccions pel vot per correu.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Amb una explosió, encara se n'estan investigant les causes, en un carrer de Xinjiang, al sud del país, que ha deixat 7 morts i una vintena de ferits. Per ara, les autoritats el que han descartat és que es tracti d'una fuita de gas.
3: Avui és dijous 11 de juny, ens despertem amb 8 graus a Molló, al Ripollès, 9 graus a Vilanova de la Sala, a la Noguera, i 19 graus a Sant Feliu de Llobregat. Fa fresc encara aquesta hora, encara hi ha molts núvols a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, fins i tot petits ruixats entre el Barcelonès, Vallès i Maresme, aniran desapareixent immediatament, i la tendència és que tots aquests núvols es vagin desfent i que a poc s'obrin clarianes. En quedaran, però començaran a quedar doncs, més oberts, amb més estones de sol. En canvi, sí que farà sol a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida, Tarragona, qui pujarà un palet la temperatura, a la resta encara pot quedar una mica frenada, amb màximes al nord-est, que quedaran entre els 24 i 25 graus.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Jordi Mir i Afra Blanco. Sí, 6 minuts del matí. Marc Jurado i Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús.
5: En l'acte principal de la seva visita a Catalunya i el papa Lleó XIV va definir en Toni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
0: Gemma Bonet.
6: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encès amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase «Primer l'amor, després la tècnica». El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
7: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
6: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El joc de llums, la música i l'espectacle de drons van deixar impressionats els milers d'assistents a la cerimònia. Cèlia Forment.
8: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
9: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
10: Genial, espectacular. Me hubiera valido la pena, sí, tanto.
11: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
8: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
12: És un moment especial, poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
13: Contenta de poder formar-me part. Avui estar al mapa és un orgull.
14: Venimos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
8: Tot plegat amb la façana del naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Al final de l'acte de la Sagrada Família també hi va haver polèmica.
4: Sí, cantaires de diverses corals que participaven en la missa denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final. Els van fer sortir del recinte quan es van detectar estelades impreses en unes partitures en què s'animava a cantar els segadors. Així ho ha explicat una cantaire aquesta casa.
15: Han començat ja a requisar i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta, sense cap reivindicació, sense cap ideologia, com si l'Església no fos ella mateixa una ideologia impecable.
4: La institució de la Sagrada Família ha contestat que la interpretació dels segadors no estava inclosa en el programa oficial i ha assenyalat que la basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
0: El papa va arribar a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el papa mòbil pels carrers de l'Eixample.
5: Milers de persones el van aclamar i alguns fidels li van acostar criatures perquè les beneís.
0: Miquel Jarque.
16: Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el papa mòbil anava ràpid.
17: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
18: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
19: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
20: Ha beneït a un nen que teníem al costat.
21: Era el seu cumple, just avui, complia també un any. I molt emocionant, la veritat.
0: Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio. Això, la Sagrada Família, prèviament a la visita a Montserrat del Pontífex, que no va fer cap referència als abusos sexuals, va venerar la Moreneta i va escoltar l'Escolania interpretant el Virolai.
4: Allà el van rebre i seguir 8.000 fidels.
0: Montserrat Natiadell.
22: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
23: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
24: Meravellós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
25: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
22: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport. Des de Monistrol de Montserrat, Nati Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts elogis, ara ho sentíem, però també crítiques.
5: Sí, Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, ha acusat el papa d'ignorar les víctimes.
26: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
5: Hurtado ha presentat una campanya de recollida de firmes per reclamar una reparació integral per les víctimes de la pederàstia a la de l'Església.
0: I la parada del barri del Raval de Barcelona ha permès descobrir l'altra cara d'aquest papa, la més solemne.
4: Sí, Lleó XIV no va ser mai pitxitxi i ara prefereix el tennis i no s'imaginava que acabaria sent papa.
0: Barcelona, Albert Prat.
27: A la parròquia de Sant Agustí no es va fer cap missa, de fet, ni tan sols el papa va trepitjar l'altar i el protagonisme se'l va endur en Renzo, un nen de 6 anys que va tenir l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
28: ¿Te gusta el fútbol?
29: Todo el mundo sabe que a Sora juego tennis. Pero también con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol. Defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
27: O aquesta altra.
28: De pequeño quería ser papa.
29: Entonces Renzo cree que no. Cree que mai ho veig pensar.
27: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I camí de Montserrat, el papa es va aturar a la presó de Cambrians.
5: I va escoltar alguns interns creients.
30: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
5: Una visita que ha servit per visibilitzar un col·lectiu que se situa als marges. Lleó 14 s'ha compromès a acompanyar-los.
31: No existe, pues, ninguna situación
1: que haga el Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Ahí va ser l'últim dia de la visita oficial del Papa a Catalunya. Avui viatja cap a les Canàries.
4: Allà té previstos actes amb migrants i entitats vinculades a l'acollida, trobades amb autoritats polítiques i eclesiàstiques i una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, on s'esperen uns 40.000 fidels. Demà tornarà cap a Roma.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat per aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar la manera de frenar el crim organitzat a Catalunya.
5: La trobada es fa després d'un nou tiroteig mortal a plena llum del dia a Barcelona. És la sisena víctima per arma de foc a Catalunya aquest any.
0: Oriol Pujador.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'actualitat internacional té aquesta matinada un doble escenari. El primer, l'Orient Mitjà, l'Iran, assegura que ha tornat a atacar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
4: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
0: Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic. You
7: know, el que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit vam treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
6: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el segon escenari, Irlanda del Nord, segona nit del Darulls, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
5: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta, que instiga la violència. Ahir la justícia va decretar presó provisional per a refugiats sudanès que dilluns va intentar assassinar un home amb un ganivet. La víctima està estable a l'hospital.
0: Londres, Quim Olivares.
9: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
10: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. We are united. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
9: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passo un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
11: Bon dia. Bon dia.
0: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb Leire Díez.
11: Reunions que van ser el març i l'abril del 2025. Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que reclami més informació als Estats Units sobre com van aconseguir la prova clau per imputar-lo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: La Fiscalia ha reconegut que un dels seus membres va mantenir dues reunions amb Leire Díez i l'advocat de Santo Cerdán. L'exmilitar tan socialista, diuen aquestes fonts, va tenir un paper menor i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. En tot cas, no hi ha cap registre d'aquestes visites a la seu de la Fiscalia, però tampoc han precisat on es van produir. Álvaro García Ortiz va ser informat d'aquestes reunions a posteriori i Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que investiga el cas Plus Ultra que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de la companyia i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat demanat autorització al Departament de Justícia nord-americà per incorporar-los com a prova en el cas. Des de Madrid, Àngela Fuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el País Valencià, Carlos Mazón, va demanar als seus consellers que el dia de la dana donessin informació detallada per transmetre la sensació que estaven alerta.
8: És el missatge que s'ha filtrat del grup de WhatsApp que l'expresident valencià compartia amb el seu equip de govern.
0: València, Alba Barbosa.
13: L'expresident valencià intervé al grup entre les 8 i 9 del matí. No torna a donar instruccions en tota la jornada. I escriu que, inundar de dades els mitjans, desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues. La vicepresidenta Susana Camarero, que ha declarat com a testimoni, ha reconegut no saber què era el Secopi i ha esquivat les protestes de víctimes. Marilo Gradolí.
14: La senyora Camarero hauria d'haver assumit les seues responsabilitats i dimitir, i per això estem així.
13: La defensa de Carlos Mazón part ara en la causa, no ha avançat si impugnaran cap decisió. Ignacio Calli, advocat.
15: I hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa.
13: Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquí la selectivitat. Avui arriba l'últim dia. A partir de les 9 del matí començaran el primer examen, que serà el de llengua catalana i literatura.
3: Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, greco, matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Maria Costa.
8: Coincidint amb la visita del Papa i l'examen d'història de la filosofia, els estudiants van haver d'analitzar l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi va haver preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants van haver de respondre qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, sobre el cop d'estat del 36 o sobre la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a Catalunya Ràdio.
16: Del que he estudiat jo ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
17: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades. Jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
18: I pues, temes bastant generals i fàcils.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els mestres i professors valencians opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià.
11: Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
0: Tornem a València, Pepa Ferrer.
19: Avui fa just un mes que els docents valencians van començar la vaga indefinida. Un mes de mobilitzacions massives i de reunions, fins i tot televisades. Demà divendres posaran punt i final a la vaga, no a les mobilitzacions, i tampoc descarten el curs vinent tornar a les aturades. Això no vol dir que firmen l'acord de la Conselleria. De fet, un 87% el rebutja. Tampoc els acords parcials tenen suport. Només es salva l'acord per disminuir la burocràcia. Ràtios, salaris i valencià són els principals entrebancs. Pepa Ferrer, des de València, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no es posen d'acord a l'hora de resoldre el conflicte amb els metges i les protestes es mantenen.
8: Tornaran a fer vaga dilluns que ve, després que la reunió d'ahir el Ministeri i els consellers de Salut s'atribuïssin els uns als altres la responsabilitat sobre la solució del conflicte. Les autonomies adverteixen que l'Estatut Marc del sector aprovat per l'executiu no resol les demandes dels metges, mentre que la ministra Mònica García considera que les demandes que queden per resoldre són competència de les autonomies.
20: No se puede decir que el Sistema Nacional de Salut se tiene que transformar y que cuando alguien se pone a transformarlo, eso deriva en un conflicto. Yo no sé si esto es mantener lo peor del status quo o esto ya tiene que ver con el que pueda hacer que haga.
8: L'Estatut Marc del sector sanitari que tramita el govern espanyol elimina les guàrdies de 24 hores i limita la jornada a 35 hores setmanals, però no crea un estatut amb condicions específiques per als metges, com reclama el col·lectiu.
0: La inflació es dispara als Estats Units arran de la guerra a l'Iran i suma un nou mal de cap per a Donald Trump.
3: Al maig els preus han pujat un 4,2%, 4 dècimes més que l'abril. És la dada més elevada en 3 anys, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i els problemes de navegació a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units és víctima d'un efecte bumerang per culpa de la guerra que ell mateix va iniciar. Trump volia una rebaixa dels tipus per estimular l'economia i ha pressionat reiteradament la Reserva Federal perquè l'aprovés. Fins i tot va promoure la candidatura del nou president a Kevin Warsh amb aquesta idea. La pròxima reunió de la FED és dimecres, però amb la inflació disparada es fa difícil que s'aprovi una rebaixa que aniria en contra de la lògica de la política monetària.
0: I el Banc Central Europeu decideix avui si apuja els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys.
11: Els experts ho donen per fet, pronostiquen un augment moderat d'un quart de punt que situaria els tipus en el 2,25%. La incògnita és si això només serà un gest puntual per mirar de contenir la inflació o si en el futur hi haurà més pujades.
0: Brussel·les, Bruno Forte a Miras.
1: Fins ara, el Banc Central Europeu havia optat per la prudència, tot i l'augment general dels preus provocat per la crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà. A la zona euro, la inflació ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu màxim del 2% que es fixa el mateix Banc Central. Si avui m'ho fitxa, l'organisme monetari també haurà d'assumir el risc que un increment dels tipus d'interès afableixi el creixement econòmic de l'eurozona, que enguany està sent molt escarransit. I com totes les pujades de tipus, això també podria traduir-se en préstecs més cars per a la gent. De fet, les hipoteques variables ja s'han encarit, perquè el seu indicador, l'Euribor, porta mesos anticipant-se els passos del Banc Central Europeu. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
21: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: López actua avui al Gran Teatre del Liceu de Barcelona dins la gira El Niño del Espacio, un concierto 2026, un concert on repassarà els seus èxits i els temes del seu nou àlbum i que farà a 9:15 del vespre.
1: La segona. Diumenge.

0: A Fira Tàrrega s'hi podran veure una seixantena d'espectacles, més de la meitat gratuïts. Ja serà la 46a edició, que se celebrarà del 10 al 13 de setembre. El muntatge en continu de la companyia catalana Camcatxa, que serà una reflexió sobre la immigració, inaugurarà el festival.
1: I la tercera.

0: l'actriu Glenn Close i el director Ridley Scott rebran un Oscar honorífic. Cap dels dos n'ha guanyat mai cap, tot i haver estat nominada Close en diverses ocasions, i Scott està al darrere de pel·lícules com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
1: 5 minuts i 6:45 del matí, als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Arrenca el Mundial de Futbol a Mèxic, el Mundial més llarg de la història.
2: 48 seleccions disputaran els seus partits entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. 104 partits amb la final el 19 de juliol a Nova York. El Mèxic-Sud-Àfrica a les 12 de la nit, hora nostra. És el partit inaugural. També juga a les 4 de la matinada al Corea-República Txeca. Lamine Yamal, lesionat des de fa gairebé 2 mesos, podria estar a punt per al debut de la selecció espanyola dilluns contra Cap Verde. Aitor Caran, que és el director tècnic de la Federació Espanyola.
3: I al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
1: Remuntada espectacular dels Knicks a les finals de l'NBA.
2: És la més important de tota la història de l'NBA a les finals. Perdien de 29 punts, han acabat derrotant els Spurs 107-106. Ara els de Nova York dominen 3-1 la sèrie i estan a només un partit de ser campions.
1: I el Joventut, que perd el primer partit de les semifinals de la Lliga.
2: A la pista del València, 118-117, amb Ricky Rubio, que ha anotat 22 punts i ha donat 11 assistències. Dani Miret, tècnic de la penya.
4: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
2: El Barça, que rep el Tenerife a les 8, transmissió pel canal digital de Catalunya Ràdio amb un 0-1 a la sèrie. El Màlaga, que elimina les Palmes i jugarà la final per pujar a primera divisió contra l'Almeria, i eliminacions de Sant Andreu i Mataró a la Champions femenina de waterpolo. Avui comença la final four masculina amb l'Atlètic Barceloneta Ferencváros.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, farem Àgora Esportiva per comentar justament el començament del Mundial de Futbol, que avui arrenca a Mèxic, juguen la selecció local contra Sud-àfrica. Ho remetrem amb l'humor dels temes pendents. Ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se és aprofitar per canviar els llençols. Va, que ens coneixem. Ja sé que fa mandra, jo mateix he passat llargs períodes de la meva vida negligint en aquest aspecte, fins que un dia algú em va dir que si no canviava els llençols sovint, el que estava fent era dormir sobretot un ecosistema de bactèries i d'àcars vivint feliços, menjant pell morta. Fa fàstic, eh? Doncs és així. Cada dia expulsem unes 500.000 cèl·lules de pell morta i es veu que la majoria van a parar al llit, sobretot si dormiu despullats, com és el meu cas. I doncs, clar, cada dia que passa que no canviem els llençols, són 500.000 noves cèl·lules de pell morta que se li acumulen a sobre per la felicitat de tota la comunitat de petits éssers microscòpics que hi tenim vivint. O sigui que, resumint, quan ens estirem sobre els llençols posats de fa dies, ho fem, en realitat, sobre tota una civilització, però bastant fastidiosa.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.

0: Canalies, i avui que marxa el Papa, cançons de comiat?
1: Sí, els grups de la música en català els encanta parlar de cançons de comiat. És el cas d'una nova banda que es diu SPD 509, que han compost aquest primer èxit, que es diu Són coses de la vida.

Reculem uns anys enrere per recordar els Charango, destapem el cor de la terra per tornar a escoltar Que tot et vagi bé. És una cançó de comiat que diu que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i que vinguin plens de melodies els nous dies, que siguis fort, que tot et vagi bé.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquesta hora amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
1: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
2: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats.
3: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
4: Genial, espectacular, me hubiera valido la pena, sí, tanto.
5: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
2: S'acaba així el viatge del Pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlona, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona.
6: La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
7: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
6: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona en només 4 dies.
0: Ho analitzarem a l'Àgora amb Maica Navarro, periodista de successos, i Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. I d'aquesta matinada l'Iran assegura que ha tornat a tancar del tot l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió.
2: En canvi, Washington diu que l'estret continua obert per totes les embarcacions i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. Pete Hegseth, secretari de Defensa.
8: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
0: I segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones.
6: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada. Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. We are united. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
0: La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir 2 cops amb Leire Díaz.
2: En concret, el març i l'abril del 2025, Álvaro García Ortiz va tenir constància d'aquestes trobades a posteriori.
0: El Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès en 25 punts bàsics, del 2 al 2,25%.
6: És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà i tindrà un impacte directe en les hipoteques.
0: Els treballadors de Nissan voten avui si validen l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'ERO.
2: L'empresa ha acceptat rebaixar-lo a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure. Joan Carlos Yepes, de la UGT.
9: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: I es dispara la venda de televisors coincidint amb el Mundial de Futbol.
6: Els comerciants asseguren que això els passa cada 2 anys amb els Jocs Olímpics, el Mundial o l'Eurocopa. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
0: Repassem ara les portades de la premsa amb Maria Fernández Noguera.
10: Avui amb la Sagrada Família i el Papa Lleó XIV en totes les portades. Comencem parlant de fotos, totes espectaculars. A l'Ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora 3/4 de portada. El periòdico foto a tota portada també d'aquest moment. A la Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt, il·luminada i tot de cantaires i públics mirant-s'ho. Fotos són també semblants al Mundo, l'ABC i el País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes fotos. El periódico La Sagrada Família ja apunta al cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó XIV beneeix l'obra magna de Gaudí, al Punt Avui, alçant la mirada pel català. I a Madrid, El País, el papa inaugura el nou sostre de Barcelona, El Mundo, beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya, ABC, Lleó XIV, beneix la

0: després del tiroteig mortal d'ahir en ple carrer a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
1: Bon dia, Catalunya. Té certa ironia que, amb la nostra capital plena de Mossos i a pocs metres d'una celebració fastuosa, ahir Barcelona visqués un nou assassinat amb arma de foc a plena llum del dia. Per a més inri, el crim d'aquesta setmana s'ha fet tot just davant d'una comissaria de policia. La cosa no és anecdòtica ni fruit d'una mala ratxa. La nostra policia ja fa temps que ens adverteix que hi ha nombrosos grups de màfies que s'han establert a Barcelona i que els agents no tenen prou mitjans per aturar-los. Davant d'aquest problema de seguretat, l'alcalde Collboni ha despertat de la migdiada per dir que potser caldria endurir les penes per tinença d'armes i tràfic de drogues. Les administracions fan molt tard, perquè els experts ja fa lustres que ens adverteixen de la capitalitat barcelonina pel que fa al comerç de drogues. I com s'ha vist, de moment, això no ho salva ni Déu.

0: Avui comença el Mundial de Futbol i ens despertarem cada dia amb la cançó del Mundial.
1: Aquest és el rock del Mundial. Va ser la primera vegada que un campionat del món de futbol va tenir una cançó pròpia, una tradició que s'ha perpetuat des d'aleshores en tots els Mundials. Aquí va començar tot, el Mundial de Xile de 1962. El grup de Ramblers va aconseguir amb aquest senzill, el rock del Mundial, ser el senzill més venut de la música xilena amb més de 2 milions de còpies. Arran d'aquest rock del Mundial, els The Ramblers van ser convidats pel director del Festival Vinya del Mar, on van passar de ser uns desconeguts a trucar 3 dies seguits. Al Mundial de Xile, Brasil es va proclamar campiona del món.
0: Canalies, i avui als matiners, dia de refranys.
2: Doncs sí, perquè l'Eloi Cordomí, el nostre home del temps que viu a les muntanyes, ens ha recordat que a Catalunya tenim refranys que s'adapten a la perfecció en aquesta època de l'any.
3: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
2: Sorprèn-me.
3: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu hasta el 40 de mayo no te quites el sayo?
2: Sí. Ah,
3: doncs en català tenim fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Ahir quin dia era? Ahir quin dia era?
0: Clavat.
3: 10 de juny.
2: 10 de juny, que bé.
3: Som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba,
2: desportar doncs vinga,
4: a despullar-nos.
2: Clar que sí, home.
0: Vinga. I avui són festes, eh?
2: Doncs mira, avui festa major de Sant Padó a 7:45 de la tarda i a la capella de Sant Andreu, pregó institucional a càrrec de la doctora Carme Comelles Berenguer, científica coordinadora del Centre de Medicina de l'Esport del Cimetir, entitat dedicada a la salut dels esportistes i també membre del comitè científic investigador de la Direcció General de l'Esport del CAR de Sant Cugat. A les 8 de la tarda, vuitena emperxada, a les 10 emperxafoc amb els bous de foc i a les 11 de la nit concert amb mitjanit. Tot plegat se celebrarà a la plaça Catalunya.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
5: Doncs, sens dubte, la celebració de Taylor Swift després de la històrica remuntada dels Knicks a les finals de l'NBA. Se la veu a ella eufòrica sortint de la pista de bàsquet i entrant en una mena de túnel on comença a saltar, envoltada de fans que també salten mentre la graven i criden. Ara ho sentim, entre els convidats s'han pogut veure imatges que ja han fet la volta al món d'estrelles com Adam Sandler, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Chris Rock o Ben Stiller.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de l'Ivan, professor de física, que es queixa de l'error que hi havia a l'examen de la selectivitat. Hi apareixia un concepte que no entrava al temari i, per tant, impedia a molts alumnes fer l'exercici. El coordinador de l'examen li va dir al mestre que els alumnes havien d'associar aquest paràmetre, el de vida mitjana, a un altre, el de període de semidesintegració, tot i saber que no és el mateix.
8: La vida mitjana d'un isòtop radioactiu és el temps que té de vida un àtom abans de desintegrar-se. En canvi, el període de semidesintegració, el temps que tarda a reduir-se una mostra a la meitat.
7: El Departament d'Universitats ha considerat vàlides les dues interpretacions, però queden perjudicats els alumnes que no han fet l'exercici.
6: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.

0: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats que es tenyeixen arreu del món de vermell amb nous atacs dels Estats Units a l'Iran i la inflació disparada als Estats Units. Aquest matí les borses asiàtiques s'estimen amb força. Els principals índexs de Xangai, Seul i Hong Kong cauen al voltant d'un 1% i el Nikkei del Japó un 0,20. Europa i les borses també van tancar totes amb retallades. La que més va caure va ser el DAX d'Alemanya, amb gairebé un 1% de retrocés. Espanya, l'IBEX 35 va perdre un 0,18. I a Wall Street, després que sortissin les dades d'inflació, el Dow Jones i el Nasdaq van caure un 2%. El preu del petroli avui s'enfila fins als $94 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
4: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
3: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
10: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Amb Òscar Fernández.
3: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
3: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
6: I comencem amb la ressaca papal. La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús en l'acte principal de la seva visita a Catalunya. El papa Lleó va qualificar Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
11: 8.000 persones van participar en l'acte que es va tancar amb un muntatge espectacular amb desenes de drons de colors formant la cara d'Antoni Gaudí al cel mirant la Sagrada Família.
12: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesus Crist i coronada per la creu.
11: En l'homilia, el papa va donar una vegada més un missatge de pau i de rebuig a la hipocresia, tot plegat en una cerimònia que van seguir les màximes autoritats del país i milers de persones que des de l'exterior i a través de pantalles gegants tampoc es van perdre cap detall de l'acte.
13: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
14: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
15: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
11: Lleó 14 continuarà avui dijous el seu viatge oficial per l'Estat amb una visita a les Canàries.
6: Hi va haver polèmica, això sí, al final de l'acte de la Sagrada Família, amb cantaires de diverses corals que participaven a la missa.
11: Sí, denuncien que se'ls va expulsar de la basílica i que no els van deixar participar en l'espectacle final quan van detectar estelades impreses en unes partitures que els animava a cantar els segadors. La institució de la Sagrada Família ha contestat que els segadors no estaven inclosos en el programa oficial i que la basílica és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses.
6: El papa també va visitar Montserrat Cambrians i la parròquia de Sant Agustí.
11: A Montserrat es va mostrar devot de la Moreneta i va remarcar la capacitat d'acollida del país.
12: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
6: Avui també n'estarem pendents. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del tiroteig mortal d'ahir al matí a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona.
11: L'home va disparar la víctima i va fugir de la zona. La policia va localitzar la pistola a uns 200 metres del crim. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'ha vinculat a la lluita de bandes criminals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
11: Aquest nou crim se suma al de diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig.
6: I en clau internacional, l'Iran assegura que ha tancat l'estret d'Hormuz com a resposta als nous atacs dels Estats Units.
11: En canvi, Washington assegura que l'estret continua obert i justifica els atacs d'aquesta nit com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran. De fet, el secretari de Defensa, Pete Hegseth, fins i tot insinuava l'ús de les bombes com a element negociador.
6: També seguim l'evolució de la situació a Irlanda del Nord amb segona nit d'aldarulls a Belfast.
11: La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que continua hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica. El primer ministre britànic, Keir Starmer, reclama una desescalada.
9: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
6: Més notícies. El Mundial de Futbol, que comença avui, fa disparar la venda de televisors.
11: Els comerciants asseguren que això els passa cada dos anys, amb els Jocs Olímpics, també amb el Mundial o l'Eurocopa.
6: Roger Santaló.
17: Malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
18: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però i hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquells nens esportius.
17: Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. Amb aquest mètode, el preu pot variar d'un client a l'altre segons les dades que acumulen les companyies, com què has comprat últimament, la demanda de cada model o fins i tot el poder adquisitiu del barri des d'on es fa la compra. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
6: La Kings League, de l'exjugador del Barça Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors, gairebé la meitat de la plantilla que té Barcelona.
11: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació que prepara perquè necessita, diu, reformular el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues. Els treballadors, però, posen en dubte que la competició espanyola es pugui reprendre perquè, segons diuen, no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. De fet, el projecte de la Kings League està econòmicament estancat al mercat espanyol, tot i que algunes de les competicions que té l'estranger sí que continuen a l'alça. Els ingressos del projecte continuen augmentant, però encara no genera guanys.
6: Els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació.
11: L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions als afectats, que seran de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. En el cas dels més grans de 54 anys, hi haurà un pla de rendes amb condicions més bones per als que tenen més de 55 anys, segons ha explicat aquesta mesura Juan Carlos Yepes de la UGT.
19: Totes aquelles persones de més de 55 anys entrarien en un pla de renta jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
11: L'acord es va aconseguir l'últim dia de consultes després d'una maratoniana reunió de gairebé 20 hores.
6: I la mare del nadó presumptament maltractat a Barcelona i ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen.
11: Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el seu fill, no va parlar mai de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen, d'un mes de vida, fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual. El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat, però mesures cautelars, i el nadó està sota tutela de la Generalitat i vivint amb una família d'acollida.
6: I cultura, avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en un moment molt tens, en plena transició.

0: I el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquella actuació més convulsa.
1: Marc Ruiz, l'11 de juny de 1976, feia 8 mesos que havia mort el dictador. I aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
2: Hi havia un folk entre l'antic règim que agonitzava, però no del tot, i també una part de la societat que estava recuperant la llibertat. I aquest concert, d'alguna manera, era un símbol.
1: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
2: Hi havia tot d'agents de policia envoltant la plaça de tots de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
1: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026.
0: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és un dels veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor ha assegurat tancar més de 4 dècades de carrera. L'escriptor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
1: I ara teatre.
3: Cuti l'Odissi, que t'haggio a l'assari, metgiu la morti, enoquis tu dolori.
0: El Lliure de Gràcia acull la proposta de teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Hatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals.
1: Marta Vivas.
4: El muntatge comença amb l'advertència que davant l'edat avançada dels intèrprets poden morir en qualsevol moment, però que en cas que passi, millor que sigui en un escenari que en una residència. En va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Hatif quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals, entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars, però també d'aquest públic que assistim atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I un nomenament, Valentín Roma serà el nou director del MACB, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: És doctor en filosofia i llicenciat en història d'art i fins ara dirigia la Virreina, centre de la imatge. Roma torna així al MACB, d'on va ser expulsat el 2015 quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat.
1: I els esports, Robert Prat.
5: El Mèxic-Sud-Àfrica obre a les 9 al Mundial de Futbol. Remuntada dels Knicks a la final de l'NBA aquesta matinada. Perdien de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, dominant 3-1 la final, a només un partit de ser campions. I el Joventut per a València, el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Comença el Mundial, el més llarg de la història, amb més seleccions, 48 en total i amb més partits, 104. 104 partits. És probable que la FIFA busqui treure més rendiment econòmic de la seva gallina dels ous d'or, amb tants partits i amb tanta nova selecció, i que algú pugui pensar que és massa i acabarem empatxats de tant futbol. Però, per la gent que li agrada el futbol al Mundial, és com menjar de bufet cada dia, d'un bufet de qualitat, i tenir barra lliure a totes les hores durant molts dies. Per als futbolistes no hi ha res com un Mundial. Potser algú pensa que, per exemple, Lamine Yamal podria no arriscar gaire, ara que s'està recuperant de la lesió, i el Barça semblava tenir controlat que no jugués els primers partits. Però és natural que Lamine vulgui jugar al Mundial des del primer dia si es troba bé. Un Mundial és un Mundial i és el millor que hi ha. Gaudim-lo des d'avui fins al 19 de juliol, que el dia 20, l'endemà de la final, molts sentirem una sensació de buit estranya que semblarà impossible superar.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
9: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim fresca, fred, fins i tot en algunes zones. 9 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Falset, 17 graus a Sant Celoni. Amb força núvols encara a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, 4 gotetes que fa una estona s'escapaven entre el Barcelonès, el Vallès, Maresme, fins i tot la Selva. Totes elles aniran desapareixent. En principi, avui s'espera un dia amb més estones de sol. A mesura que vagi passant el dia, s'obriran clarianes i sí que el temps serà molt més assolellat i tranquil a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Amb una temperatura que als llocs amb sol pot arribar entre els 25 i 30 graus, als llocs encara mig ennuvolat quedarà a voltant dels 24-25 a l'interior de Girona, al nord de Barcelona. Demà sí que pujarà d'una manera més clara la temperatura i el temps serà assolellat.
10: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: La tarda de Catalunya Ràdio.
13: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
14: Aquesta veu no és de ningú.
15: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
14: Quina història, mare de Déu.
12: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: La millor hora del dia.
16: Brava per l'equip de la tarda.
14: És increïble.
12: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
17: Dos quarts de nou, obrirem l'Àgora analitzant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir, amb la periodista Maica Navarro i la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Montserrat Iglesias Lucía.
18: Abans de les 10, farem balanç de la visita del Papa. Entrevistarem el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, i anirem a la parròquia de Sant Agustí.
17: A dos quarts d'11 entrarem a la taverna amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carla Xuriguera i parlarem de les postres.
18: I a les 11, Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial de Futbol amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barceló, Ricard Torquemada i Emilio Pérez de Rozas.
17: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
19: Ahir a temes pendents vam tenir l'honor de parlar nosaltres també amb el Papa Lleó, que ens va preguntar una mica preocupat què havia passat durant el matí al carrer Balmes.
20: Catalans.
19: D'acord.
20: Sí. Una comunitat de profund valors cristians.
19: Molt bé, doncs gràcies.
20: I ara vaig a menjar amb la comunitat de Montserrat, amb el cap i casal de Montserrat.
19: Això de cap i casal li ha agradat,
20: aquesta. Li ha quedat, un dinar de barcelonins i...
19: I què? No, em sembla que ja ha acabat.
20: Catalans.
19: Ah, i catalans. Gràcies. Bueno, doncs, al final, lo important és que dini bé, perquè li espera una tarda moguda a la Sagrada Família.
20: Perdoneu, com està... El carrer Balmes.
19: Bueno, no. Sí, ha passat una...
21: Sí, bueno, sí, sí, hi ha hagut una mica de...
19: Una persona.
21: Sí, una mica de sarau.
19: Hi ha hagut una persona que ha estat assassinada, Papa.
21: En principi ja ha passat.
19: A 800 metres l'ha de passar vostè.
20: Han volat...
21: Però ja està.
20: Han volat el cap i casal a un...
19: No, aquí cap i casal...
20: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
22: Avui pot ser un bon dia per posar-nos una mica místics. No sé si heu tingut mai somnis lúcids, que són aquests somnis on tu ets conscient d'estar somiant dins del propi somni. Jo últimament no només en sóc conscient, sinó que m'hi trobo els somnis a persones del meu passat llunyà o persones estimades que ja no hi són i m'hi comunico. Em llevo amb una sensació de calma i d'haver estat a una altra esfera. I he començat a escriure aquests somnis quan em llevo. Així que que us animo a tenir un diari de somnis que ajudi a eixamplar aquesta esfera gairebé transcendent.
2: I el segon, la Llucia Ramis.
3: És temps de resurrecció, i no per la visita del Papa i el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, sinó perquè demà Nisei i Isa tornen a compartir cartell a la Sala Vol de Barcelona. Després d'haver estat reunit per l'aniversari de Becor, Nisei pujarà a l'escenari i posarà fi a una temporada llarga sense activitats junts. Però, de fet, és com si no haguessin passat els anys ençà que tragueren Continents el 2007 o que els au petassin amb aquí casant fa dues dècades. Avui pot ser un bon dia per als qui saben que la nostàlgia no és més que la constatació que qualsevol temps passat encara és ben present. I demà es farà palès que tot ha estat molt condensat en una setmana sense.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Batir a Catalunya Ràdio. El dia ha començat amb núvols i quatre gotes en alguns llocs de la costa i també amb fresca a moltes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, els núvols són més abundants avui al nord-est, a les comarques de Girona i de Barcelona, però la tendència és que es vagin obrint clarianes a mesura que vagi passant el dia. Aquí la temperatura fins i tot podria pujar 2 o 3 graus respecte a la d'ahir, i a la resta farà força sol amb alguns núvols prims i amb temperatures que no passaran dels 30 o 31 a Ponent i a l'interior de l'Ebre, que és on més s'enfilaran.
0: Això l'endemà d'una nit històrica. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, de llums i de drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I així culmina la visita d'allò 14 a Catalunya.
2: Com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: Avui repassarem l'acte d'ahir a la Sagrada Família i la visita també del Papa a Catalunya a 8:45. Al matí agafarà un avió a l'aeroport del Prat per continuar el viatge oficial a les Canàries. I avui a 9:45 també tornarem a la parròquia de Sant Agustí i parlarem amb el director de Càritas per fer un balanç de la visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona, després del tercer tiroteig en poques setmanes. Un tiroteig mortal. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies. Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Avui en parlarem temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i també amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra dispara míssils contra objectius militars iranians. Teheran ja respost amb una ofensiva contra bases nord-americanes a Bahrain i a Kuwait. I a les 11 farem també Àgora Esportiva, avui que comença el Mundial de Futbol.

0: primer partit és Mèxic-Sud-àfrica a les 9 del vespre, hora d'aquí, a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. Per cert, parlant d'esports, aquesta matinada remuntada espectacular dels Knicks, el quart partit de les finals de l'NBA, partien de 29 punts i han acabat derrotant els Spurs. Els de Nova York guanyen 3-1, se situen un partit de ser campions. Tot això, avui que a Biosca, el Solsonès, el sol ha sortit a les 6:19 del matí i a la Serra d'Almos, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a les 9:21 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Gorda del Matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Beneïda.
3: La Torre de Jesús, que converteix la Sagrada Família en l'església cristiana més alta del món, a la premsa d'avui es defineix l'acte com un espectacle superb, una ovació al cel o l'obra magna de Gaudí.
0: Gemma Bonet.
4: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encesa amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase "Primer l'amor, després la tècnica". El Papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
5: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesús Crist i coronada per la creu.
4: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el Papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Enlluernats.
6: Els milers de persones que van seguir la traca final de la cerimònia van quedar impressionats pel joc de llums, la música i l'espectacle de drons al cel de Barcelona.
0: Celia Forment.
7: La benedicció ha acabat amb un espectacle de llums i espelmes que ha implicat el públic i ha anat intensificant l'emoció.
8: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
9: Genial, espectacular. Me hubiera valido la pena, sí, tanto.
10: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
7: Les impressions coincideixen, la força espiritual de l'acte, les paraules del pontífex i, sobretot, el moment en què la creu de la Torre de Jesús s'ha il·luminat.
11: És un moment especial, poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare.
12: Contenta de poder formar-me part. Avui estar al mapa és un orgull.
13: Venemos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa.
7: Tot plegat amb la façana del Naixement com a taló de fons, exhibint l'univers creatiu de Gaudí, una classe magistral que serà difícil d'oblidar. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Canvi de guió.
14: En el discurs del Papa, que va fer tant en català com en castellà, hi va haver canvis respecte a l'última versió que havia repartit el Vaticà. Per exemple, quan parlava d'unitat, hi havia una referència que el text hi deia concòrdia amb Espanya. Lleó XIV, però, finalment va obviar la referència a Espanya.
3: També hi havia una al·lusió a l'avortament quan el Papa parlava de la incompatibilitat de creure en Jesús i matar l'innocent i afegia fins i tot abans de néixer aquesta última frase, però tampoc no la va acabar pronunciant.
0: Força ràpid.
6: El recorregut amb el Papa mòbil d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a la Sagrada Família va començar una mica més tard del que estava previst i la comitiva va anar una mica més ràpid del que estava previst.
0: Miquel Jarque.
15: Una macedònia de banderes de diversos països acompanyat al Sant Pare i predominaven les vaticanes, les estelades repartides per Òmnium i ANC i també les espanyoles. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat que el Papa mòbil anava ràpid.
16: Pues decir, ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
17: He estat com 3/4 d'hora esperant i molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anàvem.
18: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
19: Ha beneït un nen que teníem al costat.
20: Que el seu complir, just avui complia també un any. I molt emocionant, la veritat.
0: Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio. No és fàcil.
14: Un dels moments que s'ha fet més viral del dia d'ahir es va viure a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, on el Renzo, un nen de 6 anys, li va poder fer unes quantes preguntes al Papa, algunes més fàcils de respondre que d'altres.
21: ¿Te gusta el fútbol?
22: Todo el mundo sabe que a su hora juego tenis.
21: De pequeño quería ser papa.
22: Doncs Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar.
21: ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿De quién es la culpa?
22: No es fácil luego encontrar la respuesta, Renzo, a tu pregunta sobre Porque hay personas a las que les pasan cosas malas y en cambio a otras no.
0: Cap a Canàries.
3: A 8:45, el Papa agafa un avió per encetar la tercera i última etapa del viatge a Espanya. L'acomiadarà el Prat al president Illa, que aprofitarà també per fer un balanç públic de la visita. El primer que farà el Papa quan aterri a la Gran Canària serà reunir-se amb entitats que treballen en l'acollida d'immigrants.
0: Amb crítiques.
6: També marxa el Papa, per exemple, dels supervivents dels abusos a l'Església. Miguel Hurtado, que va ser la primera persona a denunciar abusos sexuals a Montserrat, acusa el pontífex d'ignorar-los.
1: Jo pensava que el Papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia a Montserrat seran reparades.
0: Reunió d'urgència.
14: La convocada per aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb la cúpula dels Mossos d'Esquadra per abordar l'augment del crim organitzat a Catalunya. Una reunió que l'ha precipitada un nou tiroteig mortal a plena llum del dia i a ple carrer al centre de Barcelona.
2: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
2: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sisena víctima.
3: Per un tiroteig a Catalunya en el que portem d'any, no només pugen les morts, també els incidents i la tinença d'armes de foc.
23: Diumenge passat es va produir un assassinat al carrer Mineria, a la zona franca, i fa dues setmanes un altre al mateix lloc. A l'abril, al passeig Taulat del Poblenou, també va ser tirotejat un home d'origen serbi que va acabar morint 5 dies després a l'hospital. Els Mossos investiguen si el d'ahir es tracta d'un nou episodi vinculat al crim organitzat i al narcotràfic. Alguns d'aquests homicidis estan relacionats amb la lluita entre les dues bandes montenegrines, Kavak i Skaljari. El 2025 ja hi va haver dues execucions més a Catalunya relacionades amb aquestes bandes. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Decideix.
6: El Banc Central Europeu s'hi apuja avui els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Els experts pronostiquen un augment del 0,25 punts que situarà els tipus en el 2,25%. La incògnita és si en el futur hi haurà més pujades.
0: Tancat.
14: L'estret d'Hormuz, un altre cop totalment, com a mínim així ho assegura l'Iran, com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians aquestes últimes hores.
0: Washington, Oriol Serra.
24: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
25: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit van treure 22 vaixells a la nit, sense llum.
24: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Revisar.
3: El Congrés vota avui a proposta del PP que demana revisar de manera immediata i transparent el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i l'acord del Consell de Ministres que el va autoritzar. És el punt de partida de la investigació de l'Audiència Nacional en què ha acabat investigant l'expresident espanyol Zapatero.
0: Es constitueix.
6: El Parlament andalús, després de les eleccions que va guanyar sense majoria absoluta el Partit Popular, l'elecció de la mesa servirà per veure com van les negociacions entre els populars i Vox de cara a la investidura.
14: I a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco pren avui possessió com a president autonòmic per tercera vegada després del pacte amb l'extrema dreta.
0: Últim dia.
3: De la selectivitat, a partir de les 9 del matí, el primer examen del dia serà el de llengua catalana i literatura. Al migdia, els estudiants s'hauran d'enfrontar matèries com dibuix artístic, grec o matemàtiques aplicades a les ciències socials.
0: Suspesa.
6: La vaga indefinida de docents al País Valencià, una vaga que ha durat un mes. A la consulta feta a mestres i professors han votat a favor d'aixecar la protesta 7 de cada 10 docents. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament l'última proposta de la Conselleria d'Educació.
2: decisió.
0: Voten avui.
14: Els treballadors de Nissan voten si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció de l'empresa sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar el nombre d'afectats a 195, 16 menys dels que es preveia. Les indemnitzacions seran de 50 dies per any treballat. Sentim Juan Carlos Yepes de l'UGT.
4: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: 41 treballadors.
3: Són els que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita, diu, reformular el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
0: En llibertat.
2: El cantant i actor francès Patrick Bruel, que ha quedat en llibertat sota fiança i control judicial després de ser imputat en 4 casos de presumptes delictes sexuals. La fiscalia havia demanat presó provisional, però el tribunal l'ha rebutjada.
0: I 50 anys...
14: segle, 50 anys fa que els Rollings van actuar a la plaça Monumental de Barcelona en plena transició. Ara el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, la història d'aquell concert.
2: L'11 de juny de 1976 feia 8 mesos que havia mort el dictador i aquell concert tenia un significat que anava més enllà de la música, com diu el periodista Jordi Novell.
8: Hi havia un pols entre un antic règim que agonitzava però no del tot i també una part de la societat que estava recuperant les llibertats. I aquest concert d'alguna manera era un símbol.
2: Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas retraten aquell concert al llibre Black and Cat, publicat per Enderroc. Inclou fotografies inèdites de Fàbregas en les quals es poden veure les restes dels pots de fum que havia llançat la policia des de fora de la Monumental.
8: Hi havia tota agents de policia envoltant la plaça de Toros de la Monumental amb ganes de demostrar encara qui manava als carrers. I per això va haver-hi diverses càrregues i en algun d'aquests moments fins i tot van arribar a tirar alguns pots de fum des de l'exterior.
2: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Princesa d'Astúries de les Lletres.
3: Per l'escriptor britànic Julian Barnes, una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura que tancar més de 4 dècades de carrera. L'escriptor ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la llista de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
0: 60 espectacles. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma,
2: passant els dies, passa la vida. Són els que es podran veure a la Fira de Tàrrega del 10 al 13 de setembre. Entre aquests hi haurà 24 estrenes i diverses produccions de companyies internacionals d'Alemanya, Bèlgica o Corea del Sud. El muntatge inaugural serà Incontínua, una reflexió sobre la immigració de la companyia catalana Kamchatka. Anna Iribet, directora de la Fira de Tàrrega.
9: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat comença.
10: El Mundial de Futbol amb el Mèxic Sud-Àfrica a partir de les 9. Javier Aguirre, seleccionador de Mèxic.
11: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un Mundial en casa.
10: És el Mundial més llarg de la història, 104 partits. La seguretat és una de les preocupacions. Claudia Sheinbaum és la presidenta de Mèxic.
12: Para que no haya ningún problema. Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser... una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección.
0: Rècord.
10: A l'NBA. Els Knicks remunten 29 punts. Fins ara mai havia passat en una final de l'NBA. Acaben guanyant els Spurs. Els de Nova York a una victòria de proclamar-se campions. La penya per a València a les semis de la Lliga. El Barça rep el Tenerife a partir de les 8.
0: Avui és dijous 11 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc quan passaven 20 minuts de la mitjanit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la Romi amb 3 quilos 320 grams a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
26: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curador. Tenim 16 graus a Olesa de Montserrat, 18 a Palafolls i 20 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
27: Retencions en els punts habituals a aquesta hora, sobretot sentit Barcelona, la ronda de dalt, cua de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, direcció Llobregat. Aquí, precaució, les sortides 21 i 22 estan tallades.
7: La mare del nadó, suposadament maltractat a Barcelona i que va haver de ser ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, s'estava plantejant fer fora de casa el seu marit perquè no li agradava com tractava el nen.
13: Així ho han dit davant del jutge dues amigues seves, que també han assegurat que, tot i que va fer referència a l'actitud del pare amb el fill, no va parlar mai de maltractaments. Les amigues han revelat així el contingut dels missatges que els va enviar una setmana abans que el nen d'un mes de vida fos ingressat a l'hospital amb lesions molt greus i indicis d'una possible agressió sexual.
15: El pare continua en presó provisional, la mare està en llibertat, però amb mesures cautelars, i el nadó està sota tutela de la Generalitat i viu amb una família d'acollida.
7: Més notícies. El Baix és arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
13: El jutge de Manresa considera que no hi ha prou indicis de delicte i que el sinistre va passar per un despreniment sobtat i imprevisible de la roca.
15: El sobreseïment provisional l'ha acordat el jutge de primera instància, instrucció número 6 de la capital del Baixes.
7: I a Berga, Junts reclama que el conveni per la construcció de l'estació d'autobusos s'ha de resoldre abans de l'estiu.
13: El portaveu del grup municipal, Ramon Cavaller, també assenyala la necessitat de tancar el finançament del projecte i s'ofereix per negociar amb la Diputació de Barcelona.
15: Tot plegat ho llegim al Regió 7.
7: I cultura. Anem al teatre. El Lliure de Gràcia acull la proposta teatral La vida secreta dels vells,
13: en què el director francès Mohamed El Khatib explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals.
7: Marta Vives.
16: Em va visitar moltes de residències el dramaturg Mohamed El Khatib quan va decidir fer aquest muntatge sobre la vida i sobre les relacions sexuals i afectives dels residents. La vida secreta dels vells està interpretada per 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera, que expliquen sense filtres les seves relacions i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències familiars. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Valentín Roma serà el nou director del MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
15: És doctor en filosofia i llicenciat en història de l'art i fins ara dirigia la Virreina Centre de la Imatge. Roma torna així al MACBA, d'on va ser expulsat el 2015 quan era el cap de col·leccions arran de la polèmica per l'exhibició d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat.
7: I música. Mira cómo bailan los amantes. Pablo López actua avui al Gran Teatre del Liceu dins la gira El Niño del Espacio en Concierto 2026, un concert on repassarà els seus èxits i els temes també del seu nou àlbum, avui a 8:45 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
26: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
17: Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa i ho fem des del quiosc. Alet, bon dia.
18: Molt bon dia a tothom.
3: Què, vas veure el papa ahir?
18: No, no he tingut l'ocasió de veure el papa, que és trist. És que jo tiro més pie per la mama que per al papa.
3: Molt bé, per tant, vas estar aquí al quiosc i no vas veure res.
18: No vaig veure absolutament res. No vaig veure només l'helicòpter volant per sobre el quiosc per la vigilància, però res més.
3: Molt bé, doncs on sí que podem veure el papa avui és a les portades, a totes les portades de la premsa. Comencem parlant de fotos, totes són espectaculars. A l'ara hi veiem el temple il·luminat i amb focs artificials de fons. Ocupa vora test 3/4 de la portada, el periòdico també foto enorme, tota portada també d'aquest moment. A La Vanguardia ocupa més de mitja pàgina i veiem la Sagrada Família en un racó i el rostre de Gaudí amb drons il·luminant el cel. El Punt Avui opta per una imatge més fosca del temple, només amb l'estrella del capdamunt il·luminada i tot de cantar taires i públic mirant-s'ho. Fotos semblants del Mundo, l'ABC, El País. I ens fixem ara en els titulars que acompanyen aquestes imatges. El periòdico titula La Sagrada Família ja apunta cel. La Vanguardia, la Sagrada Família del món. Diari Ara, Lleó 14 beneeix l'obra magna de Gaudí i El Punt Avui, alçant la mirada pel català. I a Madrid, El País, el papa inaugura el nou sostre de Barcelona i El Mundo, beneïta Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. I l'ABC diu Lleó 14 beneeix la torre que culmina la Sagrada de família.
26: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
19: el 85.677 85677 de la sèrie 43 43.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I a partir d'avui us explicarem històries del Mundial. Avui volem explicar que el Mundial de Futbol es va crear, atenció, a Barcelona. Maiol Roger, bon dia.
5: Bon dia. Mitjans de maig del 1929, Barcelona en plena exposició internacional i 46 delegats de 23 països de la Federació Internacional de Futbol. La FIFA es va reunir durant dos dies a la sala de plens de l'Ajuntament. Després de llargues sessions, prenen una decisió que hauria de canviar la història del futbol. El 1930 se celebraria la primera Copa del Món i es faria a l'Uruguai. Així sonava per la ràdio un gol d'aquella època. Les altres candidates van ser Espanya, Holanda, Hongria, Itàlia i Suècia, però totes van acabar retirant-se. Així que l'Uruguai va quedar com l'única candidatura. Algunes veus expliquen que la FIFA va entregar-li el torneig per la commemoració del centenari de la Constitució uruguaiana, però la realitat és que l'Uruguai va acceptar encarregar-se de tots els costos de l'organització, mentre que els beneficis es repartirien entre totes les federacions participants.
0: I fins aquell moment què feien?
5: Doncs la celebració d'una Copa Mundial era un objectiu des de que es va fundar la FIFA el 1904, però tot quedava relegat a la competició de futbol dels Jocs Olímpics. El 1928 a Amsterdam es van assentar les bases del Mundial, a Barcelona es va reafirmar la decisió i el 1930 a Budapest es van polir els detalls. Era una FIFA molt diferent de l'actual, amb només una desena de membres i amb les normes globals del futbol encara per definir.
19: A l'Uruguai, yo no voy, voy porque temo naufragar.
5: I com cantava Marujita Díaz, moltes seleccions no van anar-hi, no perquè tenien por a naufragar, sinó perquè no volien afrontar el llarg viatge en vaixell. El Mundial va començar el 13 de juliol de 1930. Havia de durar un mes i va durar 13 dies. Al final, l'anfitriona es va proclamar campiona, derrotant per 4-2 a l'Argentina al final. I des d'aquell dia, el Saló de Plens de l'Ajuntament de Barcelona fins avui, que és un dels esdeveniments més seguits de la història.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia generoses en la separació i la resposta era despreses. Les persones generoses són despreses i el que se separa es desprèn. Dijous és el dia dels Enigmàrius difícils. El d'avui és un Enigmàrius simultani. Augmenta porositat i temperatura alhora. De sis lletres. Augmenta porositat i temperatura alhora. Sis lletres.
26: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Susana Griso a Díaz Ayuso, Espejo Público d'Antena 3.
21: Susana Griso va entrevistar a Isabel Díaz Ayuso i li va preguntar si la prioritat nacional era compatible amb els valors cristians i amb la humanitat. La resposta de la presidenta madrileña va ser que haguera llegit a León 14 sabia que, atenció, Cristo som u, i ell parla de la pluralitat i de la unitat, que no significa uniformitat. Va continuar amb frases incomprensibles i la presentadora, que volia ajudar-la, no sabia per on tirar. Busqueu el moment, us recomane moltíssim.
0: I a la recomanació del dia, última jornada de la selectivitat, Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Lady Bird.
27: Sobre la incertesa de les notes i el vertigen del futur, multinominada als Oscars i seguim les aspiracions artístiques i vitals d'una jove durant el seu últim any d'institut. Marcat per la pressió familiar, amb una relació tensa, sobretot amb la mare, arran de les dificultats econòmiques, i el patiment de saber si entrarà a la universitat que somia. Dirigida per Greta Gerwig, abans de fer el salt mundial amb Barbie, Lady Bird és una pel·lícula sensible i emotiva, una mica agradolça i amb un bon càsting. Inclòs a Netflix o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
22: Bon dia, per tercer i últim dia, eh? El papa.
23: Germans i germanes.
24: No em vaig ja. Jo no vull saber què res.
25: Adéu.
22: El papa és protagonista del dia perquè ahir a la nit va tancar la seva visita a Catalunya amb un acte molt emotiu i espectacular que va servir per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però el que dèiem, avui el papa se'n va d'aquí una hora, més o menys, a 8:45, Lleó 14, agafa un avió a l'aeroport del Prat per anar-se'n cap a les Canàries.
0: I per això aquesta hora podem saludar el papa Lleó. Molt bon dia, papa.
28: Barceloní i catalans, vull dir una cosa.
22: Sí.
28: Deixeu-me en pau, per l'amor de Déu.
22: De Déu. No, no, és que no el deixarem en pau encara, papa. Aprofitarem fins l'últim minut que sigui aquí per molestar-lo.
28: Vull esmorzar sense haver de resar.
22: Bona, papa, realment.
28: Ni beneir, ni llegir homilies, ni res.
22: Sí.
28: Deixeu-me esmorzar.
22: Que sí, però podem parlar una miqueta més mentre esmorza.
0: Agafa un croissant i esmorza. Lleó 14, saps? Sí. Lleó 14 agafa un gran i esmorza.
22: Escolta, i què ahir? Va estar molt bé, allò de la Sagrada Família, oi? No, més que bé. O sigui, sí, va estar molt, molt millor que aquella cosa que van fer el Santiago Bernabéu l'altre dia.
28: Encara digui-ho. Tinc malsons sentint la veu de Manolo Lama cantant gol,
0: sí,
28: a la soledat.
0: Va ser tan clar, sí.
28: Mentre gente cantava oe, oe, oe en la grada.
22: Sí.
28: I luego entrava David Bustamante.
22: Sí, ahir
28: cantando.
22: Tot va ser un altre to, va ser molt maco. I quan va aparèixer aquella cara de Gaudí...
0: Se va per Rajoy, la cara de Gaudí. T'has fixat?
22: Sí, una mica sí, és veritat. Podria ser
0: Francesc Soler, té
22: molta gent en barba, podria ser.
28: Jo pensava que era rei Felipe.
22: també s'assemblava una mica.
0: Bueno, no ens tenim més, perquè ha d'anar cap a l'aeroport, eh?
28: Adiós.
0: Són 8:15. D'aquí una hora, Lleó 14 agafarà un avió al Prat per anar cap a les Canàries, tercera i última etapa del viatge oficial que ha tingut aquesta nit al seu punt culminant. Aquest era el moment en què s'acabava l'emotiu i vistós espectacle de focs artificials, llums i drons amb què ha quedat beneïda la Torre de Jesús a la Sagrada Família. En temps d'agora farem balanç d'aquesta visita del Pontífex. I l'altre tema del dia és la seguretat a Barcelona. Després del tercer tiroteig mortal, en poques setmanes, la consellera Núria Parlon ha convocat aquesta tarda els principals càrrecs policials per analitzar aquest fenomen que s'atribueix a la guerra entre màfies.
29: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions.
0: Són declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem també a temps d'agora amb la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro, i amb Montse Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. I a l'Orient Mitjà, nova nit d'intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El Pentàgon ha difós aquest vídeo en què es veu com un vaixell de guerra, dispara míssils contra objectius militars iranians. I pel que fa als esports, Robert Prats?
10: El Mèxic-Sud-àfrica obre a les 9 al Mundial de Futbol, remuntada dels Knicks a la final de l'NBA, perdien de 29 punts, han acabat guanyant els Spurs, 3-1 dominant la final, i el Joventut que perd a València el primer partit de les semis de la Lliga de Bàsquet, a les 8, Barça-Tenerife, 1-0 pel Barça a la sèrie.
0: I pel que fa al temps, avui començarà a pujar una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, on més es notarà aquesta pujada serà el Pirineu i el Nord-est. Ahir vam tenir molts núvols, avui començaran a obrir-se i, per tant, al migdia pujarà 1, 2, 3 graus la temperatura en aquests sectors. La pujada més marcada la tindrem demà. No ens en refiem, però, de les temperatures que hi ha a aquesta hora, perquè hi ha menys de 10 graus a moltes valls del Pirineu i valors de 10 a 15 graus a la Catalunya interior. Encara fa fresca. Avui, però, la tendència és que vagi sortint cada vegada més el sol. Farà sol a la meitat oest de Catalunya, també, amb alguns núvols prims. I a partir demà, sol i més calor, clarament més calor a tot arreu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb un tram tallat a Ferrocarrils de la Generalitat, a part de l'atropellament d'un senglar. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. A la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret l'R5 i l'R50, no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet, perquè un tren ha atropellat un senglar i s'han de mantenir, diu Ferrocarrils, els protocols de bioseguretat d'acord amb els agents rurals. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies hi ha un tram tallat, en concret entre Vic i Torelló, des d'avui i fins al 22 de juny a causa de treballs de millora. Es mantenen, diu Renfe, els serveis habituals per carretera. A la resta de la xarxa ferroviària de Renfe, els retards habituals per les limitacions de velocitat.
0: I a les carreteres, complicada la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
27: Bon dia, sí. A banda de les aturades en punts habituals, a aquesta hora destaquem aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat. Precaució perquè les sortides 21 i 22 estan tallades. També aturades de Zona Franca, Ciutat Vella, sentit Besòs. I complicada també la circulació a la Ronda de Dalt i a cua de Trinitat a Horta, sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. Quan són les 7:33. I connectem ara amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Moi, el Roger, Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui gairebé unanimitat en els editorials sobre el Papa i la Sagrada Família.
9: Lara fa balanç de la visita de Lleó XIV i diu que avui el Papa marxarà deixant un record entranyable per a molts.
11: Afegeix que un bon llegat de la visita papal seria que en el futur els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants.
9: L'editorial de La Vanguardia destaca que Robert Prevost s'ha revelat com un papa del segle XXI, molt hàbil per interactuar amb la societat en tota mena d'escenaris públics.
11: I el director del rotatiu, Jordi Juan, escriu un article en què diu que amb l'acte d'ahir a la Sagrada Família, Barcelona va reviure la màgia olímpica del 1992, quan la fletxa d'Antonio Rebollo solcava el cel cap al pavater de Montjuïc.
9: El periòdico destaca a l'editorial que la Sagrada Família forma part del grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original.
11: I assegura que es pot fer compatible reconèixer l'obra, que és la principal icona de Barcelona, amb la gestió de les tensions veïnals ocasionades pel turisme.
9: El País també dedica un dels editorials per explicar que la Sagrada Família defineix i l'imaginari amb què Barcelona és globalment reconeguda.
11: Destaca que és un imant per al turisme de masses i alhora una icona d'espiritualitat, però molt més que això, un emblema etern de la creativitat humana com el Colosseu o la Torre Eiffel.
9: I el Mundo també dedica l'editorial a Catalunya, però amb un tema totalment diferent, el tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes.
11: Assegura que la percepció d'inseguretat a Catalunya, i especialment a Barcelona, ha passat de ser una sensació estesa entre la ciutadania a ser una realitat que no només reflecteix un greu problema social, sinó que condiciona el tauler polític.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
12: Molt interessant l'entrevista que Lluís Amiguet fa a La Vanguardia a Aneix Raman, el director d'Ocupació i Intel·ligència Artificial a LinkedIn. Ell analitza milers d'ofertes d'ocupació i està convençut que les màquines ens trauran la feina menys creativa i, per tant, hi haurà més temps per la que genera valor de debò dins d'una empresa i la que és realment

0: de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es. Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5 euros amb 49 al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
4: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Dos quarts i mig de vuit, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On van a parar els regals que li fan al papa?
7: Doncs segons explica el Diari de Tarragona, de fonts del Vaticà, quan són objectes històrics, artístics o de gran valor cultural, habitualment els exhibeixen als museus vaticans. Quan són de menys valor, a vegades els reutilitzen per regalar a visites. Si són objectes litúrgics o imatges religioses, es donen a les diòcesis. I si són molt valuosos, com joies o un cotxe, s'acostumen a subhastar i els fons van a caritat. Si no són de grans dimensions, van a una botiga a tocar de la mateixa ciutat del Vaticà.
6: I coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
8: Doncs uns atracadors que van entrar a robar una joieria de Madrid disfressats de sacerdot i monja. Llegim El Mundo, que era una banda perillosa que es dedicava a assaltar establiments de luxe. Mentre el suposat sacerdot i la monja van demanar a una treballadora que els mostrés joies, un tercer integrant va entrar de manera violenta. Finalment, després d'una persecució, a la policia els va acabar detenint.
6: I on van els estudiants aragonesos quan acaben la selectivitat?
7: A Salou. Allà van fer les proves d'accés a la universitat la setmana passada, i aquest últim cap de setmana, doncs, desenes d'estudiants ja han marxat a descansar en aquesta població de la Costa Daurada. Ho recull Aragón Digital.
6: Allau de voluntaris pel Grande Part del Tour.
8: Registra més de 7.300 sol·licituds de voluntaris per les tres etapes a Catalunya. Veiem el Digital Més, que per l'etapa de Tarragona, per exemple, s'han apuntat 2.800 persones. Ja han començat les sessions informatives per als responsables del voluntariat dels municipis per on passa el Tour a Catalunya.
6: Qui ha tornat?
7: Doncs segons el 9-9, el Pou Calent de la Garriga, el Vallès Oriental, que torna a brollar després de dos anys. La renovació de la infraestructura per part de l'Ajuntament permet que l'aigua surti a l'exterior sense aturar-se. 57 graus és l'única font del municipi termal amb aigua calenta.
6: I què podria desaparèixer?
8: La duana centenària de l'estació de França de Barcelona. Llegim al Top Barcelona que l'Ajuntament aprofita les obres de la Biblioteca Pública de l'Estat per tramitar la demolició de l'edifici que hi ha entre Marquès d'Argentera i el Passeig de la Circumval·lació davant del Parc de la Ciutadella. És un petit edifici triangular que sovint passa desapercebut, però alhora és un dels vestigis més antics del recinte ferroviari.
6: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Jurado i Lara García.
9: Avui, segona i darrera entrega de com la premsa vaticana ha recollit la visita del papa a Catalunya. El Vatican News remarca que Lleó XIV va presentar Antoni Gaudí com un home de fe que va concebre la Sagrada Família com un camí espiritual cap a Crist i que va descriure el papa, Barcelona i Catalunya com una llar oberta a la fraternitat i la diversitat. També va demanar evitar les divisions i les polaritzacions que debiliten, diu, l'Església i la societat. I l'Observatori Romano es fa ressò de la visita del pontífex a Montserrat, destacar que va demanar substituir l'odi per l'esperança, el respecte i l'amor a la família. I sobre Brians remarca que el papa va recordar als presos que els errors comesos no defineixen la identitat de cap persona.
10: La premsa econòmica escalfa motors per la sortida en borsa demà de SpaceX. L'Economista assegura que és la notícia de l'any dels mercats. El diari destaca les crítiques que està generant també l'operació. Els analistes esperen un debut històric, però reproven que Elon Musk es reservi el 80% del poder de vot de l'empresa. Musk es convertirà, de fet, en el primer bilionari del món i l'Economista assegura que no hi ha precedents de res semblant. Cinco Días també sosté que serà l'estrena més gran en borsa de la història. I si esteu interessats en comprar accions de SpaceX, el diari recorda que Espanya és un dels països en què els petits inversors tenen permís per accedir a la compra del primer dia.

0: Babylon Economia explica que la família Vicens va vendre l'abril passat la totalitat del grup editorial Vicens Vives a la finesa Sanoma. Han cessat com a administradors, però Jaume Vicens Barceló continua com a director general.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
2: Que comença el Mundial, el primer Mundial de futbol de Lamine, l'últim de Messi, remarca el diari Esport, el Mundial més global de la història, 104 partits, el Mundial de Shakira amb la cançó oficial.

0: El Mundo Deportivo també destaca que és el primer mundial de Lamine amb una selecció espanyola molt blaugrana que aspira a guanyar el títol. Pel periòdico, aquest mundial no té res a veure amb els mundials d'abans. L'elenc d'estrelles no és el mateix, s'ha passat d'herois anònims a estrelles universals. La Vanguardia es pregunta, Welcome to USA, benvinguts als Estats Units. Controls, escorcolls, vetos de les autoritats són massius a països com Iran, Senegal i l'Uzbekistan, acusats de terrorisme. Albert Nadal explica al diari Ara que una empresa de la Garrotxa està darrere de la inauguració del Mundial a l'Estadi Azteca de Mèxic, ha posat a punt la gespa de l'estadi, i El País explica que comença un Mundial marcat per la tensió geopolítica, el temps i els llargs desplaçaments. El Mundo Deportivo també diu Goodbye Rashford, el Barça no exercirà l'opció de compra del jugador que caduca dilluns.
1: I a la premsa del cor, el rei Carles, el gent de Pineda.
2: El rei Carles revisarà els privilegis d'habitatge de les princeses Beatriu i Eugènia, filles de Sarah Ferguson i Andreu Mountbatten, qui va rellogar, atenció, durant anys, tres cases situades al Royal Lodge, cobrant el lloguer en un sobret per poder pagar-se un Coca-Cola i una bossa de fritos de maíz. A banda, l'escàndol Epstein obliga el rei a revisar la situació de les princeses que no tenen funcions oficials dins de la monarquia i que ocupen de gorres dues propietats de la família. Sembla que al Regne Unit sí tenen un problema amb l'ocupació. La diferència és que allà els ocupes surten els bitllets.
1: I qui fa anys avui, que era liat?
3: Doncs avui felicitem la meravellosa Núria Espert.
1: Núria Espert, home, 92.
3: 91, també fa anys l'actor Francesc Orella.
1: 75.
3: Una mica menys, 69. I també felicitem l'actriu Maria Barrancó.
1: 70.
3: 65. Anem pel santoral. Avui és Sant Bernabé, no es troba entre els 12 apòstols elegits per Jesucrist, però probablement va ser un dels 70 deixembles esmentats a l'Evangeli. Bernabé és considerat apòstol pels primers pares de l'Església. Va morir lapidat cap a l'any 70 a Xipre. A Catalunya hi ha 518 persones que es diuen Bernabé. Va bé.
1: És un bon dia per fer anys, no?
3: Jo crec que sí, és el millor de l'any.
1: Ara tanquem el repàs a la premsa. Avui, que és 11 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
5: 11 de juny de 1986, la Sagrada Família fitxa l'escultor Josep Maria Subiracs. L'artista es compromet a realitzar més de 100 obres que aniran a la portalada de la façana de la Passió. Subiracs, de 59 anys, seguirà les passes de Gaudí i se n'anirà a viure en un habitatge a sota mateix de la Sagrada Família. El contracte el lliga al temple des de 1986 fins al 2001. Si compleix els 15 anys allà, pot ser l'obra de la seva vida. El diari Avui recorda que el 1964... els millors arquitectes del món van fer un manifest en què no li veien cap sentit a continuar les obres de la Sagrada Família. I ara fa 40 anys, quedaven 10 dies per les eleccions espanyoles del 22 de juny de 1986. Era la primera vegada que unes eleccions es feien en diumenge. Sempre havien sigut entre setmana i donant hores lliures als treballadors perquè anessin a votar. Aquesta vegada queien enmig d'un pont de 4 dies, el de Sant Joan.
1: Avui és 11 de juny del 2026, és el dia 162 del calendari, falten 10 dies per l'estiu, 13 per Sant Joan i 3 pel Dia Mundial del Donant de Sang. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Així és com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia. Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
7: Fantàstic, impressionant.
8: Genial, espectacular.
9: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç.
10: Han començat a requisar i a dinsa de que allà no es podia fer cap acte.
11: I els drons, la figura de Gaudí amb colors blau i vermell mirant com s'il·lumina la Sagrada Família.
12: El simbolisme, no?, que des del cel Antoni Gaudí està mirant la seva obra.
11: És espectacular.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Suspendre.
13: Tenir una cosa a l'aire de manera que pengi, tot i que ens quedem amb la segona excepció del DIEC, rebre la qualificació de suspens en una assignatura. Avui, últim dia de la selectivitat, amb l'objectiu de no suspendre i treure la nota necessària per entrar a la carrera desitjada. Qui sí que ha suspès són els mestres valencians. Han suspès concretament la vaga indefinida que feien des de fa exactament un mes.
1: Pronòstic.
13: Conjectura del que s'ha d'esdevenir treta de certs senyals, per exemple, el pronòstic del temps. Avui, però, ja no alçarem la mirada per mirar el cel, sinó que ens fixem en el pronòstic, l'estimació que fan els experts experts sobre l'augment d'un quart de punt dels tipus d'interès. El Banc Central Europeu ho decidirà avui i serà la primera pujada en 3 anys per contenir la inflació.
1: Remuntar.
13: Superar algú la situació adversa en què es troba. Podem recuperar-nos després d'una mala època o d'un refredat, però també en una competició quan anàvem pel darrere i acabem al davant per remuntar de l'espectacular paper dels Knicks al quart partit de les finals de l'NBA. De perdre de 29 punts a guanyar, els Spurs d'un punt estan a un partit de ser guanyadors.
1: Us he vist 3 xifres amb l'Anna Garcia. 5,6%.
8: Aquesta és la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya, segons l'últim informe de Comissions Obreres. El sindicat publica les dades en un moment en què el govern espanyol va amb retard en la transposició de la directiva sobre transparència salarial, que té com a objectiu reduir precisament les diferències de sou pel que fa al gènere.
1: 41.
8: Són els treballadors que vol acomiadar la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué. És gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona. L'empresa justifica l'ERO perquè necessita reformular, diuen, el model de competició aprofitant una aturada de 6 mesos de les lligues.
1: 4,2%.
8: Aquesta ha estat la pujada de preus als Estats Units al maig, 4 dècimes més que l'abril, un repunt que s'explica per l'encariment del preu de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà. La pròxima reunió de la FED és dimecres que ve, que haurà de decidir què fa amb els tipus d'interès davant la inflació.
1: I ara el veig, 3 imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig el nou skyline de Barcelona amb el perfil de la Sagrada Família. Està il·luminada, coronada per aquesta nova creu de la Torre de Jesús, i al costat, al cel, un conjunt de llums dibuixen la cara, sembla de Rajoy, però no, és d'Antoni Gaudí, que es mira la seva gran obra.
14: La figura de l'arquitecte de Déu fet amb drons, uns drons que després van escriure també una de les cites de Gaudí. Primer l'amor, després la tècnica. Va ser el tram final de la benedicció de la Torre de Jesús en un acte molt vistós, molt espectacular, amb llums i focs artificials, i que culmina la visita de 2 dies de Lleó 14 a Catalunya.
1: A la segona hi veig un grup d'una dotzena de joves, estan totalment tapats, alguns porten de suadora, altres jaquetes, tots porten la caputxa posada i amb un buf es tapen la cara. Només se'ls veu la franja dels ulls.
14: És un grup d'ultres que en els últims 2 dies s'han dedicat a protagonitzar actes vandàlics a Belfast, a Irlanda del Nord. Una agressió per part d'un ciutadà del Sudan ha desencadenat una resposta de l'extrema dreta, organitzats en alguns casos per grups paramilitars i que s'han dedicat a cremar cases o cotxes d'immigrants.
1: I a la tercera imatge hi veig un cartell antic que diu Recital de Música Espanyola del 1928, amb el nom de Ricardo Viñas en gran. Lleida, Julià Bacar, què és això?
15: Doncs és un dels 1.600 documents que la família del pianista i músic lleidatà Ricard Viñas va cedir a l'Arxiu Municipal de Lleida i aquesta setmana per primer cop s'han obert per a consultes del públic. Concretament, això és un programa de concert de recital que Viñas va fer a París l'any 1928 amb la cantant Enriqueta Garreta. Com a curiositat, l'entrada més cara costava al voltant d'uns 40 francs, el que vindrien ser avui en dia uns 50 euros.
16: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
17: Et ve de gust res exòtic? El sabor d'Àsia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana, fideus de vidre, plats preparats estil asiàtic, pollastre amb curri, salsa de xili... Gaudeix dels autèntics sabors orientals amb Vitàcia. Lidl, val la pena.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. Un món sense mosquits, aquest és l'objectiu d'aquest projecte de Google que es diu The Bug, depurar en anglès. La idea és modificar genèticament 32 milions de mosquits, alliberar-los tots perquè eliminin tots els mosquits del món en un sol dia. Diu la notícia que Google ja ha demanat permís a l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units per alliberar dues tongades de 16 milions de mosquits mascles amb els gens modificats perquè s'ajuntin en femelles i es converteixin en estèrils. D'aquesta manera, explica la notícia, els ous dels mosquits no eclosionaran i a poc la població minvarà fins a desaparèixer del tot.
1: És real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Google demana permís per alliberar 32 milions de mosquits modificats per eliminar tots els mosquits del món en un sol dia és una notícia falsa. El projecte de Google no vol acabar amb tots els mosquits del món, seria un somni, però no passarà. En canvi, sí, és cert que Google alliberarà 32 milions de mosquits per reduir la població de mosquits capaços de transmetre malalties com ara el dengue, la febre groga o la febre zika.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
0: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAI 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a viajesalcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
1: Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i parla d'Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
22: Ha estat una inauguració espectacular que ha acabat amb pirotècnia i un espectacle de drons i que han seguit in situ 8.000 persones, entre les quals moltes autoritats. S'acaba així la visita del pontífex a Catalunya, que avui ja viatja cap a les Canàries.
1: La consellera d'Interior ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència amb la cúpula dels Mossos per reforçar la lluita contra el crim organitzat.
23: Això després del tiroteig mortal d'ahir al carrer Balmes de Barcelona. La policia continua buscant l'autor del crim que vinculen a una revenja entre grups de narcotraficants.
24: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
23: És la sisena víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any i la segona només 4 dies.
22: L'Iran assegura que ha tornat a tancar del tot l'estret d'Hormuz.
23: Com a resposta als nous atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians a la regió, Washington ho nega i justifica els atacs com una resposta a l'agressió continuada de l'Iran.
1: I segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord.
22: La policia demana deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència. El primer ministre britànic Keir Starmer reclama una desescalada.
25: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats. We are united. Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: I el Banc Central Europeu apujarà avui els tipus d'interès un quart de punt.
23: Passaran del 2 al 2,25%. És la reacció a la pujada de la inflació que ha provocat la guerra a l'Orient Mitjà. Tindrà un impacte directe a les hipoteques.
1: Mentre arrenca el Mundial de Futbol.
22: Amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de les 9 del vespre, és el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits i s'allargarà fins al 19 de juliol.
26: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
27: Bon dia. Pel que fa al temps, el dia ha començat amb força núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, però ja s'estan obrint grans clarianes i avui, en general, farà força sol a gairebé tot arreu. Avui encara bufarà una mica de tramuntana i la temperatura serà moderada, però començarà a pujar 2, 3, 4 graus fins i tot respecte a la d'ahir a les comarques del nord-est i el Pirineu. La pujada més marcada, però, la notarem a partir de demà i de cara al cap de setmana.
26: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, circulació encara complicada a la Ronda Litoral, Clàudia Serra.
28: Sí, segueixen aquestes aturades a la Ronda Litoral de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat, les sortides 21 i 22 estan tallades i cua també de Zona Franca a Ciutat Vella, sentit Besòs, en aquesta direcció està tallada la sortida 21. A la resta de carreteres, doncs les retencions habituals a aquesta hora en els punts habituals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona.
1: I la mobilitat a aquesta hora amb un tram tallat a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, Maria Fernández?
29: Doncs sí, a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret a l'R5 i l'R50 no hi ha servei entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet perquè un tren ha atropellat un senglar. Això fa que entre Sant Vicenç i Manresa hi hagi un tren cada 40 minuts. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies, des d'avui i fins al 22 de juny, els trens no circulen entre Vic i Torelló per uns treballs de millora que s'allargaran doncs, fins al 22 de juny. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
30: A
29: dos quarts de nou obrirem l'àgora analitzant la seguretat a Barcelona després del tiroteig d'ahir.
3: Abans de les 10 farem balanç de la visita del Papa amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala.
29: A dos quarts d'11 parlarem de postres amb Maria Nicolau, Pau Arenós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera.
3: I a les 11, àgora esportiva, avui que comença el Mundial.
29: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Avui tenim una trucada.
6: Avui, home, espero que cada dia en tenim una, no?
1: Què passa? Albert, bon dia.
7: No puc creure. Hola, bon dia.
6: No ho puc creure.
1: Què tal?
7: Bé.
1: Tu diràs?
7: Re, doncs, felicitant Xavi.
6: Ah, no m'ho diguis.
1: A què l'hi
6: has? A mi?
1: A què l'hi has?
7: A què l'hi has?
6: Home, i això?
1: Que fa 62 anys, avui?
6: Estic a 2 anys de la jubilació.
1: Però qui és l'Albert?
6: Que ho digui ell.
7: Jo?
1: Qui ets tu?
6: Qui és l'Albert?
7: Jo, doncs, un bon amic i company i parella d'en Xavi.
1: Què dius ara? Que té nòvio? Que l'hi has? Que té nòvio?
6: M'estic posant vermell, Albert.
1: Però com és possible? Com t'ha enredat? Si porta 20 bueno, anys que ve
7: mira,
1: a mi manera...
7: Coses que passen així la vida, no? Donar aquests punts.
1: Hosti.
6: Clar, estic molt bé, molt feliç i molt il·lusionat.
1: Ho has vist, això, Manu?
6: No, estic jo, m'he quedat a no nedar. Estic vermell que m'està a punt d'explotar el cap ara mateix a l'estudi, també t'ho dic. Qui t'ha enredat?
1: Però
6: qui t'ha enredat?
1: Però fa poc que el desconeixer, doncs, perquè si no...
6: Escolta, a veure, per favor.
8: A veure, encara no s'ha dit quants anys en fa, eh?
1: Sí, quants en fas?
6: 45! Oh. Molt ben portats, eh? Per cert, tothom diu que sembla més jove.
1: I què té el que no li és, Albert?
6: Bueno.
7: Com?
6: Escolta.
7: No t'he sentit.
1: No, dic, què té? Què t'agrada del que no li és?
6: Què li veus?
1: Què li veus? Que...
6: Contenció, Albert, sí. Contenció.
7: No, vull dir, al final hi ha una bona entesa, uns punts passen bé...
1: Molt bé.
6: La gran pregunta, no. La gran pregunta és qui t'ha enredat en tot això.
7: Home, això és secret.
1: Sí. Ja. A què et dediques, Albert?
6: Per favor.
7: Bueno, em dedico al món nàutic.
1: Apa, la bota mare.
6: L'heu posat vermell, per favor. Quina enredada,
1: Albert,
6: en directe.
1: Una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.
6: Pató, estimat.
1: I felicitats, Canalies. 45 anys que li cantes, Manu.
7: Per molts anys.
6: Va. Quina cançó.
7: Vinga.
1: Va, toca-la,

0: Ai, quina meravella, aquesta cançó dels Catarres. Gràcies, estimat Manu Guix.
1: Per molts anys, Galilies.
0: Un petonet. Tinc l'Albert per aquí.
2: Molt el teu nòvio. Ja no, ja no. Ja es truca, va, vés a trucar-lo. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Catalunya es desperta orgullosa i emocionada. Després de l'espectacular celebració que hi van viure a la Sagrada Família amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús per part del papa Lleó XIV. Un papa que va tancar així un cicle de 3 dies molt intensos a Catalunya que ha ocupat l'atenció del país i també del món sencer. Un viatge històric, pels fets i per l'acte d'ahir, però també pels missatges que ha anat deixant. Hi ha crítiques, com és lògic i saludable, en una societat oberta, i el debat, per exemple, sobre la presència de la religió a la vida pública també ha estat molt viu, com també la ferida oberta al voltant dels abusos sexuals de l'Església, o els missatges sobre l'avortament i l'eutanàsia. Però el pas de Lleó XIV ens ha deixat missatges molt clars i molt exigents per tothom, creients i no creients. Ho va fer, per exemple, a la presó de Brians 1, recordant-nos que els errors no determinen la dignitat d'una persona. Al Raval, també, denunciant l'abandonament i la solitud de la gent gran. I ho va fer també a Montjuïc, on va condemnar la violència masclista i va demanar prioritzat la salut mental. Són avisos que s'uneixen a la seva defensa del diàleg polític i també a plantejar-nos com adoptem la intel·ligència artificial. Ahir la tarda, de fet, ho va repetir a la Sagrada Família. Va quedar palès en les paraules finals de l'acte. En aquell moment en què apareixen llums, foc, drons, moment espectacular, i amb una frase impresa al cel que deia: primer l'amor, després la tècnica. Primer l'amor, després la tècnica. Frase d'Antoni Gaudí, però que és una frase ja de tots els catalans i que descriu a la perfecció el missatge d'aquesta visita papal. I és que el moment de la Sagrada Família és dels que quedarà gravat a la memòria col·lectiva del país. La missa del papa va plegar tot l'estat major de la política i la societat civil, però més enllà de la catifa d'autoritats, Barcelona va viure un espectacle. Un espectacle únic. Tant pels assistents, com també per qui ho va seguir en directe a través de la televisió. Una tradició de 2.000 anys d'història que va mostrar tota la seva solemnitat. Un preciós homenatge a Antoni Gaudí, que ens recorda que la bellesa no és fruit d'un sol home. La Sagrada Família és el somni d'una persona, però executat per moltes generacions de catalans. L'acte d'ahir reflecteix una Catalunya que alça la mirada, però que sap tocar de peus a terra. El papa ho ha anat repetint durant tot el seu viatge. La persona ha de tornar al centre de la conversa pública. L'estada del pontífex a Catalunya ens ha recordat que tothom, absolutament tothom, és important. Des d'una cel·la de Brians fins al carrer més humil del Raval, passant per la Sagrada Família i per Montserrat. I Lleó XIV marxa, però el seu missatge es queda. Com també es queda coronant la ciutat el somni d'Antoni Gaudí, il·luminant la torre més alta. Un somni que entre tots hem sabut aixecar i aplaudir.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui dijous 11 de juny hem començat el dia amb fresca, fred, fins i tot al Pirineu. 6 graus tenien fa una estona a Gera, a la Cerdanya, 10 graus al Guaire, al Segrià, i 18 graus a Cabrera de Mar. També hem tingut força núvols i fins i tot algun ruixadet matinal. Poca cosa, ja s'està allunyant. La tendència és que aquests núvols que hi ha a les comarques de Girona, de Barcelona, es vagin trencant, es vagin obrint, i tinguem cada vegada més estones de sol. Per tant, en general, avui s'espera un dia tranquil, un dia assolellat, i amb una temperatura que al Pirineu i al nord-est començarà a pujar 2-3 graus més que ahir, fins i tot. En canvi, la resta encara es mantindrà bastant moderada, amb una mica de tramuntana a l'Empordà, a l'espera que a partir de demà sí que tinguem una pujada claríssima de la temperatura, més sol a tot arreu, tant demà divendres com també el cap de setmana.
0: Ara són les 8 i 4. Avui a l'Àgora del Matí comentarem l'actualitat amb Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, Afra Blanco i Jordi Mir. El dia en què... Tenim sort ara mateix en directe a l'aeroport de Barcelona... Són alguns avions que estan aterrant en aquesta terminal on el papa d'aquí a pocs minuts marxarà. Les autoritats ja estan preparades per rebre el pontífex a punt de marxar de Catalunya després de tancar el seu viatge beneint en català la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Germans i germanes, recordo agraït jo el Senyor inaugurant la nova torre d'aquesta basílica.
0: Un acte que es va concloure amb un espectacle de música, de llum i de colors magnífic, que va posar el colofó a un viatge històric a Lleó 14 a Catalunya. L'avió papal està a punt d'enlairar-se, com deien, des de l'aeroport del Prat. David Àngela, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Sentíem l'ambient com de tensió freda abans de que arribi el papa. Deu faltar poca estona, no, que arribi?
4: Doncs, de fet, el papa i la seva comitiva, sí, ha d'arribar perquè el desplegament policial ja és evident. Encara no ho ha fet aquí a l'aeroport, on es preveu que el seu avió s'acabi enlairant a 8:45. D'aquesta manera posa fi a aquest viatge al nostre país de gairebé 3 dies. Els desplaçaments del papa cap aquí, cap a l'aeroport, estan absolutament blindats i, per tant, aquí a la terminal corporativa, la que en fan servir els VIPs, hi ha presència, sobretot, de mitjans informatius i de moltíssims agents, tan uniformats com de paisà, de diversos cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet en tot moment d'anfitrió, acomiadarà el papa, acompanyat del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, del president del Parlament, Josep Rull, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del delegat del govern, Carlos Prieto, de la presidenta també de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, del cardenal Joan Josep Omella, de Raimundo Rodríguez, inspector general de l'Exèrcit de Terra, i també serà a peu de pistes, acomiadant el papa, la directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela. Després del seu comiat, el president Illa ha convocat els mitjans per valorar aquesta visita papal aquí a Catalunya. Sembla que ara sí que està arribant aquesta comitiva. Veiem els cotxes senyalitzats amb les balises i tal, tot el sistema de seguretat. Veiem ara mateix el papa que està passant el seu vehicle amb matrícula del Vaticà per davant nostre i està a punt d'accedir ja a les instal·lacions d'aquí de la terminal corporativa aquí a l'aeroport del Prat. Per tant, entrarà cap a dintre, s'esplaçarà fins a la pista, un cop allà, el mateix protocol que l'arribada, la catifa vermella, suposem, les personalitats que l'acomiadaran, donarà la mà un per un, passarà per aquesta catifa vermella, s'enfilarà a l'avió i cap a 8:45 es preveu que aquest avió s'enlairi d'aquí de l'aeroport de Barcelona.
0: Que David Àngel està a fora, veient com controlant les entrades i sortides, amb les imatges que tenim nosaltres, David, sí que veiem aquesta catifa vermella, que avui està centrada, per entendre'ns, perquè avui hem pogut quadrar l'avió i l'escala amb la catifa, eh?
4: El dia de l'arribada hi va haver algun inconvenient, sí, amb aquesta catifa, que la cosa no va acabar de quadrar i això va fer endarrerir una mica el protocol, sí.
0: Veiem com l'exèrcit ja està format, per tant, realment està tot a punt per rebre el papa, per fer els últims comiats, les últimes paraules, abans que enlairi cap a les Canàries. Fins ara, David.
4: Fins ara, bon dia.
0: Tindrem temps també a analitzar els missatges i també les conseqüències, com dèiem, d'aquesta visita del papa, que va acabar ahir a la Sagrada Família i que en Lleó 14 va definir Gaudí com l'arquitecte de Déu. Ho va seguir la Gemma Bonet.
5: Aquesta ha estat la primera nit en què Barcelona ha vist encesa amb una llum blanca i brillant la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. La inauguració d'ahir va culminar amb un espectacle de llum i amb desenes de drons formant la cara d'Antoni Gaudí i la frase "Primer l'amor, després la tècnica". El papa Lleó XIV la va beneir solemnament amb aquestes paraules.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
5: A la missa en record, Antoni Gaudí van assistir les màximes autoritats, tant eclesiàstiques com civils, i el papa va reivindicar la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I com va acabar la Sagrada Família, va lluir amb tot l'esplendor, amb un espectacle de música, de llum i color que va deixar bocabadat al públic.
6: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
7: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
8: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
0: Va ser el punt final d'un segon dia amb imatges molt simbòliques, com l'abraçada d'una interna de Vians al pontífex, que en la seva visita a la presó va parlar de deixar enrere el passat.
9: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
0: I una altra imatge, la de Lleó 14 davant la Moreneta amb l'Escolania de Montserrat entonant el Virolai. Això va ser al migdia, el papa va resar el rosari al monestir, va dinar a l'abadia i va saludar els centenars de fidels que havien pujat a la muntanya. Nàtia Dell.
10: Màxima emoció dels fidels que han estat hores sota el sol esperant veure en directe el papa. Han matinat, però finalment l'han pogut veure de prop.
11: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
12: Meravellós, genial, adoro este papa. Molt bé, molt bé. Ha superat les meves expectatives.
13: Molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure l'així tan de prop, pues, molta il·lusió.
10: Fidels vinguts d'arreu que s'han protegit del sol amb gorres, paraigües i banderes i que han rebut el pontífex amb aplaudiments i missatges de suport. Des de Monistrol de Montserrat, Nati Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el papa ha deixat molts missatges en aquesta visita que ens definia així el president de la Generalitat, Salvador Illa.
14: Missatges de respecte i de tolerància amb el que pensa diferent, amb el que és diferent, missatges a favor d'una pau desarmada i desarmant, missatges a favor de posar la tecnologia al servei de l'home i no l'home al servei de la tecnologia. Jo crec que són missatges molt rellevants.
0: Un papa que ha parlat de pau, d'esperança, de futur, fins i tot de salut mental i també d'unitat.
15: Com la ciutat, com tal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia.
0: També hi ha hagut absències de referències que han indignat, per exemple, a les víctimes dels abusos de l'Església. Així ho deia ahir Miguel Hurtado, supervivent d'abusos de Montserrat.
16: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: Avui farem aquest balanç de la visita. També fa visitarem la parròquia de Sant Agustí l'endemà que el papa Lleó XIV hagués de respondre a les preguntes d'un nen que s'ha fet molt famós, un nen de 6 anys, que és el Renzo. Algunes preguntes difícils.
17: ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Nadie los ve, nadie los ayuda. ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes?
0: I aquesta és una de les respostes del papa.
18: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
0: Unes visites històriques que hem anat explicant en una programació especial a Catalunya Ràdio. I ara mateix veiem com el papa ja està a l'aeroport, a punt de pujar a l'avió, i en l'airà acaba de saludar l'alcalde de Barcelona, també hi havia l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, hem vist també el president del Parlament, Josep Rull, també la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, ara veiem com saluda també el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, i a partir d'aquí doncs, ja s'enlairarà i continuarà el seu viatge pel Forada cap a les Canàries.
19: Sí, està previst que s'enlairi d'aquí poc més d'un quart d'hora, quan siguin 8:45. Ara continuem amb aquestes salutacions protocolàries en aquesta alfombra vermella que el condueix fins a aquest avió d'Iberia. Va acompanyat en tot moment del president de la Generalitat, Salvador Illa, que és qui li va introduint i presentant els noms a totes aquestes persones que, tot sigui dit, la majoria ja les ha saludades moltes vegades durant aquests dos dies. I ara, en aquests moments, el pontífex, doncs, que es disposa ja a pujar l'escalinata cap a l'avió.
0: Doncs són els últims minuts del papa Lleó XIV a Catalunya en aquesta visita històrica de 3 dies que hem anat explicant, com dèiem, i que culmina d'aquesta manera, acomiadant-se ara del president de la Generalitat, que d'aquí a pocs minuts farà una valoració del que ha estat aquesta visita. Són les 8:13.
20: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
21: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.

0: banda, la visita del Papa, avui també a l'Àgora parlarem del que està passant amb la seguretat. Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'home que hi va matar-ne un altre al carrer Balmes de Barcelona. Eren les 10 del matí, amb la ciutat blindada d'agents, a 800 metres d'on més tard havia de començar la comitiva del Papa i just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Un home va disparar-li el cap a un altre i va fugir deixant l'arma en una parada d'autobús propera. Oriol Pujador.
1: Els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor, però també intenten identificar la víctima. Els fets van passar ahir a plena llum del dia, a les 10 del matí, davant la comissaria de policia. De fet, hi ha una imatge de l'agressor en el moment dels fets amb una pistola a la mà de les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria. La consellera d'Interior, Núria Parlon, vinculava el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la zona franca, en què també va morir una persona víctima d'un tret. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha convocat aquesta tarda una reunió d'urgència de la cúpula dels Mossos, preocupada per l'auge dels tirotejos a Catalunya. Amb el deia, al carrer Balmes de Barcelona ja són 6 les persones mortes a Catalunya per tirotejos aquest any. Repassa les dades, Ot Serra.
3: Diumenge passat es va produir un assassinat al carrer Mineria, a la zona franca, i fa dues setmanes un altre al mateix lloc. A l'abril, al passeig Taulat del Poble Nou, també va ser tirotejat un home d'origen serbi que va acabar morint 5 dies després a l'hospital. Els Mossos investiguen si el d'ahir es tracta d'un nou episodi vinculat al crim organitzat i al narcotràfic. Alguns d'aquests homicidis estan relacionats amb la lluita entre les dues bandes montenegrines, Kabak i Skaljari. El 2025 ja hi va haver dues execucions més a Catalunya relacionades amb aquestes bandes. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I això pel que fa als assassinats, però hi ha hagut altres tirotejos aquest any sense resultats mortals pel Foradada?
4: Per exemple, fa unes setmanes explicàvem que una nena de 10 anys va quedar ferida per l'impacte d'una bala perduda, una bala que havia rebotat en una paret i li va impactar el braç al barri de Sant Roc, a Badalona. El mateix cap de setmana hi havia hagut un altre tiroteig, per exemple, a Tordera. Les estadístiques, de fet, mostren un increment, no només dels tirotejos, també de la tinença d'armes de foc. L'any 2025 hi va haver gairebé 2 tirotejos per setmana a Catalunya. Això vol dir un augment del 30% respecte a l'any anterior.
0: I a l'espera de conèixer la identitat de l'agressor, l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, ens explicava fa uns dies aquí al matí de Catalunya Ràdio que prolifera l'ús de sicaris en entorns criminals.
5: Entorns criminals, producte del narcotràfic, sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global.
0: L'intendent afegia que no només hi ha armes, sinó que es fan servir amb més facilitat.
5: No és el mateix portar una arma de foc a la via pública o fer un ús d'arma de foc intimidatori que amb una arma de foc fer ràfegues a trets. Detectem més incidents d'aquest tipus i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
0: A l'Àgora del matí analitzarem detalls del cas amb la periodista de successos de La Vanguardia, Maica Navarro, també amb la directora de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma, Montserrat Iglesias. Abans, però, comentari de la periodista de successos del País, Rebeca Carranco.
6: Aquests dies ens hem preguntat molt com és possible que matin algú a les 10 del matí d'un dimecres a Balmes, a les 9 de la nit un dissabte a Zona Franca o a les 4 de la tarda a Poblenou. És una situació preocupant, que no sembla que tingui aturador. I potser l'explicació està relacionada amb una altra pregunta. On són els sicaris? Els Mossos tenen algunes línies bones d'investigació, però és cert que rarament veiem que acabin detinguts. Al final sembla que és fàcil venir a Barcelona, executar algú i marxar, sense que la policia pugui fer-hi gairebé res.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb Sílvia Suárez, amb Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i Enriqueta Parrabús. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Mentre continua la tensió entre els Estats Units i l'Iran, el govern de Donald Trump ha intensificat els atacs en resposta a les agressions de Teheran. Washington, Oriol Serra.
9: Els Estats Units i l'Iran es disputen la narrativa sobre qui té el veritable control de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, el president nord-americà Donald Trump assegura que una operació secreta supervisada per ell fa tot just un mes ha permès la circulació de 200 embarcacions que han pogut transportar 100 milions de barrils de petroli procedents del Golf Pèrsic.
10: El que puc dir ara és que hem tret milions de barrils de petroli. No ho sap ningú. Ara ho sap l'Iran. L'altra nit van treure 22 vaixells a la nit, sense llum. 22 ships
8: Late at night with no lights.
9: Tant el mateix Trump com el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, han amenaçat amb continuar atacant l'Iran al mateix temps que mantenen les negociacions amb el país persa. Hegseth ha arribat a dir que, si cal, els Estats Units negociaran amb bombes. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un conflicte que marca també el Mundial de Futbol, que comença avui als Estats Units, Mèxic i el Canadà.
11: La selecció de l'Iran dorm a Mèxic, juga als Estats Units. Trump no li permet pernoctar el territori, ha cancel·lat també entrades pels seus aficionats, també ha vetat un àrbitre de Somàlia, està denegant visats a periodistes i membres de delegacions. La seguretat preocupa no només als Estats Units, també a Mèxic. Claudia Sheinbaum és la presidenta mexicana.
12: Para que no haya ningún problema. Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección.
11: L'estadi Azteca de Mèxic viurà aquesta nit a les 9 el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. Els mexicans no poden pagar les entrades.
13: Se supone que el fútbol debe ser un deporte donde es accesible para todos, ¿no? Tal vez para los extranjeros que tengan una moneda como dólar o euro, cuando la pasen a pesos mexicanos les conviene, ¿no? Pero acá el sueldo mínimo es 9.000 pesos y con 9.000 pesos no te alcanza para una entrada.
11: És el Mundial més llarg de la història amb 104 partits i 48 seleccions.
0: I dues notícies més que centren l'atenció als Estats Units. La primera, la declaració de Bill Gates al Congrés sobre Jeffrey Epstein.
14: Va ser porta tancada, el magnat de Microsoft va dir que havia estat un error relacionar-se amb el depredador sexual, però que no coneixia les seves activitats. Gates va desitjar que el seu testimoni sigui útil per a les víctimes.
15: Glad to be here voluntarily to testify.
16: Em complau haver vingut voluntàriament a testificar i ajudar en la feina del comitè. Espero que el meu testimoni ajudi i el comitè a trobar justícia per les víctimes.
17: Find justice for the victims.
0: I l'altra notícia dolenta per Trump. La inflació es dispara als Estats Units.
14: Al maig els preus han pujat un 4,2%. 4 dècimes més que l'abril. És la dada més elevada en 3 anys. I tot s'explica per l'encariment de l'energia provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I si augmenta la inflació, doncs pugen els tipus d'interès. Els experts donen per fet que avui el Banc Central Europeu pujarà els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
18: Fins ara, el Banc Central Europeu havia optat per la prudència, tot i l'augment general dels preus provocat per la crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà. A la zona euro, la inflació ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu màxim del 2% que es fixa el mateix Banc Central. Si avui m'ho fitxa, l'organisme monetari també haurà d'assumir el risc que un increment dels tipus d'interès afableixi el creixement econòmic de l'eurozona, que enguany està sent molt escarrancit. I com totes les pujades de tipus, això també podria traduir-se en préstecs més cars per a la gent. De fet, les hipoteques variables ja s'han encarit, perquè el seu indicador, l'Euribor, porta mesos anticipant-se als passos del Banc Central Europeu. Des de Brussel·les, Bruno Forte a Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Belfa, segona nit d'aldarulls després que un home s'intentés decapitar-ne un altre. La policia ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga la violència contra els immigrants. Londres, Quim Olivares.
19: La família nord-irlandesa de la víctima de l'apunyalament a Belfast ha deixat ben clar que condemna els aldarulls, que molts immigrants fan una enorme contribució al país i que no vol que la tragèdia es faci servir per dividir la societat. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha tornat a demanar una desescalada.
20: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
21: We are united.
20: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
19: La policia també ha demanat deixar de seguir l'extrema dreta que instiga els atacs. El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant d'extrema dreta, un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials conclou que el vot antiimmigració és el que fa créixer Vox i Aliança Catalana.
22: I els seus votants diferencien entre un o altre en funció del seu sentiment de pertinença nacional. Segons Javier Martínez Cantó, autor de l'estudi, el fet que hi hagi dos partits d'extrema dreta en un mateix sistema polític és una particularitat catalana.
23: Vox aprofita la finestra d'oportunitat que dona el procés per a reforçar el seu perfil a Espanya i després, dins de Catalunya, també agafa la mateixa bandera que abans havia tingut Ciutadans. I d'altra banda, Aliança Catalana s'ofereix per als que s'han anomenat com a orfres del procés, per a independentistes decebuts que troben una nova forma de canalitzar aquest activisme polític, aquestes preferències.
0: I avui, últim dia de la selectivitat, que començarà amb l'examen de llengua catalana i literatura. Maria Costa.
1: Coincidint amb la visita del Papa i l'examen d'història de la filosofia, els estudiants van haver d'analitzar l'afirmació Déu ha mort des de la perspectiva de dos autors occidentals. També hi va haver preguntes d'autors com Plató i Marta Nussbaum. En l'examen d'història, els estudiants van haver de respondre qüestions sobre la figura de la dona durant la República i el franquisme, sobre el cop d'estat del 36 o sobre la restauració a partir del 1875. Alguns alumnes explicaven això a Catalunya Ràdio.
2: Del que he estudiat jo ha entrat tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
3: L'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades. Jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
4: I pues, temes bastant generals i fàcils.
1: Maria Costa pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert que els mestres i professors valencians han decidit suspendre la vaga indefinida després d'un mes.
22: 7 de cada 10 docents han votat a favor d'aturar temporalment la vaga en la consulta dels sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació.
0: I els treballadors de Nissan voten avui si validen o no l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació.
1: L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels que es va preveure al principi. L'automobilística japonesa també ha elevat les indemnitzacions i ha millorat les condicions per als més grans de 54 anys. Ho explica Juan Carlos Yepes, d'UGT.
24: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un pla de renta i jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
0: I també conflicte laboral a la Kings League, la competició de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué.
1: El vol acomiadar 41 treballadors, gairebé la meitat de la plantilla que té a Barcelona perquè vol reformular el model de competició. Els treballadors posen en dubte que es pugui reiniciar la competició amb tants pocs treballadors. Els ingressos del projecte continuen augmentant gràcies a la seva expansió internacional, però encara no genera guanys.
0: I en crònica política judicial, dos apunts de Madrid i el País Valencià. La Fiscalia ha admès al jutge Santiago Pedraz que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb Leire Díaz. Des de Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
25: Bon dia, sí. La Fiscalia estava al punt de mira per les anotacions de Leire Díaz a les seves agendes i finalment ha comunicat al jutge que sí, que el número 2 es va reunir dues vegades amb Jacobo Tejelos, l'advocat de Santos Terdán, i amb Leire Díaz. Diuen que llavors no sabien que era ella. L'objectiu de les reunions que demanava l'advocat era avisar la Fiscalia de possibles delictes de terceres persones, però tot va quedar en res i diuen que el fiscal general ho va saber a posteriori. Mentrestant, a una altra causa, la de Zapatero, l'expresident ha demanat més informació al jutge Calama sobre com ha aconseguit els missatges del mòbil d'un directiu de la companyia que han servit per imputar-lo en el cas Plus Ultra, uns missatges que el jutge vol usar com a prova contra ell i per això ja ha demanat permís als Estats Units per incorporar-los al cas.
0: I la segona arriba des del País Valencià. Atenció, Carlos Mazón va demanar als seus consellers que el dia de la dana donessin informació detallada per transmetre la sensació que estaven en alerta. En concret, va parlar d'inundar de dades. València a la Barbosa.
26: L'expresident valencià intervé al grup entre les 8 i 9 del matí. No torna a donar instruccions en tota la jornada. I escriu que inundar de dades els mitjans desprèn sensació d'estar alerta que t'hi cagues. La vicepresidenta Susana Camarero, que ha declarat com a testimoni, ha reconegut no saber què era el Secopi i ha esquivat les protestes de víctimes. Marilo Gradolí.
27: La senyora Camarero hauria d'haver assumit les seues responsabilitats i dimitir, i per això estem així.
26: La defensa de Carlos Mazón part ara en la causa, no ha avançat si impugnaran cap decisió. Ignacio Calli, advocat.
28: Y hasta que no tengamos estudiada la causa y analizada, no vamos a tener una actuación muy activa.
26: Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui fa 50 anys d'això. Són els Rolling Stones a la plaça Monumental de Barcelona.
1: Un concert que es va fer en plena transició i que ara el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas han volgut recollir el llibre Black and Cat.
0: I acabem amb dos apunts més. El primer, Fira Targa,
1: que es farà del 10 al 13 de setembre. S'hi podran veure 60 espectacles i d'aquests hi haurà 24 estrenes i diverses produccions de companyies internacionals d'Alemanya, Bèlgica o Corea del Sud. El muntatge inaugural serà Incontinu, que serà una reflexió sobre la immigració de la companyia catalana Camcatxa.
0: I el segon apunt sobre els Oscars.
1: La L'actriu Glenn Close i el director Ridley Scott rebran un Oscar honorífic. Cap dels dos n'ha guanyat mai cap, tot i haver estat nominada Close en diverses ocasions, i Scott està al darrere de pel·lícules com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
0: Són les 8:29.
5: Maria, els tens?
6: Oh, fa un any que els preparo.
5: Doncs cap a la foguera, aquests desitjos, que aquest any sí.
6: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
5: Si ja bufo.
6: Bufa! Bufa!
5: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Llimonada natural Don Simón, amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc extremut. La gran diferència.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
0: Són 8:45. Ha explicat que la situació geopolítica que marca el Mundial del Futbol és important. Avui, a partir de les 11, Àgora Esportiva Especial amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Barceló, Ricard Torquemada i Emilio Pérez de Rozas. I a banda d'això, amb un tram exigent que està aplicant aquestes dures lleis d'immigració als participants del Mundial, un Mundial compartint de dia amb tres seus, Estats Units, Mèxic i el Canadà.
11: I precisament a Ciutat de Mèxic es fa la inauguració i el partit que obre el Mundial a partir de les 9, Mèxic-Sud-Àfrica, el mític Estadi Azteca. Javier Aguirre és el seleccionador de Mèxic.
12: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
0: I remuntada espectacular dels Knicks a les finals de la NBA. No good, the chip, it's
11: gone, it's gone. La remuntada més important de tota la història de la NBA a les finals, perdien de 29 punts, han acabat derrotant els Spurs, 107-106, ara els de Nova York dominen 3-1 la sèrie, estan a només un partit de ser campions. I want you high five,
0: mama, won't you let me. I el Joventut, que perd el primer partit de les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
11: A la pista del València, 118-117, amb Ricky Rubio, que va anotar 22 punts i va donar 11 assistències. Dani Miret, tècnic de la penya.
13: Muy igualado, hemos hecho un partidazo, no hemos tenido el premio, pero esto es una serie larga y el viernes lo intentaremos hacer un poco mejor para sacar una victoria aquí, que es lo que venimos a buscar.
11: Torna avui pel Barça, que rep el Tenerife a les 8, transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio, 1-0 a la sèrie pels Blaugrana. El Barça, que demana formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 jugui al Camp Nou. El Màlaga elimina les Palmes, jugarà la final per pujar a primera divisió contra l'Almeria. Hi ha eliminacions del Sant Andreu i el Mataró a la Champions femenina a waterpolo. Avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta Ferencváros. Good night, darling,
29: wherever you are. Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
30: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
29: Tu creus? Jo pensava que era normal.
30: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
0: Catalunya Ràdio. Són les 8:32 i el matí arrenca pendent de... La sortida de l'avió del Papa direcció a les Canàries. També de les declaracions de Salvador Illa, en què valorarà la visita papal. Redacció pel Foradada.
31: Sí, després del comiat amb les autoritats a peu de pista, l'avió del Papa ja està a punt d'enlairar-se a l'aeroport del Prat Camí de les Canàries. Un cop aterri a les Palmes, el primer que farà és reunir-se amb entitats que s'encarreguen de l'acollida d'immigrants, després trobada amb bisbes i personal religiós de les Illes Canàries, i al vespre un acte multitudinari a l'estadi de Gran Canària. Demà volarà cap a Tenerife, es veurà allà a immigrants, després missa solemne abans de tornar ja cap a Roma.
0: Sí. I d'aquí a 4 hores, a 2:15, coneixerem també la nova enquesta del CIS. Donarà pistes de com quedaria l'escenari polític en unes noves eleccions. Serà el primer que té en compte el cas Leire Zapatero. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
25: Bon dia, sí, perquè en l'anterior, al marge dels escàndols, encara el PSOE mantenia 11 punts d'avantatge sobre el PP. Es faria amb el 36% dels vots. Veurem avui quin impacte han tingut els dos casos que afecten el cor del partit i que posen Pedro Sánchez contra les cordes amb peticions d'eleccions també de socis com el PNB o de Junts. I qui treu també rendiment d'aquests vots que puguin marxar del Partit Socialista.
0: I avui a les 10 arrenca la trobada empresarial al Pirineu. Entre altres, tractarà els efectes de la intel·ligència artificial. Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
2: Bon dia, sí, és la 37a edició d'aquesta trobada que reuneix uns 900 empresaris, la majoria de Lleida i el Pirineu, i que aquest any se centra en les incerteses geopolítiques i econòmiques mundials que obliguen les empreses a prendre decisions estratègiques. Hi haurà noms com Josep Borrell, Margarit Sesquines, Mateo Renzi o també el president de la Generalitat, Salvador Illa, a més de dirigents d'empreses, tant petites i mitjanes com multinacionals, tot plegat avui i demà en una dotzena de taules rodones i debats, a més d'espais de reunió i trobada.
0: I de les Terres de l'Ebre fa avui també el primer congrés de la biosfera per impulsar el desenvolupament sostenible de la zona Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
3: Bon dia, sí, una trobada que reuneix experts en desenvolupament sostenible, empreses i també administracions. Avui s'hi exposaran, entre d'altres, casos d'èxits en altres reserves de la biosfera i demà es parlarà sobre els reptes de futur ambientals i territorials. Aquest és el primer congrés d'aquestes característiques des que l'any 2013 les Terres de l'Ebre van ser declarades, recordem-ho, reserva de la biosfera per la UNESCO.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
10: Bon dia, doncs, a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, en concret a l'R5 i l'R50, el servei ja s'ha restablert. S'havia hagut de tallar a primera hora del matí entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellet perquè un tren havia atropellat un senglar. D'altra banda, a la línia R3 de Rodalies, des d'avui fins al 22 de juny, els trens no circulen entre Vic i Torelló per uns treballs de millora. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera. I a aquesta hora hi ha retards habituals als serveis de Rodalies i regionals de Renfe. A l'R11, l'R14, l'R15 i l'R16 hi ha endarreriments d'entre 10 i 20 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia.
0: Punts vermells.
14: Doncs mira, les dues rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha cua de Sant Adrià, Ciutat Vella, sentit Llobregat, i de Zona Franca, Ciutat Vella, en sentit Besòs, i a la de dalt, des de Trinitat fins a

0: He agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat i amb la cultura catalana, i havia agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món. No? Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món. No? Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món. No? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món. Crec que també això s'ha posat de manifest ahir, encara insisteixo, des d'ahir. Ahir la Sagrada Família Barcelona, Catalunya, va il·luminar el món, i encara les imatges que vam viure ahir ens emocionen encara avui. No? Per tant, agrair al Papa Lleó XIV aquesta visita que ens ha fet i desitjar-li èxit en aquesta etapa, darrera etapa del seu viatge a Espanya, a les Illes Canàries. No?
1: Li pregunten per si és un govern confessional amb el desplegament que hi ha hagut per part de la Generalitat.
0: Crec que l'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
1: Li preguntarà també pel català.
2: El català en els actes del Papa.
1: Gràcies, sí.
2: I també sobre la polèmica decisió de no deixar entrar, accedir als 600 cantaires que volien cantar els segadors.
0: Jo crec que la mateixa visita del Papa Lleó XIV aquí a Catalunya demostra la seva sensibilitat amb la realitat catalana, i crec que en tots els seus actes i en totes les seves intervencions s'ha mostrat aquest respecte i aquesta sensibilitat que jo avui vull agrair com a president de Catalunya. Em sento orgullós de com el país ha respost i també em sento agraït de la sensibilitat que ell ha mostrat. No? Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També a la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. No? Penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
1: Pregunta sobre el relat sobre la immigració del Papa Lleó XIV al president de la Generalitat.
0: Doncs em sembla que el Papa Lleó XIV ha enviat d'una forma molt serena, però també molt clara i molt explícita. Millor dit, ha seguit enviant d'una forma molt serena, però també molt clara i molt explícita, missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no?
2: Em sembla que ara li demanen per fer l'exposició en castellà.
0: Acabo d'explicar.
1: Aquestes són les valoracions del president de la Generalitat després d'aquesta visita de 3 dies del Papa Lleó XIV. Gràcies, David Àngela. Fins ara. Són les 8:40. Fem una pausa i de seguida el temps.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
5: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
4: Tu creus? Jo pensava que era normal.
5: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
6: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.

0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, hem començat el dia avui amb molts núvols, amb quatre gotetes que s'escapaven a la costa, però ja això és aigua passada. Queden algunes nuvolades entre Girona i Barcelona, però gairebé tot arreu ja està sortint el sol i això sembla que serà el que dominarà durant el dia, amb unes temperatures que comencen a enfilar-se, pujaran sobretot al Pirineu i al nord-est. Ahir va fer fresca en aquestes zones, avui s'enfilaran 2-3 graus més que ahir. A la resta encara temperatures bastant moderades, poden arribar als 29-30 graus a Ponent, allà on més s'enfilin, i demà sí que pujaran d'una manera molt més clara. Tant divendres, dissabte, el temps serà assolellat, amb temperatures estiuenques, potser diumenge amb algunes nuvolades i algun ruixadet al Pirineu.
2: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
3: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir, generoses en la separació, era despreses. Avui dijous, dia dels Enigmàrius difícils, un de simultani. Augmenta porositat i temperatura alhora, de 6 lletres. Augmenta porositat i temperatura alhora, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
6: Què?
5: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
6: Sense pagar?
5: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
6: Ah!
7: Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroën.es.
8: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
9: Manu, contracteu tots la llum a FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Bon dia!
12: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
13: Tranquils, que no ens avorrirem.
12: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
14: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio amb el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós, amb la sindicalista Fra Blanco, amb l'advocat Ignacio Rigau i el doctor en Humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir.
16: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
0: Doncs el Joan té ganes de comparar l'espectacle que vam viure ahir a la Sagrada Família amb el que vam viure fa uns dies al Bernabéu, amb David Bisbal i Manolo Lama i Paco González, sí, que narren les jugades de l'Església.
16: Sí, realment hi ha hagut moltes diferències que són interessants d'analitzar, entre com s'ha viscut a Madrid la visita del Papa amb Catalunya. No sé com ho veieu, però d'entrada primer la gent, perquè a Madrid semblava que hi havia com molta gent, però després també hem vist com el tipus d'acte té una sensibilitat totalment diferent. Començar per la cultura, que aquí ha sigut molt, molt cultural el que hem vist, també, no? Joan?
17: A mi el de Madrid em va deixar estrellat.
16: El David Bustamante.
17: Bueno, el flamenco, la cara del
16: Manolo Lava, cantant allà el Lava.
17: Era un poema de no entendre res del que estava passant. Sí. Pues m'hi havia explicat abans com que es trobaria, no? Però a mi em va semblar una cosa tan barroca i recarregada i, bueno, en fi, no sé, no vaig entendre res.
16: Vaig ser a la seva família, em vaig trobar president a la porta, i vam estar xerrant una estona i em va dir, hòstia, però el Papa havia de dir que era el Madrid. Ja hem mantingut una mica de neutralitat.
17: No, i fer... Sí. Esto m'explica la veritat, no?
16: Sí, sí, escolta'm.
17: Però va dir que era de l'Atlético, això ho van retallar, eh? Va dir que era dels dos, del Real Madrid i de l'Atlético, això ho van retallar.
16: Tu saps que no es pot ser, tu que has estat a Madrid molts anys...
17: Home, si es viu al Perú molts anys i a mi de la selva, es pot ser de tot.
16: Sí, també és veritat. Ahir va ser espectacular. Jordi, ho vas veure?
18: Ho vaig veure, i especialment la part final em va semblar
6: un bon colofó i una bona manera de mostrar la seva família i gaudir i la seva reflexió final sobre l'amor i la tècnica em va semblar molt, molt afortunat. Mm.
16: Afra?
11: Sí, ho vaig veure, i a més en el Dia Mundial del Modernisme jo crec que va estar encertadíssim, que va quedar en bon lloc a Barcelona i sobretot gaudir i bueno, posats a comparar em quedo amb Barcelona, però bueno, en tot cas també em quedo en les distàncies, no? Perquè al final jo no tinc la sort de que m'hagi tocat la fe i em quedo amb les distàncies, que hi ha hagut lloc per la reivindicació però pel respecte també i bueno, em quedo amb això i amb els missatges també.
16: Ignacio, ara en parlarem, però per tenir una primera valoració.
13: Jo estic, la veritat, sent molt content amb l'espectacle i també l'acolliment que va poder oferir Barcelona. Mm. Crec que era, diguem, la manera més digna, més, diguem, celebratòria que podien fer-ho. I el contrast amb Madrid, jo crec que també s'explica fins i tot amb el contrast del tipus de, no sé com dir-ho, d'idiosincràsia catòlica. És molt... Al Madrid és veritat que existeixen aquests grups com de FETA o de Hakuna amb molta implantació i amb molta extensió. Ho vam veure, de fet, fa no tant, que la pròpia presidenta de la comunitat acollia Hakuna en un concert i tal. I en el fons així s'explica potser la diferència més estètica. Però jo crec que Barcelona havia de fer tot el que va fer i estic contentíssim. Només podem estar satisfets, crec jo.
16: Ara en parlarem. També intentarem millorar el so de l'Ignacio, que sonava una mica lluny. Però abans volem centrar-nos en un altre episodi que va passar just ahir al matí, perquè més enllà de l'actualitat de la visita del Papa Lleó XIV, que pocs minuts, per cert, que ja s'ha enlairat de l'aeroport del Prat amb destinació a les Canàries, l'altra gran notícia del dia i de les darreres hores és policial. Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'home que ahir va matar-ne un altre al carrer Balmes de Barcelona. Va ser a les 10 del matí, amb la ciutat, imagineu-vos, blindada d'agents i just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Un home va disparar-li al cap un altre, va fugir i va deixar l'arma en una parada d'autobús propera. Saludem aquesta hora la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. Maica, què tal? Bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
16: Què està passant, Maica?
18: A veure, el que estem vivint en aquestes últimes setmanes doncs és una mica la materialització d'una amenaça que feia temps de la que alertaven els responsables policials, Mossos d'Esquadra, i quan ens explicàvem que la marihuana, la droga i el crim organitzat havia posat la seva mirada en Catalunya i que cada cop més aquestes organitzacions criminals estrangeres, internacionals, estaven més assentades i a més, més armades, i aquestes armes doncs, les estan fent servir. Però és cert, independentment d'aquesta alerta que fa temps que sentim, i que ara es materialitza, els tirotejos i concretament les execucions que hem viscut a les últimes setmanes no ens poden deixar indiferent, perquè no les podem normalitzar ni la societat ni la normalitzen els responsables policials ni polítics, perquè és molt i molt preocupant. Són execucions en tota regla, més al carrer. I totes, si us fixeu, sense que l'home que dispara tingui cap mena d'impediment o tingui pudor al fet de que sigui a plena llum del dia.
16: Sí, sí.
18: I en carrers molt i molt i molt, amb molta gent, i a cara descoberta, i amb tota, no sé, sense cap mena de pudor, ni per la... No sé, ni per el que li pugui passar amb ell, ni el que li pugui passar a tota la gent que hi ha al voltant, que és un altre dels grans temors que han tingut també la policia, no? Que en aquest, quan fas servir una arma, tu tens un objectiu, però les víctimes col·laterals de vegades assisteixen, o fins i tot a una altra de les alertes i que posen els investigadors sobre la taula és, i que a més els sindicats policials i els propis policies t'ho estan verbalitzant, és la por a enfrontaments, perquè al final són les patrulles de seguretat ciutadana, les policies locals, que en un moment donat aturen aquests per un control rutinari, perquè arriben en aquell moment, que aturen aquestes persones que ja hem vist que no tenen cap mena de poder a l'hora de Prevalgatell.
16: Perquè té alguna relació amb els assassinats que es van produir, per exemple, a la zona franca diumenge i fa dues setmanes?
18: Mira, la víctima d'ahir a les 10 del matí al carrer Balmes anava sense cap mena de documentació. La identificació s'ha de fer per empremtes dactilars i, per tant, doncs, ja és evident que per la només una mena inspecció ocular i el testimoni de les persones que estaven en aquell moment al carrer Balmes i que el van veure caure abans que Mossos d'Esquadra apés el cos, era un home blanc i sense documentar. No m'atreveixo a parlar d'identitats, però és molt probable que ni tan sols sigui de nacionalitat espanyola. Per tant, és d'hora. El que sí, des d'un primer moment, pel modus operandi, per aquesta execució, aquest únic tret, el clatell a curta distància, i és curta distància perquè fins i tot l'arma que el sicari, el professional, l'home que dispara, van donar 100 metres després a sota del banc groc d'una marquesina d'autobusos, a sota del cac de la bicicleta que portava, doncs, per tapar-la, estava una petita taca de sang. Per tant, segurament la fitxada de la pròpia víctima en el moment de prema el gatell. Aquesta execució, aquest modus operandi, doncs, fa pensar que hi ha droga, perquè és el comú denominador de tots aquests tirotejos que hem tingut i hem patit en l'últim any, la droga com a denominador comú i el crim organitzat. Ja veurem si internacional o no, sembla ser que seria internacional. I per tant, hem de veure, s'ha parlat aquí i hem parlat els nostres companys de tribunals i de successos de Catalunya Ràdio, el Farc i la Núria, com en els últims anys Barcelona, Catalunya ha estat a l'escenari d'una guerra entre clans balcànics, concretament de Montenegro, que ha protagonitzat quatre incidents, tres morts i una persona ferida en poc temps. És possible, insisteixo, no està identificat, per tant, és encara ràpid a aventurar que això sigui la resposta l'altra resposta, l'altre episodi a sumar aquesta guerra. Però, per exemple, els dos anteriors, l'últim assassinat al carrer Mineria i el d'una setmana abans també al carrer Mineria, aquests dos no tenen res a veure un amb l'altre. Són contextos absolutament diferents, on l'única, el denominador comú és l'arma de foc, una pistola automàtica, i la droga, insisteixo, Ricard, com a denominador comú.
16: Que és el que porten també els Mossos alertant, com deies tu, de fa mesos. Ara en parlarem amplement, també ho farem amb un expert en màfies organitzades, que és el José Luis Franco, i també amb Montserrat Iglesias, que ens acompanya, que és directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. Maica, gràcies, una abraçada.
18: Pensa que, a més, això de les armes, cada cop hi ha més armes de foc i cada cop més aquest crim organitzat que està assentat requereix aquestes armes de foc. I en els últims temps hem vist operacions de Mossos d'Esquadra, també de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, on s'han incautat armes de foc. I recordem com més d'un mes, quan es van trobar amagats al maleter d'un Porsche Cayenne, doncs 12 fossils de sal d'AK-74, és a dir, i que Mossos d'Esquadra sospita que anaven amb una d'aquestes armes. És a dir, estem ja parlant d'un crim organitzat que es rearma, segurament, i es rearma per defensar-se d'altres clans.
16: Una cosa crida l'altra.
18: Amb aquestes armes de guerra. Sí, sí. Ahir era molt important, Ricard, perquè hem de recordar que ahir aquesta execució no es produeix en un dia qualsevol. Com deies, la ciutat estava completament blindada, amunt dels dispositius de seguretat més important dels últims anys. I tot això no va impedir aquesta execució. Per Mossos d'Esquadra va ser importantíssim des del primer moment desvincular aquest crim, aquest assassinat, de la visita del Papa, bàsicament per tallar d'arrel qualsevol especulació a les xarxes o que saps que allò pot córrer de manera descontrolada. I això era molt important, desvincular-lo d'aquest episodi que era, doncs, que es va poder gaudir amb absoluta normalitat, que va ser les diferents etapes del Papa aviat de Catalunya. De fet, quan es produeix l'assassinat, el Papa està a l'interior de Brians, oferint aquesta trobada
16: amb els presos.
18: I fixa't, jo hi era dins, i tot i que estàvem aïllats perquè no hi havia cobertura, va haver-hi com una mena com de moviment estrany al voltant d'assegurat, que vam pensar, ostres, que raro. I vam pensar que, no sé, hi hauria passat alguna cosa, perquè clar, la presó mantenia el seu dia a dia. Són gairebé 1.200 presos. I no, el que s'estava passant en aquest moment és que els agents de seguretat tenien coneixement d'aquest assassinat al carrer Balmes, a gairebé una hora en cotxe de la presó, però estaven en alerta i de quina manera això havia o no de canviar els plans del Papa, que en aquell moment anava cap a Montserrat, per tant, no va fer cap desviar-lo de la ruta.
16: Ara ho comentarem també tot plegat, però interessant també observar el context en què es produïa tot plegat. Maica Navarro, gràcies. Una abraçada.
18: Moltes gràcies, Ricard Ostrell. Una abraçada a tothom. Gràcies.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan FrescFestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
19: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
20: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
21: Llimonada natural Don Simón, amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc extremut. La gran diferència.
22: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
23: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
16: Peugeot.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Són les 9. Ara explicava la Maica en detall els fets i el context en què es va produir aquest tiroteig ahir amb aquest assassinat al carrer Balmes de Barcelona. Fa unes setmanes teníem amb nosaltres l'intendent dels Mossos, que ens en parlava, i detectaven una desinhibició en l'ús de les armes de foc i que detectaven també ràfegues a trets.
24: Hi ha un lleuger increment també en l'ús d'armes de foc, en la desinhibició a vegades de les armes de foc, no tan quantitatiu, sinó de desinhibició, i això també és un element que s'ha d'analitzar i que ens ocupa. No és el mateix portar una arma de foc a la via pública o fer un ús d'arma de foc intimidatori que amb una arma de foc fer ràfegues a trets. Detectem més incidents d'aquest tipus, i això és un problema en gran part generat no tant per la interacció social, sinó per entorns criminals.
16: I la Maica et deia que són execucions directes d'un sol tret com la d'ahir. Ara ho comentarem a l'Àgora amb Joan Puigcercós, Afra Blanco, Ignacio Rigau i Jordi Miri, també Montserrat Iglesias, que és directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Montserrat, què tal? Bon dia.
25: Bon dia.
16: I gràcies de nou per acompanyar-nos. Abans de res, deixem fer una ronda amb els agoristes. Joan, com veus la situació?
17: És preocupant, perquè érem conscients de fa anys que Barcelona havia de ser tot un refugi en el seu moment d'una part de la camorra, de la màfia italiana, semblava que això es havia aturat, es havia desplaçat més cap al sud, però ara hi ha un rebrot de crim organitzat internacional, no? I que sembla que té la seu a Barcelona, o opera des de Barcelona, o és un dels seus punts dels quals opera. I això, vaja, amb una... Això supera molt del que hem vist fins ara. És a dir, és normal que els cossos de policia, començant pels Mossos, tinguin preocupació perquè no és fàcil. Són gent que no... Que molts venen amb experiències de guerra, sobretot el cas d'Albano-Kosovar, o en el cas dels Balcans. Són gent que no té cap tipus de lligam amb el territori, que bé, opera, se pot anar, pot desaparèixer, pot tornar... Per tant, d'una situació d'una dificultat extrema pels cossos policials.
16: Jordi.
1: Jo, per apuntar una altra qüestió, a mi em sembla que ens hauríem de fixar en una aparent paradoxa, que és, normalment, quan parlen els cossos policials, els Mossos, i ens diuen, bé, en el debat públic, per exemple, s'està posant molt el focus en un tipus de delicte, que nosaltres veiem que redueix, i veiem que en el debat públic i polític s'està posant molt l'accent en temes de reincidència, en temes de delictes que alguns partits associen amb persones migrants o amb col·lectius migrants. Mentrestant, els Mossos ens estan avisant d'un crim que sí que està creixent. Doncs hauríem d'ajustar aquesta atenció... Penso que és essencialment política, per part dels partits polítics, a quins són els fets delictius que són veritablement preocupants per la societat i no crear, diguem, falses realitats. I en aquest cas, com bé deia el Joan, sabem des de fa anys que se'ns va avisar això, el tema de la droga. Aquesta droga va associada amb mecanismes de defensa entre els col·lectius.
16: La Maica ho explicava ara perfecte. No?
1: I ens dius, doncs aquí és on hem de posar més el foco i no crear falses realitats que després només tenen un interès partidista darrere.
16: Afra.
11: Sí, estic d'acord també amb aquesta darrera reflexió. De fet, la Maica ja situava, no?, com s'han intentat instal·lar en les xarxes socials, doncs, aquesta associació de l'acció delictiva i violència precisament amb grups, i això em recorda molt a la situació que s'està visquent a Belfast. I em preocupa que des d'una banda no s'estigui atenent a les reclamacions dels mateixos professionals, però també alhora em preocupa que hi hagi un intent constant per intentar confondre, no?, el que és el delicte, l'acció delictiva de la persona amb tota una comunitat, perquè sabem, a més, que per l'extrema dreta, la dreta extrema, Barcelona i Catalunya és especialment atractiva, no? I sóc de les que creu que cap societat surt més reforçada quan es substitueix la justícia precisament per una venjança col·lectiva, i no crec que sigui només l'única, sinó que també tota Catalunya es veu en el marc de la convivència com no reacciona de la mateixa manera, però crec que també hem de posar l'accent i l'atenció en aquest moviment que es pot viure a xarxes i aquest intent constant de la dreta i l'extrema dreta en vincular tota acció violenta amb la població, la comunitat migrant.
16: Ignacio?
4: Bé, el cas aquest del tiroteig de Balmes, i en concret el tiroteig de Balmes, a mi em sembla superinteressant perquè no deixa de ser la punta d'un iceberg que és el del crim organitzat, i en aquest cas el crim organitzat vinculat amb el tràfic de drogues i en concret el tràfic de marihuana. Perquè en el fons ens porta per molts camins superinteressants. El primer... Parlo des d'un punt de vista polític i legal, per suposat. El primer és la fase embrionària en la que es troba Catalunya des de fa més o menys una dècada, com a creació d'una proto-narcosocietat, que és una cosa que, de fet, la pròpia conselleria d'Interior ja apuntava, que hi ha una por a que, per ser Catalunya un punt molt ben connectat amb el Mediterrani, molt ben connectat internament, per tenir, estar travessada per la P7, sigui una zona on també amb certes mancances, diguem, de seguretat, sigui una zona especialment atractiva pel crim. Això per un costat. Per un altre, tenim un repunt espectacular en l'ús d'armes de foc, és a dir, amb tirotejos, ha augmentat quasi un 50% d'any a any, i un augment també espectacular de les incautacions d'armes de foc durant l'últim any. En l'últim any hem tingut més o menys unes 1.000 incautades, armes de foc il·legals, com les que mencionava la Maica Navarro, entre altres, per exemple, subfusells d'assalt. Ja no estem parlant d'escopetes de caça il·legals, sinó subfusells d'assalt. Hi ha tot un mercat, de fet, de reacondicionament, fins i tot d'armes de caça, que són legals per fer-les il·legals o d'ús més criminal. I en tercer lloc, que em sembla el fòrum més interessant, és el fòrum internacional. Això estem parlant de dues bandes molt concretes, que de fet a la pròpia notícia que donava la Maica Navarro a La Vanguardia apareixien, els Kavak i els Kaljari, que són bandes que porten en una espècie de batalla per tota Europa des de 2014. És veritat que és un episodi molt contingut de violència entre bandes, però que la imatge o la impressió d'inseguretat és fortíssima. Tan forta és, de fet, que no és fins a 2025, a finals de 2025, que veiem un esforç internacional entre el govern i les fiscalies espanyoles i de Montenegro per donar caça a aquestes dues bandes concretes. Per tant, alarmisme al just, perquè estem parlant d'un fenomen molt, molt, molt contingut de bandes, de violència i de... diria fins i tot de dinàmica. Però és veritat que no deixa de ser com un avís del que podria convertir-se o del tipus de capital que podria convertir-se a Catalunya pel crim organitzat.
16: Montserrat, hem d'estar preocupats? Tenim motius per estar preocupats pel que estem explicant o no? Com a ciutadans?
5: Com a ciutadans jo crec que... A veure, crec que l'administració pública és la que ha d'estar preocupada. Com a ciutadans hem de confiar en les nostres forces i cossos de seguretat i en les polítiques de seguretat. Per què dic això? Perquè l'ecosistema de seguretat de Catalunya està canviant. És a dir, si nosaltres mirem les estadístiques, la majoria de delictes que es produeixen a Catalunya, gairebé el 80% no arriba, són delictes patrimonials. Quin és el problema? Que en els darrers anys, aquest ecosistema, on el focus de delinqüència en els delictes patrimonials, s'està transformant. Per què? Perquè estan entrant aquest crim organitzat, aquestes drogues que generen delictes contra les persones. Per tant, l'ecosistema de delinqüència a Catalunya, que estava enfocat a temes econòmics, s'està traslladant a temes de violències envers les persones. El que passa que a la realitat actual aquesta violència no és indiscriminada. És a dir, aquesta violència actualment s'adreça amb el tema de les armes de foc al que nosaltres anomenem intercrimi. És a dir, és una violència que genera de grups criminals cap a altres grups criminals, és a dir, de delinqüents a delinqüents. Què implica això? Com a ciutadans hem d'estar preocupats. Si mirem les estadístiques, la delinqüència convencional s'ha reduït. Quin és el problema? Que si bé ha reduït, sí que ha canviat la forma de delinqüència, perquè el que està augmentant són, per exemple, tot el que són les lesions, les baralles, el crim organitzat, les temptatives d'homicidis, és a dir, el que està augmentant és aquesta delinqüència més violenta. Per tant, jo crec que com a ciutadania no hem d'estar, és a dir, no hem d'estar preocupats en el sentit de no generar una falsa alarma social, perquè continuem ser dels països més segurs del món.
16: El carrer Balmes és segur, per entendre'ns, a les 10 del matí.
5: El carrer Balmes és segur, Diagonal és segur, els nostres carrers són segurs. I això també ho hem de tenir en compte. Per què? Perquè al final moltes vegades s'està generant molta alarma social i ho entenc, perquè al final que hi hagi un tiroteig a via pública és alarmant, és a dir, ens preocupa a tots. Però, per exemple, si mirem les estadístiques i la gent em dirà, no té res a veure, per mi des del punt de vista de la seguretat, sí. Si jo li parlo amb les persones, jo els puc dir a tothom que està en aquesta taula que si comparem les morts violentes per homicidis del primer trimestre amb els accidents de trànsit, tenim el doble d'oportunitat de morir per un accident de trànsit que no per un tiroteig. Però amb un accident laboral, el triple. Per tant, al final, el que ens trobem, que hi ha un tipus de amenaces que són molt visibles per la ciutadania, per tot el que implica, però que a nivell de mortalitat són de menys impacte que altres morts que són invisibles, però que tenen més letalitat.
16: Per tant, són qüestions...

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Bon dia, són les 9 i 10. La Seu d'Urgell acull la 37a trobada empresarial del Pirineu amb més de 900 assistents. Es fa avui i demà al Palau Municipal d'Esports i enguany debat entorn del nou mapa econòmic mundial amb la presència destacada de l'exprimer ministre italià Matteo Renzi. Unes 300 persones de la diòcesi d'Urgell han participat a la vella de pregària amb el papa Lleó XIV. El grup va ser present a l'estadi olímpic Lluís Companys. El bisbe també va organitzar un autocar pel desplaçament. I tot coincidint amb aquesta visita, Pere Mentruit ha iniciat una nova col·laboració amb la Caravana de la Bondat, que va sortir dimarts mateix amb una ambulància padrinada pel bisbat d'Urgell. La Universitat de Lleida ha incrementat enguany els controls per detectar ajudes externes en les proves de la selectivitat. Es fixen especialment en els dispositius intel·ligents. Avui s'acabaran els exàmens. Els alumnes de sisè de primària de l'Alt Urgell han participat a la trobada Connecta Natura. L'objectiu principal era que l'alumnat comenci a crear nous llaços i amistat abans de fer el salt a l'institut el curs vinent. I als esports, l'Escanyabocs manté l'èxit de participació amb 700 inscripcions. Marc Bernades ha estat el guanyador masculí enguany tant a l'Escanyabocs de ferro com a la cursa de muntanya, mentre que en categoria femenina les respectives vencedores han estat Ona Associats i Anna Caballero. L'esdeveniment també incluïa un raid d'orientació, escalada, marxa nòrdica i la pedalada. I el Cadí Canoquea, que ha estat el guanyador per equips a la primera prova de la Copa d'Espanya de Joves Promeses de Cano Slalom. El club urgellenc obté a Irún 10 podis individuals, incloent les victòries de Nil Checa en cadets i de Pau Vicente, Marc Coromines, Enid Puig i Carla Checa en infantils. I el temps amb un dia que comença amb ambient fresc per l'època. Les mínimes han tornat a ser entre els 10 i els 12 graus en general al Pirineu i avui les màximes espera que es moguin entre els 22 i els 24 graus.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La Seu d'Urgell esdevé un any més, durant dos dies, al centre del debat econòmic de Catalunya i Andorra amb la trobada empresarial Pirineu, que arriba a la 37a edició. Es fa avui i demà al Palau d'Esports, és a punt de començar, i amb èxit de participació assegurat, perquè ahir ja hi havia 900 assistents confirmats, a més d'una seixantena de periodistes acreditats i reserves en més d'una vintena d'hotels de l'Alt Urgell i també d'Andorra. D'aquest nou èxit d'inscripcions n'ha parlat Montse Pujol, que és la nova presidenta de la trobada empresarial.
3: Doncs la veritat és que estem molt contents. Com cada any hem tingut èxit a la trobada, som més o menys pues, al voltant de la mateixa gent que, bueno, la mateixa gent, el mateix nombre de persones que venien l'any passat, però sí que pues, el que estem pujant és el número d'assistents que es queden durant tota la jornada. O sigui, abans potser hi havia gent que entrava i sortia més, aquest any quasi tothom que s'ha apuntat per les jornades complertes. Ja han pujat el número de gent jove, que estem molt contents amb la rebuda que hem tingut aquest any, un any més.
1: Aquest any una de les novetats és que hi ha canvis en els horaris. Es comença aquest matí en lloc de dijous a la tarda i les ponències s'acabaran demà divendres al migdia ja. Tot i això, encara hi haurà activitat divendres a la tarda, centrada en aquest cas en facilitar la conversa i l'intercanvi entre els participants. I és que Montse Pujol explica que volen potenciar la importància del networking.
3: A mi personalment m'agrada explicar que les trobades, a part d'escoltar ponents molt bons i referents, no, de la geopolítica i de la política, de l'economia, el que hi ha és molt networking. O sigui, és un moment per marxar de les nostres empreses, per sortir del nostre dia a dia, trobar-nos en un entorn tan privilegiat com és aquest de la Seu, no? Que ens treu una mica pues veus que els problemes teus són problemes de més gent, com encara un altre, fas consolidar relacions, coneixes gent nova que després, pues, potser durant el llarg de l'any pues, et surten negocis o és un networking que és molt proper i jo crec que és la base de les trobades.
1: El lema d'enguany és el nou mapa econòmic mundial, quin camí prenem, i és que el tema central de debat serà la incertesa existent actualment a nivell global, tant en l'àmbit polític com en l'econòmic.
3: Aquest any quasi que era obligat i que el lema havia de ser aquest, tot i que l'any passat ja veníem d'un lema similar, però era com algo que ens venia, ara ja no és algo que ens ve, sinó que és algo que tenim damunt de la taula. Tenim unes incerteses quasi de tots els àmbits, no? Incertesa geopolítica, incertesa econòmica, incertesa tecnològica, la IA pues, no, ha fet una arribada trencadora que ens fa replantejar moltes coses de sostenibilitat, de energia, de defensa, o sigui, són molts reptes els que tenim a damunt de referents, i a les empreses pues, poc o molt, més aviat molt, perquè al final mos impacte, perquè les empreses, per fer els nostres plans estratègics, per saber el que hem de fer, no ens agrada viure amb incerteses, ens agrada viure, no?, amb certeses i saber cap a on hem de tirar, i ara en aquests moments pues, això és difícil.
1: L'obertura és aquest matí a càrrec del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i en aquesta primera part també hi haurà un diàleg sobre la situació geopolítica actual en què intervindran Josep Borrell, president del CIDOP i Excel, representant de la Unió Europea per Afers Exteriors, i l'economista Isidre Sala. I demà hi haurà la presència destacada de l'exprimer ministre d'Itàlia i actual senador Matteo Renzi, que parlarà del paper d'Europa en el nou ordre estratègic, i serà demà quan es preveu que intervingui també el president de la Generalitat. Estava previst que Salvador Illa inaugurés la trobada avui, però finalment serà demà quan hi serà present. També hi haurà una taula d'estratègia empresarials que reunirà Marc Nogareda, vicepresidenta d'IPRA, Fèlix Revolta, fundador de Naturhaus, i Jaume Miquel, president de Tendam, grup que inclou marques com Cortefiel, Women's Secret, Springfield o Pedro del Hierro.
3: Què pretén la trobada? Pues que a base de pues, escoltar ponent referents com els que tenim aquí del món de l'economia, del món de la geopolítica, del món de l'empresa, de diferents tipologies d'empreses, empreses més petites, empreses més grosses, a veure com encaren una mica no, aquests reptes que tenim per endavant, i segurament no contestarem no, quin camí hem de prendre, però sí per lo menos donarem pues, referents, idees, perquè després cada empresari triï les seves.
1: Demà també hem parlat d'un dels temes de plena actualitat, la intel·ligència artificial, serà amb Josep Maria Ganyet, CEO de Mortensen i expert en tecnologia. També hi haurà un any més una taula de debat sobre experiències d'èxit d'empreses de la demarcació de Lleida. Aquest any hi parlaran Carles Camí, de Mirasant i Montlau, Tomàs Cosiner, del Celler Castell del Remei, Patricia Romeda, de Romeda Polo, i Dolors Puyol, de Premier Pix. I el programa es completarà amb una taula d'economistes en què intervindran Guillem López Casas Noves, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i Estefania Molina, i per acabar una conferència sobre salut i longevitat amb el divulgador Xavi Verdaguer. Unes 300 persones de la diòcesi d'Urgell han participat a la vetlla de pregària amb el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquest era l'acte públic més multitudinari dels que s'han programat en el marc de la visita que el pontífex s'ha dut a terme aquest dimarts i dimecres a Catalunya. El bisbat d'Urgell havia exhaurit amb força antelació les 300 places de què disposava perquè els fidels de la diòcesi poguessin assistir a la vetlla, que va omplir el recinte de Montjuïc amb uns 40.000 assistents. Per facilitar el desplaçament, en aquells casos que fos necessari, la institució urgellenca també va organitzar un autocar que igualment es va omplir amb prop d'un centenar de sol·licituds i va recollir participants a Andorra, la Seu, Pons i Guissona. Alguns dels assistents hi van estar exhibint banderes del Principat d'Andorra. I també coincidim amb aquesta visita, el cooperant urgellenc Pere Mentruit ha iniciat la seva segona participació consecutiva a la caravana de la bondat cap a Ucraïna, que segueix impulsant la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa i que assoleix ja la seva 44a edició des que es va iniciar la guerra per la invasió russa en territori ucraïnès. En aquest aquesta ocasió, mentre hi prem per transportar una ambulància que ha estat apadrinada pel bisbat d'Urgell, a més, com que coincidia amb la visita apostòlica del Papa Lleó XIV, abans de marxar, la comitiva encapçalada per Sor Lucía Caram va rebre justament la benedicció papal a les portes de l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, Pere Mentruit en parlava ahir sobre el terreny en una entrevista per a Ràdio Seu.
4: Sí, ahir va ser un dia molt intens i vam tindre que esperar bastant rato, i els protocols i la seguretat i, bueno, tot, però va valdre molt, molt, molt la pena. Va ser una tarda plena d'emocions. Vaig tindre la sort també de donar la mà al Papa. Ple d'emocions. No ho sé, és difícil d'explicar, tan a prop, perquè No s'havia donat mai el cas i per tant jo entenc que gràcies a Sor Lucía que ens ha donat la possibilitat d'estar aquí és un motiu de satisfacció, d'orgull i de gratitud.
1: Ahir al matí a aquesta hora, Pere Mendruita explicava el recorregut que tenien previst i que els porta a travessar Europa de costat a costat.
4: Sí, vam arribar a Nimes, que eren 3:15 de la nit, i, bueno, hem dormit unes hores, sí, i ara estem, ja fa rato que estem en ruta, estem cruzant França, concretament ben no ho sé, perquè estem a l'autopista, però, bueno, sí, quan ens marcava, quan hem sortit de l'hotel, ens marcaven les 12 hores de ruta per arribar al proper hotel. Ara pararem a Alemanya i la propera ja serà allà dalt a Polònia, ja estarà bastant a prop de la frontera d'Ucraïna.
1: Com en anteriors ocasions, aquesta caravana porta ambulàncies, concretament una vintena, i d'altres vehicles, i al seu interior també aprofiten per transportar-hi generadors, material mèdic i d'altres recursos de primera necessitat destinats a donar suport a la població que pateix les conseqüències de la guerra a Ucraïna.
4: Jo avui no tenim gaire informació perquè ens hem vist molt poc el dematí a l'hora de prendre un cafè i alguna cosa allà a l'hotel, i Sor Lucía és la que té la informació. Però sí, sempre amb preocupació i molt de respecte, eh? Però bueno, portem molta ajuda humanitària i moltes ambulàncies i ajudarà molt això.
1: Pere Mendruita ha agraït la col·laboració del bisbat a l'hora de patrocinar l'ambulància que porta.
4: Sí, el bisbat d'Urgell patrocina i l'ambulància, i està en contacte directe. Cal dir que el senyor bisbe i la nit li he de donar les gràcies perquè em va felicitar en nom de tots i que felicités el meu company també i que ens va veure i està molt agraït i endavant.
1: I en relació amb aquesta visita al Papelló 14 que finalitzava ahir al vespre, hi afegim un apunt més, i és que, com se sap, ahir es va culminar amb la benedicció de la Creu de Jesús de la Sagrada Família, que culmina les obres del temple, i, d'altra banda, des de l'Ajuntament d'Organyà han destacat que en la recepció que el papa va fer al president de la Generalitat, Salvador Illa, el president li va lliurar al papa un facsímil de les homilies d'Organyà. Des del consistori ho han agraït aquest detall perquè considera que és un regal carregat d'història, llengua i identitat i que explica Catalunya al món. Avui és previst que ja finalitzin les proves d'accés a la universitat, les POU, pels 244 estudiants que enguany s'examinen a la SEU. 84 d'ells són de l'Institut Joan Bredeu. Ja n'hem parlat en anteriors informatius, però avui ens fixem en un detall, i és que una de les principals novetats d'aquesta convocatòria és que s'ha implantat, si més no, als tribunals que controla la Universitat de Lleida, una prova pilota amb detectors de dispositius electrònics per evitar possibles ajudes il·legítimes durant els exàmens. I és que totes les seus disposen d'aquests aparells que permeten detectar telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars, bolígrafs digitals o d'altres dispositius de comunicació. El coordinador dels PAU a Lleida, Xavier Gómez Arbonés, ha puntualitzat que la immensa majoria dels alumnes acostumen a ser honestos si no recorren ajudes externes, però que en tot cas volen assegurar-se que no hi hagi trampes.
5: El que es tracta és d'assegurar que els alumnes actuen amb honestedat, no? Sempre estan els vigilants amatents a les còpies i a l'ús de dispositius fraudulents, xuletes, etc. Els dispositius antifraus, a veure, es conceptuen com una prova pilot i un mecanisme més d'ajuda, d'acord? Només és això.
1: En aquest sentit, Gómez Arbonés indica que, tot i que no solen detectar incidències remarcables, sempre hi ha alguna alumna que intenta copiar i que sovint és enxampat.
5: A veure, l'any passat jo estava en un tribunal i vam agafar un alumne copiant, tenia el mòbil engegat i notorio, és a dir, aviam, quan un alumne copia... és notori quan còpies, si no, doncs ja està, no? Llavors, què és freqüent? No és freqüent, agafem pocs alumnes copiant, és l'excepció més que la regla, no? Però, bueno, alguna vegada n'agafes algun, sigui perquè porta xuletes o sigui perquè té el mòbil, en aquest cas el mòbil engegat, no? Què fas amb el mòbil? Estava mirant l'hora, bueno, doncs l'hora ja saps que no es pot mirar i el mòbil ha d'estar apagat. Aquest és un any rècord de matrícula d'alumnes. Estem amb, si no recordo malament, 2.600... 94 alumnes que s'examinaran entre les seus de Lleida i les seus dels llocs perifèrics, i això suposarà més de 15.000 exàmens que haurem de gestionar. Novetats importants respecte al desenvolupament de les proves de l'any passat no n'hi ha. Hi ha les mateixes matèries, hi ha la mateixa, diguem-ne, organització, i en principi no em consta incidents hores d'ara en el desenvolupament de les proves.
1: Des de l'UdL en recorda que a l'inici de les proves s'insta els alumnes a apagar qualsevol mena de dispositiu electrònic i deixar-lo a la motxilla, i que en cas que se'ls enxampi durant les proves poden ser expulsats de l'examen i obtenen una qualificació de zero en aquella matèria, i que en els casos més greus se'ls pot imposar sancions addicionals, incloent l'anul·lació de la resta d'exàmens. Els alumnes de sisè de primària de l'Alt Urgell han participat aquest dimecres a la trobada Connecta Natura. És una nova activitat de dinàmica educativa que està pensada perquè els nens i nenes de diferents escoles de la comarca comparteixin un dia junts, com una dinàmica que els pot servir abans no inicien l'etapa de l'institut, ja el curs vinent. La iniciativa l'ha impulsat el Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Urgell amb la col·laboració del Camp d'Aprenentatge de Tuixén, i s'ha fet en una de jornada intensiva al Parc del Valira, combinant jocs de coneixença amb la descoberta de la natura del Pirineu. En parla Anna Ripoll.
6: Bueno, ho fem cada any, fem aquest projecte d'emprenedoria. Enguany donem els diners al Zoo del Pirineu, i llavors doncs cada escola fa la seva pròpia cooperativa, i avui és el dia de culminació de vendre els productes que tenim i recolectar diners.
1: Ripoll parla sobre què pot aportar a l'alumnat aquesta activitat.
6: Primera, doncs, creem una cooperativa, en aquest cas, normalment, no? Llavors això ja s'han d'organitzar, han de fer unes assemblees, han de prendre unes decisions, tot això ja els hi dona, no? Tots aquests valors de decidir coses, no? I això els ajuda molt també. També de treballar cooperativament entre tots els alumnes, i sobretot la part aquesta de solidaritat, que sempre els hi agrada molt, doncs, aportar-ho cada any a un lloc diferent.
1: També s'hi ha referit la mestra Xeni Alberic.
7: Comença a l'inici de curs i finalitza, culmina ara al finals de curs. Llavors aquests productes es comencen elaborant a partir del segon, tercer trimestre, i cada escola doncs elabora els seus. Aquests productes són escollits pels mateixos alumnes, i llavors es fa com tot, es celebra, no?, amb assemblea, es decideix a partir de les votacions que fan els socis. En el nostre cas, l'escola de Castellciutat doncs ha elaborat clauers, ha elaborat necessitats, ha elaborat rellotges, ha elaborat gerros, el pla també han elaborat clauers, bueno, tots són una mica, segueixen una mica la mateixa línia. A l'AS també han elaborat espelmes, entre altres clauers i així. Llavors, pues, a partir dels diners que anem guanyant, pues, iran per col·laborar amb el Zoo dels Pirineus.
1: Una de les accions programades enguany ha estat un taller de rastres d'animals a partir de petjades, plomes, banyes o d'altres indicis. Els participants identificaven diverses espècies presents al Pirineu i han descobert alguns aspectes relacionats amb els seus hàbitats i comportaments. També hi havia un taller de plantes aromàtiques i remeieres. El govern d'Andorra ha aprovat a través del Consell de Ministres el reglament de quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal pel sector de l'hostaleria i la restauració per aquest estiu. Es tracta de 500 autoritzacions i ha obtingut el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social. Les xifres, segons el govern, suposen doblar les autoritzacions de l'any passat en aquest període de l'any, i volen donar resposta a l'increment d'activitat que asseguren registren els sectors de l'hostaleria i la restauració en constatar que la mà d'obra disponible al mercat de treball intern, segons diuen des d'aquest sector, continua sent insuficient per cobrir les vacants existents. La quota aprovada dona continuïtat a una eina que permet garantir el bon funcionament del sector turístic en períodes de màxima activitat i asseguren alhora unes condicions laborals que consideren actualitzades i adaptades a la realitat econòmica del país. Com en la darrera quota general del mes d'abril, també s'ha actualitzat la grella salarial aplicant la variació de l'IPC. En relació al període de vigència de les autoritzacions, s'allargarà fins a l'1 de novembre vinent, i les sol·licituds en el marc d'aquesta quota es podran presentar fins al 15 de setembre. Dues dones han acceptat aquest dimecres una condemna de 2 anys de presó per haver robat diners en un domicili de Tremp i per tràfic de cocaïna. Les acusades han reconegut els fets en una vista de conformitat a l'audiència de Lleida. Inicialment, la fiscalia demanava 4 anys de presó, que haurien comportat l'ingrés directe a presó pels delictes de robatori amb violència, intimidació en casa habitada i per tràfic de drogues. Però, segons la sentència que ja es ferma, una d'elles va sostreure 1.300 euros a l'exparella de l'altra i quan els Mossos les van detenir els van trobar 1.900 euros i més de 6 grams de cocaïna destinada directament a la venda a tercers. L'audiència, però, acorda la suspensió de la pena privativa de llibertat amb la condició que les condemnades no tornin a delinquir durant 3 anys. Els fets es remunten a la matinada del 18 de novembre del 2022, quan les dues dones van acudir al domicili d'un individu al carrer Hospital de Tremp. Una d'elles havia mantingut una relació sentimental abans amb aquest home, fins 5 dies abans dels fets, i amb aquest, mentre aquesta conversava amb ella li reclama uns diners que li devia, l'altra dona va aprofitar la situació per apoderar-se de 1.300 euros que l'home tenia al domicili. Les dues dones van ser detingudes poc després, quan es va rebre la denúncia, i en el moment de l'arrest els van intervenir també 1.900 euros en bitllets de 50 i 4 bosses que contenien la cocaïna preparada ja per la venda. En el tràmit de conformitat, la fiscalia ha modificat la qualificació jurídica inicial dels fets, si la magistrada finalment ha imposat a cadascuna una pena de 6 mesos de presó pel delicte de furt i d'un any i 6 mesos pel delicte contra la salut pública, a més d'una multa de tot just 400 euros. L'acusació particular s'ha adherit finalment a l'acord pel que fa al furt i la indemnització, mentre que no exercia acusació pel delicte contra la salut pública. Després d'escoltar les parts, doncs la magistrada ha dictat sentència oral de conformitat.
8: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Amplim els titulars amb els que trobem a la premsa avui. El dia d'Andorra també es fa ressò de la visita del pavelló 14 a Catalunya, concretament de la recepció que ha fet amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. També explica que tres edificis ja s'han postulat per ampliar el parc públic d'habitatge a Andorra. El govern assegura que els habitatges ja estarien pràcticament preparats per entrar i viure en aquest cas.

El periòdic destaca que la contractació en origen es posa a prova amb el compromís de corregir qualsevol incidència que es detecti. La prova pilota ha de servir per institucionalitzar la seguretat jurídica de les contractacions a Andorra, tot i que es descarta augmentar les quotes d'estiu. Segre es fa ressò de l'operatiu contra la multireincidència que s'ha dut a terme a Lleida, on s'ha detectat un mínim de 20 multireincidents. 40 agents de Mossos Urbana i Policia Nacional han patrullat per l'eix comercial i han detingut dues persones. I la Mañana destaca una notícia que ampliarem avui, és que la Generalitat inicia la consulta pública prèvia per la creació del futur Parc Nacional del Montsec. S'allargarà fins a l'11 d'agost i les aportacions volen recollir les opinions sobre la delimitació de l'espai o la regulació d'usos. El parc ha d'incloure diversos municipis del sud del Pallars Jussà i el nord de la Noguera. I Rajat destaca que la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya converteix l'Hospital de Cerdanya en el seu centre de referència. La FEC ha destacat la proximitat d'especialització en muntanya i el coneixement del territori de la Unitat de Medicina de l'Esport.

Obrim l'agenda explicant que avui hi ha la presentació del llibre Presoners a Cerdanya el 1939, de Marc Pont, a les 7 del vespre, a la llibreria El Refugi. Sessió del cicle Ateneu Muntanya, amb el documental Primer d'Expedició Femenina Espanyola a l'Himàlaia, amb Meri Puig, aquest dijous a les 8 del vespre, a l'Ateneu al Torcell. Activitat de retir de lectura a Coll de Nargó, Casa del Puy, aquest divendres, dissabte i diumenge. I aquest cap de setmana hi ha el Festival de Senderisme Camina Pirineus. Comença demà al matí amb un guiatge sensorial amb la participació del Club Social El Picot, que anirà fins a la Torre Solsona. I a la tarda, 6:45, sortida senderista per descobrir el despoblat de Sau Banyà. Se sortirà 6:45 del vespre des de Torà de Tost. Taula rodona en el marc del 5è aniversari del llibre El Refugi, que entenem per drets culturals. Aquest divendres a 6:45 de la tarda al Refugi i tot seguit a les 8 del vespre, concert del grup Les Salvatges. Cursa per aprendre a ballar sardanes els divendres d'aquest mes de juny, impulsat un any més per Amics de la Sardana del Torcell. Es fa els divendres a les 8 del vespre al Pati de la Biblioteca Sant Agustí i és d'accés lliure, no cal inscripció prèvia. Última activitat de maig d'impro a la Sala L'Única, Escola de Teatre, divendres a les 8 del vespre. Continua el festival de senderisme Camina Pirineus. Oferem la sortida Ruta dels Castells del Baridà pel Quer Foradat, Cabal i Castell del Tossal del Quer, dissabte a partir de les 8 del matí des de Cava. Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, aquest dissabte a 10:45 del matí a la Sala d'Actes del Seminari. Activitat per celebrar el Dia Mundial de Teixint Públic, aquest dissabte al matí al Passeig Joan Brudiu. Taller sobre bioconstrucció amb Lluís Acella, de Niu d'Arquitectura, aquest dissabte i diumenge a l'Espai Joan Planers d'Estamariu, dins el cicle d'Estet d'Oficis de la Fundació Planers Corts. Lliurament dels Premis Joles Anell, organitzats per la Biblioteca Sant Agustí i Ràdio Seu, aquest dissabte, a partir de 2:45 del migdia, a Hora del Conte, aquí amb una molèstia d'insectes, i a les 2 del migdia, el lliurament dels guardons, tot això al pati de la biblioteca. Festa Major del barri de Sant Antoni, aquest dissabte, 4:45 de la tarda, a partir de 4:45, activitats d'inflables, pintacares...

Els esports d'aquí. L'Escanyabox ha mantingut enguany les bones dades de participació i ha sumat unes 700 inscripcions entre totes les proves que conformen l'esdeveniment d'esports de muntanya i natura de la Seu, que arribava a la 19a edició. Les diferents activitats es van fer al llarg de dissabte i diumenge. Com a novetat, en aquesta ocasió, el nucli central de la trobada pels participants era la zona esportiva municipal. Tot i que l'Escanyabox manté un esperit no competitiu, un any més s'ha reconegut als esportistes més complets amb els premis Escanyabox de Ferro. En categoria femenina, enguany la millor ha estat Ona Associats, que ha sumat 94 punts, fruit dels seus resultats a totes les proves puntuables. El segon lloc era per Mònica Domínguez, seguida de Berta Pallarés, tercera, i Ainhoa Muñoz, quarta. A la categoria masculina, 16 inscrits hi han pres part, i el primer premi ha estat per l'atleta Marc Bernades, que va assolir la puntuació màxima de 100. El van seguir la classificació Rubén Estradera, Arnau de Toro i Guillem Rubio. Tot seguint, el programa mitjà consolidat, l'Escanyabox va començar dissabte amb la cursa de muntanya, un any més de puntuable pel Cadí Circuit Fei, precisament el guanyador absolut va ser Marc Bernades, que va fer un temps d'una hora 36 minuts 34 segons. Tot seguit arribaven els dos primers classificats de veterans, Lluís Salcedo i Jordi Gallego. El podi sènior el completaven Eric Calero com a quart classificat absolut i Roger Escola com a sisè, i el de veterans Xavier Escrich amb el cinquè millor temps. Daniel Muñoz va ser el primer classificat de màster 50 i David Homs el de màster 60. A la classificació femenina, la guanyadora absoluta i sènior va ser Ana Caballero amb 2 hores 15 minuts 06, seguida d'Ona Associats amb 2:17:27 i de la primera de veteranes, Elena Díaz. Tot seguit arribava la segona de veteranes, Berta Ribas. La primera de màster 50 va ser Mercè Monge, seguida Montserrat Dòria, i també es va fer la cursa d'11 quilòmetres. En aquest cas, el podi absolut masculí el van conformar Jordi Pérez, Iker Valero i Jaume Ors, amb temps entre 1 hora 13 minuts i 1 hora 19 minuts, i el femení Carla Miquel, Erika Ginestà i Gemma Pla, amb uns temps de fer força semblants, entre 1 hora 14 minuts i 1 hora 23. L'Escanyabox, que l'any vinent arribarà a la seva 20a edició, va continuar amb el raid d'aventura. En aquest raid, la millor puntuació la va fer Jordi Guilló i Francesc Alcobet, amb 472 punts, seguits de Marta Bassa i Víctor Sanz, amb 425, i de Rubén Estradera i Marc Bernades, amb 406. A la prova d'orientació, les més ràpides a completar el repte en categoria femenina van ser l'equip Gomets del Coc, amb Victòria Díaz i Isabel Escaiola, per davant de l'equip Juma, Judit Boixader i Marta Boixader, i Lluniqueta, Seba Bové i Vanessa Pérez. En homes, els tres primers equips van ser Aligot Sud, amb Albert Herredo i Andris Ansebergs, Bassó Copiratac amb Joan Bengoetxea i Jung Galarraga, i Asimut FP amb Francesc Ferrer i Josep Rieda. I a la categoria mixta, entre Baliza Sibèria, va ser el primer equip classificat amb Carolina Llop i Pau Alonso, seguit de Capra Alpina, Moiana Ratibel i Benyata Ratibel, i l'Osta Rou amb Daniel Mauri i Vanessa Andreu. Tots els resultats publicats del cap de setmana es poden consultar al portal web de l'Escanyabox. I en piragüisme, el Club Cadí Canoquià, que ha estat el guanyador per equips a la primera prova de la Copa d'Espanya 2026 de joves promeses d'eslàlom, un circuit estatal que ha començat amb la competició disputada a Irún, organitzada pel Santiago Tarrac. La primera posició del Cadí a la classificació de clubs va arribar fruit dels bons resultats individuals, que van incloure una desena de medalles. Entre aquestes destaca l'or de Nil Checa en cau cadet masculí, categoria en la qual Pep Mitjana va obtenir el bronze. Pel que fa a les categories inferiors, en infantil A, Pau Vicente va vèncer en seu masculí, seguit de Marc Corominas. També hi va haver doblet Orsellenc en seu femení, amb Menit Puig en primera posició i Carla Txec en la segona. En cau masculí va ser Marc Corominas qui va guanyar, per davant de Pau Vicente, i en cau femení el primer lloc va ser per Carla Txec. A la franja infantil B van pujar al podi de cau femení Chloe Macias com a segona classificada, i Lia Perealegre tercera, i Macias també va obtenir el bronze de seu femení. Més enllà d'aquests bons resultats, des del Cadí han valorat especialment les ganes, el compromís i el gran ambient d'equip que es va viure dins i fora de l'aigua, i han agraït doncs la feina de palistes, tècnics i famílies per completar aquest bon cap de setmana al País Basc.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: El dia comença amb cel entrenyinat en general, després d'una nit que ha estat realment fresca, amb l'arribada d'aire fred, que ha ajudat doncs, a refrescar l'ambient. Les mínimes s'han mogut al Pirineu en general entre els 11 i els 13 graus, tot i que, de fet, a Viella s'han quedat en només 6 graus.

0: graus de mínima, una mínima gairebé ben bé de més de tardor que de començament d'estiu. I avui s'espera que continuï aquest cel entrenyinat o directament ennuvolat, que és el que s'espera a la tarda, i la màxima a la seu arribarà com a molt als 24 graus. Se n'espera 22 a Sort, 23 al Pont de Suert i també a Puigcerdà, i 26 a Tremp. I per aquesta nit vinent les mínimes seran molt semblants, novament al voltant d'entre 11 i 13 graus, i demà sí que les màximes pujaran una mica perquè demà sí que s'imposarà molt més el sol. Els núvols ja retiraran del tot i això farà que la màxima a la seu torni a arribar fins als 28 graus i a Tremp fins als 30. A Puigcerdà i Viella se n'esperen 27. Creixement de nuvolades a la tarda, però sense conseqüències, això demà divendres, i per dissabte un altre dia ben assolellat que farà, doncs, que les temperatures ara sí tendeixin a pujar després d'un començament de setmana força més agradable que la calor que hi havia hagut dies enrere. Aquesta hora matí hi ha 15 graus a la Seu, 16 a Organyà, 15 a Oliana, 13 a Alinyà. A Puigcerdà hi ha 12 graus, 17 a Sort, també a Tremp, 14 al Pont de Suert i 13 a Viella. I alta muntanya, hi ha 6 graus tant al Pic de Salòria com a la Tossa d'Alp, 7 a Port del Comte, 9 als refugis de Prat d'Aguiló i de Malniu, 6 a Cert Escan, 7 a la Bonaigua, 7 i mig a Espot i 6 i mig a Buitaull. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Proximón fins aquest vespre, llavors entrada de guàrdia a la farmàcia Guilanyà de l'avinguda Guillem Grell número 16. A punt d'arribar a 3 quarts de 10 del matí, tanquem aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest dijous 11 de juny. Avui celebrarà en Bernabé. A més notícies en xarxa a les 10 i ampliem la previsió del temps amb Néstor Gómez a les 11. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran...
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en la compareixença de balanç d'aquesta visita ha volgut agrair la seva visita a Barcelona i ha reivindicat que també ha estat inspiradora per continuar sent un país obert, ambiciós i amb la voluntat d'obrir-se i explicar-se al món.
1: Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
0: El punt àlgid de la visita ha estat la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, volíem dir que amb 172,5 metres és l'edifici més alt de Barcelona i l'església més alta del món, que ha coincidit també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Cap a les 11 és previst que el Papa arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on el rebran també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de Canàries, Fernando Clavijo, juntament amb altres autoritats. I els equips d'emergència busquen des d'aquest dimarts a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Salvament Marítim va rebre l'avís pels vols de 3:15 de la nit quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca que continua aquest matí amb efectius de bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també la policia local de Roses juntament amb Salvament Marítim, que ha activat també un helicòpter i diverses embarcacions. I tret de sortida ja el darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies més de 45.000 alumnes, un nou recurs, s'han enfrontat als exàmens de 3 de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest 2026 és una prova pilot amb detectors d'anticòpia per vigilar que cap alumne pugui fer ús d'un dispositiu electrònic. Avui s'examinen de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. I pel que fa als esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit, a les 9, entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic.
2: Notícies en xarxa.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els equips d'emergència busquen des d'ahir a la nit un menor de 16 anys que es va perdre en moto d'aigua en una excursió guiada per Roses a l'Alt Empordà. Connectem ara amb Juanma Buín, des del centre de comandament que han muntat al port pesquer de Roses. Juanma, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Pues mira, aquest matí, cap a les 10, està muntat aquí el centre de coordinació al port pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment ni ha aparegut el noi, però ni ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
1: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
2: Ale, a tu. Adéu.
1: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'última ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
3: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valle que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara a les 11 és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia de la selectivitat. Durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
6: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. La Seu d'Urgell es convertirà durant 2 dies en el centre del debat econòmic de Catalunya i Andorra, motiu de la 37a trobada empresarial al Pirineu, que té lloc des d'avui dijous i encara demà divendres, dies 11 i 12 de juny, al Palau Municipal d'Esports. Ja hi ha 900 assistents confirmats, una xifra que permet donar a conèixer la dimensió de l'esdeveniment, una 60a de periodistes acreditats i un total de 21 hotels de l'Alt Urgell i Andorra ocupats. La presidenta de la trobada, Montse Pujol, ha destacat la bona resposta de l'empresariat en un moment d'exigent per al sector. El Pirineu és un espai privilegiat per agafar perspectiva, ha manifestat. I ha afegit, tenint en compte que actualment tot trontolla, trobar-se presencialment és una decisió estratègica. Les empreses d'aquí d'arreu ho saben molt bé. La confiança és avui el principal avantatge competitiu i la confiança només neix de la proximitat. El lema d'enguany és el nou mapa econòmic mundial. Quin camí prenem? Interpel·lar directament el teixit empresarial davant un escenari econòmic mundial en plena transformació. Els alumnes de sisè de primària de l'Alt Urgell han participat aquest dimecres a la trobada Connecta Natura, una nova activitat de dinàmica educativa pensada perquè els nens i nenes de les diferents escoles de la comarca comparteixin un dia junts. L'objectiu principal de la jornada ha estat que l'alumnat comenci a crear nous llaços i amistat abans de fer el salt a l'institut el curs vinent. La iniciativa l'ha dut a terme el Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Urgell amb la col·laboració del Camp d'Aprenentatge de Tuixén. La proposta, que s'ha fet en horari de jornada intensiva al Parc del Valira, ha combinat jocs de coneixença amb la descoberta de la natura del Pirineu. En total, s'han dut a terme 4 tallers de 25 minuts cadascun. L'alumnat ha iniciat el programa amb una dinàmica de grup destinada a conèixer-se. L'activitat s'ha desenvolupat a través d'un joc basat en descripcions personals i interaccions. El Consell de Ministres d'Andorra ha aprovat, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Esther Molne, el reglament de quota especial d'autoritzacions d'immigració temporals per al sector de l'hoteleria i de la restauració per a la temporada d'estiu 2026. La quota, que és de 500 autoritzacions de treball, va obtenir el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social en la sessió celebrada dilluns. Les xifres suposen doblar les autoritzacions de l'any passat durant aquest període de l'any. La mesura vol donar resposta a l'increment d'activitat que registren el sector de l'hostaleria i de la restauració, davant la constatació que la mà d'obra disponible al mercat de treball intern continua sent insuficient per cobrir totes les vacants existents. El govern es planteja així mantenir l'equilibri entre la resposta a les necessitats reals de les empreses i la protecció del mercat de treball intern. Dues dones han acceptat aquest dimecres una condemna de 2 anys de presó per furtar diners en un domicili de Tremp i per traficar amb cocaïna. Les acusades han reconegut els fets en una vista de conformitat a l'Audiència de Lleida. Inicialment, la Fiscalia els demanava 4 anys de presó pels delictes de robatori amb violència, intimidació en casa, habitada i tràfic de drogues. Segons la sentència, que ja es ferma, una d'elles va sostreure 1.300 euros a l'exparella de l'altra. A més, quan els Mossos les van detenir, els van trobar 1.900 euros i 6,65 grams de cocaïna destinada a la venda a tercers. L'audiència ha acordat la suspensió de la pena privativa de llibertat amb la condició que les condemnades no tornin a delinquir durant 3 anys. L'Escanyabox ha mantingut enguany les bones dades de participació i ha sumat unes 700 inscripcions entre totes les proves que conformen l'esdeveniment d'esports de muntanya i natura de la Seu d'Urgell, que ja ha arribat a la 19a edició. Les diferents activitats es van dur a terme al llarg de dissabte i diumenge i, com a novetat, en aquesta ocasió, el nucli central de trobada dels participants ha estat la zona esportiva municipal. Tot i que l'Escanyabox manté un esperit no competitiu, un any més s'ha reconegut els esportistes més complets amb els premis Escanyabox de Ferro. En categoria femenina, enguany, la millor ha estat ON Associats, que ha sumat 94 punts, fruit dels seus resultats a totes les proves puntuables. El segon lloc va ser per a Mònica Domínguez, seguida de Berta Pallarés, tercera, i Ainhoa Muñoz, quarta. A la categoria masculina, en què 16 inscrits hi van pres part, el primer premi ha estat per l'atleta Marc Bernades, que va assolir la puntuació màxima de 100. El van seguir a la classificació Rubén Estradera, segon, Arnau de Toro, tercer, i Guillem Rubio, quart.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I com cada dia en aquesta franja horària, a continuació escoltem la previsió del temps de la mà del meteoròleg Néstor Gómez.
2: Bon dia. A poc l'estabilitat va guanyant terreny arreu del país, una estabilitat que serà amb cada cop més acusada, i tal serà així que pràcticament durant el que resta setmana de núvols en trobarem ben pocs. Fins i tot durant la tarda, els que puguin aparèixer seran del tot inofensius, i a mesura que ens aproximem o arribem al cap de setmana s'espera un sol durant pràcticament tota la jornada, sense excepció no només aquí a casa nostra, sinó que podríem dir de manera general a tot el país. Un dia radiant avui en presència d'alguns núvols aquesta tarda, que sí que poden aparèixer, sobretot a les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions no n'esperem. Si caigués, si arriba a caure, seria cap a l'àrea del Ripollès. A la resta del país, ampli domini del sol. I aquesta situació és la que es mantindrà també durant els propers dies. Dies radiants, amb temperatures, això sí, fresques al matí i cada cop més càlides de cara al migdia. Avui ja ens acostarem molt a la xifra dels 28-29 graus i ja a partir de demà tocant cada dia ja els 30. S'enfilarà més a mesura que avanci la setmana, de tal manera que arribarem a un cap de setmana càlid d'estiu, tot i que no igualarem ni de bon tros la calorada que vàrem tenir a finals de maig. Una situació de temperatures altes que pràcticament es mantindran així bona part fins i tot de la setmana que ve, de tal manera que tindrem a partir d'avui, però sobretot a partir de demà i demà passat, temperatures força per sobre del que són normals per aquestes dates.

A continuació repassem el mapa d'estacions automàtiques repartides pel Pirineu, entre d'altres la temperatura a l'estació de Bellestar és de 16,3 graus, 18,8 a aquesta hora ja a Organyà, 16,7 a Oliana, 18,4 a Tremp, la mateixa temperatura també a la Pobla de Segur, 18,6 a Sort, 15,9 al Pont de Suert, 14,1 a Viella, concretament a l'estació automàtica a l'heliport de Viella. Temperatures més fresques als cims del Pirineu, les que són, en aquest cas, registrades a aquesta hora per estacions automàtiques. La temperatura avui a 2.500 metres, 7,1 graus, 7,4 a l'Ac Redon a 2.200 metres, 7,7 es pot a 2.500 metres. La temperatura més fresca a aquesta hora la registrada a Certascan a 2.400 metres, 6,5 graus positius. Són les 11 i 11 minuts. Fins aquí el repàs informatiu, també la previsió meteorològica. Més informació a partir de les 12.

I abans de l'informatiu, en la programació de Ràdio Seu, tot just a partir de 11:15, a les 11:30, entrevistem Jordi Mas, és regidor de Solidaritat i Cooperació a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, per donar a conèixer la tercera mostra intercultural que acollirà la Seu d'Urgell aquest pròxim diumenge.

Eres el canto desde los 17. Y lo primero fue a contracorriente.

0: Molt bon dia. La Seu d'Urgell acollirà el diumenge dia 14 de juny la tercera edició de la mostra intercultural que tindrà lloc al passeig de Joan Brudieu de la capital urgellenca. En parlem avui amb Jordi Mas Ortega, és regidor de Solidaritat i Cooperació Ajuntament de Seu d'Urgell. Benvingut, Jordi.
1: Hola, bon dia.
0: Un any més, ja són tres edicions, proposta consolidada. De fet, cada cop doncs, hi ha més públic assistent, més països convidats que fan confiança, que igual que fa l'Ajuntament, consideren necessari, indispensable, la integració i donar-se a conèixer.
1: Així mateix, doncs, cada vegada hi ha més gent que ve a la nostra ciutat a viure, tant d'altres punts de Catalunya com d'Espanya com d'arreu del món, i espais com aquests són espais de trobada, de convivència, de veure'ns en un entorn més lúdic i festiu, i sobretot doncs, en aquest cas és per

0: entrevistes i que tothom hi és convidat més enllà doncs, dels representants d'aquests 12 països. El que volem és doncs, sumar i, en tot cas, doncs, saber-ne més, no?, de tots aquests nous pobladors de casa nostra, i el programa doncs, el que permet és això, saber-ne més de la seva cultura. Val a dir que vau fer la presentació ara fa pocs dies, la cita, ens explicau, comptarà amb la presència de l'Argentina, Colòmbia, Bolívia, el Marroc, Gàmbia, el Senegal, Algèria, el Pakistan, el Perú, Brasil, Panamà i la República Dominicana. Per tant, déu-n'hi-do, no? Quantes nacionalitats tenim avui en dia a la seu?
1: Doncs a la seu n'hi ha 67 nacionalitats diferents. Estem a un patró d'habitants de 13.600 i d'aquests, doncs, 67.000 són... Ai, 67 són nacionalitats diferents. I, per tant, és una cultura... Són cultures, són orígens diferents al nostre, i hem de saber conviure. I és veritat que hi ha nacionalitats on hi ha molta representació, com per exemple a Colòmbia, més de 600 persones, o a Bolívia, prop de 400, o a Equador, i altres més petites. Per exemple, de Palestina hi ha una persona, per dir un exemple, no? Per tant, són ventalls, i evidentment, doncs, orígens europeus i nord-americans, i n'hi ha australians, o sigui, tenim de tot, pràcticament totes les parts del món.
0: La diversitat, Jordi, és quelcom que val la pena valorar, no? Al final, doncs, tenir gent arribada d'arreu, arreu del planeta, doncs, és profitós per tots.
1: Bueno, cal recordar que nosaltres també som fruit de diferents nacions i que van estar abans en aquest territori. Per tant, al final, la puresa no existeix, la barreja és de tota la vida i sempre ha passat. I, evidentment, en contextos com aquests que hi ha de globalització, de gran mobilitat, que a vegades és més fàcil, fins i tot el canvi, no, de treball, i fins i tot treball de forma telemàtica, o sigui, els canvis són tan accelerats, però, per altra banda, a nivell de lleure i d'oci, doncs també hi ha molta més mobilitat, i això fa que nosaltres ens puguem desplaçar i viure i treballar i tindre experiències a altres parts del món, i l'invers, doncs, ens passa també a la nostra ciutat. Som una ciutat acollidora i, evidentment, doncs, viure al mig del Pirineu amb el que suposa, doncs, estar envoltats d'aquestes muntanyes, doncs, som atractius, evidentment. Mm.
0: Recordar que conversem amb Jordi Mas, és regidor de Solidaritat i Cooperació, Ajuntament de la Seu. Fem per anar a conèixer la tercera edició de la mostra intercultural. Serà aquest diumenge, dia 14 de juny, a partir de les 11, al passeig Joan Brudieu de la capital urgillenca. Si et sembla, fem un repàs del programa, perquè ara podem concretar ja tot plegat, i les novetats, sobretot, perquè hi ha novetats en aquesta tercera edició. Explicant tot plegat, comença a les 11.
1: Sí, a les 11 ja les parades han d'estar muntades i ja es diguéssim que està oberta al públic. Hi haurà música ambient durant tot el dia, però hi ha en diferents horaris, doncs, activitats concretes. Per exemple, a les 12 hi ha l'espai del contacontes. És una novetat d'aquest any, i hi haurà persones que estan vivint aquí a la seu, perquè vull recordar que totes les persones que estan aquí exposant, doncs, són persones que viuen aquí a la nostra ciutat. Doncs s'explicarà un conte de Venezuela, d'origen de Venezuela, un altre, dos del Marroc i un altre del Senegal. I, per tant, són persones que explicaran contes que són tradicionals en els seus països d'origen. Després, a la una, hi haurà música en viu amb el grup Son Latino, que també repetiran a les 7 de la tarda. Per tant, a la 1 i a les 7 tindrem música en viu amb aquest grup musical, música més aviat llatina. I a les 4 és quan hi ha els balls tradicionals. Val a dir que tots els balls tradicionals són o gent que hi viu aquí, persones que viuen aquí, o gent que ve de fora d'aquest origen, d'aquests països, però en cap cas cobren res. O sigui, tot és absolutament voluntari. Això també ho volia posar en valor, perquè alguna vegada m'havien dit: ah, quants diners us gasteu? I diu: no, no ens gastem un duro des de l'Ajuntament. Això són ells que tenen ganes d'explicar i de mostrar la seva cultura. I en aquest cas, doncs, tindrem balls tradicionals del Perú, també de Bolívia, també de Colòmbia, i hi haurà un grup argentí, que es diu Los Argentinos, que també farà música d'allà, en aquest cas d'Argentina. Per tant, bueno, tenim una pluralitat de països diferents, i a més es vesteixen, es guarneixen amb els vestits tradicionals del seu país. És molt vistós, i sobretot veure, doncs, això, altres coreografies, altres músiques, altres balls. I després, el que sí que hi ha durant tot el dia,

0: una carpa a la zona de la comunitat musulmana, que en aquest cas són dones del Pakistan, d'Argèlia, de Senegal i de Gàmbia, que durant tot el dia fan trenes africanes i henna.
1: Doncs és el programa que repassem avui amb Jordi Mas. Val a dir que la informació, perquè avui en fem una pinzellada, la podeu cercar als canals de comunicació de l'Ajuntament de Seu d'Urgell, entre altres perfils d'Instagram. A la web mateix doncs, hi ha el cartell, també un cartell que podeu doncs, trobar penjat arreu aquí a la Seu d'Urgell i més enllà, perquè doncs, el que vol aquesta mostra és esdevenir un punt de trobada de les moltes nacionalitats que conviuen aquí a casa nostra, a la Seu d'Urgell. Són totes propostes gratuïtes?
0: Sí, sí, totes.
1: Obertes a tothom i, doncs, impulsades per l'àrea de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de la Seu amb la col·laboració del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Convidar tothom, no, Seri?
0: Això mateix. També volia dir, que no ho he dit ara quan feia l'explicació, que hi haurà una carpa de Mans Unides. La ONG Mans Unides també ens va demanar tindre una carpa pròpia i també estarà amb una carpa amb dones vingudes de, també d'altres nacionalitats, on faran trenetes i també diferents activitats durant tot el dia. A la carpa també de Mans Unides, que aquest any per primer cop també exposarà la mostra.
1: Recordar que parlem d'activitats culturals i musicals, també gastronòmiques, obertes a tothom, per donar a conèixer doncs, a aquests diferents països que participen en aquesta tercera edició. Costarà triar, no?, entre tots els plats de tot el que s'ofereix, no? Si més no, perquè a l'hora de fer un mos hi ha molta, molta opció.
0: Sí, bueno, d'això es tracta, no?, de veure la riquesa que hi ha aquí a casa nostra, que moltes vegades, doncs, si no hi ha algun d'aquestes persones que obre un bar o un restaurant amb aquest tipus de menjar, doncs evidentment hi viuen, però no ho mostren. El que sí volem també comentar és que hi haurà taules i cadires per tot el passeig, perquè la gent d'una forma com si fos un bufet lliure agafa a la carpa allò que li agrada i que tingui un punt on pugui seure i menjar doncs, amb les persones que estiguin. També és un punt de trobada amb altres persones de la Seu, no? Que puguis estar dinant un cuscús al costat amb una fajita, per exemple, o una enxilada, i és potser un company que fa dies que no veus. Llavors també és un punt de trobada entre la gent d'aquí de la Seu per gaudir d'aquest dia a dins del passeig.
1: En la presentació, tot just fa uns dies, doncs, vam tenir l'oportunitat d'escoltar Ardouane Sahir, membre de la comunitat marroquina de la ciutat. Entenc que el retorn per part de, lògicament, els participants és molt positiu, no? És a dir, tothom té moltes ganes d'aquesta jornada.
0: Sí, més enllà de que hi ha algun país més respecte a l'any passat o als anys anteriors, el que sí que hi ha és molta més demanda. Per tant, aquest any sí que el passeig estarà ple de dalt a baix, perquè encara hi ha més carpes. Hem tingut que demanar carpes al Consell Comarcal, al Parc del Segre, a l'àrea de promoció econòmica i totes les que hi havien de la Brigada d'Obres per poder doncs, donar resposta a la gran demanda de persones que volien mostrar doncs, la seva gastronomia en aquest dia. I, per tant, sí, el passeig estarà ple de dalt a baix tot el perímetre.
1: Tot i les carpes, suposo, mirant al cel, a l'espera del temps, de la meteo, en sabeu alguna cosa?
0: Hem estat mirant i m'han dit que faria molt bon dia.
1: Doncs no hi ha excusa, al contrari, doncs, és una molt bona oportunitat per conèixer doncs, aquestes cultures que ens representen també aquí a casa nostra, aquests 12 països dels molts que conviuen aquí a la Seu d'Urgell, en el marc d'aquesta tercera edició de la Mostra Intercultural. Vull dir també un apunt que la setmana següent, el dijous dia 18 de juny, a 7 del vespre, Espai Armengol, Museu de la Ciutat, acollirà la presentació del llibre Mares, Migrants, Identitat, Memòria i Vincle, de la mà de l'autora Fàtima Sahep. És una proposta més paral·lela en aquesta mostra, Jordi.
0: Sí, des del primer any hem volgut no només que hi hagi un dia com aquest que aglutina doncs, tota la part més folclòrica, tradicional o de música o gastronomia, sinó també fer pedagogia, fer sensibilització d'aquestes realitats diferents a les nostres, que en el seu dia els nostres avantpassats també van tindre que emigrar, però que ara hi ha gent que ve i que és important saber d'on venen i com venen, no? I fa 3 anys va venir la ONG Entre Pobles i explicava l'experiència d'una dona que sortia d'Honduras amb $200 a la butxaca i no sabia què passaria i un cop arribés a Barcelona. 20 anys després, doncs, ha pogut tindre un itinerari de vida. L'any passat va vindre el Saoka, que és d'origen africà i que treballa amb la llengua catalana com a vincle d'integració de diferents cultures o nacionalitats quan arriben a Catalunya, i és un referent en aquest àmbit. I aquest any hem volgut pensar amb aquesta part de dona, mare i migrada, que és com tres punts encara moltes vegades en de més estigmatització o més dificultat d'integració. I, per tant, aquesta persona ha fet un llibre i presentarà el seu llibre i estarà, doncs, a disposició de les persones que el vulguin fer preguntes de la seva trajectòria vital i com una dona mare migrada, doncs, és capaç d'aquí trobar un espai i també integrar-se com una més dins de la societat catalana.
1: Serà la Fàtima Sahem, serà el dijous 18 de juny, però abans, el 14, aquest diumenge, tercera edició de la Mostra Intercultural. Tothom convidat, són propostes gratuïtes, obertes a tota Jutània i més enllà, perquè parlem de la seu, però és una proposta oberta, doncs, a tot el Pirineu. Qui vulgui, doncs, hi està convidat, ja ho sabeu, hi ha propostes per tots els gustos, i en aquest cas els gustos són també protagonistes, perquè parlem d'activitats gastronòmiques, musicals i culturals. En parlem avui amb Jordi Mas. És important, no?, tenir un interlocutor, no?, és a dir, poder tenir amb qui, a qui dirigir-se, en una associació, una entitat, i per tant, doncs, que aquests països també són convidats, no?, a formar part del teixit associatiu de la seu.
0: Sí, això estem treballant amb les tècniques del Consell Comarcal, perquè aquestes nacionalitats també entre elles s'associin i entenguin que estar associats també li genera més beneficis, perquè quan ets una associació, des de pots rebre ajuts directes, o fins i tot tot el que és cessió d'espai, cessió de material, per exemple, taules i cadires, tot això nosaltres des de l'Ajuntament ho fem de forma gratuïta. I nosaltres com a administració, com a Ajuntament, al tindre el que és la societat civil o les persones associades, també ens és molt fàcil per fer un intercanvi d'impressions quan hi ha qualsevol qüestió que vulguem comunicar o compartir, doncs sabem que a l'altra banda, a partir de dos o tres persones, ja arriben a tota la comunitat que representen al darrere. I aquesta tasca l'estem fent també, que no siguin només nacionalitats i un número de persones, sinó que hi hagi algun tipus d'organització, vertebració, per després, quan fem algun tipus d'acte, doncs és molt més fàcil contactar amb aquestes persones.
1: Com a regidor de Solidaritat i Cooperació, què n'esperes de la mostra i què n'esperes d'aquest procés per vincular les diferents necessitats que arriben aquí a casa nostra, a la seu?
0: Doncs jo simplement espero que veure que a l'altre hi ha un mateix, o sigui, que no som tan diferents, que ens pot canviar l'idioma, ens pot canviar la cultura, ens pot canviar l'origen, però al final els sentiments, els vincles, les ganes d'un món millor, intentar ser feliç, el tindre somnis a la vida, el voler treballar, són elements transversals i compartits entre totes les persones. I aquests punts de trobada serveixen per treure estigmes o prejudicis que moltes vegades tenim, no? O moltes vegades diuen, no, és que tal persona és perquè és un altre país, doncs ja li posem una etiqueta. Doncs escolta, segur que tens algun amic o amiga o un pare o una mare que concedeix l'alcohol i dius, home, però aquest és diferent. No és que sigui diferent, és que tu tens un prejudici respecte a un col·lectiu. I aquestes trobades serveixen per això, i que el dia 14 no és per les persones simplement d'un altre origen que ara viuen aquí i que molts ja tenen nacionalitat espanyola o que la volen tenir, sinó que és un lloc on la gent de la seu, i podem dir la gent de tota la vida, dic, que vinguin, vull dir que és per tothom. Ells el que volen és mostrar allò que normalment no poden mostrar, perquè evidentment la cultura és la nostra, és la catalana, i són les nostres tradicions les que a la Festa Major o en qualsevol esdeveniment les mostrem. I són 364 dies a l'any on la cultura és la cultura catalana. I en aquest cas és un dia on ells poden mostrar de forma, diguéssim, més especial, doncs, quin és el punt d'origen seu.
1: Doncs ens quedem aquest missatge, que al final és un resum una mica de l'objectiu d'aquesta mostra intercultural. Recordem, serà diumenge 14 de juny, no us la perdeu, serà el passeig Joan Brudieu a partir de les 11 del matí fins a 8:45 del vespre. Hem parlat amb Jordi Mas, de l'àrea de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Seu. Gràcies per fer el possible a tots els tècnics, tècniques, perquè fa temps que hi esteu treballant també per aquest procés, també per doncs, integrar, vincular, doncs, la gent d'aquí i els nous pobladors, per fer també de la Seu, doncs, una ciutat diversa, plural i oberta a tothom. Gràcies de nou.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ens retrobem el diumenge.
0: Fins diumenge.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja ha arribat a les Canàries. Cap a les 11 del matí era previst que el papa arribés a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'han rebut el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de les Canàries, Fernando Clavijo. També hi ha hagut els ministres de presidència, Félix Bolaños, de defensa, Margarita Robles, i també de política territorial, Ángel Víctor Torres, entre d'altres autoritats. I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell a la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'última ahir mateix coincidint amb la visita del papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a 13 en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència doncs a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molt d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes a la visita del papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que ja havien plantejat. I els serveis d'emergència busquen des d'ahir la nit un jove de 16 anys, veí de Roses, desaparegut durant una excursió amb moto d'aigua a la badia de Roses. El menor es va separar del grup a l'altura de la platja de Canyelles i els seus companys li van perdre el rastre cap a 8:45 del vespre. Salvament Marítim va activar el dispositiu de recerca després que l'empresa de lloguer alertés que el jove no havia tornat al punt d'arribada de Santa Margarida. I el jutjat d'instrucció de Manresa ha arxivat provisionalment la investigació per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses de Súria el 2023 en considerar que el despreniment de roques va ser un accident sobtat i imprevisible. La jutgessa conclou que no hi ha indicis de responsabilitat penal, d'hiperpotatge ni d'incompliments de les mesures de seguretat. I avui, darrer dia de la selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de les proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenat l'any passat. Una de les novetats d'aquest any és la prova pilot amb detectors anticòpia per tal de vigilar que cap alumne pugui fer ús dels dispositius electrònics no permesos a les proves, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o bé auriculars.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 12:03. La Seu d'Urgell acull la 37a trobada empresarial al Pirineu amb més de 900 assistents. L'esdeveniment se celebra avui dijous i demà divendres al Palau Municipal d'Esports i debatrà entorn al nou mapa econòmic mundial. Però m'inclou la participació de l'exprimer ministre italià Matteo Renzi, el president del CIDOP Josep Arrell, el president de la Generalitat Salvador Illa i el cap de govern d'Andorra Xavier Espot. Pirenaic apropa la seva activitat als escolars de la Seu d'Urgell amb representacions i jocs cooperatius. La iniciativa s'ha dut a terme amb la col·laboració de l'Escola Teatre i s'ha marcat en un projecte de promoció del producte de proximitat i del sector primari del territori. Els alumnes de 6è de primària de l'Alt Urgell participen a la trobada Connecta Natura. L'objectiu principal de la jornada ha estat que l'alumnat comenci a crear nous llaços i amistat abans de fer el salt a l'institut el curs vinent. Els comuns de l'Alt Pirineu i Aran impulsen una recollida de signatures per exigir més llevadores al Pallars i a l'Alta Ribagorça. La formació fa una crida al conjunt de la ciutadania perquè se sumi a la iniciativa i denuncia que una sola professional atén més de 24.000 habitants repartits en un territori de més de 3.000 quilòmetres quadrats. Aprovada la quota especial de la temporada d'estiu d'Andorra amb 500 autoritzacions de treball. Es preveuen 450 permisos d'immigració temporals i 50 de treball temporal de fronterer per cobrir les necessitats estructurals del sector durant el període estival. condemnades per traficar amb cocaïna i per furtar 1.300 euros a l'exparella d'una d'elles, a Tremp. Les dues processades reconeixen els fets a l'Audiència de Lleida i eludiran la presó. L'Escanya Vox manté l'èxit de participació amb 700 inscripcions. Marc Bernades ha estat el guanyador masculí tant a l'Escanya Vox de ferro com a la cursa de muntanya, mentre que en categoria femenina les respectives vencedores han estat Ona Associats i Anna Caballero. L'esdeveniment també incloia un raid, orientació, escalada, marxa nòrdica i la pedalada. I també en esports, el Cadí Canoe Callac, guanyador per equips a la primera prova de la Copa d'Espanya de Joves Promeses. El club urgellenc obté a Irún 10 podis individuals, incloent les victòries de Nil Checa en cadets i de Pau Vicente, Marc Corominas, Enid Puig i Carla Checa en infantils. Les 12:06, fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a partir de la 1.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Molt bon dia. Tot just en 3 minuts ens plantem a 12:45 del migdia d'aquest dijous, dia 11 de juny. Un nou dijous en el que acomiadem avui el Fem Empresa, darrer programa de temporada, amb Lourdes Carxat i Marina Capella, tècniques del Consell Comarcal de l'Urgell, tècniques de promoció econòmica de l'ens supramunicipal. Benvingudes.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estem? Darrer programa de temporada. Ha passat ràpid i fugaç aquesta temporada.
1: Això passa volant, sempre.
0: Passa molt ràpid. Però bé, avui de nou tenim la sort de poder parlar de tot el que té a veure amb la promoció econòmica i ho fem amb les tècniques del Consell Comarcal, Lourdes Carxat, Marina Capella. Entrada amb la Lourdes, donar a conèixer el programa Integral Plus. Em va parlar tot just fa unes setmanes. Si et sembla, fica'ns a lloc, en context, que és el programa. Em venia a parlar avui perquè la data límit per presentar-se és el 30 de juny, per tant, queden ja poques places. Explica'ns, Lourdes.
1: Doncs el programa Integral Plus és una subvenció per a la contractació que està adreçada a empreses i persones autònomes, on si aquestes empreses o autònoms tenen necessitats de contractació, poden optar a una subvenció final d'uns 12.400 euros. Com a requisit, les empreses han de formalitzar un contracte indefinit a jornada completa. No, en aquesta convocatòria no es contemplen els contractes a jornada parcial o els contractes fixes discontinus. Han de ser indefinits a jornada completa. I s'arriba a subvencionar uns 18 mesos de contracte.
0: Per tant, sí, disculpa.
1: I els perfils que es poden contractar són persones majors de 30 anys sense titulació universitària, persones majors de 45 anys que estiguin aturades i persones majors de 30 aturats de llarga durada. Sí que un dels requisits és que tots ells ja estiguin inscrits al SOC com a donos, com a demandants d'ocupació.
0: I la convocatòria ens explicaves que clou aquest final de mes.
1: Sí, la convocatòria s'acaba, l'últim dia per fer contractacions és l'1 de juliol, tot i que si hi ha alguna empresa que ho necessite, que no s'esperi l'1 de juliol, que intenti contactar-nos abans, doncs perquè s'han de fer uns tràmits abans de poder iniciar el contracte. I això, l'empresa que contracti algú amb alguna d'aquestes característiques que hem dit, amb algun d'aquests perfils, doncs pot optar a la subvenció d'uns 12.400 euros.
0: Estem parlant de la nostra comarca o l'àmbit és Pirineu?
1: No, àmbit comarcal, qualsevol empresa de la comarca.
0: La informació on la podem cercar, les empreses interessades?
1: Doncs les empreses interessades poden contactar amb mi mateixa a través del telèfon del CETAP, o del meu correu electrònic, que és lcarxat@ccau.cat.
0: Perfecte. Explicam que tenim límits a aquest final de mes i encara hi ha places disponibles, però pràcticament s'han cobert.
1: Sí, vam iniciar el programa amb 25 places, n'hem cobert 21, és a dir, hem fet 21 insercions i ens queden 4 places disponibles només.
0: El que pertoca, i per això doncs, avui convidem a Lourdes Carxat en el programa Fem Empresa, és cercar empreses.
1: Sí, empreses que tinguin necessitats de contractació, és el que ens falta ara.
0: Qualsevol perfil?
1: Qualsevol perfil. Empresa o persona autònoma també pot,
0: Perfecte, doncs empreses autònoms, que sapigueu doncs, que hi ha aquest programa, el Integral Plus, i que us podeu beneficiar d'una ajuda de 12.800 euros?
1: 12.400.
0: 400 euros, correcte. Sí. 12.400 euros, per tant, doncs, és una molt bona oportunitat, en aquest cas, per inserir persones demandants d'ocupació. El que fa falta, en aquest cas, doncs, és en aquest projecte, en aquest programa concret Integral Plus, és sumar empreses. En parlem avui, el Fem Empresa, a Ràdio Segons. Podeu seguir a través del 16.2 FM i a través de radioseu.cat. Tots els continguts també a la carta, a la vostra web, a radioseu.cat. Alguna cosa més perquè fa el programa?
1: No, en principi ja estaríem. Això, que si alguna empresa té necessitats de contractació, ens contacti al CETAP.
0: Recordar que la data límit per fer la presentació de sol·licituds és el 30 de juny. Encara hi ha 4 places disponibles de les 25 ofertades i en aquest cas doncs, el programa Integral Plus beneficia les empreses i autònoms amb aquests euros, amb aquesta ajuda per tal de fer la cobertura en la contractació d'aquestes persones. I més enllà també lògicament parlem de promoció econòmica, volíem donar a conèixer la jornada d'ocupació a Oliana, es va celebrar tot just fa unes setmanes. En volem fer balanç perquè en vam parlar en l'anterior Fem Empresa i ho farem amb Marina Capella, també és tècnica de promoció econòmica del Consell Comarcal d'Urgell. Marina, com va anar?
2: Hola, doncs bé, la veritat que per ser la primera edició que es celebrava al sud de la comarca, en aquest cas a Oliana, estem bastant contents amb els resultats. Vam tenir l'assistència de 7 empreses del territori, de la zona, i van assistir una trentena de candidats. I bé, al final van fer més o menys uns entre 2-3 entrevistes per persona. I no tenim encara dates tancades de contractacions i així, però les empreses van sortir bastant contentes que potser no havien cobert aquell perfil que buscaven, que era molt específic, però bueno, que s'havien pogut quedar amb algun currículum d'algun candidat que els hi podia interessar, i això sempre va bé, no?
0: Recordem que es va fer Oliana, però en aquest cas volia vincular 3 comarques, no?, en el límit de l'Urgell.
2: La idea era de donar a conèixer el que fem aquí a la Seu, fer-ho al sud de la comarca i que vinguessin més empreses de Solsonès, Noguera i a l'Urgell. Que esperem que si hi ha següents edicions que la participació sigui més...
0: Bé, és una primera edició.
2: Sí, és una primera edició, correcte, però estem bastant contents.
0: I toca picar pedra, i més perquè és un àmbit més enllà del nostre, per tant parlem de Solsonès, també de Noguera, més enllà també de l'Alt Urgell. Entenc que us vau desplaçar com a tècniques de promoció econòmica doncs a Oliana. Recordeu-vos on es va fer?
2: Això es va fer, va tenir lloc el divendres dia 5 i es va fer al pavelló Francesc Betriu. El pavelló d'Oliana.
0: El format el mateix que el que fem aquí, en aquest cas, a la Seu?
2: Sí, podríem dir que sí. Potser hi va haver alguna dinàmica d'empresa, per exemple, va venir la Cambra de Comerç de Lleida, que ens va fer unes dinàmiques amb els candidats, perquè, clar, potser aquí a la Seu n'hi ha massa, hi ha molta més afluència de gent i no permet la logística fer-ho, no? Però a Oliana ens va permetre fer dinàmiques amb els candidats, que la veritat que la gent, tant empresa com candidats, van acabar molt contents.
0: Per tant, podem comptar que repetirà?
2: En principi jo crec que potser sí. No ho sabem segur, però bueno, el resultat va ser bo com per poder-lo repetir, sí.
1: Bueno, si hi ha una demanda, creiem que sí, que és interessant poder-lo repetir. Si les empreses del sud de la comarca o fins i tot d'altres comarques creuen que és necessari, pues nosaltres estem disposats a repetir-ho.
0: Doncs visitar a tothom que va fer possible, doncs, en aquest cas l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal, que és qui va impulsar aquesta primera jornada d'ocupació a Oliana, després de moltes altres edicions que s'han fet també aquí a casa nostra, a la Seu d'Urgell. I més enllà també, Marina, ens volies donar a conèixer una formació que es farà també aquest mateix mes de juny?
2: Sí, correcte. La setmana que ve, justament dimarts dia 16, a partir de les 3 de la tarda, de 3 a 5, hi haurà una xerrada, formació de com aprendre a resoldre problemes amb èxit en l'entorn professional, que és una formació a càrrec de Gorka Bartolomé, que és un, bueno, és bastant conegut a nivell d'aquest tipus de formació de coaching i així, i és bàsicament per, bueno, aprendre a que els candidats puguin aprendre a superar bloquejos, identificar i entendre problemes professionals, i bueno, al final és per millorar la seva posada en escena davant de entrevistes o... Són solucions una mica més pràctiques pels candidats, diguéssim.
0: Calen inscripcions?
2: Sí, calen inscripcions, que les podreu trobar als QRs de... vull dir, a la Seu cartelleria, on podreu fer foto el QR i us podeu inscriure al curs, si no, bueno, com tot, no?, a la nostra pàgina web o al nostre Instagram també podeu trobar l'enllaç i la manera d'inscriure-us a les formacions.
0: Recordar que serà el dimarts dia 16 de juny, per tant, ja la setmana...
2: Dimarts que ve, sí.
0: Dimarts que ve, correcte. De 3 a 5 de la tarda, aprendre a resoldre problemes amb èxit en l'àmbit
2: professional,
0: en l'entorn professional, en l'àmbit laboral, de la mà de Gorka Bartolomé.
2: Sí.
0: No vedeu perquè, doncs, inscripcions, no sé si hi ha places per això limitades o l'espai és prou gran com per encabir a força gent?
2: No, encara ens en queden, encara tenen temps a inscriure, sí, encara ens queden places.
0: Perfecte, més informació també a través de la pàgina web del CETAP, a la tercera planta del Centre Cultural Les Monges. Avui parlem amb Lourdes Carxat i Marina Capella en el darrer ja programa de la temporada del Fem Empresa. Doncs, Lourdes, Marina, no sé si hi ha alguna cosa més que vulgueu explicar-nos.
1: No.
0: Com encareu a l'estiu? A l'estiu, bé, teniu temps per fer vacances?
1: Sí, home, alguns dies sí.
0: Sí, no, farem. Vacances sí, merescudes.
1: Sí.
0: Sí. Bé, doncs estem molt contents d'aquesta nova visita. Agrair a tots els tècnics del setup que ens han vingut doncs, a fer confiança al programa Fem Empresa al llarg d'aquesta nova temporada. Encantats, si us sembla, de retrobar-nos al mes d'octubre.
1: Perfecte.
0: Doncs que així sigui. Lourdes Carxat, Marina Capella, tècniques del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, tècniques de promoció econòmica. Avui clouen el programa Fem Empresa en aquesta ja nova temporada. Parlant del programa Integral Plus, recordar que la data límit per presentar sol·licituds és el 30 de juny. La convocatòria clou, per tant, aquest mateix mes. Més informació també a través dels canals de comunicació del setup i directament també en el correu electrònic que ens ha apuntat la Lourdes. I amb la Marina doncs, hem fet un repàs de la jornada d'ocupació Oliana i també d'aquesta formació que es farà el 16 de juny, dimarts, a partir de les 3, aprendre a resoldre problemes amb èxit en l'àmbit laboral. Amb Gorka Bartolomé. Gràcies a les dues. Fins aviat.
1: Gràcies. Adéu.

0: A la 1:03, bon dia. La incertesa global a nivell econòmic i polític centra enguany la trobada empresarial al Pirineu, que ha començat aquest matí amb la intervenció destacada del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. La benvinguda ha estat a càrrec de la nova presidenta de la trobada empresarial, Montse Pujol, i de l'alcalde de la Seu, Joan Barreda.
1: Titulars.
0: Escoltarem les seves valoracions més destacades de fa ben poca estona a l'informatiu migdia que té aquests altres temes. La cooperativa Pirineica apropa la seva activitat als escolars de la Seu amb representacions i jocs cooperatius. La iniciativa s'ha fet amb la col·laboració de l'Escola de Teatre i s'ha marcat en un projecte de promoció del producte de proximitat i del sector primari. I alumnes de 6è de primària de l'Alt Urgell participen a la trobada Connecta Natura. L'objectiu principal ha estat que l'alumnat comenci creant els llaços d'amistat abans de fer el salt a l'institut aquest curs vinent. Marc Segarra ha estat escollit per tornar a ser el cap de llista del PSC a la CICERC a les pròximes eleccions municipals. La formació socialista també ha ratificat Joaquim Quartero com a número 1 de la candidatura Celeste Pallars. El termini de ratificació de llistes per les eleccions municipals per qualsevol de les candidatures s'allargarà fins al febrer de l'any vinent. Andorra ha aprovat la seva quota especial de temporada d'estiu amb 500 autoritzacions de treball. Es preveuen 450 permisos d'immigració temporal i 50 de treball temporal fronterer per cobrir les necessitats estructurals del sector durant el període d'estiu. L'Audiència de Lleida ha condemnat dues dones per tràfic de cocaïna i per furtar 1.300 euros l'exparella d'una d'elles a Tremp. Les dues processades han reconegut els fets a l'Audiència de Lleida i han arribat a un acord que els permet eludir la presó. Els comuns impulsen una recollida de signatures per exigir més llevadores al Pallars i l'Alta Ribagorça. La formació ha fet una crida al conjunt de la ciutadania perquè s'afegeixi a la denúncia en què asseguren que una sola professional atén més de 24.000 habitants en un territori de més de 3.000 quilòmetres quadrats. I els esports, avui explicarem que la Unió Excursionista Urgellenca celebra la 25a edició de les seves 15 hores de camí. Es farà el 27 i 28 de juny, començarà a Drenn i seguirà cap a Toixent i Sant Llorenç de Morunys. Les inscripcions es poden fer fins al dia 20 d'aquest mes. I també explicarem que el Cadí Canoe ha estat el guanyador per equips a la primera prova de la Copa d'Espanya de Joves Promeses. El club urgellenc ha obtingut a Irún 10 podis individuals, incloent les victòries de Nil Txec en cadets i de Pau Vicente, Marc Coromines, Nit Puig i Carla Txec en infantils. I el temps amb unes temperatures que es mantenen força agradables, fruit de l'arribada d'aire fred aquesta nit passada. Per avui s'espera una màxima que estarà al voltant dels 27 graus a la Seu. Demà podria pujar ja una mica més i arribar als 30 a causa de la que s'anirà imposant el sol.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: El Palau d'Esports de la Seu s'omple avui i demà motiu de la trobada empresarial del Pirineu, que arriba a la 37a edició, i és que ja s'havia confirmat prèviament l'èxit d'assistència. Hi ha més de 900 inscrits que avui ja han atès les primeres ponències. La presència destacada del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. La introducció de la trobada al matí ha estat a càrrec de la nova presidenta de l'esdeveniment, Montse Pujol. De fet, aquest any s'estrenen nous horaris, les ponències comencen dijous al matí i s'acabaran divendres al migdia. Montse Pujol ha parlat del tema central d'enguany, que és l'actual incertesa global a nivell tant econòmic com geopolític, i considera que aquestes jornades han de servir per debatre i per trobar solucions per fer front a aquesta incertesa.
3: La pregunta és tan senzilla com rellevant, perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important no és què està passant al món. La pregunta és Què farem nosaltres davant d'aquests canvis? Com millorarem la productivitat? Com atraurem i desenvoluparem talent? Com incorporarem la tecnologia a les nostres empreses? Com continuarem sent competitius? I com seguirem creixent en un entorn cada vegada més exigent? Per ajudar-nos a entendre millor aquest món, aquest moment, durant aquests dos dies comptarem amb ponents de primer nivell i experts. Persones procedents d'àmbits molt diferents que ens aportaran coneixement, experiència i noves perspectives. No perquè ningú tingui una recepta màgica, malauradament no la tenim, ni perquè algú ens hagi de dir el que hem de fer, sinó perquè escoltar persones que afronten reptes diferents ens ajuda a veure coses que potser des del nostre dia a dia no veiem. Perquè aquest debat no només és per les grans capitals econòmiques, és un debat que afecta qualsevol empresa, també les nostres empreses. També és que neixen i creixen a Lleida, Andorra, al Pirineu, a l'Aran.
0: A nivell intern, Montse Pujol ha destacat el creixement constant que ha viscut la trobada empresarial, com dèiem, aquest any amb més de 900 assistents confirmats, i, per exemple, aquest any han establert noves sinergies amb empreses del Berguedà i l'Anoia.
3: Tenim gent amb ganes de tirar endavant projectes. Tenim un territori que ha demostrat moltes vegades que és capaç de generar projectes extraordinaris, alguns dels quals tindrem l'oportunitat de conèixer durant aquestes jornades. Potser no sempre estem al centre dels grans debats, però això no ens ha impedit construir empreses competitives. Una cosa he après al llarg dels anys és que la dimensió d'un territori no determina la seva capacitat de fer coses importants. I aquesta trobada n'és un bon exemple. Aquest any hem volgut continuar fent evolucionar la trobada, per això iniciem una nova línia que ens agradaria consolidar en els propers anys. Convidem per primera vegada a participar activament associacions i col·lectius empresarials que comparteixen amb nosaltres una manera d'entendre l'empresa i d'entendre el territori. La primera entitat que convidem aquest any és l'App Lleida, i la seva presidenta, sentada entre nosaltres, és l'Associació Professional d'Empresaris de Lleida, a qui volem donar una benvinguda molt especial, per allà la tinc, no te trobava. I també hem volgut obrir la trobada empresàries i empresaris del Berguedà i de l'Anoia. Territoris que comparteixen amb nosaltres una manera molt semblant d'entendre l'empresa. Empreses arrelades al territori i compromeses amb el seu entorn.
0: Tot seguit ha intervingut l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, que ha donat la benvinguda a tots els assistents, els ha convidat a conèixer el potencial econòmic de la Seu i també els seus atractius a nivell turístic.
4: Evidentment és un honor immens donar-vos la benvinguda a la inauguració d'aquesta 37a edició, ja que la Seu sempre ha estat una terra de pas, una cruïlla de camins, d'acollida i d'intercanvi. Som una ciutat que sempre ha tingut una ànima oberta al món i avui doncs, ens sentim profundament orgullosos de tornar a rebre-vos en aquest Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell per compartir aquests espais de reflexió, de debat i també doncs, de relació. Espero sincerament que a banda del treball intens que ens espera aquests dies 11 i 12 de juny tingueu també un moment per recórrer els nostres carrers medievals, els nostres porxos, a la nostra part del Segre i també que pugueu sentir aquest caliu de la nostra ciutat pirinenca. Sigueu tots i totes molt benvinguts.
0: Barrera ha incidit en que el tema central d'enguany és una qüestió punyent i de plena actualitat, la incertesa que es viu a nivell general, i considera que en aquest context l'administració no ha de triar el camí per l'empresa, però sí que ha de ser un facilitador, no afegint més burocràcia i, si pot ser, reduint-ne i facilitar així que el teixit emprenedor innovi.
4: El lema d'enguany que ens convoca és punyent i d'una actualitat indiscutible. El nou mapa mundial, quin camí prenem? De fet, quan ho va presentar la presidenta, vaig fer la broma de que depèn de com s'aixequi algun líder mundial. I, per tant, doncs, no és una simple pregunta retòrica, sinó que és una interpel·lació que ens convida a analitzar els grans canvis geopolítics de mercat i també les tendències globals. I davant d'aquesta pregunta, que a vegades no té respostes clares, hem de pensar quin camí prenem. I les administracions públiques, i de manera molt especial també la local, tenim la responsabilitat d'ajudar-vos a trobar i aplanar les millors respostes. Què podem fer, doncs, des dels ajuntaments, institucions públiques, en aquest context de reconfiguració internacional d'incertesa? Doncs la resposta hauria de ser clara. L'administració no ha de triar el camí per l'empresa, però sí que ha de ser el millor aliat de viatge. Hem de ser el facilitador, el motor i també l'escut. En primer lloc, des del municipalisme tenim l'obligació de simplificar i facilitar.
0: Finalment, el Vallès-Urgenc també ha fet referència al potencial del Pirineu i aquesta col·laboració entre administracions i empreses per fer-ho possible.
4: En segon lloc, des del govern local ens pertoca vertebrar el territori i garantir un entorn competitiu. Aquest nou ordre econòmic requereix que reforcem el Pirineu, deixeu-me parlar del nostre territori, com un eix vertebrador transfronterer. Això es tradueix en polítiques locals clares, des de l'impuls de la digitalització per trencar tot aïllament geogràfic fins a la creació de condicions habitacionals i de serveis que permetin retenir i atraure el talent. Des de l'Ajuntament de la Seu defensem fermament que el camí de l'èxit passi ineludiblement per la col·laboració també público-privada, sumant els esforços de l'empresariat amb el compromís de les institucions per generar un impacte positiu i sostenible a les nostres comarques. Des de la seva primera edició, aquesta trobada ha demostrat que el Pirineu no és la perifèria, sinó un centre de debat descentralitzat de primer nivell.
0: I aquesta cooperació transfronterera també s'hi ha fet referència en la primera ponència destacada de la jornada, que ha estat la del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha fet l'obertura de l'esdeveniment Efectes Pràctics i ha parlat d'aquest objectiu de seguir en reforçant la col·laboració amb els territoris veïns, tant amb el Pirineu català com amb Occitània. Ha parlat, entre altres aspectes, per exemple del projecte per crear una zona econòmica especial a Organyà.
5: El Pirineu necessita Andorra i Andorra necessita el Pirineu. I del que es tracta, doncs, és que siguem capaços no només de posar de relleu els beneficis mutus que n'extraiem d'això. A vegades tenim tendència a banda i banda de la frontera de veure quins mals en genera un territori o l'altre, i fins i tot per part dels responsables polítics, no? I crec que això és un error. Crec que hem de posar molt més el focus en la realitat, que és que el Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular, ho hem d'harmonitzar, i crec, doncs, que ho estem fent a banda i banda de la frontera. Andorra, per exemple, té un diàleg transfronterer del qual celebrem 10 anys aquest any, doncs, amb Occitània, doncs, que ha permès realment acometre un pla de treball concret, específic, en múltiples matèries que realment han beneficiat amb dos territoris. I de l'altre costat, igual, jo ara a finals de mes en veurem el president Illa, i tenim també trobades anuals, ell ve a Andorra, jo vaig a Catalunya, doncs, on també hem estat capaços de crear un pla de treball definit.
0: La intervenció de Xavier Espot ha estat molt centrada en l'evolució econòmica d'Andorra dels darrers anys. Ha defensat que a grans trets el creixement econòmic ha estat més positiu que no pas si hagués hagut recessió, i ha defensat la diversificació de l'economia, tot i que creu que no ha estat del tot completa perquè encara hi segueixen tenint molt pes els sectors més tradicionals, com poden ser les finances o el turisme o la construcció. En aquest sentit, ha recordat que a l'inici de la dècada passada Andorra va viure una situació complicada de recessió i de pèrdua d'habitants, i que va haver de fer-hi front, i que el creixement d'aquests darrers anys ha tingut com a contraprestació un fort augment del preu de l'habitatge, al qual ara cal fer front.
5: Que el problema de l'habitatge que ara tenim a Andorra i arreu, en aquell moment no el teníem, bàsicament, doncs perquè com que la població marxava, doncs els pisos estaven buits i molts propietaris el que van haver de fer, doncs, és abaixar els lloguers, no? En aquell context, jo crec que es pren a Andorra una decisió plenament encertada, que és dir, Andorra no pot continuar vivint dels seus sectors econòmics tradicionals, no pot continuar vivint del marge i al marge, i per tant Andorra no només s'ha d'homologar internacionalment, sinó que ha d'obrir la seva economia, i l'ha d'obrir perquè és l'única manera, doncs, de poder diversificar aquesta economia i de poder créixer econòmicament. Doncs bé, la decisió d'acometre aquesta obertura econòmica l'any 2012 és la que ha permès, i això ho hem de reivindicar, que Andorra en lloc de conèixer una dècada de recessió, hagi conegut una dècada d'expansió econòmica, amb el, diguem, el batxe, si em permeten, doncs, el barbarisme del Covid, no? Però això, al final, ha estat una bona decisió.
0: En aquesta ponència també s'ha parlat del fort creixement demogràfic dels darrers anys a Andorra, que ha arribat fins a una xifra mai vista fins ara, d'uns 90.000 habitants, i creu que cal reconèixer la realitat i mirar com es pot atacar els mals d'aquest creixement econòmic i demogràfic, però que no es pot focalitzar massa en determinats sectors, i que, en tot cas, considera que no es pot créixer de manera il·limitada i cal prendre decisions actualment.
5: L'obertura econòmica, per se, ha estat una bona cosa. Però és veritat que ara, quan fem balanç, no, d'aquesta dècada o d'aquests 15 anys des de l'obertura econòmica, ens adonem, doncs, que tot i que és cert que ha permès la creació de nous sectors d'activitat a Andorra, no ha deixat també de redundar en aquells sectors que ja estaven molt madurs o que ja estaven molt desenvolupats, o sectors en el comerç, en el turisme, en la construcció, que són força devoradors, no només de recursos naturals, sinó que també són molt demandants de mà d'obra, no? Per tant, l'obertura econòmica ha estat una bona decisió, calia fer-la. Ha creat nous sectors d'activitat, molts més del que la gent es pensa.
6: Diversificació.
5: Però també és veritat que potser no ha acabat de culminar aquest procés de diversificació econòmica que tots anhelàvem i esperàvem.
6: Què li ha quedat pendent, per tant?
5: Doncs, bàsicament, i jo crec que li ha quedat pendent realment donar la volta una mica a l'economia i realment deixar de ser menys dependent d'aquests sectors econòmics, del comerç, del turisme, de la construcció, del sector financer, que són bons sectors econòmics, són els que han estat a l'origen i els que continuen generant prosperitat a Andorra.
0: També s'ha parlat un cop més de l'actual procés per l'acord d'associació amb la Unió Europea. Xavier, es pot recordar que ja fa 10 anys que es negocia i que ara s'arriba a la recta final. Defensar que és l'acord més gran que la Unió Europea ha signat amb un tercer país i que en el futur pot servir de model fins i tot per d'altres països, com per exemple Noruega, i que ara només queda que l'aprovi el Consell Europeu i la unanimitat dels estats de la Unió Europea. Confia que es pugui fer en poques setmanes i per part andorrana caldrà ratificar-lo en referèndum. Es pot defensar que no es pot fer creure que es torna a negociar en el futur després de tot aquest procés tan llarg, i ha dit que el referèndum el convocaran un cop estigui signat i el Parlament Europeu l'hagi ratificat, i que si no s'hi arriba a temps, tenint en compte que queden només 10 mesos de legislatura, ho haurà d'assumir el següent govern ja. Finalment, el cap de govern ha confirmat avui en aquesta intervenció que quan acabi justament aquesta legislatura, d'aquí pocs mesos, abandonarà ja l'activitat política després de 16 anys en primera línia, primer com a ministre i ara com a cap de govern, i considera important fer aquests relleus en l'àmbit polític.
1: Les notícies de la Seu.
0: Seguirem informant de tot el que passa avui i demà a la trobada empresarial del Pirineu, i encara pel que fa justament a algunes d'aquestes explicacions que feia el cap de govern d'Andorra, expliquem que ahir mateix el Consell de Ministres d'Andorra ha aprovat la nova quota especial d'autoritzacions d'immigració temporals per aquest estiu pel sector de l'hostaleria i la restauració. Són més de 500, són en total 500 autoritzacions de treball, que es divideixen en 450 d'immigració temporal i 50 per a treballadors fronterers. Les xifres suposen doblar les autoritzacions de l'any passat en aquest període. La mesura vol donar resposta a l'increment d'activitat que assenyalen s'ha registrat en sectors de l'hoteleria i la restauració, i a que, segons han dit, constaten que la mà d'obra disponible al mercat de treball intern continua sent insuficient per cobrir totes les vacants existents. La quota aprovada dona continuïtat a una eina que, segons el govern, permet garantir el bon funcionament del sector turístic en períodes de màxima activitat, assegurant alhora unes condicions laborals actualitzades i adaptades a la realitat econòmica del país. Com a la darrera quota general, s'ha actualitzat d'altra banda la graella salarial d'acord amb la variació de l'IPC. En relació al període de vigència de les autoritzacions, s'allargarà fins a l'1 de novembre vinent les sol·licituds en el marc d'aquesta quota. Les empreses poden sol·licitar places fins al 15 de setembre. Més temes. La Fundació Sant Hospital de la Seu, i concretament la seva residència assistida, ha iniciat aquest dimecres el trasllat de les instal·lacions per a gent gran des del seminari diocesà d'Urgell, on havien estat des de la pandèmia, fins a la nova seu a l'equipament hospitalari, al passeig Joan Verdeu. A partir dels residents, doncs, seran atesos en uns espais que han estat completament renovats i adaptats a les necessitats actuals. El retorn posa fi, com dèiem, a una etapa que va començar el març de 2000, quan, en el context de la pandèmia de Covid, es va decidir traslladar provisionalment la residència al seminari per garantir la màxima protecció i seguretat als usuaris. En aquests anys, l'activitat assistencial s'ha desenvolupat, doncs, en aquest equipament, mentre es duia a terme la reforma integral de la tercera planta de l'hospital.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: La cooperativa Pirenaica ha impulsat aquesta setmana passada diverses activitats a les escoles de la Seu per donar a conèixer la seva tasca entre els alumnes del municipi. La iniciativa s'ha fet en col·laboració amb l'Escola de Teatre de la Seu i s'ha marcat en un projecte de promoció del producte de proximitat i el sector primari a escala comarcal. La proposta ha consistit en una representació teatral seguida d'un joc cooperatiu adreçat als alumnes de cicles mitjà i superior de primària. Les accions s'han tingut com a finalitat explicar el seu funcionament, donar visibilitat als oficis vinculats al sector agrari i apropar la realitat de la Pirenaica als més joves. Segons han explicat des de la cooperativa, el projecte ha permès elaborar material divulgatiu i se n'ha fet 6 sessions en col·laboració amb els centres educatius Pau Claris, Albert Vives i La Salle. A través de les representacions i les dinàmiques participatives, els alumnes han pogut descobrir el paper de les cooperatives en el territori i la seva funció com a espais de suport per agricultors, ramaders i també pels mateixos consumidors. Des de Pirenaica assenyalen que la iniciativa ha servit igualment per donar a conèixer els serveis i productes que ofereixen i es recorden que la seva botiga està oberta tant als professionals agraris com al conjunt de la ciutadania. I en l'àmbit educatiu, avui també destaquem que alumnes de 6è de primària del Urgell han participat aquest dimecres a la trobada Connecta Natura. És una nova activitat de dinàmica educativa pensada perquè els nens i nenes de les diferents escoles de la comarca comparteixin un dia junts i creïn llaços d'amistat just abans de fer el salt cap a l'institut. Aquest curs vinent hi ha col·laborat el Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Urgell i el Camp d'Aprenentatge de Tuixén. Ahir s'ha fet una de jornada intensiva al Parc del Valira. Sandra Meia, del Centre de Recursos Pedagògics, explica per què han creat aquesta activitat.
1: Doncs aquesta activitat és la primera vegada que la fem a l'Alt Urgell i l'objectiu principal és que tots els alumnes de sisers puguin haver vist o haver compartit un matí a la natura i fent activitats i tallers relacionats amb la natura en el nostre entorn, però l'objectiu principal i el més important és que s'hagin pogut connectar entre ells, d'aquí el nom Connecta Natura, però l'important és connectar entre ells i posar-se cara abans de passar a l'institut, a les aules de l'institut. L'organitzem des del Centre de Recursos Pedagògics amb el Camp d'Aprenentatge de Tuixén i tenim la col·laboració del Parc Natural Cadí-Moixeró a través de Pedratur. I fem diferents tallers relacionats amb descoberta de roques, descoberta de plantes remeieres que tenim a la nostra zona o descoberta de diferents rastres d'animals que podem trobar per la zona.
0: Meia, considera que aquesta primera experiència ha estat positiva.
1: Mira, d'alumnes, uns 130 alumnes, i d'escoles tenim tots els alumnes de 6è, des de la Zer Narieda, Zer Urgellet, escoles d'aquí de la Seu, i Rosa Campà, també. Una miqueta de tota la comarca. I el retorn de moment és positiu. Els alumnes interactuen entre ells, que això és el que més ens interessava, perquè de vegades han de prendre decisions comunes dins del taller i han de parlar amb aquest alumne que no es coneixien. I els professors també ens diuen que de moment molt bé aquesta iniciativa, però...
0: De l'experiència n'han parlat també a dos dels alumnes participants, d'Anna Sofia Gordonya i Aleix Pujantell.
2: I avui hem fet un taller de plantes remeieres, un taller de pedres i un taller d'animals i rastres que deixen pel bosc. Bé, perquè així l'any que ve els que tenen vergonya ja es coneixen una mica més.
3: Al principi hem fet una activitat de com amb les pedres havíem de reconèixer quina era cada una. Després hem esmorzat i hem fet una activitat d'adivinar animals per les seves petjades i coses així. I ara al final hem fet una activitat de que havies d'adivinar quines plantes eren, com la banda, romaní, i després ens hem fet uns saquets amb aquestes plantes.
0: Aquest alumne explica que està motivat per començar l'etapa de l'institut.
3: Tinc ganes d'anar a l'institut, però a la vegada no de deixar l'escola. Amb la majoria d'amics no hi coincideixo, però amb bastants amics sí. I, doncs, més o menys ja tindré amistats i en faré de noves.
0: L'alumnat ha iniciat el programa una dinàmica de grup destinada a conèixer-se i l'activitat s'ha fet amb un joc basat en descripcions personals i interaccions. I encara l'invitat educatiu, i afegim que aquesta setmana, concretament dimarts i coincidint amb el mercat, alumnes de l'escola Albert Vives han fet una activitat al mercat per vendre els productes que ells mateixos havien elaborat. Han estat alumnes concretament de l'ESER Urgellet que han fet vendre productes al mercat en el marc d'un projecte d'emprenedoria que han desenvolupat els darrers mesos. Explica el projecte la mestra Anna Ripoll.
4: Bueno, ho fem cada any, fem aquest projecte d'emprenedoria. Enguany donem els diners al Zoo del Pirineu i llavors doncs, cada escola fa la seva pròpia cooperativa i avui és el dia de culminació de vendre els productes que tenim i recolectar diners. Primera, doncs, creem una cooperativa, en aquest cas, normalment, no? Llavors això ja s'han d'organitzar, han de fer unes assemblees, han de prendre unes decisions, tot això ja els hi dona, no? Tots aquests valors de decidir coses, no? I això els ajuda molt també. També de treballar cooperativament entre tots els alumnes i sobretot la part aquesta de solidaritat, que sempre els hi agrada molt, doncs, aportar-ho cada any a un lloc diferent.
0: Xenia Alberic, també mestra de l'ESER Urgellet, parla dels productes que han elaborat.
5: Comença a l'inici de curs i finalitza, culmina ara al finals de curs. Llavors, aquests productes es comencen elaborant a partir del segon, tercer trimestre, i cada escola doncs, elabora els seus. Aquests productes són escollits pels mateixos alumnes i llavors es fa com tot, es celebra, no?, amb assemblea, es decideix a partir de les votacions que fan els socis. En el nostre cas, l'escola de Castellciutat, doncs, ha elaborat clauers, ha elaborat necessers, ha elaborat rellotges, ha elaborat gerros, el pla també han elaborat clauers, bueno, tots són una mica, segueixen una mica la mateixa línia. A l'AS també han elaborat espelmes, entre altres clauers i així. Llavors, pues, a partir dels diners que anem guanyant, pues, iran per col·laborar amb el Zoo dels Pirineus.
0: En podeu trobar imatges als nostres perfils a xarxes socials i avui també podeu trobar ja de les noves incorporacions de murals artístics a Castellciutat. I és que durant aquesta setmana l'artista urbana Núria Ribabós que fa dues noves creacions, una ja està completada i l'altra és previst que s'acabi entre avui i demà. Són dins del nucli urbà i en parlem amb més detall als següents informatius. Marc Segarra repetirà com a cap de llista del PSC a l'Ajuntament de la Cisterna a les eleccions municipals de l'any vinent. Així ho ha ratificat ja el Consell de Federació de les Comarques de Lleida del Pirineu i l'Aran del PSC, que també ha anunciat Joaquim Cuartero com a candidat de Sales de Pallars. La validació d'aquests dos caps de llista s'ha fet després que hagin estat aprovats prèviament a les respectives assemblees d'agrupació, en la que és una primera fase del procés d'elecció dels candidats i candidates. El termini de ratificació s'allargarà fins al febrer de 2027. De moment, ja s'han fet públics 21 caps de llista per part del PSC. Marc Segarra, sota la marca Compromís per a les i ser candidatura a Progrés, va sumar el 2023 el 42% dels vots, cosa que li va donar 3 regidors, i a les eleccions les va guanyar Junts per a les i ser, que va obtenir gairebé el 56% dels vots i 4 regidors.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: Pirineu.
0: La Unió 32. L'Audiència de Lleida ha condemnat dues dones a 2 anys de presó per furtar diners en un domicili de Tremp i per tràfic de cocaïna. Les acusades han reconegut els fets en una vista de conformitat i és que inicialment la Fiscalia demanava 4 anys de presó per delits delictes de robatori amb violència, intimidació en casa habitada i tràfic de drogues. Segons la sentència que ja es ferma, una d'elles va sostreure 1.300 euros a l'exparella de l'altra i, a més, quan els Mossos les van detenir, els hi van trobar 1.900 euros en efectiu d'origen dubtós i, a més de 6 grams de cocaïna preparada per la venda a tercers. Els fets es remunten a la matinada del 18 de novembre de 2022, quan les dues dones van acudir al domicili d'un home al carrer Hospital de Tremp, i és que una d'elles havia mantingut una relació sentimental amb aquest home fins pocs dies abans, i mentre aquest conversava amb ella, que li reclamava uns diners que li devia, l'altra dona va aprofitar per apoderar-se de 1.300 euros que l'home tenia a casa seva. Les dues dones van ser detingudes i en la resta se'ls va localitzar també la droga. En el tràmit de conformitat, la Fiscalia ha modificat la qualificació jurídica inicial dels fets i, finalment, les acusades han estat condemnades per un delicte de furt i un contra la salut pública de menor entitat que la petició inicial. La magistrada ha imposat a cadascun una pena concretament de 6 mesos de presó pel delicte de furt i d'un any i 6 mesos pel delicte contra la salut pública, a més d'una multa de 402 euros. L'acusació particular s'ha adherit a l'acord respecte del delicte de furt i indemnització, mentre que no havia exercit acusació pel que fa al delicte contra la salut pública. I el grup de Comuns a la Pirineu i Aran ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures al Pallars Sobirà, al Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça per exigir més llevadores en aquesta zona. I és que, segons s'han dit des de la formació, actualment només hi ha una professional per atendre aquestes tres comarques, que sumen 24.000 habitants, repartits en un territori de més de 3.000 quilòmetres quadrats. La formació considera que si a Catalunya ja hi ha mancances en aquest àmbit, les diferències s'accentuen al Pirineu i per això reclamen una atenció digna. La coordinadora dels Comuns de la Pirineu, Txell Teruel, ha lamentat que mentre d'altres territoris l'accés a llevadores és més proper, a les comarques rurals continuen rebent menys recursos en aquest àmbit.
8: Els esports d'aquí.
0: La Unió Excursionista Ursellenca organitza un any més les 15 hores de camí, que arriben de fet ja a la 25a edició. Serà al final d'aquest mes, els dies 27 i 28 de juny. Aquest any faran una sortida de dos dies a través de l'Alt Urgell i el Solsonès. Concretament, començaran a Dren, seguiran cap a Tuixent i acabaran arribant a Sant Llorenç de Morunys. La sortida de la ruta serà a dissabte, dia 27, a les 3 de la tarda, des de l'estació d'autobús de la Seu. Per anar fins a Dren amb autocar, des d'aquest punt s'inicia l'itinerari, al peu del Coll de Bancs, seguint el GR7, passant per Fórnols fins a arribar a Tuixent, on s'allotjaran a l'alberg en Cortina. Després faran el sopar i la pernoctació amb una distància en aquest primer dia de 14 quilòmetres i un desnivell de 470 metres. I diumenge, dia 28, sortiran de Tuixent de bon matí, seguiran pel GR7 fins al Coll de Port, faran el descens passant per les fonts del Cardener, arribant al càmping de Morunys, i allà hi haurà el dinar de final de ruta a Sant Llorenç de Morunys. En aquesta segona jornada seran 17 quilòmetres amb un desnivell positiu de 620 metres i un de negatiu de 890. Les inscripcions per participar en aquestes 15 hores de camí es poden formalitzar fins al dia 20 de juny a través d'un formulari que s'ha obert a internet. El preu és de 80 euros per socis de la UEU i 90 per no socis. Aquest import inclou el transport, el sopar, l'allotjament, l'esmorzar, un dinar i un record de la sortida. Això sí, per participar hi cal disposar de la llicència federativa de la FEC corresponent o tramitar una assegurança temporal. L'organització disposa d'un vehicle de suport. La UEU destaca que aquesta activitat, ja amb força tradició, és una gran oportunitat per compartir camins, natura i bon ambient entre companys i companyes de la UEU i amics que s'hi vulguin afegir, mantenint l'esperit més autèntic de l'excursionisme. El Club Acadi Cano Hockey ha estat el guanyador per equips a la primera prova de la Copa d'Espanya 2026 de joves promeses d'eslàlom, un circuit estatal que ha començat amb la competició que s'ha disputat a Irún, organitzada pel Santiago Tarrac. La primera posició del Cadí a la classificació de clubs va arribar fruit dels bons resultats individuals, que van incloure una desena de medalles. Entre aquestes destaca l'or aconseguit per Nil Checa en cau cadet masculí, categoria en què Pep Mitjana va obtenir el bronze. Pel que fa a les categories inferiors, en infantil A, Pau Vicente va guanyar en seu masculí, seguit de Marco Romines. També va haver doblet Urgellenc en seu femení, Amenit Puig com a primera classificada i Carla Checa segona. En cau masculí va ser Marco Romines qui va guanyar, aquest cop per davant de Pau Vicente, i en cau femení el primer lloc va ser per Carla Checa. A la franja infantil B van pujar al podi de cau femení Chloe Macias com a segona classificada i Lia Peralegre tercera. Macias també va obtenir el bronze de seu femení. I més enllà d'aquests bons resultats, des del Cadí han valorat especialment les ganes, el compromís i el gran ambient d'equip que es va viure, i per això han agraït la feina de palistes, tècnics i famílies. I tanquem els esports amb un punt més per comentar que la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya aposta per l'Hospital de Cerdanya per convertir-lo en el seu centre de referència. Han valorat la seva especialització en temes relatius a la muntanya, el coneixement de la Cerdanya i del Pirineu i l'existència d'una unitat mèdica d'esport. La Federació ha volgut reconèixer públicament, doncs, aquesta col·laboració i la confiança que des de fa temps els esportistes i equips tècnics tenen en l'Hospital de Cerdanya per qualsevol qualsevol incidència. La presentació l'ha fet l'exatleta Marc Pinsà, que actual entrenador del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya, amb seu a la Cerdanya, i ha destacat aquesta proximitat dels serveis tècnics mèdics de l'Hospital de Cerdanya per afavorir també el rendiment esportiu.

Obrim l'agenda recordant que Peusa té previst un tall de llum per manteniment. La matinada diumenge dilluns al municipi de Montalla Martinet serà entre 5:15 i 7:15 del matí. I avui a la presentació a la llibreria del Refugi del llibre Presoners a Cerdanya el 1939 de Marc Pont. Això és a les 7 del vespre i més tard a les 8. Sessió del cicle de Teneu Muntanya amb el documental

organitzat per Amics de la Sardana de l'Alt Urgell. Els divendres d'aquest mes de juny, cada divendres a les 8 del vespre al pati de la Biblioteca Sant Agustí. És d'accés lliure i no cal inscripció prèvia. Última sessió de maig d'impro de l'Escola de Teatre Sala L'Única aquest divendres a les 8 del vespre. Sortida senderista a la ruta dels castells del Baridà, Quer Foradat, Cabal i Castell del Tossal del Quer, aquest dissabte a les 8 del matí des de Cabà. I el Festival Camina Pirineus, que es tancarà diumenge amb una sortida al Coscollet i al Mirador de la Serra d'Aubens a 7:45 del matí des de les Masies de Coll de Nargó. Catedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell aquest dissabte a partir de 10:45 del matí al seminari. Celebració a la seu del Dia Mundial de Teixint Públic aquest dissabte al llarg del matí al Passeig Joan Brudiu. Taller sobre bioconstrucció amb Lluís Acella de Niu d'Arquitectura aquest dissabte i diumenge a l'Espai Joan Planers d'Estamariu i inclòs el cicle tastet d'oficis de la Fundació Planers Corts. Hora del conte, qui no molesti d'insectes, amb Sara de l'Estoló, aquest dissabte 11:45 del matí, al pati del Biblioteca Sant Agustí, i aquesta hora del conte precedirà el lliurament de premis dels Premis Joles Sanell de Contes Infantils, que serà a 12:00 al pati de la Biblioteca. Festa Major del barri de Sant Antoni, aquest dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, inflable, pintacares, berenar i contacontes, a 8:00 del vespre, concurs de paelles, a 9:00, botifarrada popular, i a 12:45 del nit, ball de nit. Visita guiada del recinte arqueològic del Pati de les Monges, dissabte a 7:00 del vespre. I tercera mostra intercultural de la Seu, diumenge, al llarg del dia, al Passeig Joan Brudiu.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. A poc, l'estabilitat va guanyant terreny arreu del país. Una estabilitat que serà amb cada cop més acusada. I tal serà així que pràcticament durant el que resta de setmana de núvols en trobarem ben pocs. Fins i tot durant la tarda, els que puguin aparèixer seran del tot inofensius i a mesura que ens aproximem o arribem al cap de setmana s'espera un sol durant pràcticament tota la jornada, sense excepció no només aquí a casa nostra, sinó que podríem dir de manera general a tot el país. Un dia radiant avui, en presència d'alguns núvols aquesta tarda, que sí que poden aparèixer, sobretot a les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions no n'esperem. Si caigués, si arriba a caure, seria cap a l'àrea del Ripollès. A la resta del país, ampli domini del sol. I aquesta situació és la que es mantindrà també durant els propers dies. Dies radiants, amb temperatures, això sí, fresques al matí i cada cop més càlides de cara al migdia. Avui ja ens acostarem molt a la xifra dels 28-29 graus i ja a partir de demà tocant cada dia ja els 30. S'enfilarà més a mesura que avanci la setmana, de tal manera que arribarem a un cap de setmana càlid d'estiu, tot i que no igualarem ni de bon tros la calorada que vàrem tenir a finals de maig. Una situació de temperatures altes que pràcticament es mantindran així bona part fins i tot de la setmana que ve, de tal manera que tindrem a partir d'avui, però sobretot a partir de demà i demà passat, temperatures força per sobre del que són normals per aquestes dates.
1: Fins aquí l'informatiu de Ràdio Seu, gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu. Ràdio Seu.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Music to Mayors. Recomanacions musicals dels alumnes i professors de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Molt bona tarda. A mi m'agradaria en primer lloc remarcar que la meva cultura musical és molt minsa, per no dir nula. I, per tant, jo soc d'aquelles persones que, per escoltar música, fica una llista de reproducció i l'escolta fins al final, sense importar quina cançó s'està reproduint o qui és l'autor. És més aviat m'agrada la música en general. Tot i així, a l'hora d'escollir una cançó en català, que és el motiu d'aquesta activitat, a sobre ha sigut més complicat, perquè ja des de petit la música catalana no la tenia massa, no m'agradava massa, perquè l'associava amb els meus pares, era una música més calmada, més emocional, i quan ets petit el que t'agrada és moviment, alegria, i en aquells moments era molt suau el tema dels pets i coses així, i no era massa el que a mi m'agradava. Sí que és veritat, no sé per què, si a partir dels moviments més de la independència o del Covid, que la gent va començar a fer un munt de cançons, van sortir un munt de grups catalans, que la música catalana va començar a sortir més en prime a la ràdio i en aquests jocs. I a partir d'allà sí que vaig començar a sentir més música en català. Tot i així, jo segueixo ficant les meves llistes de reproducció i no n'hi ha massa en català. Per tant, la cançó que he escollit és la de Fiva Flowers, la de La Marina està morena, i és bàsicament perquè cada cop que l'escolto em recorda la meva neboda petita, que quasi sense saber parlar la cantava. I llavors és un record alegre cada cop que la sento. Per això és aquest motiu el que he escollit aquesta cançó. Suau, suau,

0: no acaba.
1: Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: El Banc Central Europeu a punt de pujar els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. En Joan Bota.
0: D'aquí un quart d'hora el Banc Central Europeu apujarà previsiblement els tipus d'interès. És el que apunten tots els analistes i serà la primera pujada des del 2023, Nadàlia Ramon.
2: L'objectiu és frenar la inflació derivada de la guerra de l'Orient Mitjà, el perill que aquesta mesura freni encara més una economia que ja dona senyals de debilitat.
0: Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Tot i que el creixement econòmic cada cop és més lent, el Banc Central Europeu sembla que avui decideix moure fitxa pel temor que la inflació continuï creixent. L'augment dels preus supera el 3% a l'eurozona, per sobre del topall òptim del 2%. La crisi energètica i la guerra a l'Orient Mitjà marcaran si en un futur hi haurà noves pujades de tipus.
0: Mentrestant, anem a l'origen de la notícia. L'Iran ha tancat completament l'estret d'Hormuz i adverteix que l'alto el foc vigent des de l'abril comença a tenir molt pocs sentits.
2: Per segon dia seguit, els Estats Units continuen atacant l'Iran, que ha respost amb bombardejos a bases americanes a Jordània, Bahrain i també a Kuwait.
0: De la política, els casos Zapatero i Leire passen factura al PSOE, que cau en força en intenció de vot, segons el CIS.
2: Si avui es fessin eleccions generals, el PSOE encara les guanyaria, segons aquest organisme, però amb només 4 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, menys de la meitat del marge que el baròmetre li havia donat anteriorment. Vox seria tercera força i a Catalunya Esquerra baixaria i Junts pujaria lleugerament.
0: Mentrestant, aquí, la visita del Papa ha estat un èxit, segons el govern i l'Ajuntament de Barcelona, mentre que l'oposició independentista demana explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família perquè portaven estelades i volien cantar els segadors.
2: Sentiu el president Salvador Illa i Josep Rius, de Junts.
4: Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
5: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
0: El Papa, mentrestant, per cert, ja és a les Canàries en una visita molt centrada en la crisi migratòria.
2: Precisament avui diverses entitats socials han reclamat ampliar el període per acollir-se al procés de regularització extraordinària de migrants, que en teoria s'acaba el 30 de juny, per garantir que tothom hi té dret i s'hi pot accedir.
0: I mentrestant, a Roses, els equips de rescat busquen un noi de 16 anys desaparegut ahir quan anava en moto d'aigua a Girona, Núria Pereira.
6: Se l'està buscant per mar i a primera línia de la costa en una zona molt extensa que va des de Roses fins a l'Escala i Torroella. Una de les hipòtesis dels bombers és que els corrents hagin fet que arribi a algun punt de la costa, ja que no se l'ha trobat ni a ell ni a la moto d'aigua. Amb 3 amics van llogar els vehicles per una excursió aquàtica. Ell hauria tornat abans per algun problema i ja no se l'ha vist més.
0: És dijous 11 de juny. Avui s'acaba la selectivitat. Ho fa aquesta tarda amb els exàmens de dibuix tècnic, història de l'art, literatura castellana i química, entre altres, després d'un matí en què els estudiants han fet l'última prova comuna, llengua i literatura catalana. En general, Sara Canyete, ha estat una selectivitat que molts alumnes han trobat assequible.
7: Una selectivitat on no hi ha hagut grans polèmiques i on no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquest pla pilot amb controls aleatoris que s'ha estat fent durant aquests 3 dies. Aquest matí, de fet, ja es notava en l'ambient molt més relaxat que els alumnes ja ho tenien a tocar i amb la feina feta amb aquestes proves de selectivitat tancades, ara han d'esperar fins al 23 de juny, que coneixeran els resultats.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui Marta García, que comença el Mundial de Futbol i va per llarg.
8: Va per llarg perquè és el primer de la història amb 48 seleccions. Això vol dir 104 partits. Està organitzat per 3 països diferents i amb noves normes. Repassarem els últims detalls de la competició. En bàsquet, segon partit de les semifinals de l'ACB amb el Barça, que juga avui contra el Tenerife després que ahir la penya va perdre. I també tenim Champions de Waterpolo, Fórmula 1, handbol i ciclisme.
0: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra.
9: Doncs hem de parlar del transport públic perquè tenim diverses incidències destacades a Rodalies. La circulació està interrompuda a les línies R2 Nord i R11 per l'atropellament d'una persona a l'estació de Cardedeu. També hi ha una incidència a l'R4, hi ha demores de més de 30 minuts. Només hi ha per hora i sentit 2 trens entre Martorell i Terrassa i un tren entre Martorell i Vilafranca.
0: I ara temps pel temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb un panorama, Francesc Mauri, avorrit.
10: Sí, cada cop més bona tarda, perquè el temps s'estabilitza i, de fet, ja demà, aquesta tarda encara no, però sí demà, el sol serà l'únic protagonista. Demà, quatre núvols matinals a la Costa Daurada, demà a la tarda pràcticament cap núvol a Catalunya, dissabte en principi cap núvol, o si n'hi ha algun seria ben poca cosa, i diumenge sol també, però a la tarda algun ruixat al Pirineu. I sobretot la calor, que va cap amunt avui i els pròxims dies, i tocarà sostre el diumenge, quan es podran superar els 35 en alguns punts propers a Ponent.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen gairebé 6 minuts de les dues. En falten, per tant, 9 per saber què fa el BCE amb els tipus d'interès. I si no hi ha canvis d'última hora, el que ha de fer el Banc Central Europeu és apujar aquests tipus d'interès. Serà el primer cop que ho fa en gairebé 3 anys amb l'objectiu de frenar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. L'anunci es farà públic, com dèiem, d'aquí ben pocs minuts, a un quart de 3, però els experts ja ho donen per fet. Pronostiquen un augment moderat del 0,25, cosa que situaria els tipus d'interès al 2,25%. I el que acostuma a passar quan pugen els tipus és que les hipoteques i els crèdits s'encareixen, cosa que pot perjudicar el creixement econòmic. Connectem amb Brussel·les. Bruno Fortiamires.
3: Sí, hola, bon dia. I per això la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén Estany, apunta que el Banc Central Europeu actuarà amb cautela.
11: Una actitud prudent de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, on sigui tan desorbitadament car que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
3: De fet, l'economia de l'eurozona ja dona símptomes de debilitat perquè creix a un ritme molt lent, però al Banc Central Europeu encara li provoca més nervis la inflació. Per culpa de la crisi energètica, els preus de l'eurozona han pujat més d'un 3%, per sobre del topall òptim del 2%, i vol actuar ara per evitar que passi el mateix que amb l'esclat de la guerra a Ucraïna.
11: El Banc Central Europeu té molta por d'arribar tard, com li va passar ja a l'any 2022. A l'última vegada que va haver-hi un IPC, una inflació al 8%, el Banc Central Europeu va arribar tard, i aleshores va haver de fer 10 pujades seguides.
3: La incògnita és saber si ara també hi haurà més pujades de tipus. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, creu que encara trigarem a saber-ho.
12: Jo penso que ens haurem d'esperar una mica després de l'estiu per veure si realment el Banc Central Europeu continua decidint pujar el tipus d'interès.
3: Dependrà de si baixa la inflació i la guerra a l'Orient Mitjà hi tindrà molt a veure.
0: Doncs sobre el terreny el que està passant en aquesta guerra a l'Orient Mitjà és que tenim una nova escalada que torna a posar a prova l'alto al foc. És des del principi una treva fràgil, des que es va aprovar a l'abril, les últimes hores, però l'Iran i els Estats Units s'han continuat atacant, intercanviant atacs per segon dia més a més consecutiu. El règim de Teheran assegura que la treva ha quedat a la pràctica sense efecte, però al mateix temps les negociacions continuen. Jordi Baró.
13: Els últims atacs de l'Iran han estat contra bases nord-americanes a Jordània, Bahrain i Kuwait, on el trànsit aeri s'ha hagut d'interrompre temporalment. Les autoritats de Bahrain asseguren que una nena d'11 anys ha resultat ferida lleu i que diversos habitatges han patit incendis. Pel que fa als Estats Units, han atacat al sud de l'Iran i han disparat contra un vaixell quan intentava exportar petroli per l'estret d'Hormuz, causant la mort de 3 mariners de nacionalitat índia. L'autoritat marítima de l'Iran ha decidit, en resposta, tancar de manera completa l'estret. Malgrat el clima de tensió, diverses informacions de fonts iranianes i europees apunten al mateix temps que els esforços entre Washington i Teheran per tancar un acord de pau s'han intensificat.
0: I tensió també, en aquest cas, diplomàtica entre Israel i Turquia. Recep Tayyip Erdogan assegura que la campanya militar d'Israel al Pròxim Orient ha arribat tan lluny que ja amenaça el seu país, Turquia. Per la seva banda, Benjamin Netanyahu titlla el president turc de dictador antisemita. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre els dos països. Anem ara a Jerusalem. Jordi Brascó.
14: Bon dia. Turquia ha decidit aquesta setmana abandonar la seva posició al segon pla, que fins ara havia mantingut durant els més de 3 mesos de guerra a l'Orient Mitjà, i el seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha pujat el to.
15: Netanyahu ve Els atacs de Netanyahu i la seva xarxa d'assassins a Síria i al Líban han arribat a un punt en què amenacen Turquia, igual que aquests dos països germans.
14: La resposta de Netanyahu via Twitter cataloga Erdogan de dictador antisemita. A més, l'acusa d'haver comès un genocidi contra el poble kurd, de donar suport a Hamas i d'oprimir el seu poble, a més d'empresonar els seus rivals polítics. És la segona enganxada diplomàtica en menys d'una setmana entre turcs i israelians. La primera va arribar després d'aquestes paraules del ministre de l'Interior turc, Mustafa Çiftçi.
16: Igual que hem presenciat l'alliberament de Damasc a l'època Karabakh, si Déu vol, algun dia també veurem l'alliberament de Jerusalem.
14: Durant dècades, països aliats, Turquia i Israel, van començar a distanciar-se a principis de segle i la guerra a Gaza va accentuar la seva actual enemistat. Erdogan considera Netanyahu el principal obstacle per a la pau regional i busca acords amb d'altres països de la regió, ahir mateix amb Aràbia Saudita, per minimitzar la influència d'Israel al Pròxim Orient.
0: Doncs així és com tenim el món. Ara mirem com tenim la política. Perquè avui hem sabut que els casos Zapatero i Leire Díaz passen factura al PSOE, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Guanyaria les eleccions generals si es fessin ara, però amb l'estimació de vot més baixa des de fa un any. Recula 5 punts en un mes i retalla només 4 punts la distància amb el PP, Pilar García.
17: Sí, el PSOE obtindria poc més del 31% en estimació de vot, el percentatge més baix des del juliol de l'any passat amb l'esclat del cas Cerdán. Mentre el PP, en segona posició, amb un 27%, té el millor resultat en un any. I la diferència amb els socialistes, que el maig era d'11 punts, ara és de només 4. Vox recula lleugerament, mentre Suma i Podem pugen unes dècimes. Esquerra té una reculada important en estimació de vot, 7 dècimes, una quarta part, i Junts millora mínimament. Tot i el descens dels socialistes, Pedro Sánchez manté la diferència de gairebé 20 punts amb Alberto Núñez Feijóo com a preferit a president. I com a principals preocupacions dels ciutadans. L'habitatge es manté al capdavant, al darrere hi ha l'economia i després la immigració i escala posicions, en quart lloc, la corrupció i el frau, que puja 9 punts.
0: A més d'aquestes dades, Pilar, també hem conegut un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials sobre Aliança Catalana i Vox. El vot antiimmigració és el que fa créixer aquestes formacions i els ciutadans trien entre l'un o l'altre en funció de si se senten espanyols o catalans.
17: Sí, això explica una particularitat de Catalunya, que en un mateix sistema polític convisquin dues formacions d'extrema dreta i poden captar votants d'altres partits, això sí, sempre que la immigració passi a ser el primer punt de preocupació. Javier Martínez Cantó és autor de l'estudi.
18: Si aquesta persona considera que la immigració és un dels problemes, és més probable que canvi el seu vot de Junts o d'Esquerra cap a Aliança? Si el que consideren és que el conflicte nacional és el tema important, en el cas d'antics votants d'Esquerra no té cap efecte, en antics votants de Junts el que fa és que es queden en Junts.
17: El perfil del votant d'Aliança i Vox és el mateix, segons l'estudi, un home d'uns 40 anys amb estudis mitjans.
0: Ara falten 2 minuts per un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ja us podrem dir, ja us podrem confirmar si el BCE, com diuen tots els pronòstics, ha pujat els tipus d'interès.
19: Catalunya migdia.
20: Vols estudiar una enginyeria?
21: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
20: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
21: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
22: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament.
23: Ostres.
22: Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
23: No.
22: I a més, es posa a diluviar.
23: No t'ho creus.
22: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
24: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
25: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
2: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
5: Catalunya migdia.
0: Ara és 3:15. I procurem que passi cada dia, i avui també ha passat. La notícia amb què hem començat aquest informatiu és certa, és de veritat. El Banc Central Europeu acaba de confirmar que puja els tipus d'interès i que, per tant, els deixa el 2,25%. Ha pujat 0,25%. És la primera pujada en 3 anys i, com us hem explicat fa uns minuts, aquesta decisió del Banc Central Europeu és per la inflació que està pujant a tota la Unió Europea per culpa d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Ara el que caldrà veure és quins efectes té aquesta pujada de tipus d'interès al conjunt de l'economia, que no va gaire bé. I mentrestant, el papa Lleó XIV ja és a les Canàries, ha marxat de Catalunya a primera hora d'aquest matí. Després d'acomiadar-lo a peu de pista, el president Salvador Illa ha dit que està convençut que després de la benedicció d'ahir, Catalunya ha recuperat la seva influència internacional.
6: Des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
0: És el balanç positiu del president. Junts, Esquerra i la CUP, però, reclamen explicacions per l'expulsió de mig miler de cantaires de la Sagrada Família abans que acabessin la seva actuació, Albert Prat.
7: El dispositiu de seguretat del temple va detectar que alguns intèrprets portaven estelades impreses darrere de les últimes partitures i que estaven preparats per cantar els segadors al final de la missa, un himne que no estava inclòs al programa oficial. Per això, quan els tocava sortir a fora per interpretar la peça de la benedicció, la policia se'ls va endur per la porta del darrere i els van cercar fins al final de l'acte, tal com explicava just després la Montse, una de les cantaires a Catalunya Ràdio.
23: No ens han deixat participar a l'acte que havíem preparat i que havíem estudiat i que és que ens han tancat a l'altra banda del carrer.
7: I arran d'aquests fets, els partits independentistes volen que s'aclareixi qui va donar l'ordre de treure els cors adults.
26: Des d'un punt de vista democràtic, això suposa una vulneració flagrant de la llibertat d'expressió dels cantaires.
7: És Josep Rius, el portaveu de Junts, que ja ha demanat a la consellera i al ministre de l'Interior que donin la cara. El primer a qui se li ha preguntat per aquesta polèmica ha sigut el president Salvador Illa a primera hora i ha passat de puntetes.
27: Crec que ahir va ser un dia molt, molt bonic. També la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert.
7: Però el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha justificat la decisió fent servir el mateix argument que ha donat l'organització de la Sagrada Família.
28: Nosaltres, evidentment, hem de procurar que hi hagi doncs, un desenvolupament normal de l'acte perquè està pactat en l'estat del Vaticà i no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena.
7: Per cert, segons l'Ajuntament, 180.000 persones van sortir ahir als carrers de Barcelona per veure el pontífex, bàsicament la gran majoria al recorregut del Papa Mòbil.
0: Mentrestant, com us dèiem, el Papa ja és a les Canàries i ha fet una crida a la comunitat internacional perquè busqui solucions a la crisi migratòria. El pontífex ha presidit un acte al moll d'Arguineguín, al sud de Gran Canària. Hi han participat persones migrants, treballadors i voluntaris dels dispositius d'acollida i assistència humanitària. Toni Fortesa.
14: Durant l'acte, el Papa ha reclamat polítiques que protegeixin la dignitat humana.
29: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
14: En la seva intervenció també ha demanat a les administracions, a la societat i a l'Església que no girin l'esquena a aquest fenomen.
29: La dignitat humana exige vies legales i segures, rescate i assistència, cooperació real contra los traficantes, protecció efectiva a las víctimas, processos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra.
14: L'acte s'ha celebrat al port on l'any 2020 milers de migrants van quedar atrapats després d'arribar a l'illa en plena pandèmia. Aquelles imatges van fer la volta al món. Avui, al voltant de l'escenari, hi havia tres caiucos i una creu construïda amb la fusta d'una de les embarcacions utilitzades en aquestes travessies.
0: Precisament avui us expliquem també que les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el proper 30 de juny. I alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Des del govern espanyol no donen dades de quantes persones ja han fet els tràmits quan falten poc més de 15 dies perquè acabi aquest procés, Marguera.
1: La vicepresidenta de la taula del tercer sector, Laura Valenzuela, avisa que s'estan trobant moltes barreres administratives i tràmits burocràtics i els més afectats són col·lectius com persones sense llar, extutelats, persones amb discapacitat o les treballadores de la llar. Les principals incidències tenen a veure amb el padró, com explica Valenzuela.
3: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no?, garantista.
1: També alerta que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i la bretxa digital és una altra barrera per gran part d'aquests col·lectius.
0: I precisament avui l'advocada general de la Unió Europea ha tornat a avalar els centres per deportar migrants a l'estranger construïts pel govern italià de Giorgia Meloni a Albània, però ha avisat que s'hi hauran de respectar els mateixos drets fonamentals que existeixen dins les fronteres comunitàries. Demà entraran en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea aquests centres de deportació a l'estranger. Tornem a Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Sí, i el que diu l'advocada general és que, tot i estar fora de la Unió Europea, en aquests centres s'han de complir les mateixes normes comunitàries. Els migrants han de tenir garantit el dret a la defensa i a la vida privada. Per tant, l'estat italià, en aquest cas, hauria de pagar el viatge dels advocats d'ofici fins als centres de deportació i garantir que dins d'aquestes instal·lacions les converses entre els migrants i els seus lletrats siguin secretes. Els migrants també tenen dret a quedar en llibertat tan bon punt s'acabi el seu període previst d'internament. Però l'advocada general de la Unió Europea avisa que tots aquests drets no queden prou blindats, tal com està redactat l'acord entre els governs italià i albanès. Diu que hi falten normes clares. Això no és cap sentència definitiva. Ara els jutges europeus hauran de resoldre-ho, però acostumen a seguir aquestes conclusions que publiquen els advocats generals.
0: Això dins la Unió Europea, mentrestant fora, s'estén la por entre la comunitat d'immigrants a Belfast, a Irlanda del Nord, després d'una segona nit d'aldarulls. Tot i que hi havia més desplegament policial, no s'han pogut evitar els incidents originats arran d'un intent d'assassinat dilluns per part, suposadament, d'un refugiat sudanès. Les autoritats britàniques admeten obertament el caràcter racista d'aquest episodi i posen el focus en les xarxes socials. Londres, Quim Olivares.
8: Hola, bon dia. Una dotzena de policies ferits i 16 detinguts entre els joves emmascarats que van llançar pedres, ampolles i algun còctel molotov contra la policia que els barrava el pas cap a un hotel que allotja sol·licitants d'asil als afores de Belfast. És el balanç de la segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord de menor intensitat que els de la nit de dimarts. Els canons d'aigua i un major desplegament policial han aturat els atacs racistes, com ha explicat Hilary Benn, ministra d'Irlanda del Nord, en una entrevista a Sky News.
9: Podem dir que són aldarulls racistes més que no pas protestes?
10: Bé, si esteu buscant persones a partir del color de la seva pell, com més es pot descriure? Això és brutalitat racista, no n'hi ha cap dubte.
8: La policia i la classe política té clar que personatges de l'extrema dreta han encoratjat i coordinat a través de les xarxes socials aquesta violència. I han circulat llistes amb adreces d'on viuen els demandants d'asil o de negocis gestionats per immigrants. El multimilionari i propietari de la xarxa X, Elon Musk, ha repiulat diversos missatges amb la localització d'algunes de les protestes. El govern britànic ha anunciat que la setmana que ve presentarà una legislació al Parlament per obligar les empreses de les xarxes socials a eliminar el contingut il·legal.
0: Per cert, sobre el Regne Unit ha dimitit per sorpresa el ministre de Defensa, John Healey, que ho ha anunciat a través d'un escrit a les xarxes socials on revela que el motiu és el desacord en el pla d'inversions a llarg termini en el seu àmbit. Considera que en un moment d'amenaces creixents cal destinar més diners a la defensa i acusa el primer ministre i el ministre del Tresor de falta de voluntat política. Així hem arribat a un quart i mig de tres. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada connectarem amb Roses, amb l'Alt Empordà, per saber com va la recerca d'un jove de 16 anys desaparegut ahir mentre anava amb moto d'aigua.
11: Catalunya migdia.
12: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem l'energia.
24: Catalunya migdia.
0: I us ho dèiem, un noi de 16 anys de Roses a l'Alt Empordà està desaparegut des d'ahir a la tarda quan va llogar una moto d'aigua amb uns amics. Va tornar abans, sembla que sol, i ja no se l'ha vist més. La recerca va començar ahir mateix al vespre. Girona, Núria Pereira.
13: Hola, bon dia. El 112 va rebre l'avís cap a les 8 del vespre quan els responsables de l'empresa van veure que el jove de 16 anys i veí de Roses no apareixia a la zona de la urbanització de Santa Margarida, on havia arribat la resta del grup. Algunes fonts apunten que el noi desaparegut podria haver alertat d'algun problema mecànica a la moto i va tornar abans i sol al port esportiu. En canvi, des de la família diuen que es podria haver quedat sense combustible. Salvament Marítim fa la recerca per mar i els bombers amb uns 50 efectius per la costa en una zona extensa, des de la zona de l'Almadrava i Canyelles, on se'l va veure per última vegada, fins a l'Escala i Torroella, perquè els corrents l'haurien pogut portar lluny. Sentim el cap de l'operatiu dels bombers, el sotsinspector Pol Artau.
15: L'opció que més valorem és que hagi pogut arribar a algun punt de la costa. Per les hipòtesis que s'han fet amb els simuladors, és que la deriva més probable és cap a la zona de l'Escala i Torroella.
13: Ell i tres amics més havien llogat l'excursió amb les motos d'aigua. De fet, la normativa permet conduir motos d'aigua a partir dels 16 anys amb la supervisió d'un monitor i amb el permís dels pares. En el dispositiu de recerca també hi participen la Guàrdia Civil, la Policia Local de Roses, agents rurals i la Creu Roja.
0: Atenció, avui també això. L'any passat van augmentar un 50% les denúncies als Mossos d'Esquadra per maltractaments a persones més grans de 65 anys. Van ser 1.766. Això equival a 5 denúncies cada dia i, a més, 7 persones van morir. Una xacra que encara és més greu i més difícil de detectar quan són persones amb algun tipus de demència, Mònica Mas.
16: Sí, així ho constaten des de l'entitat Alzheimer Catalunya, que ha atès 220 persones maltractades en 5 anys, 3 quartes parts amb demències lleus i la resta amb dificultat cognitiva greu o molt greu. El perfil habitual és el d'una dona d'uns 83 anys i la majoria dels maltractaments passen en l'àmbit domèstic. Laura Nadon és psicòloga forense d'Alzheimer Catalunya.
17: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
16: Els detonants que afavoreixen aquests maltractaments són els que descriu la caporal dels Mossos d'Esquadra, Ana Hernández.
18: L'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola, que normalitzi aquestes situacions de maltractament com a no tan greus pel fet doncs, de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot a la persona cuidadora. No? La cohabitació, que a dia d'avui cada cop està més de moda, et genera de la víctima.
16: Des de l'entitat Alzheimer Catalunya i els Mossos impulsen el projecte Oblit Zero per detectar i intervenir en aquests maltractaments tan invisibilitzats.
0: I la llei catalana per escurçar els terminis judicials de l'eutanàsia ha arribat al Congrés. La majoria de la cambra acaba d'aprovar la iniciativa que va aprovar l'abril al Parlament i que posa límits als recursos que es poden posar als tribunals. Un debat que ha tingut lloc pocs dies després que el papa es pronunciés des d'aquest mateix hemicicle en contra del dret a una mort digna. Madrid, Dani Sanveja.
19: Hola, bon dia. Tot i la bona acollida del seu discurs, les paraules d'allò 14 no han tingut prou ressò. La majoria de la investidura, la mateixa que el 2021 va aprovar el dret a l'eutanàsia, ara ha donat llum verda a la proposta del Parlament per impedir que els recursos judicials puguin allargar-ne l'aplicació. És l'estratègia dels grups ultraconservadors en casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia i que les entitats a favor del dret a morir dignament veuen com una manera cruel d'allargar el patiment. El que avui han defensat 3 diputats catalans davant de l'hemicicle és agilitzar estos recursos. Només es podran interposar davant de la mateixa instància judicial de cada comunitat. La decisió serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Sentim Sara Jarrieta del PSC, Jordi Fàbrega de Junts i Juli Fernández d'Esquerra.
2: Que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
4: Quan el temps és patiment, retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
6: Aquí el que perseguim és, com els deia al començament, que hi hagi certesa.
19: Però tant el PP com Vox, contraris a l'eutanàsia, creuen que això suposa treure garanties a persones que consideren que el que necessiten és assistència mèdica psicològica. Antonio Román, diputat popular.
11: Señorías, cuando existe la posibilidad de corregir un error, las garantías son importantes. Pero cuando no existe ninguna posibilidad de corregirlo, las garantías son imprescindibles.
19: Fa unes setmanes el Suprem va reconèixer el dret de les famílies a recórrer l'eutanàsia si la seva vinculació és estreta. Ara la iniciativa ha passat el primer filtre al Congrés i seguirà la seva tramitació.
0: Heu sentit el senyal als horaris de 2:45. Continuem al Congrés perquè també s'ha aprovat una reforma legal per reconèixer els funcionaris de presons la condició d'agents de l'autoritat. La mesura els dona més protecció jurídica davant d'agressions, amenaces o incidents. El canvi legal, que encara ha d'anar al Senat, ha sortit endavant amb els vots del PSOE, el PP, Junts i el PNB. Segons dades del Departament de Justícia, el 2025 es van registrar 677 agressions. Tània Tàpia, bon dia.
20: Bon dia. Era una reivindicació històrica del col·lectiu i els iguala, per exemple, els policies. A més, dona la mateixa condició també al personal laboral de les presons i preveu indemnitzacions si són agredits. Per això, Junts, tot i votar-hi a favor, reclama més finançament. Marta Madrenes.
21: Catalunya no estem per obeir i pagar.
20: Esquerra hi està en contra perquè no posa el focus en la reinserció, diu, i proposa avançar la jubilació o reforçar les plantilles. Pilar Ballugera.
22: Estem aprofundint en els principis de populisme punitiu, de coerció.
20: El PP diu que no és el millor moment per votar-li res al PSOE, que ha presentat la mesura, però que ho fa pels treballadors. Al gener el Parlament va aprovar una norma en la mateixa línia, però aquesta modificació està per sobre i blinda l'aplicació total d'aquesta condició legal d'autoritat.
0: I ara ens farem algunes preguntes. Per exemple, sabríeu identificar una anàfora o sabríeu fer un comentari de text basat en dos filòsofs occidentals sobre la frase de Nietzsche, Déu ha mort? Són algunes de les proves que han sortit en aquests exàmens de selectivitat que s'acabaran aquesta tarda. Molts estudiants, de fet, ja han acabat i els últims s'ho faran a les proves d'aquí uns minuts. Després dels últims exàmens, fins ara, no s'han registrat incidències i, per cert, no s'ha detectat cap dispositiu electrònic en aquests controls aleatoris que s'han fet aquests dies i que han estat notícia. A primera hora, els estudiants avui s'han examinat de l'última matèria comuna, llengua i literatura catalana, que ha protagonitzat un fragment de l'Arbre domèstic de Pere Caldés i una adaptació d'un article sobre com els microplàstics afecten la salut. Sara Canyete.
23: Sí, els estudiants en general han sortit tranquils de tots aquests exàmens, menys dels de matemàtiques, tant el de matemàtiques que es va fer ahir com el de matemàtiques aplicades a les ciències socials que ha acabat fa una estona. A primera hora han començat amb aquest examen de llengua i literatura catalana, com bé deies, i també han sortit tranquils. Veurem què diuen els resultats, perquè l'any passat, de fet, català va ser la matèria comuna que va registrar la nota més baixa. Hem demanat a tres dels estudiants, a la Cristina, en Gerard i la Jana, que ens comparessin la prova de castellà i la de català, i això és el que ens han dit.
25: Castellà va ser més fàcil.
26: Per què?
25: Perquè era més tipus test i a català havies d'explicar més. Ja entra més literatura.
30: Que a castellà, com hi havia més ABC i més això, doncs pot ser més assequible i pot ser més intuïtiu si no et saps alguna cosa.
26: I castellà no era molt difícil, però a català sí que tenies que mirar més temes de literatura, els verbs, que també hi ha algun verb que flipes una mica.
23: En tot cas, el dia 23 de juny sabran els resultats i a principis de juliol es fa la primera assignació de places a la universitat.
0: 23 de juny, eh?
23: Exacte.
0: Per Revetlla de Sant Joan, tocarà celebrar o cremar-ho tot. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada, la cultura.
31: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
32: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
2: No, em falta una.
1: Ah, clar, la del tot costa.
2: Doncs som-hi, convocatòria.
3: Ahora viene lo bonito, atacantes.
2: Marc Crosas.
1: Natàlia Arroyo.
2: Gemmarí Dongu.
1: Bruna Vilamala.
2: Damià Abella.
1: Laia Codina.
2: Ion Vaquero.
1: Ilia Sánchez.
0: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el mundial
1: al tot costa.
3: Momento, seguimos.
0: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial. Catalunya migdia.
4: Se'n diu això. Així sonen els tres primers prototips de les campanes que va començar a dissenyar Gaudí per col·locar-les a la Sagrada Família. Se sentiran aquest vespre a la plaça Catalunya en el concert 84 campanes, una peça que interpretarà la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Marin Aslop. Aquest matí l'assajaven. Serà la primera vegada que se sentiran els sons que l'arquitecte va imaginar per la Basílica Montse Camps.
5: Sí, l'obra està inspirada en la recerca que ha fet Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Basant-se en la documentació que conserva la universitat i dels dissenys originals de les torres, ha aconseguit reconstruir les característiques de les 84 campanes de nova forma que va idear Gaudí i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys a les torres de la façana del Naixement.
6: El que volia era que el temple aquest, que era com una nau espacial, era una cosa nova, però que també contingués aquesta característica que totes les esglésies tenen, que és que tenen la seva pròpia veu.
5: I el resultat és un sistema musical per l'exterior únic, segons Santana.
6: És un instrument únic i nou, i ningú haurà tocat mai. És un invent tan bo que a nivell orquestral doncs, també es pot fer servir com un instrument, no? Té moltes possibilitats.
5: El concert 84 campanes és una peça inèdita encarregada al compositor nord-americà David Sieri i és gratuït amb reserva prèvia.
4: El Jove Teatre Regina, referent dels espectacles pel públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vives.
7: La companyia La Trepa ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar en català de la ciutat i del país. Mariona Campos n'és la directora.
8: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de què li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
7: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que, com vam avançar aquí a Catalunya Ràdio, s'havia interessat per comprar el teatre.
8: No hi ha hagut més comunicacions per part d'això. També la situació amb la propietat doncs, es va quedar una mica més freda i ara mateix no en tinc ni idea de què li passarà a aquesta sala.
7: El Jove Teatre Regina reivindica la feina feta durant tantes dècades amb més de 2 milions d'espectadors i lamenta que a hores d'ara no poden garantir la continuïtat del projecte en un altre lloc.
4: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra que obre avui reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys, Montse Mas.
9: Són criatures marines, verdures, paisatges africans i fins i tot un autorretrat en què l'artista barreja tècniques tradicionals com l'aiguafort o la litografia amb experiments improvisats i radicals. I és que per Barceló el gravat és una taula de proves.
10: Aquestes lletres ferits són xilografies però brutals. Xilografia es fa ratllant com el dinòdio, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar l'incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
9: La mostra, que inclou gran format i llibres d'artista, és fruit de la col·laboració amb el mestre gravador Joan Roma i es pot visitar a la Galeria del carrer Bailén fins a l'octubre. L'artista no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions. Tres dones l'han acusat d'agredir sexualment tres treballadores. Valeria Obereda.
11: Segons ha avançat el periòdico, la detenció va ser ahir a la tarda, després que les tres dones de 24, 26 i 30 anys presentessin les denúncies. Una per violació, mentre la dona estava semi-inconscient després d'una festa a la Paloma, i les altres per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La investigació investigació segueix oberta per si es presenten més denúncies.
4: I avui fa 50 anys que els Rolling Stones van actuar a la plaça Monumental de Barcelona. Molt tens, en plena transició, el periodista Jordi Novell i el fotògraf Francesc Fàbregas recullen el llibre Black and Cat, publicat per Enderroc, la història d'aquesta actuació convulsa, Valeria.
11: Els Rolling Stones actuaven per primer cop a Barcelona, contractats per Gai Mercader. L'11 de juny...

0: de les entrades. 900 pessetes molt cares per l'època.
1: Catalunya migdia.
2: Deixem el que passava fa 50 anys i ens ocupem del que passa avui, del que passarà avui aquest vespre. Avui és el dia 1 del Mundial de Futbol més llarg de la història, tot a punt a l'estadi Azteca, on es disputa Marta García el partit inaugural.
3: Un partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica a partir de les 9 hores d'ací i ja de matinada Corea-República Txeca. Comença l'espectacle.

0: Ara ho dèiem, ha arribat el dia. Comença el Mundial de Futbol, el primer organitzat per tres països diferents. Ho fa avui amb un partit inaugural en este estadi Azteca que enfrontarà Mèxic amb Sud-àfrica. Sònia Gelmà, ja està tot a punt?
1: Hola, bon dia. Doncs, efectivament, tot a punt per aquest debut mundialista, per aquesta inauguració entre Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, davant més de 80.000 persones. És la reedició del partit inaugural del Mundial 2010, tot i que aleshores l'anfitrió era Sud-àfrica. Van empatar a un i el seleccionador, curiosament també el de Mèxic, també era Javier Aguirre, que viurà el seu tercer Mundial a la banqueta en tres etapes diferents. Un fet que considera molt especial.
2: De que no he tenido mejor emoción en 50 años de fútbol que un mundial en casa. Y he vivido de todas, pero esto es algo inolvidable. Para muchos de nosotros, histórico, habida cuenta que difícilmente vivirán otro mundial en México estos chicos.
1: A la nòmina dels mexicans, per ser, hi ha el futbolista més jove d'aquest Mundial, Gilberto Mora, 17 anys i 7 mesos, la gran esperança de futur de la tri. Més enllà del partit, a 7:45 està previst l'inici de la cerimònia inaugural. S'estrenarà en directe l'himne del Mundial, no confondre amb la cançó oficial que interpreta Shakira. L'himne, amb el títol DNA, serà interpretat en directe per Andrea Bocelli, David Guetta i Megan Thee Stallion, entre d'altres. Per cert, desapareix aquella imatge dels equips inicials disposats en fila i cara al públic durant els himnes. El ritual durant aquest Mundial ens ensenyarà tots els jugadors titulars i suplents encarats al cercle central a l'estil del que veiem durant els minuts de silenci previs als partits.
0: Doncs demà sentirem aquest himne del Mundial, ja que l'estrenen avui. La cançó que sentiu de fons sí que és esta cançó que ara deia la Sònia, la de Shakira, que és la cançó oficial. I Sònia, estem davant del primer Mundial amb 48 seleccions, el primer amb tantes, que fa aquesta primera fase, vaja, la fase és... Tot el Mundial té fins a 104 partits. Jo els primers de la primera fase ni els he comptat perquè en són una muntona. Però, Sònia, què té d'especial aquest Mundial?
1: Bé, primer de tot això, més partits que mai a la història. Aquest Mundial passa de 32 a 48 seleccions que lluitaran per ser aquesta final del 19 de juliol a Nova Jersey i amb una ronda extra, la de 700 de final. Més partits, això vol dir també més seus. 16 ciutats repartides en els 3 països anfitrions, 11 a Estats Units, 3 a Mèxic i 2 a Canadà. Amb una nòmina tan àmplia de seleccions hi han entrat 4 debutants. Curaçao, el país més petit en superfície i en població en jugar un Mundial de Futbol. Cap Verd, Uzbekistan i Jordània. Entre les favorites no hi ha tanta novetat. Argentina com a vigent campiona i a partir d'aquí França, Espanya, Portugal i fins i tot Anglaterra com aspirants, sense oblidar la Brasil d'Ancelotti. En total, 1.248 jugadors que hi participaran, també més que mai. 11 d'ells catalans, 9 que representaran Espanya i 2 que ho faran amb el Marroc i un seleccionador també català de Balaguer, Robert Martínez, que dirigirà una de les favorites, Portugal. Un Mundial espectacular, això sí, restringit a privilegiats. Hi ha hagut moltes queixes pels alts preus de les entrades. A les últimes hores el president de la FIFA, Gian Infantino, ha defensat que és una experiència única i que rebaixar els preus propiciaria que les entrades es venguessin a mercats secundaris i que, per tant, els diners que es treuen de les entrades no anirien íntegrament al futbol i allò que sempre defensa, que després això va cap al futbol més modest.
0: Doncs ara que has nomenat Marroc, un jugador que no disputarà este Mundial amb la seva selecció amb el Marroc és l'ex del Barça Abde, que s'ha fet una lesió al genoll en l'últim amistós contra Noruega. I este també és un Mundial amb noves normes d'arbitratge que pretenen reduir o eliminar les pèrdues de temps, fent així que el joc siga més fluid, Montserrat.
3: La norma

0: Nada Vinícius es podrà sancionar amb targeta vermella un jugador que es confronti amb un rival amb la boca tapada. És una conducta que consideren dolenta. La norma sorgeix arran de l'actuació de Prestiani del Benfica cap a Vinícius de Madrid a l'eliminatòria de Champions al febrer. Es redueix de 8 a 5 segons el temps del porter per posar en joc la pilota i es limita a 5 segons en les sortides des de la banda. Serà pilota per a l'equip rival o llançament de córner si és el porter qui s'allarga. Un dels canvis més radicals. Les substitucions de jugadors s'hauran de fer en 10 segons com a màxim. I si un jugador necessita atenció mèdica, haurà d'esperar un minut per tornar al camp. Es vol evitar quan el porter simula que està lesionat perquè els jugadors puguin parlar amb l'entrenador a la banda. Els jugadors s'hauran de quedar al camp. I el VAR, el videoarbitratge, podrà revisar les segones targetes grogues per a un jugador que siguin incorrectes, un llançament de córner mal assenyalat i si se sanciona o expulsa un jugador equivocat.
1: Doncs l'arrencada del Mundial ha disparat la compra de televisors, ho heu sentit bé? Molts aficionats decideixen canviar la tele ara, justet per poder veure els partits en un nou aparell. Marcos García, normalment més gran i més avançat.
2: Sí, és habitual que això passi, coincidint amb grans cites esportives, aprofitant que les marques fan promocions especials en aquestes dates. Joan Carles Calvet és el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics.
3: Sempre que hi ha un event d'aquest, hi ha un pic de ventes de televisió. I si mirem estadístiques històriques, sempre es produeix aquest increment de ventes en aquests mesos, fruit de que, bueno, segurament hi ha més campanyes de publicitat, es fan més promocions, més anuncis, se'n parla molt i al final la gent, doncs, bueno, es compra tota la vida.
2: Això sí, no t'animis prou amb el mòbil, amb el navegador, perquè diuen els comerciants que els compradors retinguem els preus recents i que els comparem per allò que sembla a vegades de les falses ofertes, dels preus dinàmics. Per tant, si no tens molt clar quan venia aquella tele que tu vols fa 10 dies, ara no la compris. Espera't. El Gremi de Comerciants assegura que tot plegat és compres anticipades perquè al cap de l'any la facturació, poc o molt, acaba sent similar a la d'altres exercicis sense Mundial.
1: I ara entrem en territori bàsquet, semifinals de la Lliga CB en joc, amb la Penya i el Barça com a protagonistes que busquen la final. I avui és el torn dels blaugranes que tornen a jugar en casa després, vaja, volem posar el 2-0 en l'eliminatòria, Ernest Macià.
4: Doncs sí, un 2-0 que deixaria el Barça només un partit de la final. Molta gent pensa que avui, al ser un partit totalment diferent del de l'altre dia, al capdavall, és veritat que el Barça va guanyar de 23, però és un 1-0 a l'eliminatòria. El Tenerife sortirà amb moltes més ganes per buscar l'empat. Sempre ens havien dit en el bàsquet que els partits importants en un play-off a 5 són els dels dies imparells, perquè sempre t'avances, diguem-ne, en el marcador, però per a Xavi Pascual, potser també perquè ha de motivar els seus jugadors, no, l'important és avui, el segon partit de l'eliminatòria. Xavi Pascual.
5: El partit més important de play-off de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
4: Hem de dir que el Tenerife, el rival del Barça, és veritat que ha fet bons fitxatges, però també és veritat que els últims 14 partits, inclòs a Lliga Regular, encaixa 18 punts més per partit. D'aquí la baixada dels tinerfenys que el Barça aspira a aprofitar, Marta.
1: Doncs este partit Barça-Tenerife a partir de les 8 el podreu seguir amb la transmissió pel canal digital. Ahir, Ernest, la sisa joventut no va començar amb bon peu i va perdre en la Fonteta davant del València Bàsquet.
4: Sí, va perdre tot i així després d'una pròrroga 118 a 117 i amb un recital increïble de la penya, de triples i també de joc individual de jugadors com per exemple Ricky Rubio, 22 punts i 11 assistències, un números equiparables doncs als que es fan molts bases de l'NBA, tot i que aquí les assistències són més fiables, allà es comptabilitzen de manera molt més laxa, però esclar, a l'altra banda hi havia el base dominicà Montero que amb 27 punts i 8 assistències i d'altra banda Cameron Taylor, l'ex del Girona, que va fer 19 punts i 11 rebots, doncs van acabar donant la victòria d'un partit que semblava que la penya tenia guanyat. Guanyava de 5 punts, quedant 2 minuts, però el València el va acabar aixecant. Escoltem a Guillem Vives.
6: Bé, un partit que se'ns ha escapat al final per detalls, però l'hem competit molt de tu a tu i crec que hem fet un partit per estar orgullosos. Crec que tot el que havíem parlat amb el poc temps que teníem ha sortit com prevèiem i ells al final ens han ficat cistelles en mèrit per endur-se Barça, però amb la satisfacció de que he fet un gran partit, hem tingut molta energia i recuperar-nos per la següent, que tornarà a ser un partit de molt ritme.
1: I un apunt més, el bàsquet Girona ha fitxat l'eslové Alias Kunch a la pivot que firma per una temporada, i l'Uni Girona ha fet oficial que la fins ara capitana Marta Canella no segueix en l'equip després de vestir la samarreta les últimes tres temporades. Ara fem una pausa i després... Remuntada històrica dels Knicks en l'NBA.
7: Catalunya migdia.
8: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kessa Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
9: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I després a cala meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Si vols ser la compra bé, has d'anar
16: a cada partit juguem tots amb el 50 que torna en totes les conserves Isabel, Albo i Cuca. Compren una i la meitat et tornen un cupó que et dona per molt. Fins al 24 de juny.
15: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Baltasar Garzón, el pare a peles. I les mamarazzis, a col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: I ara vos ho diem, en l'NBA els Knicks de Nova York dominen la final davant els Spurs de San Antonio per 3-1 i estan a només un triomf, per tant, de l'anell. I tot això després de protagonitzar la remuntada més destacada en la història de la competició, perquè els locals han arribat a perdre de 29 punts a l'inici del tercer quart, però han acabat imposant-se per 107-106, completant la remuntada més gran de la història de les finals de l'NBA. La jugada decisiva s'ha produït a només 1,2 segons del final. I amb tot això, ara la sèrie viatjarà cap a San Antonio, on se disputarà el cinquè partit la matinada de dissabte, hora catalana. Els Knicks només necessiten una victòria més per conquerir el seu primer títol des de l'any 1973. Malta acull estos dies la fase final de la Champions de waterpolo. En la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta disputa avui les semifinals contra el Ferencváros hongarès de Vitobac.
3: Els mariners afronten el repte de jugar contra el campió de les dues últimes edicions, però amb la confiança de la impecable trajectòria europea prèvia. L'Atlètic Barceloneta s'ha plantat per segon any consecutiu a la final a 4 de Malta amb molt bones sensacions i amb menys pressió que altres anys. Ho destaca el jugador mariner Unai Biel.
4: L'any passat sí que ens veiem favorits, sabíem que érem un millor equip que el Novi i que hauríem d'haver guanyat. Això sí que té un pes i crec que aquest any és al revés. Anem amb el Ferencváros, que és el campió de les últimes dues edicions, i ens veiem capaços de guanyar i ens veiem molt bé.
3: L'equip de Fran Fernández, això sí, tindrà la baixa capdalt de l'hongarès Vince Bigbari per lesió. A les 7, doncs, l'Atlètic Barceloneta Ferencváros, primera semifinal, i a les 9, la segona, que enfrontarà el Prorreco italià amb l'Olympiacos grec. Pel que fa a la competició femenina, ahir doble decepció catalana amb eliminacions de Sant Andreu, que defensava el títol, i Mataró a les semifinals. Les andreuenques van cedir els penals contra el Ferencváros després d'empatar a 11 en un duel que van anar dominant en el marcador principalment. El Mataró, per la seva banda, va caure enfront de l'Olympiacos per 12-14, un marcador ajustat, però amb les matronines a grans trets sempre a remolc.
2: I ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio que dirigeix Isaac Vilalta, i on esta setmana anem aclarint la presència de ciclistes catalans a la pròxima edició del Tour de França, que Isaac comença d'ací a 3 setmanes.
5: Doncs sí, ja sabem que per primera vegada després de 8 edicions consecutives no hi serà Marc Soler, que tal com vam avançar a Catalunya Ràdio, encara s'està recuperant de la caiguda que va tenir el Giro d'Itàlia ara fa un mes. De fet, el de Vilanova i la Geltrú encara no ha pujat a la bicicleta des d'aleshores i està pendent de passar més proves la setmana que ve. Marc Soler es perd així un tour que passarà justament per Vilanova a la segona etapa. A Ràdio Volta destaquem que, com a mínim, 2 ciclistes catalans del Caja Rural sí que seran al tour. I encara n'hi podria haver algun més. Entrevistem Marc Vilanova, preparador personal de Jan Castellón, ciclista lleidatà del Caja Rural, que està completant una gran Dauphiné i que és a la prellista de l'equip navarrès per al tour. La decisió definitiva la sabrem ben aviat.
2: El Barça d'handbol viatja esta vesprada cap a Colònia, on el cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Tot a punt, Ramon Salmurri, per intentar aconseguir una nova corona europea.
6: L'equip aterra a les 8 del vespre a Düsseldorf i d'allà agafa un autocar de mitja hora fins a Colònia. És la 8a Final Four consecutiva del conjunt blaugrana després d'una temporada impecable amb una sola derrota. El Barça encara aquesta Final Four, que és gairebé un torneig per si mateix, amb totes les esperances del món, diu Ludovic Fàbregas. Al tot costa que Barça, Alborg i Füchse de Berlín, Magdeburg, són els 4 millors equips d'aquesta temporada. Per mi, honestament, els dos alemanys i el Barça un punt per sobre. Dissabte, la semifinal a les 6 de la tarda contra l'Alborg danès, el Barça, que arriba molt bé de forma en un any de canvis, però que ha exhibit una gran regularitat.
7: Crec que tenim molta confiança ara mateix i de nou guanyant partits i títols crec que ajuda, no? Hem estat capaç de mantenir, no, aquest nivell, així que molt bo per l'equip i no esperàvem potser aquest nivell, però molt millor per nosaltres, molt millor per el Barça i per jugadors també, de poder tornar a Colònia una vegada més.
2: Esta entrevista a Ludovic Fàbregas esta vesprada en el Tot Costa, el Barça d'handbol que se'n va esta vesprada, i Ramon Salmurri, que també fa les maletes cap a Colònia per explicar-nos-ho tot, juntament amb el Sergi Camps. I en el circuit de Barcelona-Catalunya també està tot a punt perquè diumenge se disputa el Gran Premi de Fórmula 1. És la setena prova del calendari mundial que seguirà també, sense perdre's cap detall, Oriol Rodríguez.
5: L'activitat ja comença avui al circuit de Barcelona-Catalunya, d'aquí una estona amb les rodes de premsa per part dels pilots. També avui alguns aficionats ja seran avui a la tarda al circuit per presenciar ben a prop els seus ídols. Tot això en paral·lel amb el que passa al Fan Village de la plaça de Catalunya. I aquest 2026 també és un any especial pel català Pedro Martínez de la Rosa. Fa 20 anys que va aconseguir el seu únic podi en un Gran Premi de Fórmula 1 a McLaren.
0: Bé, amb molta il·lusió, molt de carinyo. Va ser un moment molt important en la meva carrera esportiva, sobretot perquè com a pilot, quan comences ja en el karting o quan estàs començant, sempre estàs somiant en fer un podi, no? I aleshores, en aquell moment vaig fer un segon. En aquell moment jo vaig pensar, bueno, és el primer de molts, al final va ser un, i per tant, en el pas dels anys he après a valorar-ho més, a disfrutar-ho en la distància temporal i amb molt de carinyo.
5: L'activitat a la pista comença demà a partir de 13:45 amb la primera sessió d'entrenaments lliures.
2: I què més m'expliques, Marcos?
1: Una d'atletisme i una de mercato. Atletisme, rècord, Jacob Tharp, als 110 tanques, Eugene, Estats Units, campionats universitaris, temps de 12 segons i 75 centèsimes. Una passada. I mercat de futbol i futsal, a l'Espanyol femení renova Ari Domènech i a Santa Coloma l'Indústries anuncia el fitxatge d'Eric Pérez. Dilluns el presenten.
2: Doncs fins a la informació esportiva d'este dijous 11 de juny. Ara vos deixem amb la segona hora del Catalunya Migdia, avui amb Joan Bota.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

Senyores i senyors, aquests són Sony and Cher. I això és el Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, el control tècnic.

All I ever need is you. Ets tot el que necessito. Sonny and Cher. Sonny and Cher van ser un dels duos fonamentals dels anys 60 i principis dels 70. Van tenir èxits importants i shows de televisió als Estats Units. Amb el pas del temps han quedat eclipsats per la fama de la Cher en solitari. I abans també va quedar eclipsat el paper de Sonny com a compositor de les cançons. En Sonny, Sonny Bono, havia nascut a Detroit. És d'origen italià i es va traslladar a Califòrnia molt jovenet. I només amb 16 anys escriu la seva primera cançó, Coco Joe, un tema que llançarien cap a les llistes el duo de rock and roll Don and Dewey a finals dels 50, però que és una cançó que va triomfar definitivament en la veu dels Righteous Brothers, que són aquests.

Aquests xicots que criden tant són els Radius Brothers i han cridat o cantat Coco Joe, una composició de Sonny Bono. Per la seva part, la senyora Cheryl Sarkisian, alias Cher, descendència armènia i cherokee, és una de les cantants que més discos ha venut a la història del pop. Quan sortia una cançó com Coco Joe, ella, per la seva part, s'estava obrint pas, com podia, al difícil món del show business de Sunset Strip. La Cher s'amistançava amb qualsevol cantant, mànager o productor que podia i que li semblava que la podia introduir en aquell món. Un d'ells era Sonny Bono, 11 anys més gran que ella. La va col·locar com a cantant de suport de la factoria de Phil Spector. I va ser Spector, precisament, qui li va produir el seu primer single, que és molt curiós perquè és una declaració inequívoca de Beatlemania. Es diu Ringo, I love you.

Ringo, I Love You. És la Cher als seus inicis en solitari, uns inicis en els que es veu bastant clarament per on anava. Sonia Cher es van fer amics, després amants i després, què hi farem? Matrimoni. Sony la volia llançar com a cantant, però ella se sentia insegura a l'escenari i el va convèncer per actuar com a duo. Un duo d'home i dona ben atípic, perquè ella té la veu greu i ell té la veu aguda. Les seves harmonies creen una sensació molt estranya.

0: Sonny and Cher, a cowboy's work is never done. La feina de cowboy no s'acaba mai. I la feina d'ells dos només feia que començar.
1: Okay, shuffle. I run it. G, a one, two, three.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Un dels grans èxits de Sonny and Cher va ser I Got You Babe, que ara sentirem en la versió que en van fer als anys 80 al grup UB40, ajudats per la Chrissie Hynde.

I Got You, Babe. Aquest tema es va fer popular als anys 80 com a motiu central de la pel·lícula El dia de la marmota. Li sona al protagonista cada dia al matí, quan es desperta. Li acabes per agafar mania a la cançó. Sonny and Cher no només cantaven temes de Sonny Bono. Un altre èxit seu va ser Then He Kissed Me, un tema de la factoria Spector, compost pel propi Phil Spector i per Ellie Greenwich i Jeff Berry, originàriament compost per a un girl group, per les Crystals. El sentim per això, per Sonny and Cher.

Sonny and Cher van tenir un gran impacte en el mercat pop durant la dècada dels 60. A la dels 70 es divorcien, encara que van seguir fent algunes aparicions en públic. Però les cançons compostes per Sonny Bono van quedar allà i van arribar a influir en grups de rock com els fantàstics Mott the Hoople, que van incloure en el seu disc de debut un dels èxits de Sonny and Cher, una cançó que es diu Love at Me, en riu-te'n de mi. La sentirem en la versió del doble en directe del cantant dels Mott, Ian Hunter, un LP que es diu We'll Come to the Club, Love at Me.

Why do they all laugh at me? Love at me és Ian Hunter amb un estil de cantar totalment dilanià. El que fa, de fet, també és calcar l'estil com a cantant del Sonny Bono, un estil molt estrany en l'època del pop dels 60, precisament per la seva manera de llançar les frases com en Bob Dylan. Sonny Bono va fer una mica de carrera en solitari, amb poc èxit, potser a causa de l'estranyesa de la seva veu i la seva manera de cantar. Sonny Bono no canta bé, canta com Bob Dylan, coses de l'època, i no té un gran registre ni tècnica. El sentim amb el seu únic single com a cantant en solitari, The Revolution Kind.

És en Sonny Bono en solitari. Amb l'ajut del seu marit, la Cher també feia carrera com a cantant solista. En Bono li componia les cançons i ella, amb la seva veu andrògina de contralt, les interpretava de manera encisadora. Van ser uns quants els temes que li va escriure. Una versió del que sentirem ara, Bang Bang My Baby Shot Me Down, la van registrar amb més èxit que la Cher, la Nancy Sinatra, amb una guitarra trèmolo inquietant tocada per l'arranjador de la versió, en Billy Strange.

Bang Bang, una cançó pertorbadora de Sonny Bono. La versió de la filla d'en Sinatra va tenir un ressorgiment de popularitat quan en Quentin Tarantino la va utilitzar als crèdits inicials de la seva pel·lícula de l'any 2003, Kill Bill Volume 1. Amb la interacció entre la cançó i les imatges del film, Tarantino va crear una interpretació literal i encara més sagnant d'aquesta cançó.

Els Ramones no són un grup de hard rock ni de punk, són un grup de bubblegum. A la pràctica, amb un parell de retocs quirúrgics, seria una girl group. El seu so és el so Spector. No ens estranya, doncs, que interpretin un tema de Sonny Bono, que va treballar de promotor, percussionista, cantant, de suport i xicot dels encàrrecs de Phil Spector. La factoria Spector va ser l'escola d'aprenentatge de Sonny Bono i també el model dels Ramones, Needles and Pins.

0: Needles and Pins, agulles imperdibles, és un tema que Sonny Bono va compondre conjuntament amb un altre membre de l'equip de Phil Spector, en Jack Nitzsche, un músic amb cognom de filòsof, a qui és possible que conegueu perquè ha treballat molt, però molt, amb els Rolling Stones i amb en Neil Young. Ell és el responsable dels arranjaments corals de You Can Always Get What You Want i dels ambients espessos de Paint It Black i de Let's Spend the Night Together dels Stones, i també de les cançons més fosques i orquestrades de l'LP Harvest de Neil Young. El mur de so es reprodueix eternament a si mateix.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Després de la separació artística i personal amb la Cher, en Sonny Bono entra al món de la política i arriba a ser alcalde de Palm Springs pel Partit Republicà en l'era de Ronald Reagan. Cher inicia al seu torn una carrera meteòrica. Es converteix en estrella, amb un recorregut imparable com a cantant i artista de cinema, com en el film Sirenes, de l'any 1990, on ella mateixa interpreta aquest vell tema de rhythm and blues de l'any 1964, de Shoop Shoop Song, It's in His Kiss.

és que és un dels molts grans èxits de Cher. I ara en sentirem un altre, que a més és una curiositat, perquè ha acabat tenint una gran transcendència en la indústria musical. Es tracta del tema Believe, i és el tema que va inventar l'autotuner, aquest engendre del diable que ens tormenta dia sí, dia també. Els enginyers de so estaven jugant amb aquesta funcionalitat per corregir afinacions i se'ls va acudir d'utilitzar-lo com a efecte.

Believe és el primer autotuner de la història. Avui és una plaga i la culpa és de la Cher. Avui hem repassat la història de Sony i Cher com a duo i cada un en les seves carreres particulars. Ell ha estat un compositor discret, tot i que amb alguns èxits notables. El duo va ser una bomba als anys 60 i 70 i la Cher en solitari una bomba i mitja a partir d'aleshores, amb una gran carrera als escenaris i als quiròfans. Acabem amb el que segurament va ser el gran èxit de Sony and Cher com a duo i de Sonny Bono com a compositor. Es diu The Beat Goes On, El ritme segueix, que, per cert, és la inscripció de la tomba de Sonny Bono, que va morir en un accident d'esquí a South Lake Tahoe, Califòrnia, a la tendra edat de 62 anys. Sentim el tema en una curiosa versió tropical del grup d'Arizona, GN Sand.

Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: El Ricard amb els que no surti. A les 6 que no surti. Avui sí. Que està molt bé. Papin, eh?
1: Papin, papin.
0: Ai, papin. Ricard, gràcies. T'escoltem al Tot Costa.
2: Adéu.
0: Notícies.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès fins al 2,25%, el primer cop en gairebé 3 anys. Vol frenar així la inflació de l'eurozona provocada per la guerra de l'Orient Mitjà. El risc és que aquesta pujada de tipus pugui debilitar encara més l'economia europea. Brussel·les, Bruno Forteamires, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Conscient d'això que tu dius, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, defensa que han actuat amb prudència. És una pujada de tipus moderada, de 0,25 punts. Diu que l'economia de la zona euro aguantarà.
5: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
4: I recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu és una altra, la de mantenir els preus a ratlla. I això ha justificat aquest augment dels tipus d'interès. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
0: Més notícies amb la Maria Costa.
6: Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que van atendre el nadó presumptament maltractat el març passat diuen que no havien vist mai lesions tan greus. Això malgrat que fa anys que visiten nadons amb aquestes lesions en un centre de referència a Catalunya. Ho han assegurat davant del jutge que investiga els pares de la criatura. Segons els metges, les lesions que tenia el nadó al cervell, la cara, les costelles, els fèmurs i l'anus no podien ser accidentals, sinó que eren traumatismes causats de forma violenta. A més, descarten que les lesions més greus a l'anus es produïssin a causa de les defecacions. Demà declararan davant del jutge familiars del pare i la mare de la criatura. El pare continua en presó provisional.
0: Han localitzat volcà de la platja de Pals, al Baix Empordà, la moto d'aigua del menor desaparegut ahir a Roses, segons han informat fonts de salvament marítim. Els cossos d'emergència segueixen buscant el jove de 16 anys que havia contractat una excursió amb un grup d'amics. Girona, Maria Rovira.
7: Bona tarda. La moto d'aigua l'ha trobat la policia local de Pals a tocar del terme municipal de Begur cap a 3:15 de la tarda, segons Salvament Marítim. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant en un intens dispositiu de recerca el jove que va desaparèixer ahir a la nit. El noi de 16 anys participava en una sortida amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
6: Els sindicats professors de secundària, Comissions Obreres i UGT han signat l'acord pactat amb el Departament d'Educació i que se suma al que ja van acordar al març. El secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández, defensa que han signat l'acord per consolidar mesures que afecten el dia a dia del funcionament dels centres.
8: Sempre hem dit que no és el millor acord del món, però és el millor acord possible en aquestes circumstàncies. A partir de la signatura se'ns permet entrar de ple a discutir i apretar i fer pressió per calendaritzar aquestes mesures. També, si no haguéssim signat l'acord, aquest acord avui mateix seria paper mullat, no existiria. No anirem a mobilitzacions amb eslògans genèrics i buits de contingut.
0: Doncs bé, encara sobre aquest conflicte a l'educació, l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics denuncia que aquest conflicte té com a conseqüència la cancel·lació de les activitats de teatre escolar i perjudica seriosament la viabilitat d'un sector cultural, el del teatre familiar, ja especialment vulnerable. Aquesta associació demana al Departament d'Educació que doni una resposta efectiva a les reivindicacions dels docents. Expliquen que la situació té un impacte econòmic greu sobre les companyies i professionals de les arts escèniques per als nens i els joves i estimen que es podria agreujar el curs vinent. Joan Alfred Mangual és el president de l'associació.
9: La responsabilitat de solucionar el tema, nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració.
0: Reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que, si no s'hi posa remei, està en joc la continuïtat d'un model educatiu on la cultura ha estat un dels aliats imprescindibles. Als esports, Sònia Olert, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Arrenca aquest vespre el Mundial Masculí de Futbol a les 9, Mèxic-Sud-Àfrica, primer partit, 48 seleccions participants, 104 partits i la primera que acullen 3 països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre contra el Tenerife la segona victòria al playoff de semifinals de la Lliga ACB. El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i podreu seguir el Tot Gira a la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT amb l'Ernest Macià de Carme Lloberes. Ha mort Eduard Portela, als 91 anys. L'històric dirigent clau en la creació i modernització de la Lliga de Bàsquet i la creació de l'ACB deixa un llegat decisiu al món del bàsquet. Va ser president de l'ACB entre 1990 i 2013. Abans va passar per les banquetes del Montgat, el Sant Josep Badalona i el Barça, amb qui va guanyar una copa, abans de liderar la direcció esportiva blaugrana durant 9 anys. El bàsquet Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'Alepi Botas Lové, de 26 anys, Aliyah Kungs, que firma per un any. L'Atlètic Barceloneta debuta a les 7 a la Final Four de la Champions masculina de waterpolo davant el Ferencváros.
3: Fins aquí les notícies.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
10: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bona tarda, són les 5 i 6. El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ha defensat avui a la seu el creixement i la diversificació econòmica del Principat al llarg dels darrers anys, tot i reconèixer que això ha tingut contrapartides, com ara un fort augment demogràfic i del preu de l'habitatge, que ha obert el debat sobre els límits del país i del seu entorn. I pel que fa justament a la relació amb zones limítrofs, com l'Alt Urgell, Espot ha reivindicat la potenciació d'aquests intercanvis transfronterers amb projectes com el tren tramvia per connectar la Seu i Andorra, o bé la creació d'una zona econòmica especial pel futur polígon Vilansats d'Organyà. El dirigent Andorra ha protagonitzat la ponència d'obertura del 37è trobada amb president del Pirineu, que se celebra al llarg d'avui demà al Palau Municipal d'Esports de la Seu, una cimera econòmica que l'ha obert la nova presidenta de l'esdeveniment, Montse Pujol, que agraït un cop més la col·laboració de l'Ajuntament de la Seu per fer possible l'esdeveniment i també la feina de totes les altres persones que ho fan possible o que l'han precedit. Pujol ha incidit en el tema central d'enguany, l'actual context geopolític i econòmic a escala global, i ha manifestat que estan canviant moltes coses en l'àmbit social i econòmic i cal preguntar-se com s'ha de reaccionar davant d'aquests canvis. També destacar l'expansió de la trobada empresarial. Tot seguit, l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, ha donat la benvinguda a la ciutat als assistents i ha convidat els empresaris a descobrir tant el potencial econòmic de la Seu com el seu atractiu turístic, encapçalat pel llegat medieval del seu centre històric. També s'ha referit al tema d'enguany i ha destacat que l'administració ha de facilitar l'activitat econòmica i per això un dels objectius és reduir la burocràcia i consolidar una economia transfronterera. I tot i l'actual incertesa global, la majoria d'assistents a la trobada empresarial confien de millorar enguany els resultats de la seva companyia i de crear llocs de feina. Així es desprèn del baròmetre de la trobada, l'enquesta que un any més han elaborat sobre el terreny, i pel que fa a la facturació, un 82% dels assistents, més de 4 de cada 5, doncs, han respost que preveuen augmentar la facturació al tancament d'aquest 2026, en comparació amb el 2025, i només un 13% auguren que no la podran augmentar. El 5% restant no ho sap o no ha contestat. En canvi, pel que fa als beneficis, l'optimisme és més moderat, tot just un 55% es mostra convençut que els augmentarà, de la resta el 35% confia que es mantindran més o menys igual que l'any passat, i el 10% restant no ho sap o bé tindran menys beneficis. Parlament, pel que fa a generació d'ocupació, el 65% preveuen crear nous llocs de feina els 6 mesos vinents, el 28% no ho contemplen i el 5% no ho saben. El baròmetre també ha preguntat per la immigració i en aquest punt gairebé 2 de cada 3 empresaris, el 62%, han defensat que l'arribada i presència d'estrangers estigui condicionada al fet que disposin d'un contracte de feina. I de la resta, el 35% són partidaris de lleis més estrictes per limitar els fluxos migratoris. Només un 3% han defensat que no s'hi posi límits i que es mantingui l'actual política oberta. I precisament aquest dimecres el govern d'Andorra ha aprovat la nova quota especial per la temporada d'estiu amb 500 autoritzacions de treball. D'aquestes, 450 corresponen a permisos d'immigració temporals fins al desembre i 50 són per treballs per a treballadors fronterers. Segons han dit des del govern, s'ha pres aquesta mesura amb un augment respecte a l'any passat perquè les empreses, sobretot del sector de l'hostaleria i la restauració, han constatat que la mà d'obra disponible al mercat de treball intern continua sent insuficient per cobrir les vacants existents, cosa que no passa en altres sectors. La cooperativa Pirinei, que ha impulsat aquesta setmana passada diverses activitats a les escoles de la Seu amb l'objectiu de donar a conèixer la seva tasca entre els alumnes del municipi, ho fan en col·laboració amb l'Escola de Teatre de la Seu, i és que s'ha fet una representació teatral seguida d'un joc cooperatiu adreçat als alumnes de cicles mitjà i superior de primària perquè coneguin aquest model. Hi han participat alumnes de les escoles Pau Clarís, Albert Vives i La Salle. I als esports, la Unió Excursionista Urgellenca organitza una nova edició, la 25a, ja de les seves 15 hores de camí. Es farà al final d'aquest mes, el 27 i 28 de juny, i aquest any proposen un recorregut entre l'Alt Urgell i el Solsonès, concretament passant per Adrén, Tuixén i Sant Llorenç de Morunys. Començaran dissabte, a les 3 de la tarda, des de l'estació d'autobús de la Seu es desplaçant fins a Adrén, per des d'allà agafar el GR7, passant per Fórnols i allotjant-se al Verc en Cortina de Tuixén. Aquell dia faran 14 quilòmetres, amb un desnivell de 400 370 metres i la zona per la faran diumenge dia 28. Tornen a agafar el GR7 a través del Coll de Port, passant per les Fonts del Cardener i arribant finalment al càmping de Sant Llorenç de Morunys. En total 17 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 620 metres i un de negatiu de 890. Ja s'ha obert les inscripcions, es pot fer fins al 20 de juny a través d'un formulari que s'ha obert a internet. Cal disposar de llicència federativa per participar-hi o, si més no, d'una assegurança temporal. I el temps amb una tarda assolellada que ha fet pujar les temperatures, tot i que encara es mantenen moderades per l'època, i és que ahir va arribar força aire fred que ha ajudat a contenir aquestes màximes, que avui no arriben als 30 graus, sí que ho poden fer demà, després d'uns dies amb un ambient una mica més fresc, i és que demà ja es torna a imposar el sol. Aquesta nit vinent les mínimes, tot i això, encara seran baixes, es poden moure entre els 8 i els 10 graus en general, 10 és el que s'espera a la Seu, però al migdia sí que aniran pujant les temperatures i dissabte ja es podria arribar novament als 31 graus. És tot moment. Ampliem aquests i més temes a les 7 de l'informatiu vespre.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555. Ràdio Seu.
1: Music to My Ears. Recomanacions musicals dels alumnes i professors de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
2: Molt bona tarda. A mi m'agradaria en primer lloc remarcar que la meva cultura musical és molt minsa, per no dir nula. I, per tant, jo soc d'aquelles persones que, per escoltar música, fica una llista de reproducció i l'escolta fins al final sense importar quina cançó s'està reproduint o qui és l'autor. És més aviat m'agrada la música en general. Tot i així, a l'hora d'escollir una cançó en català, que és el motiu d'aquesta activitat, a sobre ha sigut més complicat perquè ja des de petit la música catalana no la tenia massa, no m'agradava massa perquè l'associava amb els meus pares, era una música més calmada, més emocional, i quan ets petit el que t'agrada és moviment, alegria, i en aquells moments era molt suau el tema de els pets i coses així, i no era massa el que a mi m'agradava. Sí que és veritat, no sé per què, si a partir dels moviments més de la independència o del Covid, que la gent va començar a fer un munt de cançons, van sortir un munt de grups catalans, que la música catalana va començar a sortir més en prime a la ràdio i en aquests llocs. I a partir d'allà sí que vaig començar a sentir més música en català. Tot i així, jo segueixo ficant les meves llistes de reproducció i no n'hi ha massa en català. Per tant, la cançó que he escollit és la de Figaflowers, la de La Marina està morena, i és bàsicament perquè cada cop que l'escolto em recorda la meva neboda petita que, quasi sense saber parlar, la cantava. I llavors és un record alegre cada cop que la sento. Per això és aquest motiu el que he escollit aquesta cançó. Suau, suau,

0: acaba.
1: Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Si t'agraden els contes, tots els dijous a les 6 de la tarda, la Montse Rollán te n'explica un. Té un niu de contes per compartir i per recomanar-te, amb tota la informació perquè els trobis a la teva biblioteca o llibreria. Montse Rollán, cada dijous a les 6 de la tarda, a Niu de Contes, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Hola, hola, molt bones. Doncs tornem aquí al Niu de Contes i avui us porto una història que es titula Gelats de Lluna, escrita i il·lustrada per Gina Baek, editada per Coquinos l'any 2022. Era una nit d'estiu, de molta, moltíssima calor. Feia tanta calor que no es podia dormir, ni fer res. Per poder dormir, tothom tenia les finestres tancades, l'aire condicionat encès i els ventiladors funcionant al màxim. Ploc, ploc, ploc. I aquest soroll, què deu ser? A fora, la lluna s'estava fonent. La portera de l'edifici era una àvia molt treballadora. Va sortir corrent amb un gibrell gros per recollir les gotes de lluna que queien. Què puc fer amb això? L'àvia va buidar el líquid daurat en motllos de gelat i els va ficar dins del congelador. Els aires condicionats, brrr, els ventiladors, brrr, les neveres, brrr. Ui, tot d'una es van quedar a les fosques. Els veïns havien fet servir massa electricitat i havia marxat la llum. Tots van sortir de casa seva. Era tan fosc que gairebé no podien caminar. Llavors van veure la resplendor d'una llum daurada a casa de l'àvia i s'hi van apropar. L'àvia va obrir la porta i els va oferir a cadascun un gelat de lluna. El gelat de lluna estava molt, molt fresquet i era dolç. I de sobte va passar una cosa meravellosa. Van tastar el gelat i la calor va desaparèixer de cop. Aquella nit, per dormir, els veïns van apagar els ventiladors i els aires condicionats. Van obrir les finestres de bat a bat i tots van tenir un bon son i van descansar tranquils. Ui, i aquest soroll, d'on deu venir? A la porta hi havia dos conills de jade. Així és com es diuen els conills que viuen a la lluna. La lluna ha desaparegut i ara no tenim cap lloc on viure, van dir. Com que no? No pot ser, va dir l'àvia. I va restar pensativa, asseguda davant la taula. En aquell precís moment es va adonar que hi havia un test buit damunt la taula. L'àvia va obrir la nevera i va omplir el test amb les gotes de lluna que quedaven. Llavors, al test van créixer unes flors tan enormes i resplendents com la lluna. Les flors van aixecar el cap i van mirar el cel fosc. Poc després, enmig de la foscor de la nit, va aparèixer una petita llum. La llumeta es va anar fent grossa a poc, fins a convertir-se en una enorme i resplendent lluna rodona. I els conills, molt feliços, van tornar ballant a la seva nova casa. L'àvia també se'n va anar al llit a dormir per tenir un bon son i descansar tranquil·la. Bona nit a tots!

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Equilibri, amb el qual comencem el repàs de l'agenda. Avui ens saltem la cartellera perquè aquests dies els companys de Cine Més Guió estan de vacances, per tant, aprofitar per saludar-los i per desitjar-los que s'ho passin molt bé aquests dies. Així doncs, pel que fa a l'agenda, d'entrada destacant que a la nostra apartat a la web arreixo.cat hi podeu consultar el seguit de festes majors a plecs, fires i mercats de l'Alt Urgell aquest any 2026. També la guia d'activitats d'estiu a la Seu i l'Alt Urgell per infants i joves. Prop d'una 60 propostes de lleure i esport adreçades a infants a partir de 3 anys i també a joves. Més enllà també destaquem el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis Estamariu i Bescaran de la mà de Fundació Planes Corts. També volem fer una part especial per anotar que fem una crida per trobar famílies a l'Urgell, en aquest cas una crida a la mà de Pirineu Massàhara. Famílies que vulguin participar al programa Vacances en Pau. Pel que fa a les mostres, destaquem l'exposició Petit Mallol 2026 fins al 30 de juliol al vestíbul del Centre Cultural Les Monges, també l'exposició La Ciutat dels Infants a la segona planta del Centre Cívic El Passeig fins al pròxim dia 5 de juliol i encara pel que fa a les exposicions, la d'Il·lustrem el Premi Jo l'Escenell fins al dia 30 de juny a la Biblioteca Sant Agustí. Recordar que cada divendres, a partir dels quarts de 9 del matí fins a les 10, es fa una sortida amb el títol Camina amb el CAP, amb el Centre d'Atenció Primària. Des del passat dia 5 de juny fins al 28 d'agost, a punt de trobar davant del Centre d'Atenció, al CAP. Cada primer dissabte del mes, de 9 a 2, al passeig Pasqual Ingla i a la plaça Sant Joan Sansa, la plaça Joan Sansa de la Seu, Mercat d'Antiguitats i Col·leccionisme, la Seu Antic. Aquesta setmana també ens fem ressò, hem fet els informatius de l'espai comunitari a la Seu per combatre l'aïllament social, amb el títol La Placeta, cada dimecres a partir de les 10, a partir de les 11, per des del passat dia 10 de juny i fins a les 12 de migdia al Centre Cívic al Passeig, a la planta baixa. Aquest dijous destaquem, tot just d'aquí 10 minuts, a les 7, la presentació del llibre Presoners a Cerdanya, el 1939, de Marc Pont, a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges número 9. I a les 8, a tocar l'Ateneu a l'Urgell, sessió del cicle Ateneu Muntanya, amb el documental Primera expedició femenina espanyola a l'Himàlaia, amb Mary Puig, al carrer Catevila número 6. Del 12 al 14 de juny, la Dàlia Rajmil i la llibreria La Tribu organitzen un retir de lectura a la Casa del Puy, de Coll de Nargó. Divendres 12, a partir de les 10 del matí, al Club Social Picot es fa una sortida, en aquest cas una sortida en el marc de la 6a edició del festival Camina Pirineus. En aquest cas és una sortida amb el títol Guiatge sensorial, caminar per sentir a l'entorn de la Torre Solsona, punt de trobada al carrer de l'Orri número 10. També divendres 12, a dos quarts de 7, a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges número 9, taula rodona amb el títol Què entenem per drets culturals, en el marc de la cinquena, el cinquè aniversari, el primer lustre de la llibreria Crítica. I a continuació, a les 8 del vespre, també al Refugi, al carrer Canonges 9, concert amb la formació Les Salvatges. Divendres 12, encara el divendres, a dos quarts de 7, també en el marc del Camina Pirineus, al Festival de Senderisme, sortida al despoblat de Sau Banyà, al punt de trobada Estora de Tost. I més, també destaquem que tots els divendres, a partir de les 8 i fins a les 9, el pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu acull un curset per aprendre a ballar sardanes. També divendres 12, demà, la sala l'única acull la darrera sessió de la proposta teatral Maig d'Impro a partir de les 8. I jo el cap de setmana, dissabte 13, a partir de les 8 del matí, acaba, es fa una sortida, també al mar del Camí de Pirineus, una sortida senderista amb el títol Ruta dels Castells del Baridà, Quer Foradat, Cava i el Castell del Tossal del Quer. Dissabte 13, a partir de dos quarts de 11, 23a edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell a la sala d'actes del Seminari Diocesà. També el 13, a partir de les 10, celebració del Dia Mundial de Teixir en Públic al Passeig Joan Brudieu de la capital urgellenca. I més, el dissabte 13 i encara el diumenge 14, taller de bioconstrucció a càrrec de Lluïsa Silla, de Niu d'Arquitectura, l'espai Joan Planes d'Estamariu. Més propostes, dissabte 13, a dos quarts de 12, al pati de la biblioteca, Hora del Conte, amb l'obra Quina molèstia d'insectes, de Sara de l'Estoló. I un destacat, a
a continuació a les 12 també al pati de la biblioteca, entrega de guardons del Premi Jole Senell, una proposta que organitza la Biblioteca Sant Agustí i Ràdio Seu. I més propostes, dissabte 13 a partir dels quarts de 5, festa major del barri de Sant Antoni. I a les 7, també dissabte, visita guiada al recinte arqueològic del pati de les Monges de la Seu. De cada diumenge 14 a dos quarts de 8 del matí, ascensió al Coscollet, al mirador de la Serra d'Auvens, al marc del Camina Pirineus, al Festival de Senderisme, al punt de trobada i de sortida, les Masies de Coll de Nargó. Diumenge a la Seu destaca la tercera edició de la mostra intercultural al passeig de Joan Brudió, amb la participació de representants de 12 països a partir de les 11 fins a dos quarts de 9 de la nit. Hem parlat aquest matí migdia amb Jordi Mas, regidor de Solidaritat de l'Ajuntament de la Seu. No us ho perdeu. Són algunes propostes al repàs fugaç d'aquesta agenda. La podeu consultar a www.radioseu.cat/agenda. I com sempre, convidar-vos, si ens voleu fer arribar alguna informació de les activitats culturals, lúdiques, festives que es fan a casa nostra, a l'Urgell, doncs podeu enviar-nos un correu a radioseu@radioseu.cat. També us podeu trucar al 93 36 06 17.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. La Seu d'Urgell acull al llarg d'avui i demà la trobada empresarial al Pirineu, que avui ha tingut la presència destacada del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat el creixement i la diversificació econòmica del Principat al llarg dels darrers anys, tot i reconèixer que això ha tingut contrapartides, com ara un fort augment demogràfic i el preu de l'habitatge, que ha obert el debat sobre els límits del país i el seu entorn. I pel que fa justament a la relació entre zones limítrofs, com l'Alt Urgell, Espot ha reivindicat la potenciació d'aquests intercanvis transfronterers amb projectes com el tren tramvia per connectar la Seu i Andorra, o bé la creació d'una zona econòmica especial al futur polígon Vilansats d'Organyà. El dirigent d'Andorra per organitzar la ponència d'obertura d'aquesta trobada d'enguany al Palau Municipal d'Esports, que ha obert la nova presidenta de l'esdeveniment, Montse Pujol, que agraït un cop més la col·laboració de l'Ajuntament de la Seu per fer possible l'esdeveniment i també la feina de totes les altres persones que hi estan implicades o que l'han precedit. Pujol ha incidit en el tema central d'enguany, la incertesa per l'actual context geopolític i econòmic a escala global, i ha manifestat que es viu un moment en què canvien moltes coses, també en l'àmbit econòmic, però que cal estar-hi preparats i, sobretot, anticipar-se per buscar-hi solucions.
3: La pregunta és tan senzilla com rellevant, perquè és evident que el mapa està canviant. Canvien les relacions comercials, canvien els equilibris geopolítics, canvia la manera de produir, la manera de treballar, la manera de competir. La intel·ligència artificial està accelerant molt d'aquests canvis a una velocitat extraordinària. Però la pregunta important no és què està passant al món. La pregunta és què farem nosaltres davant d'aquests canvis. Com millorarem la productivitat? Com atraurem i desenvoluparem talent? Com incorporarem la tecnologia a les nostres empreses? Com continuarem sent competitius? I com seguirem creixent en un entorn cada vegada més exigent? Per ajudar-nos a entendre millor aquest món, aquest moment, durant aquests dos dies comptarem amb ponents de primer nivell i experts, persones procedents d'àmbits molt diferents que ens aportaran coneixement, experiència i noves perspectives. No perquè ningú tingui una recepta màgica, malauradament no la tenim, ni perquè algú ens hagi de dir el que hem de fer, sinó perquè escoltar persones que afronten reptes diferents ens ajuda a veure coses que potser des del nostre dia a dia no veiem. Perquè aquest debat no només és per les grans capitals econòmiques. És un debat que afecta qualsevol empresa. També les nostres empreses. També les que neixen i creixen a Lleida, a Andorra, al Pirineu, a l'Aran.
2: A nivell intern, el nou president ha agraït l'alta participació i el fet que la trobada continua expandint-se. Aquest any, recordem, hi ha uns 900 assistents i establint noves sinergies. Per exemple, aquest any, noves col·laboracions amb l'associació que agrupa les dones empresaris de Lleida o amb empresaris de les comarques del Berguedà i l'Anoia.
3: Tenim gent amb ganes de tirar endavant projectes. Tenim un territori que ha demostrat moltes vegades que és capaç de generar projectes extraordinaris, algun dels quals tindrem l'oportunitat de conèixer durant aquestes jornades. Potser no sempre estem al centre dels grans debats, però això no ens ha impedit construir empreses competitives. Cosa he après al llarg dels anys és que la dimensió d'un territori no determina la seva capacitat de fer coses importants. I aquesta trobada n'és un bon exemple. Aquest any hem volgut continuar fent evolucionar la trobada, per això iniciem una nova línia que ens agradaria consolidar en els propers anys. Convidem per primera vegada a participar activament associacions i col·lectius empresarials que comparteixen amb nosaltres una manera d'entendre l'empresa i d'entendre el territori. La primera entitat que convidem aquest any és l'AB Lleida, que la seva presidenta, sentada entre nosaltres, és l'Associació Professional d'Empresaris de Lleida, a qui volem donar una benvinguda molt especial. Per allà la tinc, no te trobava. I també hem volgut obrir la trobada empresàries i empresaris del Berguedà i de l'Anoia. Territoris que comparteixen amb nosaltres una manera molt semblant d'entendre l'empresa. Empreses arrelades al territori i compromeses amb el seu entorn.
2: Tot seguit, l'alcalde del Seu, Joan Barreda, ha donat la benvinguda a la ciutat als assistents i els ha convidat a descobrir tant el potencial econòmic de la Seu com el seu atractiu turístic, sobretot el llegat medieval del centre històric. Ha parlat també del tema d'enguany i assenyala que, en el context actual, l'administració no ha de triar el camí de l'empresa, però sí que li ha de facilitar la tasca i, per això, un dels objectius és mirar de reduir la burocràcia alhora que vertebrar el territori i garantir un entorn competitiu.
4: Evidentment, és un honor immens donar-vos la benvinguda a la inauguració d'aquesta 37a edició, ja que la Seu sempre ha estat una terra de pas, una cruïlla de camins, d'acollida i d'intercanvi. Som una ciutat que sempre ha tingut una ànima oberta al món i avui doncs, ens sentim profundament orgullosos de tornar a rebre-vos en aquest Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell per compartir aquests espais de reflexió, de debat i també doncs, de relació. Espero sincerament que, a banda del treball intens que ens espera aquests dies 11 i 12 de juny, tingueu també un moment per recórrer els nostres carrers medievals, els nostres porxos, a la nostra part del Segre, i també que pugueu sentir aquest caliu de la nostra ciutat pirinenca. Sigueu tots i totes molt benvinguts. El lema d'enguany que ens convoca és punyent i d'una actualitat indiscutible. El nou mapa mundial, quin camí prenem? De fet, quan ho va presentar la presidenta, vaig fer la broma de que depèn de com s'aixequi algun líder mundial. I, per tant, doncs, no és una simple pregunta retòrica, sinó que és una interpel·lació que ens convida a analitzar els grans canvis geopolítics de mercat i també les tendències globals. I davant d'aquesta pregunta, que a vegades no té respostes clares, hem de pensar quin camí prenem. I les administracions públiques, i de manera molt especial també la local, tenim la responsabilitat d'ajudar-vos a trobar i a aplanar les millors respostes. Què podem fer, doncs, des dels ajuntaments, institucions públiques, en aquest context de reconfiguració internacional d'incertesa? Doncs la resposta hauria de ser clara. L'administració no ha de triar el camí per l'empresa, però sí que ha de ser el millor aliat de viatge. Hem de ser el facilitador, el motor i també l'escut. En primer lloc, des del municipalisme tenim l'obligació de simplificar i facilitar.
2: Joan Marrede també ha reivindicat la importància de consolidar una economia transfronterera del Pirineu i d'impulsar-hi la digitalització, tot fomentant la col·laboració público-privada.
4: En segon lloc, des del govern local ens pertoca vertebrar el territori i garantir un entorn competitiu. Aquest nou ordre econòmic requereix que reforcem el Pirineu, deixeu-me parlar del nostre territori, com un eix vertebrador transfronterer. Això es tradueix en polítiques locals clares, des de l'impuls de la digitalització per trencar tot aïllament geogràfic fins a la creació de condicions habitacionals i de serveis que permetin retenir i atraure el talent. Des de l'Ajuntament de la Seu defensem fermament que el camí de l'èxit passi ineludiblement per la col·laboració també público-privada, sumant els esforços de l'empresariat amb el compromís de les institucions per generar un impacte positiu i sostenible a les nostres comarques. Des de la seva primera edició, aquesta trobada ha demostrat que el Pirineu no és la perifèria, sinó un centre de debat descentralitzat de primer nivell.
2: I el cap de govern d'Andorra ha començat parlant del context internacional complex i polaritzat. Ha dit que en aquesta situació Andorra ha de fer valer el seu multilateralisme i una gran especialització, i per explicar la situació actual s'ha remuntat a l'any 2010, un moment en què Andorra i tot el seu entorn patien una crisi econòmica i financera profunda que va fer, per exemple, que el principat perdés un 10% de la població que tenia llavors. Es pot recordar que llavors no hi havia problema d'habitatge perquè la població, de fet, baixava, i que va ser encertat de decidir que Andorra no podia seguir així i vivint dels sectors tradicionals i començar a diversificar l'economia. Per això ha defensat la política d'obertura econòmica dels darrers anys.
5: Que el problema de l'habitatge que ara tenim a Andorra i arreu, en aquell moment no el teníem, bàsicament, doncs perquè com que la població marxava, doncs els pisos estaven buits i molts propietaris el que van haver de fer doncs, és abaixar els lloguers. No? En aquell context, jo crec que es pren a Andorra una decisió plenament encertada, que és dir, Andorra no pot continuar vivint dels seus sectors econòmics tradicionals, no pot continuar vivint del marge i al marge, i per tant Andorra no només s'ha d'homologar internacionalment, sinó que ha d'obrir la seva economia, i l'ha d'obrir perquè és l'única manera doncs, de poder diversificar aquesta economia i de poder créixer econòmicament. Doncs bé, la decisió d'acometre aquesta obertura econòmica l'any 2012 és la que ha permès, i això ho hem de reivindicar, que Andorra, en lloc de conèixer una dècada de recessió, hagi conegut una dècada d'expansió econòmica, amb el, diguem, el batxe, si em permeten, doncs, el barbarisme del Covid, no? Però això, al final, ha estat una bona decisió.
2: Tot i això, es pot creure que hi ha aspectes en què no s'ha avançat prou, especialment la diversificació, perquè el turisme, el sector financer, la construcció segueixen tenint un gran pes, i per això creu que cal pensar en el futur i, sobretot, en preservar recursos naturals i en l'obertura econòmica. Pel que fa al malestar d'una part de la societat pel preu de l'habitatge, defensa que les causes són multifactorials i creu que és simplista pretendre culpar-ne només l'expansió econòmica, perquè també hi ha tingut molt a veure el fort creixement demogràfic dels darrers anys o el canvi d'estructures familiars, que fa que a cada habitatge actualment hi visquin menys persones en general. Es pot reiterar la defensa de la diversificació.
5: L'obertura econòmica, per se, ha estat una bona cosa. Però és veritat que ara, quan fem balanç, no, d'aquesta dècada o d'aquests 15 anys des de l'obertura econòmica, ens adonem, doncs, que tot i que és cert que ha permès la creació de nous sectors d'activitat a Andorra, no ha deixat també de redundar en aquells sectors que ja estaven molt madurs o que ja estaven molt desenvolupats, o sectors en el comerç, en el turisme, en la construcció, que són força devoradors, no només de recursos naturals, sinó que també són molt demandants de mà d'obra, no? Per tant, l'obertura econòmica ha estat una bona decisió, calia fer-la. Ha creat nous sectors d'activitat, molts més del que la gent es pensa.
6: Diversificació.
5: Però també és veritat que potser no ha acabat de culminar aquest procés de diversificació econòmica que tots anhelàvem i esperàvem.
6: Què li ha quedat pendent, per tant?
5: Doncs, bàsicament, i jo crec que li ha quedat pendent realment donar la volta una mica a l'economia i realment deixar de ser menys dependent d'aquests sectors econòmics, del comerç, del turisme, de la construcció, del sector financer, que són bons sectors econòmics, són els que han estat a l'origen i els que continuen generant prosperitat a Andorra.
2: Pel que fa justament al creixement demogràfic i la immigració, ja es pot descartar aplicar mesures com la de Suïssa, que planeja posar un límit legal al seu nombre d'habitants, però reconeix que cal atacar els mals del creixement econòmic perquè no es pot créixer de manera il·limitada en població. En aquesta línia situa les noves limitacions a la inversió estrangera en immobles o pisos turístics i també l'aposta per nous sectors del valor afegit en què no sigui tan necessari disposar de molta mà d'obra. Sobre la coordinació amb l'entorn més immediat ha reivindicat la cooperació transfronterera amb mesures com el projecte del tren tramvia fins a la Seu o la zona econòmica especial al polígon d'Organyà.
5: El Pirineu necessita Andorra i Andorra necessita el Pirineu. I del que es tracta, doncs, és que siguem capaços no només de posar de relleu els beneficis mutus que n'extraiem d'això. A vegades tenim tendència, a banda i banda de la frontera, de veure quins mals en genera un territori o l'altre, i fins i tot per part dels responsables polítics, no? I crec que això és un error. Crec que hem de posar molt més el focus en la realitat, que és que el Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular, ho hem d'harmonitzar, i crec, doncs, que ho estem fent a banda i banda de la frontera. Andorra, per exemple, té un diàleg transfronterer del qual celebrem 10 anys aquest any, doncs, amb Occitània, doncs, que per mi ha permès realment acometre un pla de treball concret, específic, en múltiples matèries que realment han beneficiat amb dos territoris. I de l'altre costat, igual, jo ara a finals de mes en veurem el president Illa, i tenim també trobades anuals, ell d'Andorra, jo vaig a Catalunya, doncs, on també hem estat capaços de crear un pla de treball definit.
2: Finalment, es pot també ser referit un cop més a l'acord d'associació amb la Unió Europea per advertir que després de 10 anys de llargues negociacions, el document que ara s'ha acordat hauria de ser ja el definitiu i que serà difícil de tornar-lo a negociar si no se'n ratifica. I tot i l'actual incertesa global, la majoria d'assistents a la trobada empresarial confien de millorar enguany els resultats de la seva companyia i de crear llocs de feina. Així es desprèn del baròmetre de la trobada, l'enquesta que un any més l'organització ha preparat mitjançant les respostes que els assistents fan a l'aplicació de mòbil, i aquest és un dels moments més esperats de la cimera perquè permet copsar cada any l'estat d'ànim del món econòmic i les seves perspectives. Pel que fa a la facturació, un 82% dels assistents, de més de 4 de cada 5, per tant, han respost que preveuen augmentar la facturació celebració al tancament d'aquest 2026 en comparació amb el 2025 i només un 13% auguren que no la podran augmentar. El 5% restant no ho sap o no contesta. En canvi, pel que fa als beneficis, l'optimisme actual és més moderat. Tot just un 55% es mostra convençut que els augmentarà. De la resta, el 35% confia que es mantindran més o menys igual que l'any passat i el 10% restant no ho sap o bé tindran menys beneficis. I paral·lelament, pel que fa a generació d'ocupació, el 65% preveuen crear nous llocs de feina els 6 mesos vinents, el 28% no ho contemplen i el 5% no ho saben. El baròmetre també ha preguntat per la immigració i en aquest punt gairebé 2 de cada 3 empresaris, el 62%, han defensat que l'arribada i presència d'estrangers ha d'estar condicionada al fet que disposin d'un contracte de feina. I de la resta, el 35% són partidaris de lleis més estrictes per limitar els fluxos migratoris. Només un 3% ha defensat que no s'hi posi límits i que es mantingui l'actual política oberta. Finalment, també s'ha tractat l'actual context geopolític, tot demanant amb qui ha de potenciar aliances geoestratègiques la Unió Europea, i en aquest sentit el 45% dels enquestats es mostren partidaris de no prioritzar cap de les grans potències econòmiques actuals, els Estats Units i la Xina. El 27% sí que proposa prioritzar la Xina i només el 20% es decanta pels Estats Units. I demà els següents informatius ampliarem més temes, com per exemple que el darrer ple de l'Ajuntament de la Seu, el d'aquesta setmana, ha aprovat el seu nou pla econòmic i financer. Des del equip de govern han volgut remarcar que es tracta d'una mesura merament tècnica, que no comporta mesures correctores remarcables i que és per complir amb la reactivació de regles fiscals estatals que s'ha fet des que es van suspendre per la pandèmia. La mesura ha tirat endavant amb el vot favorable de l'equip de govern Compromís i el de Junts i la CUP, mentre que Esquerra es va abstenir. I ahir havia ple en aquest cas el Consell Comarcal del Tursell, que s'ha adherit a la petició perquè la Unió Europea mantingui els ajuts al món rural i el programa Líder. El ple també ha acordat l'actualització dels preus del menjador escolar pel curs vinent i s'ha desestimat una moció de candidatura de Progrés que demanava l'enregistrament de les sessions d'òrgans col·legiats dels municipis petits. Ja tenim tota la informació al nostre web radioseu.cat. Més temes, la cooperativa Pirinaica ha impulsat aquesta setmana passada diverses activitats a les escoles de la Seu amb l'objectiu de donar a conèixer la seva tasca entre els alumnes del municipi. S'ha dut a terme amb la col·laboració de l'Escola de Teatre de la Seu i, de fet, s'ha fet una representació teatral seguida d'un joc cooperatiu adreçat als alumnes de cicle mitjà i superior de primària. La cooperativa ha facilitat elaborar material divulgatiu i programar 6 sessions als centres de les escoles Pau Clarís, Albert Vives i La Salle. S'ha volgut reivindicar així també el paper de les cooperatives a la comarca i la seva funció com a espais de suport per agricultors, ramaders i consumidors, tot recordant que la botiga de Pirenaica està oberta tant als professionals agraris com al conjunt de la ciutadania. També en l'àmbit educatiu, els alumnes de 6è de primària de l'Alt Urgell han participat aquest dimecres a la trobada Connecta Natura. És una nova activitat de dinàmica educativa pensada perquè els nens i nenes de les diferents escoles de la comarca comparteixin un dia junts i estableixin nous llaços d'amistat perquè aquest curs vinent probablement coincidiran ja a l'institut. La iniciativa l'ha organitzat el Centre de Recursos Pedagògics de l'Alt Urgell. Des d'aquest centre, Sandra May explica la proposta.
7: Doncs aquesta activitat és la primera vegada que la fem a l'Alt Urgell i l'objectiu principal és que tots els alumnes de sisers puguin haver vist o haver compartit un matí a la natura i fent activitats i tallers relacionats amb la natura en el nostre entorn, però l'objectiu principal i el més important és que hagin pogut connectar entre ells, d'aquí el nom Connecta Natura, però l'important és connectar entre ells i posar-se cara abans de passar a l'institut, a les aules de l'institut. L'organitzem des del Centre de Recursos Pedagògics amb el Camp d'Aprenentatge de Tuixén i tenim la col·laboració del Parc Natural Cadí-Moixeró a través de Pedratur. I fem diferents tallers relacionats amb descoberta de roques, descoberta de plantes remeieres que tenim a la nostra zona o descoberta de diferents rastres d'animals que podem trobar per la zona.
2: Meia fa un balanç positiu d'aquesta primera experiència.
7: Mira, d'alumnes, uns 130 alumnes, i d'escoles tenim tots els alumnes de 6è, des de la Zer Narieda, Zer Urgellet, escoles d'aquí de la Seu i Rosa Campà, també. una miqueta de tota la comarca. I el retorn de moment és positiu. Els alumnes interactuen entre ells, que això és el que més ens interessava, perquè de vegades han de prendre decisions comunes dins del taller i han de parlar amb aquest alumne que no es coneixien. I els professors també ens diuen que de moment molt bé aquesta iniciativa, però...
2: També hem parlat d'aquest intercanvi a dos alumnes, d'Anna Sofia Gordonya i Aleix Puixantell.
8: I avui hem fet un taller de plantes remeieres, un taller de pedres i un taller d'animals i rastres que deixen pel bosc. Bé, perquè així l'any que ve els que tenen vergonya ja es coneixen una mica més.
9: Tinc ganes d'anar a l'institut, però a la vegada no de deixar escola. Amb la majoria d'amics no hi coincideixo, però amb bastants amics sí. I, pues, més o menys ja tindré amistats i en faré de noves. Al principi hem fet una activitat de com amb les pedres havíem de reconèixer quina era cada una. Després hem esmorzat i hem fet una activitat d'adivinar animals per les seves petjades i coses així. I ara al final hem fet una activitat de que havies d'adivinar quines plantes eren, com lavanda, romaní, i després ens hem fet uns saquets amb aquestes plantes.
2: I de l'actualitat local avui també destaquem que la Fundació Sant Hospital ha culminat aquest dimecres el trasllat de la residència assistida per gent gran des de les instal·lacions del seminari diocesà d'Urgell fins a la nova seu de l'equipament hospitalari, el passeig Joan Brodiu. Des d'ara seran atesos en espais que han estat completament renovats i adaptats a les necessitats actuals. Cal recordar que aquest trasllat inicial es va fer el març del 2020 a causa de l'inici de la pandèmia de la Covid. En aquell moment calia buscar un lloc el més segur possible pels residents i per això es va decidir traslladar-los des del recinte del Sant Hospital fins al seminari diocesà. Durant aquests anys l'activitat assistencial s'ha desenvolupat en aquest equipament mentre es duia a terme la reforma integral de la tercera planta de l'hospital. Les obres han permès, indiquen, transformar els espais residencials i convertir-los en un lloc més càlid, confortable i funcional, tenint en compte el model d'atenció que promou la Fundació Sant Hospital basat en el concepte de la residència com a casa i amb una atenció centrada en la persona. La modernització integral de les instal·lacions i la seva adequació als estàndards està possible gràcies al suport financer de la Diputació de Lleida, els fons europeus Next Generation i recursos propis de la Fundació Sant Hospital. Des de la Fundació han volgut expressar l'agraïment al Bisbat d'Urgell per la cessió de les instal·lacions del seminari durant tots aquests anys i han donat les gràcies també als professionals del centre per la seva dedicació i esforç constant i als residents i les seves famílies per la confiança, la comprensió i la capacitat d'adaptació per oferir una atenció de qualitat digna i centrada en les persones. Marc Segarra repetirà com a cap de llista del PSC a l'Ajuntament de la Cisserc a les eleccions municipals de l'any vinent. Així ho ha ratificat el Consell de Federació del PSC a Lleida del Pirineu i l'Aran, que també ha anunciat un altre cap de llista, Joaquim Cuartero, que ha encapçalat la llista de Sales de Pallars. La validació s'ha fet després que hagin estat aprovats prèviament a les respectives assemblees d'agrupació. El termini de ratificació per totes les llistes s'allargarà fins al febrer de 2027. D'augment, el PSC ja n'ha fet públics 21. De caps de llista, Marc Segarra, sota el Marc que el compromís per a la Cisserc candidatura de Progrés va sumar el 2023 el 42% dels vots i va obtenir així 3 regidors, mentre que Junts per a la Cisserc va guanyar les eleccions amb quasi un 56% de suport i obtenint així 4 regidors.

0: L'Audiència de Lleida ha condemnat tres homes a 4 anys de presó i una multa de 154.000 euros cadascun per traficar amb MDMA, haixix i cocaïna a la Vall d'Aran. Els acusats han reconegut els fets avui arran d'un acord de conformitat entre la defensa i la fiscalia, que inicialment demanava 6 anys de presó i multes que sumaven més de 900.000 euros. Els fets van passar fa poc més de 2 anys, quan els Mossos els van enxampar amb diverses drogues valorades en més de 100.000 euros dins una furgoneta i a l'hostal on s'allotjaven. La investigació es va iniciar el 6 de març del 2024 arran d'un control preventiu a la carretera 230 a la sortida nord del túnel de Viella. Amb el suport de la unitat canina van interceptar la furgoneta i van trobar-hi tots aquestes quantitats de droga. La investigació va permetre relacionar l'arrestat principal, que feia les funcions de proveïdor, amb dos homes que s'allotjaven en un hostal de Viella des de final de febrer i que s'encarregaven de distribuir els estupefaents. Tots tres procedien de les comarques de Tarragona i s'havien desplaçat a l'Aran per introduir-se en el mercat local de la droga. Aquella mateixa nit els Mossos van detenir els altres dos implicats en un establiment hoteler de Viella. Arran de l'acord, la magistrada ha condemnat oralment els tres individus com a autors d'un delicte contra la salut pública que implica l'ingrés a presó. I als esports, la Unió Excursionista Urgellenca organitza una nova edició, la 25a, ja de les seves 15 hores de camí. Serà al final de mes, el 27 i 28 de juny, i aquest any han triat un recorregut que anirà d'Adrien a Sant Llorenç de Morunys, passant per Tuixent. La ruta començarà dissabte 27 a les 3 de la tarda. Els participants es trobaran a l'estació d'autobús de la Seu per anar fins a Adrien, en autocar. Des d'allà agafaran el GR7, passant per Fórnols, i s'allotjaran a Tuixent a l'alberg Can Cortina. Aquest primer dia faran 14 quilòmetres amb un desnivell de 470 metres, i el dia següent, diumenge al matí, sortiran des de Tuixent, tornant a agafar el GR7 cap al Coll de Port i passaran per davant de les Fonts del Cardener per arribar ja al càmping de Sant Llorenç de Morunys, on faran el dinar de final de ruta. Aquest segon dia faran 17 quilòmetres amb un desnivell negatiu de 890 metres i positiu de 620. S'acaba d'obrir les inscripcions, es poden fer fins al 20 de juny a través d'un formulari que s'ha obert a internet i cal disposar de la llicència federativa corresponent o tramitar una assegurança temporal per poder-hi participar. I abans d'acabar, recuperem la previsió del temps de la mà de Néstor Gómez.
1: A poc, l'estabilitat va guanyant terreny arreu del país, una estabilitat que serà cada cop més acusada, i tal serà així que pràcticament durant el que resta de setmana de núvols en trobarem ben pocs. Fins i tot durant la tarda, els que puguin aparèixer seran del tot inofensius, i a mesura que ens aproximem o arribem al cap de setmana, s'espera un sol durant pràcticament tota la jornada, sense excepció no només aquí a casa nostra, sinó que podríem dir de manera general a tot el país. Un dia radiant avui, en presència d'alguns núvols aquesta tarda, que sí que poden aparèixer, sobretot a les muntanyes que ens envolten, però de precipitacions no n'esperem. Si caigués, si arriba a caure, seria cap a l'àrea del Ripollès. A la resta del país, ampli domini del sol. I aquesta situació és la que es mantindrà també durant els propers dies. Dies radiants amb temperatures, això sí, fresques al matí i cada cop més càlides de cara al migdia. Avui ja ens acostarem molt a la xifra dels 28-29 graus i ja a partir de demà tocant cada dia ja els 30. S'enfilarà més a mesura que avanci la setmana, de tal manera que arribarem a un cap de setmana càlid d'estiu, tot i que no igualarem ni de bon tros la calorada que vàrem tenir a finals de maig. Una situació de temperatures altes que pràcticament es mantindran així bona part fins i tot de la setmana que ve, de tal manera que tindrem a partir d'avui, però sobretot a partir de demà i demà passat, temperatures força per sobre del que són normals per aquestes dates.
0: Aquest vespre tenim encara 25 graus a la Seu, 26 a Organyà, 25 a Mitja Oliana i 22 a Alinyà, 10 graus a Alta Muntanya, al Pic de Salorià. I ara sí, tanquem l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Aquests i més temes els teniu al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos. Bon vespre.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La Jazz Journalists Association ha resolt en favor dels millors jazzistes de l'any en la seva 31a edició. Aprofitarem, doncs, per fer-ne ressò i escoltar alguns dels màsters de 2026 en les múltiples categories dels premis anuals americans. No deixem de banda l'escena dels clubs i les produccions del nostre jazz i aprofitarem per refrescar-nos amb la capbussada del nostre pescador de perles.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Esteu escoltant música del millor músic de l'any, segons l'Associació Professional de Periodistes Americans. Els seus premis anuals en la seva 31a edició, la d'aquest 2026, ha concedit múltiples categories, perquè, com sabeu, doncs el jazz dona molt de sí, no només per instruments, també doncs per composició, per enregistrament, i és que aquestes nominacions són tant pels directes com per les gravacions i els àlbums que corresponen doncs a l'edició 2026. El millor músic de l'any, com us dèiem, el contrabaixista i compositor nord-americà Christian McBride. L'estem escoltant amb un dels seus darrers treballs, aquest tema que porta per títol Stick and Move.

Christian McBride, considerat entre els millors puntals rítmics de l'univers jazzístic, no endebades, la seva maestria ha estat fonamental per cracs com Chick Corea, Pat Metheny o Wynton Marsalis, entre molts d'altres. McBride compta amb més de 300 àlbums com a sideman i també, lògicament, com a líder. I a banda de composar i tocar l'instrument i ser líder, és el director artístic del Newport Jazz Festival des de l'any 2016.

0: Christian McBride al baix, l'escolteu, Carl Allen a la bateria, també el multiinstrumentista Warren Wolf, Peter Martin i Steve Wilson al saxo alt i al soprano. Bé, companys de files de Christian McBride, millor músic de l'any 2026, segons els periodistes, la premsa, l'Associació de Periodistes de la Premsa Americana.
1: Jazz Club.

La millor veu en el món del jazz, els premis de la millor veu sempre són dels més codiciats. I aquest any l'Associació de Periodistes Americana ha otorgat aquesta distinció a la magnífica Cecil McLaurin Salvan, una veu femenina personalíssima, com esteu escoltant, que bé, ara ja corre per tot el món, a dalt de tot, i que està acompanyada, com podeu escoltar, per un piano brillant, una pianística també innovadora, molt moderna, sense deixar de banda la tradició. El pianista Sullivan Forner, a qui també la GGA ha otorgat enguany la distinció de millor pianista, però no en tenien prou Sullivan Forner com a millor pianista i Cecil McLaurin Salvan com a millor veu femenina, així que la GGA americana ha otorgat el millor duet en aquesta formació, parella artística i parella sentimental.

Avui al Jazz Club us estem oferint un petit resum musical per celebrar des del programa la decisió de l'anual Jazz Journalist Association Awards en la seva 31a edició. Els premis jazzístics dels periodistes, dels professionals que escolten i estan al cas de les enregistraments, dels concerts i que segueixen l'actualitat del dia a dia de l'escena d'aquest gènere. Un altre dels premis que sempre són cotitzats són el del millor àlbum de l'any. I en aquest cas se l'han dut una peça, un treball del segell Blue Note, el clàssic Blue Note Records, en títol Bellowing. És la darrera entrega del saxofonista de Nova Orleans, també compositor, Bradford Marsalis, un premi que ha guanyat per aquest treball a quartet, un treball d'aquesta acabat de sortir, del músic de Nova York, i també Bradford Marsalis s'emporta doble premi, no només com a millor àlbum del 2026, sinó també com a millor saxo soprano. I és que la cosa estava cotitzada, però sabeu que els premis, en aquest cas, hi ha moltes distincions i categories perquè es qualifiquen tots els instruments. En el cas dels saxos, Charles McPherson ha estat el guanyador del saxo alto, el tenor Chris Potter, el baríton James Carter i el clarinet Ken Peplowski. Així que felicitats a tots ells.

0: i no deixem els vents fustes, perquè el millor flautista d'aquest 2026 ha estat Charles Lloyd, una eminència no només d'aquest instrument, també del saxo, de la composició i de la història del jazz d'avantguarda, encara en actiu, que no para de fer concerts i de treure àlbums, així que estem supercontents des del Jazz Club que aquest mestre de la música improvisada sigui reconegut novament com a millor flautista.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.

Estem escoltant Kurt Elling, el super vocalista de Chicago, que ha estat considerat per la GGA millor veu masculina d'aquest 2026. No només per la seva distinció vocal, pel seu gran registre, per la seva tècnica, sinó també pel fet de que Kurt Elling posa lletres a molts temes instrumentals i té una excel·lent dot pel vocalist. En aquest cas, escoltàvem Endless Love, una peça original de Carla Bley. Jazz Club.

perquè són moltíssimes les categories que doncs, han estat valorades per l'Associació de Periodistes Americana, però sí dir-vos que estem contents de que el premi a el millor guitarrista hagi estat per Mary Halvorson, perquè aquest passat mes de març la teníem a l'escenari de la Nova Jazzcava i estem supercontents de que Mary Halvorson tingui aquesta distinció, igual que les dues distincions que ha rebut la grandíssima Maria Schneider, dos premis per composició i arranjament. I ara estem escoltant a la banda Artemis. Elles són René Rose, Ingrid Hansen, Nicole Glover, Noriko Beda i Allison Miller, pianista, trompetista, saxofonista, contrabaixista i baterista, respectivament. Un grup, Artemis, 100% femení, que ha estat qualificat com a millor grup, diguéssim, mig, combo, ensemble, que ells en diuen, el premi a l'Arc Ensemble, però ha estat per Arturo O'Farrell, Afro Latin Jazz Orchestra. I ara ens en anem als metalls.

Ja ho deia el gran Miles Davis, a vegades són més importants els silencis que no pas el que es diu, que les notes, a menys notes, més comunicació. I aquest és el cas d'Ambrose Akinwusiri, el trompetista i compositor que ara esteu escoltant amb aquest tema que porta per títol Own Song i que dona nom al seu últim treball al costat de Bill Frisell i Herlin Riley. Ambrose Akinwusiri ha estat considerat millor trompetista d'aquest 2026.

0: I no deixem els metalls. Millor brass especialitat, diguéssim, la brass band, els metalls, el que és, per exemple, un gran tubista, com el que esteu escoltant, Theo Cross. Estem escoltant aquesta peça, un punt reggae, Back to Africa. Theo Cross, que ha estat considerat, doncs, això, millor brass, especialitat de brass band, de metall, per aquesta associació de periodistes, l'associació de periodistes americana, que cada any, doncs, fa aquesta selecció d'aquestes categories que avui us hem volgut explicar al Jazz Club, i d'altres, moltes més, que no podem arribar a tot. Però contents de que molts d'aquests músics, per no dir tots, excepte Theo Cross, hagin estat tocant a la Nova Jazzcava en el marc del Festival de Jazz de Terrassa. Theo Cross, però hem de dir en favor de Vic, que el vam poder escoltar al Festival de Vic, del Festival de Jazz de Vic, ara fa un parell d'anys, i contents, doncs, que aquests músics de l'escena americana hagin tingut l'ocasió, com aficionats al jazz i a la música, d'escoltar-los en directe també a casa nostra.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava.

I perquè hi hagin festivals a casa nostra on es puguin escoltar aquestes superfigures del jazz planetari, hi ha d'haver clubs i temporades regulars que sustentin aquesta activitat musical i cultural i que creïn aquest públic i aquesta afició. I un d'aquests clubs cèlebres és el que tenim aquí a la nostra ciutat, a Terrassa, la Nova Jazz Cava. Aquesta programació de juny, que el passat Jazz Club ja us vàrem mig apuntar, doncs volem acabar de rematar amb algunes de les propostes interessants, com aquesta carregada de groove, amb aquest esperit festiu, recuperant una mica el so clàssic del soul, del flam, una onda funk i el blues de les dècades aquestes daurades de la música nord-americana. Us estem parlant de Xuxus, un trio format per Dave Wilkinson a la guitarra i a la veu, Abel Boquera a l'orgue Hammond i Caspar Sanchals a la bateria. El repertori, doncs, combina amb composicions pròpies amb reinterpretacions de grans clàssics, doncs, d'aquest gènere que us estem explicant, temes de Sharon Jones, Ray Gelato, Brian Jackson, Giselle Jackson, a part, doncs, de les seves peces originals. Tindreu ocasió d'escoltar-los en viu i en directe la setmana vinent a la Nova Jazz Cava, el club del passatge Tete Montoliu, concretament el divendres dia 12 a les 21:30. Jazz Club.

Acabeu d'escoltar aquest detall minuciós en la veu i la composició de Clara Luna, en formació de trio. Ella estarà a la Nova Jascaba aquest mes de juny, concretament el dia 20, presentant material de darrera fornada, acompanyada per Rai Ferrer al contrabaix i Xavi Maureta a la bateria. Són tres pesos pesats de l'escena del jazz contemporani, però també amb aquesta proposta íntima, elegant i oberta a la composició i a la improvisació que té preparada la Clara. I és que la Clara fa temps que no tenim la sort d'escoltar en directe a la Nova Jascaba, perquè està atrafegada amb classes, amb concursos musicals, televisius, i al mateix temps doncs va fent la seva feina de formigueta dins del que és la interpretació i la composició. Així que amb aquest repertori que combina tant temes seus com relectures molt personals d'estàndards del jazz i de la bossa nova, tindrem ocasió de tornar-la a viure en directe amb aquest espai de proximitat i d'emoció com és la Nova Jascaba. Així que ja ho sabeu. I ara estàvem escoltant una mica de jazz tradicional.

Esteu escoltant aquest tema que porta per títol Panamà. És una peça enregistrada en directe amb un altre dels clubs mítics, com és la guitarra de Palafrugell, l'any 2024, interpretada pel trompetista Greg Stafford i la Sunset Rhythm and Kings. I pensareu, doncs, Sunset, em sona? Doncs clar, us sona, perquè hi ha el Sunset Jazz Club de Girona i la Sunset Rhythm and Kings és la banda resident de aquest club, capitanejada en aquest cas per Dani Alonso, que coneixeu perquè ell és de Terrassa, però a més és un super trombonista, compositor, cantant i impulsor, sobretot d'aquesta música que ens arriba, d'aquest llegat musical que ens arriba des de la ciutat bressol del jazz. I tenim la sort que des d'aquesta ciutat bressol, com és Nova Orleans, bressol de moltíssims músics importants de la història del jazz, entre ells el super Louis Armstrong, doncs un altre trompetista d'aquesta tradició és Greg Stafford. I Greg Stafford, que ja té una edat, però que encara volta pel món i està molt actiu, tan actiu que, bé, doncs toca amb els germans Marsalis, una altra de les nissagues de Nova Orleans. Ell és nascut, de fet, al Central City de Nova Orleans i és un dels músics que ha tocat amb històrics des de la Preservation Hall Jazz Band, diguéssim, Louis Cotet i tants d'altres d'aquesta procedència. Doncs dèiem que Greg Stafford estarà a la Nova Jazzcava, estarà a Catalunya aquest mes de juny fent una petita gira. També anirà fins a Sevilla, però tindrem la sort de que serà aquí a la Nova Jazzcava posant punt i final a la temporada estable de la Nova Jazzcava, és a dir, els concerts interiors a la Nova Jazzcava, a la sala, perquè sabeu que l'estiu el jazz del club de jazz de Terrassa surt a fora al pati. Això passarà el divendres dia 26 a 9:45. Esteu convidats a escoltar en directe un dels pares del jazz de Nova Orleans, el trompetista Greg Stafford i la Sunset Rhythm and Kings.

Greg Stafford a la trompeta i també a la veu, Dani Alonso al trombó, Pau Casares al clarinet, Marc Martí al piano, Albert Martínez al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Divendres 26 de juny a 10:15 a la nova Jazzcava, cloenda dels concerts a l'interior de la sala del passatge Tete Montoliu.

Ara feia dies que no ens capbussàvem amb el nostre pescador de perles i ho fem tornant a Nova Orleans, perquè veníem d'escoltar a Craig Stafford. Doncs ara esteu escoltant un altre dels músics que ha donat aquesta super ciutat del jazz, Pony Poindexter, aquest saxofonista que ens va deixar l'any 1988 i que vam tenir ocasió d'escoltar-lo en directe a Catalunya, a Terrassa, a la Jazz Cava Antiga, i que va gravar un disc aquí que es deia Pony Poindexter a Barcelona. Doncs bé, nosaltres avui tenim aquest Ponies Express, un treball que es va enregistrar a Nova York entre el mes de febrer i el mes de maig de 1962, i que aquí, a part del Pony, a l'alto i al soprano, té una col·lecció de músics impressionants: Eric Dolphy, Phil Woods, Sonny Reed, Jimmy Heath, Peter Adams, Sal Nistico, bé, Ron Carter, Elvin Jones, Tommy Flanagan, Billy Mitchell, una passada, aquell jazz d'abans. I a part d'aquest Pony Express que dona nom a aquest àlbum, que es va enregistrar, com dèiem, a l'any 62, volem escoltar un clàssic, Sal Peanuts.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Down Here Below, el tema original d'Abby Lincoln, la cantant nord-americana que va meravellar i enlluernar a una joveníssima Cecil McLaurin-Salvan quan des de Nova York se'n va anar a París i va estar estudiant en allà. El seu professor es veu que anava cada dia allà amb discos i discos i discos perquè la Cecil escoltés i li va posar música d'Abby Lincoln. Cecil McLaurin-Salvan no tenia ni idea qui era, però la seva profunditat, timbre i aquesta poètica tan bèstia que té Abby Lincoln la van, doncs, enlluernar, va quedar fascinada, però al mateix temps ha estat una de les seves influències i ara a nosaltres ens agradarà posar punt i final amb aquest tema amb el que pràcticament hem obert el programa amb motiu de la 31a edició dels Annual Jazz Journalists Association Awards que s'han donat aquests dies als Estats Units i amb aquesta música preciosa, amb aquest duet, el duet de l'any, la cantant de l'any i el pianista de l'any, Sullivan Forner, posem avui punt i final al Jazz Club, amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Thank you. Thank you so much.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
2: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: els col·laboradors mundialistes del programa.
1: Va quedar una llista macanuda, que diria algú por ahí.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. El govern de la Generalitat proposa incrementar fins als 5 anys de presó les condemnes per tinença il·lícita d'armes i fins a 9 pel cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga, com el tiroteig d'ahir en ple carrer Balmes de Barcelona. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueixin els suports parlamentaris necessaris i se superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'Estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
4: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
3: Aquest any, per tant, fins al mes de juny, a Catalunya han mort 6 persones per arma de foc quan en tot l'any passat en van morir 8. Més notícies, Marc Güell.
5: La joieria que ha taxat les joies localitzades al maig en una caixa forta de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero els atorga un valor d'€1.300.000, segons informa Europa Press. El jutge de l'Audiència Nacional encarregat de la causa contra Zapatero, José Luis Calama, va ordenar l'anàlisi de les joies que s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. El portaveu autoritzat de l'expresident, Luis Arroyo, havia assegurat que tenien un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que l'UDEF va fer al despatx de Zapatero el 19 de maig i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'exmandatari, Sonsoles Espinosa, i a regals de viatges. El registre es va produir arran de la imputació de Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Donald Trump suspèn la tercera onada d'atacs als Estats Units contra l'Iran prevista per aquesta nit i anuncia la represa de les negociacions amb la República Islàmica al més alt nivell. El president nord-americà assegura que s'han abordat detalls d'un eventual acord de pau amb l'Iran, Israel, els països àrabs i musulmans, i que aviat en podrà anunciar la signatura.
5: Protesta aquesta tarda davant la Sagrada Família per l'expulsió de mig miler de cantaires ahir quan participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús. Els concentrats que portaven estelades han cantat el Virolai. Avui, Junts, Esquerra i la CUP també han reclamat explicacions als governs català i espanyol. De moment, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha dit que a l'acte no hi tenien cabuda elements ideològics identitaris, ja que alguns cantaires tenien estelades impreses darrere les partitures i estaven preparats per cantar els segadors.
3: El jurat popular considera culpables d'assassinat 2 dels 3 acusats d'haver matat l'encarregada d'un bingo a Tortosa, al Baix Ebre, l'any 2022. El fiscal ha modificat la petició de presó permanent revisable per la de 25 anys de presó per assassinat. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas.
6: Bona nit. La portaveu del jurat ho ha exposat amb aquestes paraules.
7: En determinado momento, cuando Olga María López del Castillo Ruiz se giró dando la espalda a los acusados, Mohamed procedió a disparar en la cabeza a corta distancia.
6: Pel que fa al tercer investigat, el tribunal l'ha exonerat del crim perquè era al carrer. La fiscalia ha retirat la petició inicial de presó permanent revisable perquè no ha quedat acreditat el delicte de pertinença a grup criminal. Sol·licita 25 anys de presó per assassinat, 14 anys més per assassinat en grau de tentativa per ferir un client del bingo, 4 anys per robatori i 2 per tinença d'armes. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, ha estat detingut avui a Sevilla per una suposada agressió sexual. El cantant, que dissabte va actuar a Madrid en els actes per l'arribada del Papa Lleó XIV i dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, està a l'espera de passar a disposició judicial. En aquest esdeveniment a Barcelona va interpretar el tema Lo siento al costat d'un cor infantil. De moment no han transcendit detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la carrera musical publicant cançons en plataformes digitals l'any 2013. Les seves cançons són una barreja de pop urbà i balades amb tocs de rap i reggae.
3: Esports, Rut Vilà.
8: El Barça juga contra el Tenerife al segon partit del play-off de semifinals de la Lliga CB. Ara mateix ha començat ja la segona part i el Barça guanya per 51 a 44. Aquest partit, els blaugranes ja van guanyar el primer partit d'aquesta eliminatòria, que és el millor de 5. Podeu seguir el partit del Tot Gira, la transmissió que fem a l'antena de Catalunya Ràdio, l'antena digital. Per cert, que encara parlen en bàsquet a mort l'expresident de la CB, Eduard Portela, als 91 anys. També ha arrencat el Mundial de Futbol. Des de les 9 es juga el Mèxic-Sud-Àfrica, és el partit inaugural, és el primer Mundial que acullen tres països, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Aquest Mundial acabarà el 19 de juliol. L'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners han superat aquesta tarda les semifinals al Ferencváros hongarès als penals. El Madrid, en futbol, ha fet oficial el fitxatge de José Mourinho com a nou entrenador. Mourinho ha firmat per 3 temporades i milers d'aficionats han passat avui pel circuit de Catalunya en la jornada prèvia a l'inici dels entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. L'ambaixador del circuit, Fernando Alonso, pensa que aquesta serà la seva última cursa a casa nostra.
2: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
10: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
15: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
14: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
13: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
14: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
13: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
16: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
14: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
17: Ser mestre, una feina sagrada.

0: Recordeu alguna mestra de la vostra escola? M'hi jugo el coll que us venen un nom darrere un altre, tant si us van agradar com si no. L'escola i, sobretot, les mestres marquen. Aquests dies el sector educatiu continua en lluita i estan en el seu dret. La seva feina s'ha tornat insuportable i això repercuteix en els alumnes. Sentim les queixes dels mestres, però com és que el sistema educatiu ha canviat tant? Quins eren els drets i les condicions adquirides que s'han perdut? Avui volem parlar amb una mestra jubilada i una mestra que exerceix. Una conversa intergeneracional sobre aquesta feina on les dones som majoria.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Però com...

0: Aquesta que sentim és Mia Salazar i la cançó Despatriada. Aquesta artista, que és d'aquí però amb arrels mexicanes, porta 20 anys vivint a Europa. Ha viscut a Estocolm, a Alemanya, i si us agraden aquestes cançons boiroses d'una dona que s'ha fet un fart, jo crec, de sentir Portishead, us convidem al concert, amigues. Tenim entrades per aquest dissabte 13 de juny a 8:45 a l'Helio Gabel. Els primers, a les primeres, a qui vulgui, que truquin al 93-201-7474. 93-201-7474. Aquest telèfon meravellós on podeu trucar també aquesta nit si sou mestres, si heu tingut mestres. Tothom té mestres. Vosaltres sí que... Nosaltres també som mestres d'algú, a vegades. Passant 10 minuts de les 9 de la nit, estava a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts al programa que més us agrada de la setmana, que ja ho sé, que hem tingut 2 dies de baixa, perquè estàvem aquí amb el papa mòbil amunt i avall, però ara tornem ja a les pubilles de cuixa forta. Segur que recordeu alguna mestra que us va marcar. Jo crec que són figures essencials a la nostra infantesa i joventut. I a mi m'agradaria. Bona nit, ens acompanya l'Anna Trabal, que és mestra jubilada. Com estàs?
1: Molt bé.
0: A tu et para encara gent pel carrer? Això passa, no, les mestres?
1: Sí, sí, sí.
0: Que et diuen, ai, me'n recordo tant de tu.
1: Sí, i val a dir que a vegades haig de fer molts esforços per recordar els noms. Allò de la cara em sona i llavors et surt. Hi ha alguna pista que et fa sortir i això em fa patir una mica.
0: Però a vegades també imagino que t'emociones perquè te'n recordes de les històries. Potser no te'n recordes del nom, però de la història.
1: De la història,
0: o de què va passar.
1: De què va passar, de quan era més petita, de que resulta de que te l'havies trobat en una situació de que havíem hagut d'abargar juntes. Sí, i fa il·lusió que et reconeguin i que et reconeguin amb il·lusió, clar que sí. I famílies, que també et trobes famílies. També.
0: Yeah. Ara m'ho explicareu, ara vull saber-ho tot. I també ens acompanya Noemi Font, que té... que ella està treballant ara. Puc dir l'edat o què? Les mestres teniu edat o no?
2: Sí, jo tinc 45 anys estupendos.
0: I ara mateix fas de mestra en una escola de Vilassar de Mar, l'Escola del Mar.
2: Sí.
0: I tu suposo que et paren també, perquè ja has tingut molts alumnes anteriorment. Sí, i suposo que no sé si també tens un seguiment o a vegades et venen al cap històries que has viscut amb els teus alumnes.
2: Sí, i ells sobretot se'n recorden molt d'històries que els explico jo. Això també. Sí, jo me'n recordo que tu ens vas dir un dia, és que fa poc em va passar. Jo sóc mestra d'explicar moltes històries meves com si fossin contes i tant, és molt maco quan veus alumnes que fa temps que no veus i que et saluden amb afecte, és molt bonic.
0: Escolteu, són dies de lluita encara, dies que potser s'aturen o s'aturen durant un moment, però clar, la guerra, podríem dir, o la batalla ve de lluny. No m'agrada parlar en aquests termes bèl·lics, però sí que n'esteu, ho podem dir amb carinyo, fins al capdamunt.
2: Doncs sí. Doncs sí, ja podem atacar el tema dels recursos.
1: Els recursos, de les mans, dels diners.
2: Sí, bé, jo també, clar, soc mestra i a la vegada també he vist aquestes mancances com a mare i això és el que em dona a mi una visió molt clara de coses que fan molta falta. I em refereixo a coses que estan recollides en el decret d'inclusió i que són molt específiques i que per casos de criatures amb necessitats grans de suport doncs continuen estant en un limbo que legalment estan reconegudes però a l'hora de la veritat doncs no hi són, no? Coses... Ja sé que són molt específiques, però aquest és el meu supertema.
0: A veure.
2: El tema de l'assistència sanitària en horari escolar per criatures...
0: Què vol dir això?
2: Doncs...
0: Que no tinc criatures, jo no sé.
2: Sí, no. Criatures amb malalties...
0: A mi em donaven aigua del Carme, m'explico? Aquesta és la meva assistència.
1: Amb un sucre,
0: que, escolta...
2: Ho arreglava tot?
0: Bueno. Conqueries Polònia després.
2: M'encanta. Doncs això, que hi ha criatures que tenen malalties greus, com és el cas de la meva filla, i que necessiten, doncs... una assistència sanitària en horari escolar i són criatures que claríssimament el seu lloc és l'escola ordinària perquè no tenen una afectació cognitiva ni tenen pluridiscapacitat, però necessiten unes cures que el decret d'inclusió preveu però després a l'hora de la veritat doncs, li diuen a la monitora que passa per allà que ho faci. I clar, aquesta monitora ni té el reconeixement pel que fa al sou ni els coneixements per poder desenvolupar aquesta tasca.
3: Tècnics.
2: Llavors, això és una cosa molt específica que potser molts mestres, doncs, si no han viscut el fet de tenir un alumne amb una malaltia greu, doncs potser doncs, fins i tot no som prou conscients, però aquesta és una manca, jo penso, importantíssima i molt greu quan diuen, no, la monitora, que ho faci ella.
0: Això jo crec que ens està sentint molta gent que té criatures i veu perfectament totes les falles del sistema. Veu que els seus fills estan en barracons, sense aire condicionat, en situacions molt difícils, amb mestres que estan sobrepassats perquè tenen potser més alumnes dels que tocaria, amb aules amb alta complexitat. Se n'ha parlat molt de tot això, però a mi m'agrada que avui tinguem aquesta conversa intergeneracional, perquè jo deia abans d'entrar, de dir, jo vinc d'una escola on havíem estat 40 a classe, i això és fort, però sí, érem 40 i passaven coses també. I no hi havia potser tantes etiquetes com ara, però els professors també s'ho passaven malament. Però clar, què ha canviat? Com ho percebeu? I tu amb l'experiència, Anna, que ets ja jubilada, però que tu has estat molts anys treballant a l'escola, què creus que ha passat o què és el que ha canviat més?
1: A veure, jo diria que la percepció de com aprenen els nens i les nenes ara la tenim més clara. Abans teníem intuïcions i ara la neurociència ens ha donat ja noms i cognoms. Què passa? Doncs que hem canviat coses, però les hem canviat a vegades per assaig-error. Què vol dir? Que quan ens ha faltat o no ens ha sortit les estructures organitzatives que hem creat, tots els nous idees que han anat apareixent en els equips, resulta que hem fet 3 passos endavant i un i mig endarrere. I això ho aguantes tot si tot va bé. Però quan vas passant doncs, unes retallades el 2014, quan està la cirereta al pastís amb la pandèmia, els mestres hem aguantat el que no està escrit amb tota la història de la pandèmia.
0: Vols dir que els cabells blancs han sortit per això, eh?
1: I tant. I llavors, arriba un punt que s'ha tentat.
0: Abans em deies una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és que educàvem diferent, estàvem en una escola on es valorava més la memòria, hi havia una altra manera, potser més jeràrquica, ara es vol aprendre d'una altra manera, i això també, és a dir, és molt interessant perquè ha acollit a molts altres alumnes que abans es quedaven pel camí, podríem dir, però també al mateix temps per vosaltres és molt més exigent. A veure si m'ho podeu explicar, això.
1: D'entrada, educar és un acte de responsabilitat i de proximitat, i això es fa creant vincles. Mm-hmm. Jo també vaig anar amb classe de 40 i jo vincle amb la tutora que tenia, doncs no em vaig fer mai. Era evident que era una manera d'aprendre, que havies de memoritzar un seguit de textos i els havies de saber transcriure en el moment que t'ho deien, i llavors anaves passant. Quan l'atenció a l'aprenentatge és de debò, és amb sentit, és quan s'aprèn, és quan et sorprens, és quan l'obertura de dir això va amb mi. Però si no, pots anar passant. Això ho hem anat aprenent.
0: Vols dir que l'escola d'abans era més, em salvan molt les distàncies, que jo vaig anar-hi, tampoc hem sortit tan malament, però a més una escola militar, és a dir, és en plan, aquí farem el que jo digui, sí. I ara ens hem
1: Unidireccional.
0: Sí, sí. O sigui, en la jerarquia del mestre hi havia els alumnes, i ara és com que hem volgut fer assemblea, però no està sortint bé.
1: A veure, ara
0: ho estic dient a raig, això.
1: Tu, Noemi, com ho veus, però el que ara hem volgut és posar l'alumne al centre i dir, a veure, quines necessitats hi ha. I, per tant, ara també tenim identificades més situacions d'aprenentatge que poden ser d'èxit o no, i que les estem treballant. Què passa? Que aquí hi ha d'haver un treball d'equip molt potent. Hi ha d'haver un treball de formació permanent interessant. Hi ha d'haver xarxa interescola. O sigui, hi ha d'haver molt. moltes.
3: I també hi ha d'haver uns drets també pels professors, perquè dèiem abans, també estàvem dient aquí al passadís abans d'entrar, que el que havíem fet moltes vegades és a funcionar amb la bona voluntat. Al cap aquella mestra que se n'anava de viatge de final de curs amb 40 nenes, que ara ho penso i dic, mare meva, sí. No? Amb 40 criatures a l'altra punta d'Espanya, per dir alguna cosa, i clar, allà podíem passar de tot. Sí. Ara m'imagino que això és impossible. I a més demanar-li algú que ho faci gratis.
2: Aquest és el tema, no? Que al final les colònies, vull dir, és una responsabilitat immensa, i si doncs això, a vegades et toca amb una escola que les circumstàncies són difícils, o sigui, si tot va bé és estupendo, perquè vas de colònies i, escolta, vas d'hotel amb les criatures que els hi posen unes activitats i tu estàs allà perquè els nens es llevin a l'hora que toca, vagin a dormir, supervises una mica, fas companyia, però quan... doncs no sempre va així, diguéssim. Ja. Jo crec que correspon que això estigui ben compensat, dic jo.
3: Està claríssim.
1: L'interessant és donar el valor pedagògic a cada activitat, a cada acte, a cada situació educativa. Uh-huh. Si anar de colònies és un valor pedagògic, val la pena de posar les condicions per poder fer colònies.
3: Que estigui valorat per les dues bandes. Que el professor estigui bé, els alumnes estiguin ben cuidats, també.
1: Clar que sí.

0: les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.
1: 20 minuts a les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies amb dues mestres. Conversa intergeneracional, si ens vol trucar algú per dir la seva, 93-201-7474. Per cert, que s'han dut les entrades al Rafa Aranda, que diu que li agrada molt aquest programa i que vol que sàpiga, i m'ha quedat clar, que també l'escolten els hereus. M'agrada els hereus, els homes. No, és que ens agrada, el Ferran Badia també ens escolta, perquè no té un altre remei que estar aquí. Doncs continuem parlant de què és ser mestre, què era ser mestre i què és ara ser mestre. Aquí hem de parlar, estem a les dones i els dies. Jo crec que és una professió, ha estat eminentment femenina, i jo crec que en cert sentit ha estat prou poc valorada, perquè és... Jo me'n recordo quan vaig fer selectivitat, que et deien, si no et treus prou bona nota, pues que et posin de mestre, que total, no necessita gaire. Sí. I a més tindràs un munt de vacances. Això ho hem sentit.
2: A banda que tothom se sent capaç, no, de donar, sí, indicacions de com s'ha de fer la feina, sí, això passa, sí, sovint, eh? Sí. Que dius, mira, prendrem aquesta decisió, prendrem aquestes mesures per poder ajudar, per poder atendre d'una manera més adequada, i et diuen que les mesures més adequades són unes altres. Diu, home, ho hem acordat en junta d'avaluació, no sóc jo sola, que potser doncs no t'agrada el meu criteri, vull dir, però aquí les decisions les prenem conjuntament. No, tampoc. Dius, bueno, doncs no sé, tothom es veu en cor, no?, de trobar les respostes a les mancances educatives, però i a les decisions que es prenem. Les
1: també mestres. Diríeu que pel fet de ser dones se us ha tractat a vegades amb certa condescendència, també la relació amb els pares, no?, Com ha estat tot això? O no? O al contrari, s'ha respectat bastant i creieu que no han valorat o no ha estat en conversa que fóssiu dones o no? Creieu que hi ha hagut una mirada diferent?
3: Jo no m'hi he trobat, en aquesta situació no m'hi he trobat. Em vaig trobar en una situació d'una reunió d'arquitectes, de quan l'escola passava de barracons a escola, i amb els plànols del que havia de ser el centre, i la reunió d'arquitectes em volien preguntar el parer de què em semblava tot allò, i les dues indicacions que vaig fer és que ni em van escoltar. Em vaig sentir tan menys tinguda, vaig pensar, i tot eren homes, era l'única dona. Mm-hmm. Aquest sí que és el moment per ser dona, que vaig dir, però per això ets fora de l'àmbit escola, eh?
1: Sí.
3: Però...
2: Sí, no, jo tampoc no diria... No he sentit mai...
3: No.
2: No, he sentit més aviat el fet aquest, no? que la gent pot de seguida entrar a valorar o a replicar o a corregir-te les decisions que prens, no? Vull dir, en general, jo crec que hi ha molt de respecte. Jo, en general, sí, m'he sentit molt respectada. Però sí que t'hi trobes de tant en tant, no? Bueno, que posen en dubte si el que estàs decidint doncs és el millor.
1: I això és pel fet de ser dona?
2: Jo no ho sé.
3: Jo no ho he llegit així, jo no m'hi he trobat així.
1: Millor.
2: No.
1: Què és per vosaltres ser una bona mestra?
2: Uau.
3: Bona pregunta.
1: Jo ho tinc clar, però jo ho tinc clar com a alumna, vull dir.
3: Com a alumna.
2: Sí. Començo?
3: Va,
2: començo. Ja estem aquí les dues mirant-nos, sí, i no sabem, qui ha de començar.
3: Vinga.
2: Jo recordo quan era petita que, de fet, o sigui, jo vaig... La primera vegada que vaig pensar en poder ser mestra va ser quan vaig tenir un mestre que em va impactar, no? Va ser... Era un mestre que ens donava naturals, que és com ho dèiem llavors, i era un mestre que realment explicava d'una manera molt apassionada. I no només això, sinó que a més és que en aquella època, a l'escola en què jo estava, bueno, hi havia de tot, no? Com potser també passa ara, però era un home que ens tractava amb amor, no? amb molt de respecte. I jo veia aquell home i pensava, dic, ostres, dic, ha de ser...
1: Aquí va arribar la vocació, o què?
2: Sí, tot no i que no va ser una cosa definitiva, perquè després vaig tenir altres aspiracions, però recordo haver tingut aquest pensament. Ha de ser el màxim poder ensenyar una cosa que a tu t'apassiona. I a mi la meva passió és la música, i pensava, ser mestre de música ha de ser... Bueno,
3: la bomba.
2: No mas. I penso que un bon mestre ha de ser algú que sigui capaç de transmetre, jo ho veig així, passió per allò que explica, perquè jo ho veig a vegades amb els meus alumnes, jo em considero una persona també molt apassionada, i a vegades comencem un tema i comencen, ah, però això és un rotllo, no ens interessa, no sé què, i jo començo a arrenco tota la maquinària i és molt bonic veure com ets capaç amb la teva energia doncs despertar l'interès cap a un tema que en principi, doncs, les habaneres no volem fer...
1: D'entrada sembla difícil.
2: Bueno, això... Sí, però ho hem fet conjuntament. El professor de música, perquè sí, en aquest any no sóc jo la mestra de música de l'escola, ha fet una feina espectacular i en dues setmanes s'han après quatre habaneres. Va venir un grup.
1: Però lletra feminista, espero, perquè totes són una mica la Lola sacó el pañuelo i jo estava aquí esperando la cantonada, eh?
2: Ostres, aquí no
1: això,
2: sé l'anàlisi.
1: Això, mira, el tema no, de gènere...
2: Ara m'he posat
1: en
2: un
1: jardí.
2: Aquí, ara m'he posat en un jardí.
1: El rom cremat, però tu espera'm en la playa. És que, mare meva...
2: Bé,
1: reculem.
2: Doncs jo penso que això és molt important, ser capaç de transmetre aquesta energia i arrossegar les criatures no? I mostrar-los interès cap a un tema que potser d'entrada doncs, sí, els importa un rave.
1: Arrossegar.
2: És molt important.
1: Anna, en el teu cas.
3: Sí, en el meu cas...
1: Estàs aquí prenent nota, reflexionant i tot, eh?
3: No sé massa quin va ser el detonant. Em sembla que jo sempre ho havia dit i no ho sé, i a casa doncs la germana doncs infermera i l'altra mestra i no ho sé, m'hi vaig trobar, la veritat. Sempre m'ha agradat o m'ha interessat el vincle amb la distància curta, i això sóc observadora i m'agrada aquesta proximitat. Vaig anar a la Normal de Sant Cugat i en allà vaig ser l'última...
1: Era una escola... L'escola normal, hem d'explicar que era el previ al que després va ser la Universitat de Magisteri. Eh?
3: Això mateix. Uh-huh. I allà la normal vaig tenir la sort de tenir un professorat que em va fer llegir molt, que em va fer anar a l'escola a observar, a opinar i en allà, la decisió ja l'havia pres, però en allà em van convèncer. Mm-hmm. Em van convèncer de que havia de ser mestra i jo anava per les escoles del CPEC, en aquell moment col·lectiu d'escoles per el pas a la pública. I en aquí és on vaig trobar escoles que em van donar idees de com poder, amb tot el bagatge de la renovació pedagògica del primer terç del segle XX, com es podia fer aprenentatge amb els nens i les nenes i amb equip. I vaig anar a parar en unes escoles que això m'ho van ensenyar.
1: I t'ho van permetre.
3: I m'ho van permetre.
1: Doncs mira, tenim una trucada de la Bea de Mataró.
4: Hola.
1: Hola, què tal, com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé, contentes. Què ens vols dir, veure'm?
4: Mira, jo estic molt d'acord amb la primera mestra que ha parlat, perquè jo vull donar les gràcies a dues professores. Una va ser professora meva i es deia Maria Pilar Sambola, que el que em va ensenyar va ser a estimar la història, perquè ella estava enamorada de la història. I era una persona que en lloc de fer-te llegir història i explicar-te història i tal i que qual que va, et posava un mapa allà a la pissarra i començava a relacionar-te tota la història mundial i quedaves allà al·lucinant com si estiguessis veient una pel·lícula. Jo des de llavors m'encanta la història i sempre m'ha agradat, això sí.
3: Interessant la passió, 40. La passió sí, de que la transmetia.
4: Era la seva passió i a més és que et feia participar, et preguntava, et deia, bueno, i per què? I què opines? I per què hi vates aquí? I no sé què, i no sé quant. Estava sempre parlant.
1: Doncs escolta, no dic que aquesta nit ens en recordem d'ella, de Pilar Sambola, has dit, eh?
4: Maria Pilar Sambola.
1: Mira,
4: deia, sí.
1: Ens encanta recordar el nom, perquè ho dèiem al principi del programa, que tothom té aquella profe de l'ànima que sempre recorda i que se'n recorda d'una frase d'ella o d'alguna cosa que li va ensenyar i que no s'ha oblidat mai. Jo, el complement directe a les frases, tinc claríssim.
4: Era superelegant, a més, també.
1: Doncs això també fa molt.
4: I després també li dono molt les gràcies a una professora de la meva filla que es deia Maria Àngels. Era la seva professora de quart. La meva filla s'avorria moltíssim en les classes, perquè ella podia fer més i llavors s'avorria moltíssim. I aquesta professora sense dir absolutament res a ningú, va saber motivar-la, li donava més feina que els altres sense que ningú ho sapigués, només ho sabíem ella i jo, la motivava, li deia que tenia, que el que ella podia fer era ajudar els altres, els que estaven més retrasats de la classe, i la meva filla, quan arribava al col·le, després de conèixer aquesta professora, anava feliç, anava contenta, i ara és una dona que ajuda a tothom.
1: Que bé.
4: Doncs escolta, de matemàtiques, i la meva filla ara és física quàntica i li devem amb ella.
1: Home, això són paraules majors. Ha anat molt bé en aquesta casa, això. Bea de Mataró, moltíssimes gràcies per trucar. Una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
1: Merci, bona nit.
4: Visca les dones, adeu.
1: Visca les dones.

0: m'agrada que avui estem parlant de les mestres, de totes les coses bones que han fet per nosaltres. Jo m'emociono, amb algunes mestres, perquè sí, perquè crec que hi ha un abans i un després. Moltes coses de les que anirem incorporant tota la vida, portarem a sobre, seran gràcies a un dia, a una mestra. Aquests dies, evidentment, amb tota la lluita que porteu a les escoles, s'està parlant molt de la complexitat dels centres, dels diferents orígens de les criatures. Tu, per exemple, Noemí, has treballat en escoles molt problemàtiques,
1: sí,
0: on hi havia alumnes que tenien pares a la presó, per exemple.
1: Sí, sí, sí.
0: M'agradaria que m'expliquessis una mica com ho porteu això, és a dir, quan us trobeu situacions d'aquestes, i si us sentiu soles, perquè sempre em pregunto que hi ha allò que diuen la llibertat de càtedra, que tu tanques la porta i estàs sola per les coses bones, però també per les dolentes.
1: Uh-huh.
0: Com heu viscut tot això?
1: Jo, a les escoles que he treballat de màxima complexitat, la veritat és que el record que tinc, perquè d'això ja fa uns quants anys, els equips estaven molt units. I jo penso que això és, no sempre passa, no? En les diferents escoles en les que he estat, doncs, els equips no sempre, quan hi arribes, hi ha l'harmonia necessària per poder desenvolupar la teva tasca el millor possible. Però en aquestes escoles, doncs, sí, la veritat. I jo crec que això és una peça clau, perquè quan estàs a l'aula i de cop i volta esclata un conflicte del tipus un nen es brota i comencen a volar cadires, necessites poder sortir, demanar ajuda i que vinguin dues persones a donar-te un cop de mà. Llavors,
0: i també, ara que dius això, dius un nen que brota, perdona, però clar, estem parlant de salut mental, de problemes de salut mental seriosa, i també d'un tema d'indefensió física.
1: Sí, i després, doncs moltes vegades els mestres, o parlaré per mi mateixa, quan m'he trobat amb aquestes situacions, l'equip et diu, doncs, en el cas que passi una cosa com aquesta, doncs com has d'actuar, però a mi m'ha fet tot això pensar també en la meva pròpia salut mental, perquè quan encadenes uns quants cursos així, sostenint tant de dolor dels altres, i resisteixes, moltes vegades arriba juliol i aquí dius, no sé què em passa, i vas al metge i dius, mira, que entens que has de descansar una bona temporada.
0: Hi ha hagut moments, per exemple, que heu pres fins i tot medicació o heu tingut crisis, perquè crisis d'ansietat, em sembla absolutament normal, amb el que m'estava explicant, però hi ha hagut moments de dir, he d'aturar-me un temps
2: o... No puc més. Sí. A més, tots aquests patiments te'ls fas teus. Perquè quan veus un nen o una nena que no pot més o que et ve la família que està desesperada... Clar, d'entrada, si tens les condicions, tu el que pots fer és crec, un espai de protecció, de seguretat, per dir, aquí dintre estarem bé. Aquest espai d'amabilitat, segurament, però no sempre tens les condicions per tirar-ho endavant.
1: No, o a vegades... Bueno, jo em ve al cap a una escola en la que vaig treballar on hi havia una criatura que venia rebotada d'un altre lloc, i era una escola que era com... És una escola que és referent en inclusió, i era un nen que cada dia doncs, brotava de manera violenta, i la meva funció específicament en aquesta escola, a banda de fer unes quantes classes de música, era sostenir aquest nen. Llavors també, clar, vens d'una hora d'estar sostenint una criatura, i després, vinga, ara et toca anar a I5 a cantar el gegant del Pi. I jo moltes vegades m'adonava, dic, ostres, dic, com... I ho has de fer, perquè te toca. L'horari diu que ara toca anar a la següent sessió, no? Dius, ostres, com ho he de fer? I jo recordo que després d'haver estat un curs, doncs, en aquesta escola, l'any següent vaig començar, i al cap de... també estàvem en ple Covid... Vaig començar a notar-me que no estava fina. Vaig haver d'anar al metge i dic, és que no sé què em passa, o sigui, jo sóc pura passió i no puc, no sé què em passa. I sí.
2: Has dit la paraula clau, quan els equips estan en harmonia, quan hi ha mirades de complicitat, quan hi ha moments que no pots més, però veus que hi ha algú que et diu, no et preocupis, surt, vés a donar una volta, que això, suposo que amb totes les feines, quan treballes bé, t'emociones.
1: Sí, sí.
2: Quan treballes...
0: Això és ràdio, però ho hem d'explicar, eh? Sí. Perquè se'ns ha emocionat una mica la Noemí recordant aquest moment.
2: Sí.
0: Però
2: sí,
0: no passa res, perquè em sembla molt valuós, no?
2: Clar,
0: vius tant
2: sí.
0: la feina, t'ho creus tant...
2: És que és passió. Que... I la passió te la creus.
0: Clar.
2: Te l'emportes. I la sents. Sí. I la sents. Vull dir que t'entenc perfectament per... aquesta situació, eh?
0: I per això també és tan important, no? Que els professors tinguin, les professores tinguin
2: sí.
0: aquests drets que estan demanant perquè ho pateixen, ho viuen. Segur sí. que hi ha de tot.
2: Segur que
0: però...
2: hi ha de tot, però és interessant quan et diuen necessitem mans i diners, i els diners per cobrir tots aquests suports. Però també es necessiten un tipus de condicions com per... Què en farem d'aquestes mans? Com canviarem les dinàmiques d'aula? Com sostindrem aquestes activitats, aquests moments que ara no sabem com agafar? Com... Totes aquestes reflexions, cal temps, i cal coordinacions, i cal codocències.
1: I cal saber-ne molt, perquè al final,
2: clar,
1: vull dir, jo tinc clar que em falten mans quan hi ha situacions com aquesta. Ara, com s'ha d'organitzar, i
2: clar.
1: Que no tot es resol amb més persones, sinó que s'ha de reestructurar, s'ha de replantejar com
2: s'ha
1: ho volem fer.
2: S'ha de replantejar molt. Jo penso que hi ha d'haver un canvi molt profund. Molt profund, i no sé si des del...
0: Sí, anava a dir, i els que, per exemple, potser ens estan escoltant i diuen, què ha passat? O sigui, és un canvi social, també.
2: També.
0: No només estem parlant de... en els últims anys hi ha més migració, hi ha més pobresa, jo crec, hi ha situacions més difícils a les famílies, es necessiten més per viure, el tema de l'habitatge és una qüestió
1: totalment.
0: Greu, és a dir, passen moltes coses, i de tot això també els mitjans, em refereixo als internets, als Instagrams, als mòbils, vull dir, ha canviat tot moltíssim, vull dir,
2: totalment.
0: Nosaltres no teníem un mòbil quan anàvem a l'escola, i això, vaja, això ha estat un canvi, un abans i un després.
1: Uh-huh.
0: Clar, tot això, aquí sí que m'agradaria que féssiu com una mena de conversa, no? Com recordes l'escola? Perquè tu, per exemple, Anna, has viscut l'escola sense mòbils i l'escola amb mòbils,
2: sí,
0: per exemple.
2: A més,
0: com ha estat aquest canvi?
2: Al principi dels 90, tot el que era el professorat, érem analfabets digitalment, perquè jo vaig aprendre el processador del framework, que es deia, un processador de textos, ens vam haver de formar en aquell moment.
0: Però tu com ho has vist, per exemple, em refereixo amb els alumnes, perquè aquí hi ha hagut un canvi abismal, tot aquest tema del control dels mòbils, ara que no se l'estiguin mirant, o ja ho heu abandonat, en aquest sentit?
2: No, a veure, els mòbils jo penso que sí que han d'estar en els centres, però amb unes condicions, vull dir, els mòbils poden ajudar.
0: Però em refereixo a vosaltres com a profes, com a mestres, com us va canviar això? Com us va canviar la vostra manera d'ensenyar? Perquè allò que explicàveu i
2: potser
0: on estàveu...
2: Potser més a secundària ha estat més, més latent. A primària els mòbils a l'aula no hi són.
1: El que han fet ha sigut posar-nos pantalles a tothom, a tort i a dret, amb aquests
2: amb
1: diners que han vingut d'Europa, dels quin projecte.
2: I després s'han hagut de treure. Sí, sí.
1: A la nostra escola tenim tot. Super.
0: A Vilassar de Mar, que esteu bo, eh?
1: Sí, allà tenen quartos la gent. Sí, tenim pantalles a tot arreu, però també hem de fer una reflexió sobre cap a on anem, no? Perquè com que ara diuen que tot això, que hi ha països nòrdics, no?, que han començat a retirar pantalles, i hem de mirar com ho fem. Però jo també penso com tu que el tema de la secundària, o sigui, a mi m'agradaria dir una cosa, el meu fill, jo tinc un fill de 13 anys i no té mòbil, per exemple, vull dir, ens està costant molt, el pobre és el raret de la classe perquè és l'únic que no té mòbil, ni xarxa, ni WhatsApp, ni res de tot això. Però clar, a primer de l'ESO, quan va entrar, li van donar un ordinador.
2: Sí.
1: I tots els deures van a través de l'ordinador. Resulta que el meu fill a casa no té accés a YouTube i amb l'ordinador de l'institut sí. I jo vaig tardar un temps. Jo pensava, mira que bé que estudia el meu fill.
2: Però...
1: perquè li vaig posar un escriptori a la seva habitació i estudiava, escolta, estava allà al quarto, 2 hores seguides estudiant, fins que em vaig adonar que resulta que la meitat del temps estava a YouTube. I és amb un ordinador de l'institut, i he demanat no sé quantes vegades que no vull el maleït ordinador, i al final em diuen que me l'he de menjar amb patates, i a més tots els deures van per ordinador.
2: Però aquí torna a haver una mica la situació de dir, anem a parlar als mestres de quin valor pedagògic té.
1: Clar.
2: Anem a... a buscar els pros, els contres, anem a donar-li la volta, i si cal prohibir-ho es prohibeix o no, perquè és una situació que sembla que des de la professió, des de dins, que ens diguin el que hem de fer. Mm-hmm. Com si no volguéssim...
0: Us sentiu que potser, és a dir, us necessiten, evidentment que us necessiten, perquè les criatures han d'estar escolaritzades i vosaltres sou una baula fonamental en l'educació del país, però al mateix temps no maneu tant com us agradaria? M'estàs dient això?
2: Estic dient de que potser no hi ha temps...
0: Els resums de les periodistes.
2: No hi ha temps suficient perquè el dia a dia es menja, per parar i reflexionar sobre la pràctica i decidir si això que fem té sentit o no té sentit, si realment l'alumnat està aprenent i que el coneixement que estem donant té un valor significatiu aquí al darrere. I aquesta reflexió, ostres, ens la saltem, i llavors esperem que ens donguin un currículum, que ens diguin el que hem de fer. Ui, no, perquè el currículum és obert. Tants anys demanar un currículum obert i ara resulta que demanem un currículum
0: tancat. Teniu més burocràcia que mai, però potser no falta reflexió.
2: Molta reflexió i temps per reflexionar.
0: Em sap greu que estaríem aquí tota la nit parlant, però última pregunta. Perquè...
1: A veure, va.
0: Tot i així, tot i les dificultats, tot i les lluites, tot i que no teniu el que hauríeu de tenir a les aules, ho recomanaríeu ser mestre? Seguiríeu recomanant ser mestre? És la professió més bonica del món?
2: Clar, jo no he conegut tantes de professions, per tant, per mi sí. El que passa que jo demanaria que la formació inicial se li donés una volta. I que la universitat mirés a l'escola.
0: Tenim un nivell molt baix a la universitat.
2: Home.
0: Amb magisteri.
2: I l'escola no mira la universitat i la universitat no mira l'escola. Com ens podem entendre?
0: Cada u va per la seva banda.
2: Del tot. La... Bueno.

0: bueno, que estàs allà i que ets la persona de confiança, no?, per ells, i jo gaudeixo molt ensenyant, la veritat. No sé, no, em costa posar-hi paraules, però...
1: Ha quedat clar.
0: I tant que ho recomanaria.
1: Escolta, jo tornaré al col·le per anar amb vosaltres. Estic claríssim. Anna Trabal, Piqueres, mestra jubilada, la Noemí Font, ara a l'Escola del Mar de Vilassar de Mar. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A tu. Gràcies.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
4: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
3: Tu creus? Jo pensava que era normal.
4: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratori Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Evitem el soroll.
6: Ens allunyem de les estridències.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
6: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
6: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.

0: Ja tenim amb aquesta música una mica la Beyoncé descolorida. Jo també podria ser-ho. Tu ja està forta. Júlia Bacardit, com estàs?
1: Fenomenal, amb aquest estiu que ja està aquí entre nosaltres. No podria ser millor.
0: Tu estàs contenta, eh? Jo encara no ho he notat. Estem aquí amb l'aire condicionat de Catalunya Ràdio, que està bé, eh? Però...
1: està bé, resguard.
0: M'agradaria més estar al carrer ara mateix.
1: Ja arribarà, Montse,
0: un dia hem de fer un programa al carrer. Bé, no, ja el fem, de tant en tant. Però a mi m'agradaria ara l'estiu, eh? Em poseu una taula aquí de càmping, aquí davant, la Diagonal 614, i jo m'hi veig, eh?
1: Molt bé.
0: Escolta, avui volem parlar amb la Júlia Bacardit, col·laboradora de premsa escrita, autora, autònoma a tot terreny, una dona com Déu mana, parlar de les primeres dames.
1: Sí. Efectivament.
0: M'ha cridat l'atenció que vulguis tocar aquest tema.
1: Perquè és que heu parlat de tot en aquest programa.
0: Ja, és que portem 6 anys fent aquest programa.
1: Llavors he dit, deixa'm parlar d'aquella frase tan poc feminista que diu que darrere d'un gran home sempre hi ha una dona. No sé si estàs, no sé si tu tens una altra versió d'aquesta expressió.
0: Jo tinc una altra versió. Tinc darrere d'un gran home hi ha una gran dona sorpresa.
1: Que prega plats, neteja, etc. Doncs el que feia gràcia és que les primeres dames, una miqueta, el que els passa és que és com aquest rol però a l'engròs, no? S'entén que una primera dama és la dona del dirigent, la mare del país, no? Que es preocupa per l'educació, pels nens, pels pobres. Coses essencials, però de perfil baix.
0: Volen una mica això, perquè encara hi ha aquesta idea de que la primera dama és això, simplement la consort, l'acompanyant.
1: Sí, és veritat que ser acompanyant no és fàcil. I
0: no, però...
1: la veritat és que també m'han vingut al cap moltes imatges d'aquestes, perquè se n'han vist moltes, no?, de primeres dames, des de Melania Trump, no?, amb aquests tuits graciosos d'ella mirant amb cara de fàstic el seu marit en moments donats.
0: O... L'entenem.
1: O sigui, hi ha hagut empatia.
0: Totes hem estat allà en aquella cara.
1: Hi ha hagut empatia, sí, també, per Melania Trump. O Brigitte Macron, no?, que va bufetejar el president perquè estava flirtejant
0: això
1: amb
0: no
1: una
0: sabem.
1: Actriu.
0: Jo sempre ho dic, això no ho sabem, no es va veure.
1: Home, la bufetada sí que es va veure, sí, Montse.
0: Sí, potser era la mà d'una altra. És que ara amb l'IA fan moltes coses. Jo és que a mi em cau bé la senyora Macron.
1: No hi ha cap problema, a mi també em cau bé la senyora Macron. És a dir...
0: ja.
1: Però bueno, va cridar l'atenció, no?
0: I quina és la teva teoria de per què?

0: va bufetejar el seu marit?
1: Bé, el que es va dir és que el seu marit estava tenint una cosa més a més com una mica innocent, que es veu que estava textejant-se amb una actriu iraniana.
0: Home, només innocent, innocent.
1: Era una afera emocional, Montse, que fan mal, evidentment, fan mal. Home. I la Brigitte li va dir, Emmanuel, per aquí no, eh? Per aquí no passem. Això és el que es diu. Però jo no voldria difondre
0: males... És mentida, és mentida. Segur que li va posar sucre al cafè i no li agrada a ell el sucre al cafè.
1: Segur que és això.
0: És que és això.
1: I a les antípodes hi ha la Lady Di, no? Que és aquesta noia que va marcar una època... Dic noia perquè es va convertir com en la primera dama innocent per excel·lència, no? Víctima de la seva condició. No?
0: Jo tot això no ho tinc clar. No ho tinc clar.
1: Es va morir amb el seu amant, el taxi.
0: Això és tot el que diuen. Jo no em crec mai res del que llegeixo.
1: Ah, ostres, caram.
0: Però tot i així, aquesta figura de l'apagallums, que és com li diuen al meu poble, una noia així una mica bleda, que jo crec que és la imatge que es va voler donar d'ella.
1: Es va donar aquesta imatge, clarament.
0: Doncs, vés a saber.
1: Però va triomfar aquesta imatge, perquè... Bueno, també s'havia dit, no?, que va ser de les primeres dones a tocar malalts de sida amb les mans, i hi havia aquesta cosa d'ella com a persona angelical, trencada, no?
0: Sí. I... Va voler fer aquesta imatge, sí. Va voler donar aquesta imatge d'ella.
1: No sé si ella estava d'acord amb aquesta imatge, però en tot cas no ens ho pot dir, pobra.
0: Vols que posem música?
1: Vull que poseu música.

0: A veure, Júlia Bacardit, ara amb aquesta música ens vols explicar que no només hi ha senyores del món blanc que són primeres dames. Hi ha primeres dames a tot arreu.
1: Sí, hi ha primeres dames a tot arreu, és a dir, les primeres grans dames famoses, no? I són Martha Washington, que, pobra dona, doncs, bueno, va tenir la mala sort d'acabar casada amb el pare fundador i primer president dels Estats Units, però està sonant música de Moçambic perquè m'ha cridat l'atenció una primera dama en particular que té la característica d'haver estat primera dama dues vegades amb presidents, amb caps d'estat d'estats diferents.
0: Ah, això té gràcia.
1: Sí, ella és Grace Machel.
0: Ella sempre ha decidit que vol ser la primera dama i és igual qui canvia a l'altra banda.
1: Tant és, tant
0: m'agrada,
1: és.
0: M'agrada, m'agrada.
1: A més, és igual al país.
0: Actitud.
1: És a dir, imagina't, és que és realment interessant
0: sí,
1: el tema,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ella va néixer al Moçambic rural l'any 45, quan encara era una colònia portuguesa. Van estudiar a Lisboa, tot això. Torna al seu país natal i es fa revolucionària. I es fa revolucionària en un molt bon moment, perquè el 1975 Moçambic aconsegueix la independència i ella es casa amb Samora Machel, el primer president d'aquest Moçambic independent. I a més es converteix ella en ministra de Cultura, d'Educació, va reduir molt l'analfabetització del país, va obrir escoles per adults...
0: Vull dir, sí, que no es va quedar amb l'imatge d'accessòria que es dèiem al principi, que s'ha volgut donar les primeres dames.
1: De fet, clar, hi ha primeres dames i primeres dames. N'hi ha moltes que no han estat merament accessòries. I en el cas d'ella, doncs sí que va tenir un rol important i a més va tenir mala sort perquè l'any 1977, just dos anys després de la independència, guerra civil. Guerra civil a Moçambic, una guerra civil promoguda per l'apartheid sud-africà. Sud-àfrica és un país veí de Moçambic. I ella encara estava al govern. I, a més, el 1987, el seu marit, el president, es mor en un accident d'avió. D'aquests accidents d'avions que a vegades n'hi ha hagut alguns altres en països africans que són sospitosos. No sé ben bé si va ser un accident o no. Però el cas és que la dona es queda vídua en una posició, doncs, de cert poder. I una miqueta, penjada, diguéssim.
0: Penjada.
1: Penjada, perquè, clar, és fotut, el teu país està en guerra, el teu marit es mor en un accident d'avió, no? Les coses no són fàcils. Però és en aquesta vinentesa que coneix, als anys 90, principis dels 90, a Nelson Mandela. Nelson Mandela ja ha sortit de la presó, després de molts anys empresonat per haver lluitat contra l'apartheid, i es coneixen bastant d'igual a igual. És a dir, sí que, escoltant entrevistes amb ella, sorgeix una relació d'amistat mútua i d'admiració, i el Mandela se separa de la seva dona de tota la vida, que és Winnie Mandela. Potser això de tants anys a la presó, evidentment, no va bé per un matrimoni, Montse. Això de, suposo que per això es van divorciar.
0: Hi ha alguns que... És igual, no em facis fer broma.
1: No et faig parlar. I res, doncs que així va anar la cosa, que aquesta senyora va ser doblement primera dama i doblement vídua, perquè Nelson Mandela es mor el 2013 i ella encara és viva. I no només encara és viva, sinó que encara promou els negocis que obren dones sí. I té molta activitat encara.
0: Que desconfieu d'aquell imaginari de que les senyores, les primeres dames, no fan res.
1: No, que va, fan moltes coses.

0: com que ens hem animat, volem seguir sentint música africana. A mi m'encanta que hagis portat aquesta banda sonora, perquè, escolta, necessitem canviar, i tu vas amb aquesta camisa ja...
1: Que ja t'he preparadíssima.
0: Aquests efluvis africans.
1: Però és que, a més, m'encanta Míriam Makeba, sempre m'ha agradat molt.
0: Pata, pata, pata.
1: I aquesta cançó es diu Mayi Buyo, i té tot a veure amb Nelson Mandela, perquè Mayi Buyo vol dir torna en la llengua xosa, i si xosa, que és una de les majoritàries de Sud-àfrica. I, evidentment, Míriam Makeba la va fer en honor a Nelson Mandela, que encara estava empresonat, no?
0: I escolta'm una cosa, però hem passat molt ràpid per les senyores europees i tu també dius que les primeres dames no s'escapen de l'estigmatització. Què vols dir amb això?
1: Clar, abans, per exemple, parlàvem de la dona de Macron, no, que jo he explicat el moment còmic de la bufetada, però és veritat que Brigitte Macron, com moltes altres primeres dames, doncs ha patit una miqueta, no, els insults dels opositors de Macron, i a més amb una cosa que és un patró que després s'ha observat també en altres primeres... Bueno, abans s'ha observat també en altres primeres dames, que és... s'ha arribat a acusar Brigitte Macron de ser en realitat un home, de tenir penis,
0: sí,
1: en definitiva.
0: Sí, això m'han parlat, és fortíssim.
1: És fort, perquè a més, clar, dius, aquesta senyora va tenir 3 fills abans de Macron, no? Perquè és molt més gran que Macron, però té 3 fills, és difícil la cosa.
0: Sí.
1: I a més, això, aquest insult no és casual, és una cosa que ja havia passat amb Michelle Obama, que va ser la primera dama negra dels Estats Units, la primera dama negra dels Estats Units i del món occidental, a qui no només s'acusava de ser un mico, o es reien de la seva musculatura, o l'encasellaven amb l'estereotip de la dona negra enfadada, sinó que també deien el mateix, que en realitat era un home. Que, òbviament, és absurd, també té fills, no? Però a part...
0: És que és igual, o sigui, es tracta d'insultar-les i de menystenir-les. Jo crec que potser amb la Melania no s'han atrevit tant. No sé si és perquè... pel seu físic, perquè...
1: Jo sí que s'han ficat amb la Melania, però molt menys, perquè, evidentment, per exemple, amb Michelle Obama la qüestió racial era claríssima i...
0: Bueno, i perquè l'insult, diguéssim, vindria de l'esquerra, i l'esquerra no té tanta tendència a insultar les dones.
1: Bé, sí que se l'ha acusat molt de ser una dona merament decorativa, de ser una caça fortunes i, sobretot, de ser una immigrant casada amb un polític que té unes polítiques d'immigració molt dures, però això és molt habitual entre els líders antiimmigració.
0: I, escolta, la idea aquesta de la primera dama, quan surt més o menys? Perquè, clar, en la història hem tingut les reines consorts, les reines que feien més feina de la que els hi tocava, vull dir, perquè hi ha algunes reines, que tela, eh? Però allò de la idea de la primera dama, quan s'ambienten això?
1: És les repúbliques, no? És el 1789, és la Martha Washington, que és la pobra dona que, a contracor, es va veure quan se li havien mort tots els fills i tenia ganes de retirar-se, que havia de començar a fer reunions socials i a fer de bona senyora republicana per al país. Molta compassió per Martha Washington.
0: Doncs escolta, quin viatge hem fet avui, eh? M'agrada aquest viatge per les primeres dames. Tu sí, haguessis de ser primera dama d'algun país, de què et demanaries?
1: Home, jo crec que a Catalunya, ja que hi som, francament.
0: Sí, escolta, no has parlat de la Ferrusola?
1: No hem parlat de la Ferrusola, però és que, pobra, es va morir fa tant de temps que no tenim cap mem.
0: No.
1: Però sí que en tenim de mems. Tenim aquell de la truiteta que
0: feia. Era molt primera dama.
1: Era la primera dama, sense cap mena de dubte. I a més, era el complement de Pujol també ideològic, la Ferrusola. Un altre dia fem un especial Ferrusola.
0: Un dia
1: es parla molt del Pujol, però també hi ha la senyora Martha Ferrusola.
0: Un dia en parlem. Per què hem parlat només de Martha Ferrusola? La dona del president d'avui, la dona del president Illa, no seria primera dama? Jo crec que sí, oi?
1: No, però no és la Ferrusola. No comparis, Montse, és que no tothom pot ser Ferrusola.
0: D'acord, no se'n parli més. Júlia Bacardí, el que digui ella. Moltíssimes gràcies, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nílvia, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio amb la Paula Bonet, la pintora, escriptora, que ens explicarà la seva història. No està passant un bon moment, precisament, però crec que val molt la pena sentir l'entrevista que demà tindrem amb ella. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, a les 9.

0: L'Iran és un cas ben clar de com les guerres es pateixen sobretot sobre el terreny, però acaben impactant a molts quilòmetres de distància i en direccions ben diverses. Avui el Banc Central Europeu, per primera vegada en pràcticament 3 anys, ha pujat els tipus d'interès fins al 2,25%. S'encareixen, per tant, els crèdits i les hipoteques, com s'han anat encarint també, per exemple, el preu dels combustibles. L'objectiu de la pujada és precisament rebaixar la inflació. Si en l'origen hi situem el conflicte de l'Iran, es fa difícil, molt difícil, preveure'n el final. Donald Trump ha passat en poques hores d'amenaçar amb bombardejos contundents i de prendre l'illa de Hark a dir, aquest vespre, que les negociacions avancen bé i que cancela els atacs previstos. D'aquí unes hores ja es veurà què diu el president dels Estats Units.
1: Catalunya nit.
0: El govern vol apujar les penes de presó per tinença il·legal d'armes de foc fins als 5 anys. Això després del crim ahir a plena llum del dia al centre de Barcelona. L'autor va fugir ràpidament a peu i encara se'l busca. En el que portem d'any, per tant menys de 6 mesos, han mort a Catalunya 6 persones per arma de foc, quan en els 12 mesos de l'any passat en van morir 9. La proposta de reforma del Codi Penal també inclouria un increment del càstig per als responsables de grans plantacions de marihuana, amb penes que podrien arribar als 9 anys. La consellera Parlon ha vinculat els crims amb el narcotràfic.
2: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: Aquest vespre hem sabut el valor de les joies que es van requisar a la caixa forta de Zapatero. Segons la joieria que ha fet la taxació que va demanar el jutge, valdrien 1.300.000 euros. Casos com aquest estan fent caure el PSOE a les enquestes, es dedueix de la que ha publicat el CIS. L'explicarem bé perquè té molts detalls a tenir en compte. Els socialistes continuarien guanyant les eleccions, però a poca distància del Partit Popular. I a la pregunta de quin líder preferiries com a president del govern espanyol, Pedro Sánchez és el més citat a molta distància de Feijóo. Aquest Catalunya Nit també ens portarà fins a Belfast i tenim el nostre enviat especial, Quim Olivares, en la tercera jornada d'aldarulls atiats per l'extrema dreta. L'espurna va ser l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. I tot això el dia que ha començat un espectacle planetari.

Amb actuacions com aquesta de Shakira ha quedat inaugurat el Mundial de Futbol. En joc ara mateix Mèxic, país anfitrió, contra Sud-àfrica. Ja sabeu on sou, un informatiu de cine, perquè tindrem, a més, visita de l'Àlex Gorina. Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.

0: Hores després d'anunciar una tercera nit consecutiva d'atacs contra l'Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha suspès l'ofensiva militar. I ho ha fet perquè assegura que s'ha avançat en les negociacions amb Teheran fins al punt que aviat s'anunciarà el dia i el lloc on s'assignarà l'acord de pau. L'Iran, però, ja ha avisat que no ha pactat cap text marc amb els Estats Units. Per tant, ja veurem ben bé què és el que acaba passant. D'entrada, connectem en directe amb Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Oriol, Trump ha donat per fet que les negociacions estan tan avançades com per signar un document i deixa entreveure que aviat.
1: Doncs sí, a veure, això podria ser el veritable principi del final o una fantasmada més de Trump, no ens enganyem. A més, com tu has apuntat fa uns instants, acaba de començar el Mundial i potser l'home ha pensat que avui no era el dia més indicat per tirar endavant amb bombardejos. El president dels Estats Units, de moment, ha tornat a fer aquest gir de guió. Donald Trump ha anunciat l'aturada dels nous bombardejos previstos contra l'Iran, emparant-se en que, segons ell mateix, les converses amb la República Islàmica de l'Iran compten amb l'aprovació de la cúpula del règim, i Trump, tot just fa uns minuts, ha fet aquest anunci.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Segons ha afegit a través de la seva xarxa social, Truth Social, totes les parts haurien aprovat els detalls d'un potencial acord. Entre aquestes parts, a banda dels Estats Units i de l'Iran, també hi hauria els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic, així com Turquia, el Pakistan, Jordània i Egipte, entre d'altres. Trump adverteix que el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz persistirà fins que s'hagi signat el que ell anomena transacció.
0: Doncs avui havia de ser aquesta nit la preveia molt complicada pel que fa a aquesta situació a l'Iran i aquests possibles bombardejos anunciats. Jo no havia pensat en la derivada del Mundial, però tu has fet bé de recordar-ho. Pot ser un element més. Vés a saber que hi ha al darrere. De moment sembla, però, que aquesta nit serà més tranquil·la del que ens pensàvem. Gràcies, Oriol Serra.
1: Vés a saber, sí. I recorda que diumenge ens fa 80 anys, eh?
0: Això també. Doncs,
1: sí.
0: Doncs a veure si arriba en pau.
1: A veure.
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Amb més o menys atacs, el cas és que aquesta guerra continua tenint conseqüències i precisament amb l'objectiu de rebaixar la inflació provocada per tot el que està passant a l'Orient Mitjà. Per primer cop en gairebé 3 anys, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès fins a situar-los al 2,25%. A partir d'ara, per tant, les hipoteques i els crèdits seran una mica més cars, però el risc és que aquesta pujada de tipus desacceleri també encara més l'economia de l'eurozona. Això ens porta cap a Brussel·les. Bruno Fortea, mires, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: No és fàcil, suposo, aquest equilibri entre mantenir la inflació a ratlla i alhora garantir el creixement econòmic. Com ha justificat el Banc Central Europeu aquest gir que han fet avui apujant els tipus?
3: Doncs la presidenta del banc, Christine Lagarde, ha defensat que es tracta d'una pujada suau, de només 0,25 punts.
4: La decisió que hem pres tampoc és una decisió contundent. Són 25 punts bàsics d'augment. Això envia un senyal i és una decisió necessària donada la situació econòmica que tenim i la incertesa per la qual naveguem.
3: Avisa que els preus de l'energia continuen elevats i, arribats a aquest punt, diu que val més curar-se amb salut.
4: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
3: Però alhora també sap que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i debilitar així una economia que tampoc va gaire sobrada. Lagarde s'aferra als pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica. Ella veu el got mig ple.
5: It's not as if...
4: No sembla que el creixement estigui absent o seriosament amenaçat. Es pot fer molt més per potenciar-lo, amb reformes estructurals o garantint un mercat europeu sense obstacles per comerciar.
3: Aquí, amb aquest comentari que sembla innocent, Lagarde el que fa és posar deures als governs europeus i recorda que la tasca principal del Banc Central Europeu, és a dir, la seva tasca, la tasca de Lagarde, no és tant vetllar pel creixement econòmic com mantenir els preus a ratlla. I aquí la inflació a l'eurozona ja supera el 3%, per sobre de l'objectiu ideal del 2%. Lagarde, Manel, s'ha escudat en això per defensar aquest augment dels tipus d'interès.
0: Gràcies, Bruno. Fins ara.
3: Adéu, fins ara.
0: La pujada de tipus d'interès que ha acordat avui el BCE val a dir que es podia preveure, es veia venir. Ara, la pregunta que es fa a tothom és si darrere d'aquesta n'hi haurà més. Per això incorporem aquí el Rafael de Ribot. Bona nit.
6: Bona nit, Manel.
0: No sé si tenim o hem trobat la resposta.
6: A veure, el Fons Monetari Internacional creu que sí, que hi haurà més pujades. El pas més difícil és el que s'ha fet avui, perquè significa un canvi de tendència. Els experts creuen això, que a partir d'aquí sí que n'hi pot haver més. Robert Casajoana és director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
7: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada d'ugues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
6: La passivitat del BCE a l'inici de la guerra d'Ucraïna va fer més difícil frenar l'escalada de la inflació en aquell moment. Els analistes creuen que ara ha volgut evitar fer tard, però li demanen prudència. Montserrat Guillén Estany és catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona.
8: Una actitud prudent, de quedar-se una mica al mig, per mi és la més encertada en aquests moments, perquè també no volem pujar molt els tipus i que aleshores tots els projectes s'aturin, perquè iniciar una inversió, demanar diners, no sigui tan desorbitadament car, que s'aturi l'activitat econòmica. Això preocupa molt.
6: Doncs precisament per això hi ha qui considera que és un error el que ha passat avui. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Finances.
9: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
6: De fet, el BCE ha empitjorat la previsió d'inflació, podríem dir, per la zona euro, i l'ha situat al 3% per aquest any.
0: I totes aquestes coses que sembla que es mouen a les altres esferes acaben tenint efectes també directes en moltes situacions. Si féssim aquella pregunta amb això, qui guanya, qui perd?
6: A veure, hi guanya el sector bancari, és un beneficiari directe. Amb uns tipus més alts, el marge d'intermediació creix i augmenta el negoci. A l'altre extrem podríem dir que es troba l'endeutament més car, que desincentivaria la demanda d'hipoteques i, per tant, frenaria el sector de la construcció. També ho notaran molts que ja tenen hipoteca.
7: Prevé que si en aquestes dues pujades l'Euribor es tornarà a posar entre el 3 i el 4%. Per tant, tindrà un impacte a les famílies que tenen hipoteques a tipus variable.
6: En general, afectarà tots els països que tinguin un deute elevat. Espanya és un dels que tenen un deute privat més alt i l'encariment del preu del diner reduirà la renda disponible. I això amenaça, ho hem escoltat, el que desaccelerarà l'economia.
0: A l'economia mundial no parlem només de l'eurozona, sinó que la guerra a l'Iran, de fet, ja està alentint el creixement econòmic del planeta.
6: Sí, ho ha constatat el Banc Mundial, redueix el 2,5% la previsió de creixement de l'economia per aquest any i és el més baix des de la pandèmia. El conflicte ha agreujat les dificultats del comerç energètic, ha obligat, diuen, a buscar rutes alternatives i ha disparat el cost del transport marítim. El Banc Mundial assegura que és la crisi d'oferta més gran de l'últim mig segle i pronostica que les economies emergents seran les més castigades pel deteriorament d'aquesta economia.
0: El Fons Monetari Internacional, de fet, ha tornat a rebaixar les previsions de creixement per a Europa.
6: Ho ha fet just dos mesos després d'haver fet públiques les últimes previsions, ha baixat el creixement i ha revisat a l'alça la inflació, tot a causa de la guerra. La presidenta de l'FMI, Kristalina Georgieva, ha demanat prudència.
10: Be very careful.
4: Sigueu molt prudents, no prengueu decisions amb l'esperança que això s'acabi aviat. I, sisplau, per aquells països endeutats i amb dèficits elevats, tingueu cura de no gastar diners que no teniu.
6: Un fons monetari que qüestiona que relaxin les regles de fusions a Europa per crear grans empreses, el que s'ha anomenat allò els campions europeus, i critica les lleis d'acceleració industrial proposades per la Comissió Europea, coneguda com a Made in Europe, que exigeix, recordem-ho, un mínim de producció local per accedir a fons públics en centenars sectors estratègics. Segons l'FMI, Manel, aquestes condicions podrien afectar les decisions sobre les cadenes de subministrament.
0: Gràcies, Rafael. Seguim parlant de diners, però ara de molts diners. Parlàvem d'economies emergents que podien patir. Doncs bé, demà Elon Musk i la seva empresa SpaceX protagonitzaran el debut borsari més gran de la història. Sortiran a borsa menys d'un 5% de les accions de la companyia, però ho faran per 75.000 milions de dòlars. SpaceX tindrà un valor d'1,75 bilions. És una de les empreses més grans del món per cotització. Roger Santaló, bona nit.
2: Bona nit.
0: Expectació altíssima.
2: Sí, la seva sortida a borsa coincideix amb el boom de la intel·ligència artificial i una de les divisions més importants de SpaceX, com se sap, és la IA. Això fa que la demanda d'accions, que es preveu que rondarà els 135 euros, superi de llarg l'oferta.
0: Estem parlant que al darrere hi ha l'home més ric del planeta i potser encara ho serà una mica més.
2: Sí, es pot convertir en la primera persona bilionària del món. La seva fortuna és tan gran que Oxfam Intermon diu que l'any passat va guanyar 1 milió d'euros cada minut i acumula la mateixa fortuna que el 46% de la població mundial amb menys recursos.
0: Són les 10 i 16 minuts. Des de que hem començat el Catalunya Nit, 16 milions d'euros per Elon Musk. Com ha fet fortuna?
2: Sí, mira, li deu passar la butxaca, si ho contem d'aquesta manera. Ho fa tot a base de moviments de risc, com quan va deixar el doctorat per fundar una empresa de programari informàtic en l'explosió d'internet. Va guanyar 22 milions de dòlars amb la venda de l'empresa quan només tenia 27 anys. I en comptes de guardar-se els diners, els va anar reinvertint en altres aventures fins a arribar a SpaceX.
0: Com reaccionen els experts a aquesta operació?
2: Doncs molts pensen que la valoració de SpaceX està inflada. Recordem que SpaceX toca diversos sectors: els coets espacials, la robòtica, la intel·ligència artificial, la xarxa social X i els satèl·lits d'internet Starlink. I només Starlink té beneficis. Les altres divisions acumulen pèrdues considerables, 5.000 milions de dòlars només l'any passat. Però els inversors veuen el potencial en el mateix Musk. Jaume Puig és el director general de GVC Gaescom.
11: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. Jo el que et diria és que, sí, potser és una compra més de cor que de cap, però sobretot és una compra de la visió de l'Elon Musk. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això diria que el risc és molt gran.
2: De fet, es vincula Musk amb els seus experiments futuristes. SpaceX i els viatges a la Lluna i a Mart, els cotxes i les bateries de Tesla, els vincles amb la biotecnologia, la relació amb les criptomonedes o fins i tot els seus tastets amb la política ocupen càrrecs dins de l'administració Trump.
0: I mentrestant anar fent piulades a X.
2: I mentrestant es diverteix de la seva manera.
0: Exacte. Gràcies, Roger.

0: 3 minuts passen d'un quart d'11 de la nit. A Irlanda del Nord, tercer dia d'aldarulls arran de les protestes impulsades per l'extrema dreta per l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. La policia de Belfast ha reforçat el seu desplegament per contenir les protestes i ha arribat a disparar bales de goma. A Belfast hi tenim el nostre enviat especial, Quim Olivares. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Quim, les forces de l'ordre nord-irlandeses estan disposades a frenar els aldarulls com sigui. No sé quina és ara mateix la situació aquí.
1: Mira, hem sabut que han arribat reforços, entre 200 i 250 policies més des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls que des de dimarts afecten alguns punts de Belfast i rodalies. En el nostre recorregut des de l'aeroport de Belfast fins aquí al centre, on ens trobem, on per cert és pràcticament desèrtic perquè el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per reduir la mobilitat, hem vist diverses furgonetes característiques de la policia nord-irlandesa, els Land Rovers blancs, que avançaven en formació de 6-7 vehicles en direcció a l'oest de la ciutat, on també hem vist algun helicòpter que sobrevolava. No sabem l'abast d'aquests possibles aldarulls d'aquesta nit, però sí sabem que la policia ahir va detenir a 16 persones i que avui l'adjunt del cap de la policia nord-irlandesa, que es diu Ryan Anderson, ha promès enxampar-ne més i portar-los davant de la justícia. Sentim-lo.
2: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
1: Aquesta tarda, la primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat de dos malintencionats, textualment, que estarien orquestrant l'odi i la por per portar la violència als carrers de Belfast. I ha recordat que molts dels atacs d'ahir i abans d'ahir es van fer en àrees unionistes pro-britàniques. De fet, O'Neill assegura que la policia està investigant si paramilitars unionistes estan participant des de l'ombra en les protestes.
0: Doncs veurem què és el que passa aquesta nit. Gràcies, Quim. Fins després. Bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.
0: L'advocada general de la Unió Europea considera que Itàlia, i de fet qualsevol altre país comunitari, pot construir centres per deportar migrants a l'estranger. Això sí, avisa que s'hi hauran de respectar els mateixos drets que hi ha dins les fronteres europees. Justament demà entren en vigor les noves lleis que converteixen en norma europea els centres de deportació a l'estranger. Això ens torna a portar a Brussel·les. Bruno Fortea.
3: Sí, són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea aquest model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. A partir de demà, tots els països comunitaris que vulguin construir centres de deportació a l'estranger ja tindran cobertura legal per fer-ho. Però avui, l'advocada general ha dit que dins d'aquestes instal·lacions s'hi haurà de garantir el dret a la defensa i a la vida privada dels interns. També diu que els migrants han de quedar en llibertat tan bon punt s'acabin els seus terminis d'internament, sense dilacions innecessàries. Però l'advocada general de la Unió Europea alerta que tot això no està prou garantit en l'acord signat entre Itàlia i Albània, perquè hi falten, diu, normes clares. Aquest posicionament no és cap sentència definitiva, però les opinions dels advocats generals acostumen a orientar el veredicte final dels jutges europeus.
0: Doncs per avui ho deixem aquí, Bruno. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: El papa Lleó XIV demana a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i avisa que la dignitat humana no té passaport. Ho ha dit en un acte al port d'Arguineguín, a Gran Canària, símbol de l'arribada de caiucos a l'arxipèlag. Demà al matí el pontífex es desplaça a Tenerife i serà l'última parada del seu viatge a Espanya després de passar per Barcelona, avui per reunir-se també amb migrants i escoltar la seva experiència.
1: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: Doncs per primera vegada en una dècada ha baixat el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, que són moltes, però un 4% menys que el 2024. Aquesta és una de les dades que es desprenen de l'informe anual que l'entitat ACNUR ha fet públic avui, Txell Garriga.
2: Sí, és un informe on també es destaca una baixada del 3% de nombre total de refugiats, que ara són uns 41 milions arreu del món. El descens explicaria per l'augment dels que han tornat a casa, alguns, tot i retornar a zones on el conflicte de moment continua, com per exemple el Congo, Síria o l'Afganistan. Sentim a Paula Barrachina, és la portaveu de l'entitat.
3: El retorn sempre ha estat molt clar. Han de ser voluntaris, han de ser dignes i han de ser duraders. Aquests tres elements són inseparables. Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
2: ACNUR també alerta que la gran majoria de refugiats acaben cronificant la seva situació durant dècades i que la majoria, de fet el 40%, són infants.
3: Són generacions perdudes, generacions que, doncs, que es mereixen un futur digne i amb esperança, i per això des de l'ACNUR, però no només des de l'ACNUR, tothom hem de treballar perquè aquests nens i nenes tinguin un futur.
2: L'entitat avisa, però, que en aquest informe encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest mateix any que poden haver implicat també en desplaçaments. Diuen, per exemple, 1 milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
0: Baixen les xifres, però déu-n'hi-do, continuen impactant. Gràcies, Txell.
2: Bona nit.
0: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem de les conseqüències que està tenint el crim d'ahir a plena llum del dia al centre de Barcelona, malgrat la seguretat que se suposava que hi havia per la visita del Papa. De seguida ho expliquem.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic, si sents mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Hola.
10: Hola.
9: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
11: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
11: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
11: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
11: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
11: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
10: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Leire Díaz, bon dia.
13: Bon dia, no sé nada, no sé nada, sincerament.
12: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
13: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
12: Jordi, bon dia.
14: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
15: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
16: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
17: Candela Peña!
18: Quina il·lusió!
12: M'he engreixat una mica.
18: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès.

0: Poc més de dos minuts i ens plantarem a 11:15 de la nit. El govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys. La proposta de reforma del Codi Penal també inclouria un increment del càstig per als responsables de grans plantacions de marihuana amb penes que podrien arribar als 9 anys. Miquel Jarque, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: L'anunci arriba, Miquel, després de l'assassinat ahir d'un home al carrer Balmes de Barcelona a mans d'un sicari relacionat amb el narcotràfic. És el tercer cas de mort per arma de foc en 3 setmanes. Són xifres que criden l'atenció.
1: Doncs sí, són xifres que generen alarma. Indiquen que hi ha armes de foc que circulen i que es fan servir. L'any passat, per exemple, hi va haver 8 morts a Catalunya. Aquest any, fins al dia d'avui, 6. I tots estan, els d'aquest any, vinculats amb el crim organitzat i en major o menor mesura vinculats també amb el cultiu i el tràfic de la marihuana. Però si ens comparem amb altres territoris de l'Estat o amb altres països com ara França, doncs aquestes xifres serien més baixes. A més, com que aquí es dona la situació de que són xifres relativament baixes, es poden, molt greus, generen molta alarma social, això ho reconeixen els Mossos d'Esquadra, doncs es poden estudiar molt bé, es poden analitzar, es poden saber les causes i es pot deduir que tot el que està passant ara mateix amb armes de foc, la gran majoria, doncs són casos que passen en un entorn intracriminal, és a dir, entre bandes. Des d'Interior es pensa que, tot i que això no, aquí no hi ha un únic factor, a vegades hem parlat doncs, de la situació estratègica de Catalunya, amb aquesta AP7, amb aquest litoral que facilita molt doncs, l'entrada per via marítima i després la distribució per carretera doncs, de drogues, es pensa que la laxitud del Codi Penal espanyol doncs, està influint en la implantació com un factor més en els narcotraficants. Núria Parlon, la consellera d'Interior, ha explicat que l'objectiu d'aquesta reforma doncs, és precisament que aquest no sigui un factor que ajudi. Ha explicat que el que s'espera amb aquest, si s'aconsegueixen els tràmits parlamentaris necessaris, és harmonitzar les penes de l'Estat espanyol amb les penes dels països del nostre entorn. Sí, aquí va el tall.
2: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que andan en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
0: Perquè, recordem, estem parlant de penes de fins a 5 i fins a 9 anys. Quines s'apliquen ara mateix per tinença d'armes i cultiu de marihuana?
1: Doncs mira, en el cas de les plantacions de marihuana, per exemple, la pena actual ens han explicat que va d'un a 3 anys i ara, amb aquesta reforma, un cop més, si s'aconsegueixen els suports parlamentaris necessaris, doncs passaria de ser de 6 a 9 anys. I pel que fa a la tinença d'armes il·legals, el director general dels Mossos d'Esquadra, Lluís Trapero, ha explicat que en la proposta que ja han presentat el ministre d'Interior, Grande Marlaska, la tinença d'armes, que ara mateix és d'un a 2 anys de presó, i per tant, si no hi ha antecedents, no comporta l'ingrés a un centre penitenciari, passaria a ser de 4 a 5 anys.
3: Nosaltres pensem que s'ha de tenir una pena que impliqui, a més, en coherència amb la legislació europea, la major part de països, Alemanya, Itàlia, se situen en els 5, en els 6 anys de presó, que implica que una persona que la policia doncs, l'agafa pel carrer, la identifica amb una arma de foc, automàticament passarà un temps, tindrà una mesura cautelar. Jo penso que és un exercici de coherència.
1: Pel que fa a la mort d'un home ahir al carrer Balmes, no hi ha novetats. Es treballa en la identificació de la víctima i del sicari, que els Mossos d'Esquadra consideren que és un professional d'aquest tipus d'execucions i que estaria relacionat precisament amb el narcotràfic internacional.
0: Doncs a veure si hi ha novetats. Gràcies, Miquel.
1: Adéu, bona nit.

0: I aquest vespre hem sabut que les joies trobades en una caixa forta del despatx de Rodríguez Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que ha fet la joieria en Sorena a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de les joies s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemmològic Espanyol. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior a la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que el valor seria d'entre 30.000 i 50.000 euros. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar-ne la naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, i també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i la data aproximada de fabricació. Després de rebre l'encàrrec del jutge, la joieria en Sorena va enviar les pedres més valuoses a l'Institut Gemmològic Espanyol, que ha col·laborat en la taxació dels safirs, rubins i maragdes autèntiques. Segons l'informe policial de l'entrada i escorcoll del despatx de Zapatero, la secretària de l'expresident va dir que l'origen de les joies era una herència familiar de Sonsoles Espinosa, dona de l'exlíder socialista i també de regals de viatges. La policia va decomissar rellotges, collarets, pulseres i altres joies durant l'escorcoll del 19 de maig, després de la imputació de Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Doncs qüestions, notícies com aquesta de les joies acaben passant factura al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien 5 punts en estimació de vot si avui es fessin eleccions generals. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, que s'acostarien a només 4 punts dels socialistes, el marge és el més estret des de fa un any. Àlex Giral Robert, bona nit.
2: Bona nit.
0: A veure, tu te l'has mirada bé, aquesta enquesta del CIS, que apunta una reculada important del PSOE, però, tot i així, hem de dir que encara guanyaria les eleccions.
2: Sí, amb un 31,3% de les paperetes. És el percentatge, però, més baix des del juliol del 2025. En canvi, el PP, com deia, es faria un salt endavant de més de 2 punts amb un 27,1% dels vots. El separaria, per tant, una distància de poc més de 4 punts, quan el mes de maig aquesta xifra superava els 11. Les enquestes de l'anterior baròmetre, però, van ser prèvies a l'obertura de causes com aquesta contra Zapatero i també Leire Díez a l'Audiència Nacional.
0: Parlaves del juliol del 2025. Què passava ara fa un any perquè els socialistes obtinguessin pitjors números que els d'avui?
2: Doncs bé, segur que ho recordareu, i és que va ser quan va esclatar el cas contra Santos Cerdán, número 3 del PSOE, en aquell precís moment. Llavors el CIS va recollir una caiguda de 7 punts dels socialistes, per tant més forta que la d'ara, i el PP es va quedar a les portes de fer-li el sorpasso.
0: Per tant, tenim el PSOE en tendència a la baixa, encara al primer lloc, en segon lloc el Partit Popular, però en tendència a l'alça. Què passa en la resta de partits?
2: Doncs com els últims mesos, tercera posició per a Vox, amb un lleuger descens dels suports, i quarta per a Sumar, que creix lleugerament, com també ho fa Podem, que no arriba però al 3%. Pel que fa als independentistes, Esquerra baixa gairebé un punt, això és bastant de pes, mentre que Junts esgarrapa alguna dècima.
0: Aquestes enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques recullen molts aspectes. Quines altres dades podem aportar?
2: Mira, Sánchez es manté com a preferit president amb gairebé 20 punts de marge per sobre de Feijó, i si parlem de les preocupacions dels ciutadans, l'habitatge continua encapçalant el rànquing davant de l'economia i la immigració. I ja com a curiositat, deixa'm dir-te que el CIS ha preguntat per primer cop sobre l'eclipsi solar total del 12 d'agost.
0: Vaja, ell.
2: Sí.
0: Aquesta no me l'esperava.
2: Una barreja de temes. I mira, els resultats d'aquestes preguntes. 3/4 de la població diu que n'està al corrent, i la meitat tenen intenció de presenciar-lo en directe. L'àmplia majoria, però, ho farà sense moure's de casa o del lloc on estaran passant llavors les vacances.
0: A banda, les últimes hores també hem sabut els resultats d'un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials que confirma que el que mou l'electorat a votar Vox i Aliança Catalana és el rebuig a la immigració. Què és el que fa decantar exactament la balança cap a un partit o l'altre, però a l'hora de votar?
2: Bàsicament, el sentiment identitari, ho explica un dels autors de la recerca, Javier Martínez Cantó.
3: Si a tu et preocupa la immigració, la teua forma de digerir aquesta preocupació és a través del teu sentiment nacional. Si és català, és més probable que es derive en un vot cap a Aliança. Si és 50-50 o més espanyol, és més probable que es derive en un vot cap a Vox.
2: Tret d'això, els votants de les dues formacions s'assemblen en gairebé tot. L'elector mitjà seria un home en la franja dels 40 anys i amb estudis mitjans.
0: Molt bé, gràcies, Àlex.
2: A vosaltres.
0: Aquesta tarda hi ha hagut una protesta davant de la Sagrada Família per l'explosió del mig miler de cantaires ahir que participaven en l'acte de benedicció de la Torre de Jesús, els concentrats que portaven estelades han cantat el Virolai. Junts, Esquerra i la CUP reclamen als governs català i espanyol que expliquin per què la policia va fer sortir els cantaires per la porta del darrere del temple abans d'acabar l'actuació en detectar que alguns tenien estelades impreses a les partitudes. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada cultura i esports. Tenim el Mundial en marxa.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve, ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Angie Ange. Ho veus?
9: Okay.
8: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
9: Molt.
8: Tant nostre com dir... posarem llum?
9: A la foscor.
8: O com dir... aventureres? Aventurers?
9: Ens hi apuntem o què?
8: Què dius?
9: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
8: Xxt, silenci.
9: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
8: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
8: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
9: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
8: Molt nostre.
12: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
13: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo 2 niños.
14: La Noa es una de las protagonistas del documental Corren las liebres.
13: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
14: Un retrato íntimo sobre la supervivencia a la periferia de Barcelona.
13: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
14: Un ambiente que también coneix la Mari Carmen, la otra protagonista.
15: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia d'una gamba, no? Que la gent viene a verlo, però nadie se moja.
14: Lorena Ros, cineasta.
16: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
17: Solidaris.
18: Amb Mercè Folch.
14: Vides als marges.
18: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
19: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: 20 minuts per arribar a les 11. Continuen sense trobar el menor que va desaparèixer aquest dimecres al vespre. Anava amb una moto d'aigua amb uns companys i no va tornar amb ells. El vehicle s'ha localitzat aquest dijous a la tarda, bolcat, en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca que anirà minvant durant aquesta nit. Girona, Maria Rovira.
20: La moto aquàtica del jove l'ha localitzat la policia local de Pals aquesta tarda en una platja entre Sarriera i l'Estartit, en una zona a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada, Roses. La recerca ha continuat durant tot el dia d'avui en un intens dispositiu per terra, mar i aire i s'ha anat ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers que han utilitzat drons, també hi han participat efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar ahir, a 3:15 de la nit, que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació està en mans de la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor.
0: I l'Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics denuncia que el conflicte del sector educatiu està perjudicant seriosament la seva viabilitat. Marta Vives.
17: L'associació insta el Departament d'Educació a donar una resposta efectiva a les reivindicacions del col·lectiu docent i a trobar una solució acordada al conflicte que permeti també preservar els drets culturals dels infants i joves i la sostenibilitat del sector cultural. El sector dona suport a la lluita dels mestres i apunten responsabilitats. Joan Alfred Mengual és el president de la TTP.
21: La responsabilitat, l'òrgan que té possibilitat de solucionar el tema, nosaltres pensem que és la conselleria i és l'administració. Per tant, tenim clar que un poc des d'on s'ha de solucionar tot és des d'ahir, des d'aquesta assumpció de responsabilitats i de voluntat de millora.
17: Expliquen que la situació té un impacte sever sobre les companyies i professionals de les arts escèniques per als nens i joves i hi posen xifres. De moment s'han cancel·lat un mínim de 48 funcions a teatre escolar directament a companyies amb pèrdues superiors als 34.000 euros i estimen que podria agreujar-se el curs vinent. Per tot plegat demanen reunions, tant amb la Conselleria d'Educació com amb la de Cultura.
21: Pensem que un poc la solució ha de vindre per part de les dues conselleries, ha de vindre coordinada per les dues conselleries, però sí que veiem que la Conselleria de Cultura hauria de prevenir unes mesures per poder pal·liar tot el desastre econòmic que pot suposar per al sector, per a les companyies de teatre familiar.
17: Reivindiquen que les activitats culturals dins l'àmbit escolar formen part de l'educació i que si no es posa remei està en joc la continuïtat d'un model educatiu on la cultura ha estat un dels seus aliats imprescindibles.
0: I per cert que més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en presència del Papa Lleó XIV, que està funcionant també molt en l'àmbit digital. Però si hi ha un esdeveniment que té audiència és el Mundial de Futbol, que ja està en joc i que si acabés ara tindria com a campiona Mèxic, però això només acaba de començar. Damià Aguilar, bona nit.
22: Bona nit, doncs sí, partit inaugural l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, minut 77 de partit, i està guanyant Mèxic per 2-0. Han marcat Julián Quiñones al minut 8 i Raúl Jiménez al 65. Quiñones no el coneixíem, però sabem que juga a l'Aràbia Saudita. Raúl Jiménez és un ex de l'Atlètic de Madrid, ara al Fulham anglès. Tenim una porra aquí al Departament d'Esports amb gairebé 100 persones i ja tenim el cap d'esports xalant perquè

0: Tarau amb Mills i Marcelinho inconmensurables per al Tenerife. 36 punts a l'australià, 14 al brasiler. 19 punts de Vesely i 16 de Foll per als de casa.
1: Ai,
0: i
1: el Barça... Pasqual encara salvarà la temporada, eh?
0: Sí, sí, però se'n va. Bé, el Barça ha competit, però ha estat fluix en defensa. Així ho ha vist Nicolà Provitola.
2: A ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
0: Per cert, el tercer argument fort del dia, la Champions masculina de waterpolo, tenim final decidida entre l'Atlètic Barceloneta i el Prorreco. El Barceloneta que ha eliminat els penals, el campió vigent, el Ferencváros, i el Prorreco, que ha eliminat 19-13 l'Olympiacos. Tenim el David Ubach d'enviat especial, sí, que ens ho explicarà. Hi ha una cosa que no et puc deixar de dir. El Real Madrid ha contraprogramat el Mundial. Ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029. Tres temporades. No s'incorporarà fins al juliol, com més tard millor.
1: Però si ja fa dies que ho donem per fet, això. Però vaja, sí, sí. Moltes gràcies, Damià.
0: Adéu, bona nit.
1: Bona nit. És bo recordar que és dijous, és bo mirar el rellotge també, dijous a la nit, Àlex Gorina.
3: Bona nit, bona nit.
1: Què ens arriba aquest cap de setmana a les cartelleres?
3: Mira, no us parlaré de la Spielberg, perquè aquest cap de setmana prefereixo parlar d'una pel·lícula noruega que sembla italiana.
4: Cuando la mamá de Carla quiso tener hijos, no tenía marido ni novio. Así que el médico buscó un donante de esperma para la mamá de Carla. Carla no sabe lo que es un donante de esperma.
5: Quiero leer otro cuento.
4: ¿Sí? Vale.
3: La pel·lícula es diu Solo Mama i sembla italiana, però és noruega i dirigida per una noruega que es diu Jannike Askevold. I és la història d'una mare que decideix tenir fills, és soltera, no té parella i fa servir, doncs, semen d'aquell arxivat i tal. I a partir d'aquí li comença una problemàtica personal, no aniré molt més enllà, perquè li entra la inquietud de saber qui és el pare de la criatura, no? I acaba descobrint que el pare de la criatura pot ser pare de moltíssimes criatures, perquè hi ha homes que fins i tot es guanyen la vida d'aquesta manera. I l'interrogant que penja sobre la pel·lícula, interessantíssima per descomptat, és quants germans hi ha en el món que ignoren que són germans perquè no saben que tots venen del mateix pare, no?
1: Alguna notícia que ja hem explicat, d'algun cas d'aquests de, jo què sé, 50 o més, no me'n recordo.
6: Sí, sí.
1: Un moment, perquè ara has començat dient no parlaré de Spielberg i ara molta gent deu pensar, al Gorina no li ha agradat la de Spielberg.
3: No, no m'ha agradat la de Spielberg. Dit això, els nens ens continuaran acompanyant perquè precisament el programa d'avui, l'espai, si ens voleu fer companyia, us farem la companyia parlant d'un tema que té a veure amb la infància. And the world gonna take to stop the wagons, are we ready? Yeah! New 6, la pandilla musical que es va crear per explicar en aquest format una data històrica. El 1899 es va produir la primera vaga de repartidors de diaris, que eren tots nens, a Nova York. Eren menors d'edat i ells van ser els que es van plantar i van dir que reivindicaven el seu dret a no treballar o a guanyar-se la vida d'una manera millor.
1: Ostres, clar.
3: I van guanyar. Van guanyar. O sigui que ho sapigueu, eh? Llavors, el tema quin és? Doncs demà, com cada any, el dia 12 de juny, és el Dia Mundial contra el Treball Infantil, que va ser declarat per l'Organització Internacional del Treball, la OIT, l'any 2002. Van trigar, eh? Van trigar, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, no? Contra l'explotació de menors. I quan comences a no ser menor? Als 15 anys, diuen, més o menys, però això depèn de la legislació de cada país, en definitiva, no? I podia triar pel·lícules a muntanyes, no? Des de Lazarillo de Tormes, La prostitució de menores, Los olvidados de Buñuel, a Pele el conquistador, de Billy August, podia triar Los herederos, de Paul Gorski, i, en fi, i aquesta pel·lícula. Però no, us he triat altres tres representatives, amb alguna pinzellada acompanyarà, com per exemple, Món italià de postguerra, neorealisme, Vittorio De Sica, Òscar honorífic el 1948. Una pel·lícula que es deia Xuxa. Xuxa és una deformació de Xu Shines. És a dir, el limpiabotes.
7: Fai un brindis de xocolata.
8: Tu no vens, menjar.
7: El queso scemo, thank you.
9: Quello che c'è frega, no, è che c'è organizzato.
6: se no felice, guarda che per qua giù a pegarci

0: mica sì.
1: A me me l'hanno fregato tu. Ma che ci faranno?
0: Sei lì.
1: A Pasqua.
0: Ciao, non stai
1: a Giuseppe, devo parlare.
0: A Giuseppe.
2: Acompanyats de música de The Kid, de Chaplin, perquè també hi havia un nen, i aquest nen havia de treballar per guanyar-se la vida, i era un relat absolutament dickensià, estil Oliver Twist, que també anava d'això. Per cert, el nen interpretat per Jackie Coogan, que va ser un nen que va provocar una llei, que es deia la Coogan Act, l'any 1939, perquè els seus pares es van polir absolutament tots els diners que, com a nen, es va guanyar treballant, i a partir de llavors es va declarar que el 15% dels guanys d'un nen petit a treballar en el món del cinema havien d'anar a un compte controlat pels tribunals perquè els pares no s'ho gastessin.
3: Macaulay Culkin ha d'agrair-li a aquest nen la pasta que va guanyar. Clar.
2: Així mateix. I la pel·lícula, doncs, és un rodatge semidocumental de Vittorio De Sica, en ple neorealisme, amb la pobresa absoluta de mitjans d'aquella època, explicant la història de dos nanos que volen un cavall, Pasquale i Giuseppe, i per aconseguir aquest cavall han de netejar botes, perquè ja a Itàlia estava plena de soldats americans que havien de portar les botes netes, i nyigui, tot Itàlia plena d'orfes netejant botes de soldats americans. Pel·lícula que fa tremolar absolutament pel realisme implícit en la història i perquè estava feta com si fos una càmera amagada enmig del carrer, perquè en realitat tots els shoeshines que sortien a la pel·lícula eren autèntics shoeshines que Vittorio De Sica va aconseguir convèncer d'acompanyar-los.
3: Doncs l'apuntem, aquesta.
2: Aquesta és boníssima, boníssima, i recordeu, lladre de bicicletes, en Mèdia hi havia un nen, Germania en Zero també hi havia un nen, les víctimes de la guerra. Anem a la segona, anem a John Ford. Parem amb un clàssic absolut de l'any 1941. ¡Qué verde era mi valle!
4: Bueno, Hugh, ¿qué vas a hacer ahora?
5: Quiero bajar a la mina contigo, padre.
4: Más sensatez, muchacho. La mina no es para ti. ¿Por qué no buscas un empleo más respetable?
5: ¿Respetable? ¿Es que tú y sus hermanos sois unos sinvergüenzas o qué?
4: Vamos, no empieces. Solo quiero el bien para el chico.
5: Con que sea un hombre tan bueno como tú y sus hermanos, me conformo.
4: Yo estoy pensando en su futuro. En nuestros tiempos era distinto. Había dinero y oportunidad para todos, pero Hugh ha estudiado.
5: Quiero ir a la mina.
2: Aquí tenim un tema, perquè resulta que el nen vol anar a la mina. Per què vol anar a la mina el petit Roy McDowell? Era el seu destí. Quan siguis major d'edat, aniràs a treballar amb la mina, amb els teus germans i amb el teu pare. I això era un motiu d'orgull, un motiu d'orgull d'ajudar a l'economia domèstica, i a més és com la iniciació a l'edat madura, com es faran altres rituals al món, etc. No? Que verde mi valle, pel·lícula de John Ford basada en una novel·la de Richard Llewellyn, explicava les mines del País de Gales, una mica com el Germinal d'Emile Zola, amb un naturalisme exquisit, i plantejant aquest dilema. El pare morirà a la mina, els fills emigraran a Amèrica, i el petit acabarà convertint-se en el substitut del pare, que és el que no li tocava ser. I què has de fer? Posar-te al costat de l'orgull del fill de pensar que per fi serà un home, o al costat del pare, que vol trencar la dinàmica històrica de que els nens comencin a treballar de ben petits? Bueno, ara ho tenim claríssim, no? Sí. Però està bé, el plantejament està molt bé, perquè és una cultura, i a un moment determinat aquesta cultura ha de ser canviada. Com acomiadarem aquest espai d'avui amb un tercer exemple digne també dels altres dos? Anirem a la Índia.

vol dir salar amb Bombay? Doncs podríem dir hola, Bombay, o benvinguts a Bombay. A Bombay té lloc l'acció, però en realitat Bombay mal dit. Colonialisme és Mumbai, el nom de la ciutat. La pel·lícula la va dirigir Meera Naik, primera pel·lícula, va guanyar la càmera d'or del Festival de Cannes, de tot el festival, va ser la directora de La boda del monzón i de Mississippi Masala, i va demostrar que el món dels meninos de rua, típic del Brasil, en realitat hi és en tot el planeta, o ha existit en algun moment en tot el planeta. La mare d'aquest nen, que es diu Kidma, com que ha trencat la bicicleta dels seus germans amb els que van a treballar, l'envia al carrer i li diu no tornes a casa fins que no aconsegueixis 500 rupies per pagar la bicicleta, lladre de bicicletes. Tot està relacionat, no? I ha de buscar-se la vida envoltat absolutament d'un món increïblement descontrolat on hi ha els dealers, la prostitució, la misèria, la violència urbana. El créixer és sobreviure. I com aquest nen petit aconsegueix sortir-se'n d'això sense veure's sacrificat per culpa de tot plegat i enmig d'aquest context familiar i social que explica la directora, és el que converteix aquesta pel·lícula en un altre exemple màgic per intentar entendre la problemàtica de què ha de fer la gent. És a dir, un nen no ha de treballar fins que no sigui gran. Però, si ens estem morint de gana, hem d'enviar el nen també a guanyar-se els quartos, la societat s'ho ha de plantejar, perquè al cap i la fi és la que obliga i provoca aquestes situacions. I fixeu-vos, i acabaré amb una cançó de Stephen Sondheim, de la musical Into the Woods, que ens diu allò de... Atenció amb el que dieu davant dels nens, que ells escolten. Atenció al que feu davant dels nens, perquè sembla que ells estan jugant i no se n'enteren, però ells ho escolten i s'enteren, no? I aquesta cançó és la definició perfecta. Atenció amb què fem pels nens, perquè ells potser acabaran treballant.

0: Cançó educativa i emocional. Bernadette Peters és qui va estrenar el paper de la bruixa, que és la que canta al final aquesta cançó. Al cinema la va fer Meryl Streep. En fi, Sondheim era molt llest, feia molt bona música i escrivia molt bones lletres, explicava molt bones històries. I ens ha posat avui la rúbrica final, sí, aquesta aproximació al tema.
1: I tant, ens has deixat molt bones pel·lícules per demà commemorar aquest dia contra l'explotació infantil. Dijous que ve t'esperem aquí de nou.
0: Bona nit, nens.

0: Aquí ja sabeu que al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó. Aquesta crec que indica que algú s'està avorrint i diria que és el Dani Ramírez. Bona nit.
1: Bona nit, sí, sí, fatal. El que passa és que ara m'he animat, aquesta rumba de l'avorrit. Escolta'm, la trobo divertida,
0: Sí, està bé, està bé. Escolta, què passa, que no hi haurà canvis o què?
1: És que la màxima emoció meteorològica és aquesta cançó. Vull dir, és que no passarà res. És a dir, els propers dies no podem anunciar ruixats ni tempestes, temperatura que va pujant, cada cop més calor, sobretot a partir de diumenge. I demà un dia, bé, s'estarà bé. Farà sol, potser algun núvol prim cap a l'Ebre, a la tarda quatre núvols al Pirineu, però és que no hi ha cap tempesta. I les temperatures que demà ja pugen cap als 33, 34 a Lleida. Avui hem arribat les més altes a l'Ebre, 32 a Benissanet. Lleida, 28. 28, vaja, Lleida està en alegòria amb 28. I de nit poden baixar cap als 15. A Barcelona hem arribat als 25. De nit baixarem a 20. A Girona hem arribat a 27 i baixarem a 13. I Tarragona hem arribat a 27 i baixarem a 18. Això sí, diumenge cap a Lleida ja poden... Tot, quan diem Lleida, em refereixo al Pla de Lleida, Totes les comarques del Pla de Lleida podrien arribar cap als 35 a 37. Ja la calor serà forta,
0: Molt bé, doncs estava pensant que avorrir-se de tant en tant no està tan malament. No està tan malament.
1: Sí, però saps què passa? Que per això he triat el tema, que va per llarg, Que això podria durar de 5 a 10 dies i que no fossin 20,
0: Ai, ai. Bueno, ja n'anirem parlant. De moment demà. De moment demà, tu.
1: És que he mirat mapes i ja m'he avorrit. Sap greu.
0: Que vagi bé, Dani. Bona nit.
1: Una abraçada, que vagi bé.
0: I contra l'avorriment, Catalunya Ràdio. D'aquí una estona arriben els del Club de la Mitjanit i els del Club del Catalunya Nit. Arribem demà a les 10 amb les notícies tan ben pensades com puguem. Fins demà, bona nit. Cada punt de mi tensió de moure un pèl, per molt que soni, aquesta rumba dedicada a l'avorrir.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que acaba de començar el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. El Mundial més llarg de la història, són 39 dies de competició, 104 partits, 48 seleccions i cada nit, aquí a Catalunya Ràdio, intentarem explicar-vos-ho al Mundial, al club de la mitjanit. Cada 4 anys el Mundial ens ofereix un viatge apassionant per partits, per jugades, per gols, per situacions que ni som capaços d'imaginar. Des de fa gairebé un segle, l'esport més popular del món reuneix la majoria de millors futbolistes del món les mateixes setmanes, al mateix territori, perquè expressin tot el seu talent i comencin a dibuixar cap a on es dirigirà el futbol en el futur més pròxim. Cada Mundial té la seva història i cada Mundial és història del futbol. Una pregunta, i pensa't un instant la resposta. Quin és el primer Mundial que recordes? I de tots els Mundials, quin partit és el primer que et ve al cap, el que més t'agrada recordar, el que li tens més afecte? Segur que la resposta l'has obtingut ràpidament. El Mundial ha començat aquesta nit, de fet està començant amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, que s'està jugant encara a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Guanya Mèxic 2-0, que guanyarà un partit amb 3 expulsions, 2 per part de Sud-àfrica i una per part de Mèxic. Fa uns minuts acaben d'expulsar el central mexicà César Montes, l'ex de l'Espanyol. Els gols de Mèxic els han fet Quiñones a la primera part, només començar, i Raúl Jiménez, l'ex de l'Atlètic de Madrid, a la segona. El pròxim partit del Mundial serà d'aquí unes hores, a les 4 de la matinada, a Catalunya, al Corea, República Txeca. Demà al vespre, a les 9 del vespre, hi ha el Canadà, Bòsnia. Canadà és una altra de les anfitriones. Això ha començat, ho ha fet a Mèxic, a Ciutat de Mèxic, a l'estadi Azteca, possiblement l'estadi més mística de la història dels Mundials, allà on es va coronar la Brasil del 70 amb Pelé i companyia, l'estadi de la Mano de Dios i el mític gol de Maradona contra Anglaterra. Hi havia algun estadi millor al món per obrir el foc? Difícil de trobar. Aquest Mundial es portarà fins al 19 de juliol a la nit. L'endemà, el dilluns 20, és probable que molts sentim una sensació de buit impossible d'omplir. Mentrestant, a gaudir del millor espectacle futbolístic del món. A portar-se bé i a passar-ho millor.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: el Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, i serem cada dia durant el Mundial per recollir la jornada mundialista i el que faci falta. Primera edició, la d'aquest dijous 11 de juny, passaríem totes les nits amb la Sònia Gelmà. Sònia...
1: Hola, bona nit.
0: La Sònia Gelmà és l'enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. L'heu sentit del tot costa ja aquests últims dies. Sònia, on pares exactament, d'Estats Units?
1: Chattanooga.
0: Chattanooga.
1: Dues hores d'Atlanta, una de les 11 seus d'aquest Mundial d'Estats Units. Després ja, ja ho sabeu, tres seus més a Mèxic i dues més a Canadà.
0: Quina hora tens a Chattanooga, exactament?
1: Les 5 de la tarda.
0: A les 5 de la tarda a Chattanooga. No sé si és la mateixa hora Ciutat de Mèxic, però acaba de finalitzar a l'estadi Azteca el Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Victòria de Mèxic, 2-0 contra Sud-àfrica en aquest partit inaugural del Mundial. És una gran victòria, és un resultat immillorable. No podia haver-hi un altre millor resultat que aquest 2-0 per començar
1: molt
0: el
1: bon
0: Mundial.
1: Resultat,
0: molt
1: David,
0: bon resultat,
1: molt bon
0: Sònia,
1: resultat.
0: Molt bon resultat. Tots dos teníem a la porra un 2-0. I com a mínim som co-líders. Co-líders per
1: sí,
0: començar el Mundial.
1: Sí, ets a dir que he patit els últims minuts,
0: jo
1: perquè
0: pensàvem
1: jugant contra 9 amb 7 minuts d'afegit, però aquesta expulsió de Montes ens ha acabat ajudant.
0: A veure, aquesta primera nit de Mundial al Club de la Mitjanit també la passarem amb l'Oriol Domènech, un clàssic. Uri, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé? Jordi, a la una. Jordi, a les dues. Ara el trobem. Amb el Ricard Torquemada. Ricard, tu sí que hi ets, eh? Com estàs?
3: Bona nit, Xavi.
0: I també saludem des del principi. Puc saludar l'Àlex Dalmas? Encara no. Ara saludarem el Jordi Costa i l'Àlex Dalmas. Algú es veu capaç, entre els 4 o 5 que hi som ara mateix, de veure, ni que siguin diferit, tots els partits, els 104 partits d'aquest Mundial, són 104 partits, a més, que reparteixen en horaris molt diferents i molt diversos. Algú té aquest repte per davant en aquests 39 dies?
4: Jo crec que no.
3: 104, no.
1: Ma, jo confiava en tu, Torque, de fet.
3: Sí, jo no, ja et puc dir, jo em perdré el tercer i quart lloc i de l'última jornada de fase de grups, un per grup. 91. Jo el repte 91.
0: Serà rècord, també. Serà rècord. Marca personal per Ricardo.
3: Sí, per què?
0: Un mundial.
3: Perquè els altres mundials que tenien 70 i tants, no, Xavi?
1: Sí.
3: No,
0: sí, no me'n recordo.
1: Sí, crec que eren 76.
3: Rècord. Serà rècord a la meva vida.
0: Sí, sí. L'Aina Grau és aquesta nit a la producció, el Salva Pou a l'estudi 5, al control central hi ha l'Andrea Martínez, després hi entrarà més gent, us anirem presentant l'equip de comentaristes del
5: sí,
0: Mundial.
5: Sí, sí,
0: em
5: sentiu bé vosaltres, eh?
0: Ara et sentim, sí, sí, vale. Entrat de Destroyer. Jordi.
6: Hola, bona nit.
0: Bona nit, tot bé?
6: Sí, problemes tècnics, però sí, sí, la resta tot en ordre.
0: Això no és res, no passa res, no passa res. L'Àlex Almas encara l'estem esperant, eh? Encara l'estem esperant. Ara us deia que hi entrarà més gent, de moment ens hem de conformar amb el Sergi Andreu, que hi farem,
7: que no
0: Sergi.
7: Que no és poca cosa.
0: No és poca cosa, eh? Estic contentíssim d'estar
7: aquí. Porto aquí el peu del canó tot l'any, tota la temporada.
0: Exacte, et mereixes ara el sum de l'any mundial.
7: M'hauria molestat que m'haguessis exclòs del club mundialístic.
0: No, bueno, no hi havia opció d'això. Si fos golf,
1: m'he passat de llarg, per cert, m'he passat de llarg. 64 partits van ser a Qatar.
0: És que ara estem no doblant, però gairebé.
1: Són 40 partits més.
0: Sí. Sergi, com ha anat el primer partit del Mundial, aquest Mèxic Sud-Àfrica?
7: Ho has explicat, 2-0, un gols de Quiñones i Raúl Jiménez. Mèxic obté la primera victòria, partit inaugural. Sud-Àfrica ha acabat el partit amb dos expulsats i Mèxic amb un altre, amb César Montes.
0: De matinada, a les 4 de la matinada, hi haurà el segon partit.
7: Corea del Sud, República Txeca, del grup A.
0: Partits de divendres, per si algú se'ls vol apuntar a la seva agenda.
7: Canadà-Bòsnia, a les 9, grup B, i Estats Units-Paraguai, a les 3 de la matinada, al grup D.
0: La matinada de divendres a dissabte, eh? O sigui, d'aquí a 28 hores, sí. Costa. Més notícies del Mundial, Sergi. Lamine Yamal, per exemple, s'ha entrenat ja amb el grup, amb la selecció espanyola.
7: I apunta a jugar uns minuts dilluns contra Cap Verd. Abde deixa baixa definitiva durant tot el Mundial. Skins, el lligament lateral intern del genoll dret, es queda sense Mundial. Abde, al Marroc, eh? S'ho va fent l'últim amistós contra Noruega.
0: L'ex del Barça.
7: Sí.
0: Ara el Betis.
7: I un ex de la Lliga Espanyola, Aguert, de la Reial, també ha caigut per lesió amb la selecció marroquina. L'àrbitre somalí Omar Artan, que havia de xiular el Mundial i a qui no van deixar entrar als Estats Units, ha estat escollit per la UEFA per xiular la pròxima Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. Serà a l'agost a Leipzig, un àrbitre africà xiulant la Supercopa d'Europa.
0: Somali, concretament, el que no han deixat entrar els Estats Units per dirigir partits al Mundial. Fora del Mundial, Sergi, el Madrid ha fet oficial que Mourinho és el seu nou entrenador.
7: Comunicat oficial aquest vespre, el Madrid firma 3 temporades amb Mourinho fins al 2029 i a Madrid comença a sonar el nom de Bernardo Silva pel Club Blanc.
0: Déu-n'hi-do. Aquest vespre al Palau, el Barça ha tornat a guanyar el Tenerife a l'ACB.
7: I ha col·locat el 2-0 a la semifinal de l'ACB. Barça 97, Tenerife 89, ha guanyat de 9 punts l'equip blaugrana, es queda una victòria de la final de l'ACB. El tercer partit de la sèrie és dissabte al vespre a les 8 a la pista del Tenerife. El Joventut de Badalona juga demà a València, el segon partit de l'altra semifinal, després de perdre el primer a la pròrroga.
0: L'Atlètic Barceloneta, gran notícia, jugarà la final de la Champions de Waterpolo.
7: Per segona vegada a la seva història, el Barceloneta s'ha imposat als penals a la semifinal davant del Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues Champions.
0: I contra qui jugarà la final?
7: Contra el Prorreco italià, que s'ha desfet de l'Olympiacos a l'altra semifinal.
0: Tenim la Fórmula 1 a Catalunya, diumenge, gran premi al circuit.
7: Sí, avui ja hi ha hagut molt de moviment, milers d'aficionats que han anat al circuit per veure els pilots de prop, tot i que fins demà no arriba l'activitat a la pista. Avui Fernando Alonso ha anunciat que serà la seva última cursa al circuit català. Demà, a quarts de dues, primers entrenaments lliures, Antonelli arriba al Mundial, arriba a Catalunya com a líder del Mundial.
0: Cada nit, durant el Mundial, us demanarem que ens expliqueu o bé el vostre record preferit de la història dels Mundials o bé la samarreta que més us agrada de totes les que heu vist de totes les seleccions en gairebé 100 anys. Ja sabeu que ara mateix les samarretes vintage estan molt de moda, sobretot als festivals de música. Podeu enviar, si voleu, el vostre missatge explicant-nos-ho al 607-0709-28. 607-0709-28. Missatges a aquest número. Record o samarreta? Àlex Dalmas, ara sí que et podem saludar.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Tu tens alguna samarreta que li tinguis especial estima de totes les que has vist durant els Mundials?
2: Bé, potser la de Brasil del 2002.
0: Brasil del 2002, quan van guanyar el 5è Mundial als brasilers. Uri, diumenge regalarem una samarreta vintage molt, molt maca, cortesia de l'Oriol Domènech i del torneig de Legends de Golf apadrinat per Pep Guardiola. Això diumenge.
2: Perfecte, ja tens.
0: La tinc, sí. És la del Milan, blanca, segona equipació, que potser no porta els millors records de la història per a alguns, però la samarreta és molt maca. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, o com a mínim sentir-la, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Per si no ho sabíeu, aquesta cançó és l'himne oficial del Mundial. Torna a ser de Shakira i es diu Dai Dai, i crec que la sentirem fins a la sacietat les pròximes setmanes. Mèxic ha guanyat 2-0 a Sud-àfrica. El partit s'ha jugat a l'estadi Azteca, un estadi amb gespa catalana, perquè la gespa de l'Azteca en aquest Mundial és de l'empresa de la Garrotxa Royal Verde, de l'enyorat i estimat Eudald Morera, que ja fa anys que apareix amb la gespa Royal Verde als camps del Mundial, i aquí ho celebrem. A veure, algú ha pogut seguir la cerimònia d'inauguració del Mundial a l'estadi Azteca? Em sembla que ha cantat Shakira i Andrea Bocelli.
1: I Manà.
0: Manà, és veritat, sí, que ha coincidit amb el Tot Costa. Heu estat crítics amb Manà, com si...
2: No, crítics no, simplement estàvem parlant de cultura ancestral mexicana, i els Manà són cultura ancestral mexicana de l'època dels dinosaures.
0: Des de fa 30 anys, o sigui, no està malament.
3: És segle XX, com t'agrada tu, Costa.
0: Escolta, en Bad Bunny van reaparèixer fa no gaire, i cada entrada valia a preu de Bad Bunny. Fa
1: un parell d'anys aquí a Barcelona. Jo vaig anar a un concert de Manà un dia.
3: Ostres.
1: Mira que no hi ha anat a gaires concerts.
4: Però és que són èxit garantit, Manà. Sempre tenim una festa.
0: Sí, però era paleolític o neolític, Ricard?
1: Era, et diré, 2000... Fa 20 anys.
0: Fa 20 anys,
2: paleolític.
0: Sí, sí. Ja encaixava el comentari del Jordi Costa. A veure, de la cerimònia d'inauguració no cal comentar més coses més enllà de Manà. Del partit a la resta, què us ha semblat? Heu pogut seguir aquest Mèxic 2, Sud-àfrica 0?
1: Home, per començar, per escalfar el Mundial, no? Perquè partit bastant mediocre, decebedora Sud-àfrica, i Mèxic molt clarament superior, però tampoc no per llançar coets. Ha estat una entrada al Mundial a poc silenciosa per anar creixent. La selecció mexicana podia haver fins i tot fet algun gol més.
2: A mi, vaja, Sud-àfrica, he estat llegint en els últims dies que podia ser la pitjor de les 10 seleccions africanes que compareixen en aquest Mundial, i home, ens faltarà veure les altres 9, però de moment avui no ha fet mèrits per desmuntar aquesta teoria. És veritat, vaja, per mi el pitjor del partit, més que el nivell, ha estat l'arbitratge, perquè de les 3 expulsions n'hi ha 2 que a mi em semblen molt més que discutibles.
0: La de César Montes al final és una falta, impedeix...
2: És groga.
0: És groga, no?
2: I el clatellot anterior, home, sí, és un clatellot, però és un tio que li fa una obstrucció...
1: Que te'l pots estalviar, vols
2: dir. Clar, per això... Bé, ja hem començat malament, i Mèxic, mira, no ha estat per tirar coets, però tenint en compte la pressió que acostuma a tenir un dels anfitrions per començar, i especialment a Mèxic, que bé, és una selecció amb més pressió que a nivell, jo crec que no ha estat malament.
4: M'hauria agradat veure més minuts de Gilberto Mora, perquè n'hem parlat tant, que és el jugador més jove. No sé si durant aquest Mundial li donarà més minuts, però m'hagués vingut de gust, ni que sigui per aquest fet. I després, més enllà que del resultat de la porra, que és un gran resultat, sí, no passarà a la història crec, dels Mundials, aquest partit. Però estic d'acord amb el que diu el Costa. Per mi, ni la segona ni la tercera són expulsions. Si aquest és el llistó d'aquest Mundial, veurem moltes vermelles.
0: Mira, dius que no passarà la història, no el recordarem, però passarà la història per una dada que havia trobat el Sergi Andreu, i que aquesta victòria de Mèxic ha trencat l'estadística.
3: Sí, perquè Mèxic, sabeu que és la selecció que més vegades ha obert els Mundials? Amb la d'avui, 8 vegades. Les 7 anteriors no havia guanyat mai. 2 empats i 5 derrotes, per fi, en un partit inaugural, Mèxic ha acabat guanyant aquesta obertura.
0: Avui es repetia el partit inaugural del 2010.
3: Sud-àfrica.
0: Sud-àfrica-Mèxic va acabar amb empat a 1, amb gol de Márquez, que és ajudant de Javier Aguirre a la selecció mexicana. Ricard, tu veus arribar molt lluny Mèxic en aquest Mundial, pel fet de ser anfitriona? Potser tenen avantatge.
1: No gaire. Jo crec que potser una eliminatòria, 700, 800, jo calculo que... No crec que arribi a quarts de final.
0: No creus que arribi a quarts de final? Quina és la millor classificació històrica de Mèxic als Mundials?
3: Quarts de final, any 70, any 86, jugant a casa, en tots dos Mundials, suposo que hi té a veure, va caure amb Itàlia als quarts del 70, amb Alemanya als quarts del 86, per cert, les dues seleccions, Itàlia i Alemanya, van ser finalistes d'aquell Mundial.
0: Alguna cosa que vulgueu dir, Oriol Domènech, l'ex del Mas, d'aquest Mèxic-Sud-àfrica?
5: Jo coincideixo amb tots que Sud-àfrica molt decepcionant, selecció molt fluixeta, i em quedo en minoria, per mi la tercera expulsió, per mi és clara, 1 contra 1, se'n va del jugador i queda sol davant del porter per xutar, i el jugador i el defensa de Mèxic, Montes, no té cap opció de jugar la pilota i
4: però
5: fa falta.
4: Sol davant del porter
0: va cap a fora, no?
4: Va cap a fora.
5: Sí, però és que això de que va cap a fora també ho sentia els comentaristes de la televisió espanyola, que tu quan dribles d'un jugador pot triplar o cap a dintre o cap a fora, però fer que dribli cap a fora...
4: Si te'n vas cap a fora,
0: no encara es portaria. A veure, li preguntarem a un àrbitre. Carla Borràs, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: La Carla Borràs sabeu que és àrbitre de la Federació Catalana de Futbol i analista d'àrbitre de la Catalunya Ràdio, el Tot Gira, els partits del Girona i de l'Espanyol. Has vist aquesta jugada de l'expulsió de César Montes, Carla?
6: Sí. Jo no estic d'acord amb el que, perquè hi ha opinions diverses. Jo sí que crec que és vermella.
0: Sí?
6: Sí, perquè la direcció, tot i que dieu que se'n va cap a fora, la següent acció ja és el xut i ja pot venir el possible gol. És a dir, està molt encarat a porteria.
0: Tu ja estàs d'acord amb l'Oriol Domènech, que és una qüestió de punt de vista i de perspectiva i d'opinió personal. Amb la Carla volíem parlar aquesta nit perquè en aquest Mundial entren en vigor algunes normes de reglament noves i també d'aplicació del VAR amb el seu protocol. A la tarda, mentre es preparava la intervenció, me n'has dit bàsicament quatre canvis, quatre normes noves.
6: Sí, i sobretot el que vol fer la IFAB en aquest cas, no, que són els que fan les regles del joc, és impedir que els jugadors perdin temps, és a dir, es vol evitar que hi hagi pèrdues de temps en el futbol, i per tant ho fan de diferents maneres, sobretot amb els canvis de jugadors, és a dir, quan hi ha una substitució, el jugador que surt del terreny de joc, una vegada s'assenyala amb el cartell lluminós, només té 10 segons per abandonar el terreny de joc.
0: Només 10 segons per...
6: O sigui, només hi ha 10 segons.
0: Hauran d'anar a cuita corrents o sortir per la banda més pròxima? I si triguen més, que és targeta groga?
6: No, és a dir, poden escollir si fer-ho per la línia més propera, que aquesta és el que marca la regla, la normativa,
0: sí,
6: exceptuant les típiques de motius de seguretat, o si és un jugador lesionat, doncs que ha d'anar més lentament, no hi ha problema.
0: I quin és el càstig si no es compleixen els 10 segons?
6: El càstig és que... ells surten, però el substitut no pot entrar fins a la propera interrupció una vegada hagi passat un minut. És a dir, mínim, estarà un minut
0: en inferioritat. Està bé això, està ben pensat. Està ben, o sigui, és una mesura que condiciona el joc i pot condicionar els partits, i tampoc és superdràstica, no es passen de frenada
6: però sí que hi ha un punt, Xavi, que sí, ha de passar mínim un minut, i una vegada hagi passat aquest minut, a la següent interrupció, si la següent interrupció
0: sí, pot ser més d'un minut, sí.
6: És als 3-4 minuts,
0: sí, sí,
6: doncs,
0: si t'enganxa el Barça de Guardiola que comencen a fer rondos al mig del camp, estàs fins al final del partit sense
6: aturar-la.
0: Sí, a veure, més canvis, Carla.
6: Més canvis seria, doncs, que quan hi ha una tensió mèdica, el jugador que surt a rebre aquesta tensió mèdica ha d'estar mínim un minut fora del terreny de joc. És a dir, ha de passar un minut perquè torni a entrar. Per tant, aquelles accions en què el jugador surt i torna a entrar ràpidament perquè és per una pèrdua de temps, ara haurà d'estar un minut fora del terreny de joc, i per tant haurà de pensar si realment vol que entrin les assistències
0: o
6: no.
0: Sí, però si et foten una puntada i et fan mal de debò...
6: Clar, en aquestes que et fan mal de debò, sí, però en les que són dubtoses, que demanes que entrin perquè aleshores fas perdre el temps, aleshores sí que
0: això anirà a criteri de l'àrbitre, eh? No serà per defecte sempre un minut fora quan hi hagi atenció, sinó que si l'àrbitre veu que la puntada és molt greu i ha targeta groga pel rival, el podrà deixar entrar abans.
6: No, és a dir, sempre mínim un minut fora del terreny de joc. Per fer aquesta avaluació del jugador.
0: I vol anar ràpid també amb els serveis de banda, i hem vist que els corners, el VAR hi podrà entrar si l'acció és molt, molt clara. Sempre, eh?
6: És a dir, sempre que l'acció sigui molt, molt, molt, molt clara, és a dir, que no hi hagi un delay a l'hora de revisar l'acció, o que no sigui una acció dubtosa i que es pugui revisar ràpid i que pugui rebre ràpidament per l'intercomunicador, estàs equivocat. Era corna o no era corna en aquest cas, sí que es pot modificar. Si és aquell corna que costa de veure i que és una equivocació però que és molt, molt dubtosa o justa, aleshores aquí no es canvia. És a dir, no es pot endarrerir la posada en joc.
0: no es poden endarrerir la posada en joc. I la revisió dels corners els han d'anar a fer a pantalla?
6: No, és a dir, ells ho reben per l'intercomunicador, és això el que volen evitar, és a dir, volen evitar perdre temps, però que si hi ha un corner que s'han equivocat i és molt fàcilment visible, aleshores sí que es pot canviar aquesta decisió.
1: Carla, es pot anul·lar un córner i es pot anul·lar una assecada de porteria?
6: No, només amb el córner, és a dir...
1: Només si pots anul·lar un córner?
6: Només pots anul·lar un córner. Si passa amb un servei de porteria, això sí que no ho pots anul·lar, només seria en un córner.
1: Molt bé.
0: O sigui, anul·lar-lo. Si vol dir la pilota va córner i no ho han vist bé, poden dir, no és córner, servei de porteria, però si la pilota va fora de porteria i hauria de ser córner, no poden revisar
6: en
0: la
6: jugada. En aquest cas no, només quan és córner és a dir, concedeixen un córner de manera incorrecta.
0: D'acord.
6: Sempre i quan sigui una revisió molt instantània, que això ho veu el VAR ràpidament i que no es tardi en efectuar-se aquest córner.
0: Si un davanter xuta, la frega el porter, la frega mínimament, però l'àrbitre i l'assistent no ho veuen i indiquen servei de porteria, això no és revisable.
6: Aquesta no seria revisable.
0: Aquesta no és revisable.
6: Les que sí que són clares, aquelles que són clamoroses, que dius com pot ser que no ho hagi vist, aquestes sí que ràpidament, des del VAR, això ho veuen i poden avisar l'àrbitre.
0: Però ens acabes de dir que si assenyalen servei de porteria, no poden tirar enrere i assenyalar córner.
6: Si assenyalen servei de porteria, no. És un córner que no estigui ben senyalitzat.
0: A veure si ens acabem d'acostumar.
6: Sí, ens haurem d'acostumar. I sobretot l'última ja, Xavi, és el servei de banda, que és molt important perquè són 5 segons.
0: Està bé. Ostres, aquí el Getafe patirà.
6: Aquí el Getafe patirà perquè aleshores l'àrbitre començarà a fer aquest compte enrere visual, com es fa fins ara, aquesta temporada, quan el porter tenia la pilota a la mà. Són 5 segons visuals, el compte enrere. I si s'accedeix, el servei de banda és per l'equip contrari.
5: No és una norma, però també hi ha aquesta dels jutges de línia que s'avisen quan hi ha un fora de joc, no?
6: Bé, això és el que porten al braç, que els hi vibra, i si no tenen l'intercomunicador, que molt ràpid els hi donen la...
0: Però qui els avisa, el VAR?
6: Sí. Els del VAR, sí. Els assistents també estan intercomunicats i aleshores des del VAR els hi avisen molt ràpid si és fora de joc o no.
5: També ja m'ho ha semblat que aquest partit inaugural de Mèxic-Sud-àfrica hi ha passat un parell de qüestions.
0: Sí, que
5: el Liner no ha xulat fora de joc i no ha deixat acabar la jugada. Mitja jugada, llavors sí que aixeca la bandera perquè l'han avisat.
0: No està malament això per evitar
1: aquells excessius.
0: Sí, correcte. Els centrals ho agrairan.
7: De totes les mesures, em sembla la més urgent. Les altres ja entenc que la FIFA té neguit perquè es perdi poc temps. Vaja, la FIFA i tothom. Però jo, vaja, no les acabo de veure tan clares aquestes que clamava al cel.
0: Sí.
7: Perquè els centrals estaven deixant mitja vida.
0: Cuarcí, Íñigo Martínez, Gerard Martínez, anaven bojos. Escolta'm, digues.
6: Sí, Xavi, deixa'm dir l'última, que aquesta sí que crec que és important i que donarà a parlar-ne, que és les típiques accions, per posar un exemple clar i gràfic, de Vinícius quan s'enfronta amb un jugador i es tapa la boca,
0: sí,
6: que tu saps que hi ha un insult o hi ha una mala paraula. Aquí l'àrbitre pot treure targeta vermella directa.
0: Sí, sí, que aquesta és la doctrina del jugador aquell del Benfica, sí, que va tenir l'incident amb Vinícius precisament i el van sancionar. Al final per un insult homòfob,
7: sí,
0: perquè és el que va reconèixer, no resista, però vaja. Gràcies, Carla, bona nit.
6: A tu, bona nit.

0: Aquesta primera nit del Mundial, al Club de la Mitjanit, l'estem passant amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units, amb l'Oriol Domènech, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas formen l'equip titular del Club de la Mitjanit, però durant aquest Mundial comptarem també amb un equip complementari de comentaristes, els anirem presentant aquests dies, i un dels fitxatges és una futbolista en actiu, exjugadora del Barça, i que des de fa un temps juga a Mèxic, que és la Bruna Viramala, actual futbolista de l'Amèrica de Mèxic. Bruna, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt bé, aquí debatent sobre les noves normes. No sé si estaves ja connectada.
1: Sí, escolta'm. Sí, us estava escoltant.
0: Molt bé, molt bé. Benvinguda a Catalunya Ràdio i al Mundial del Club de la Mitjanit. Ara mateix, per desgràcia, Bruna, et trobem recuperant-te, tornant-te a recuperar d'una lesió de genoll, eh? Que no...
1: Sí.
0: Vaja, no... És la tercera vegada, oi?
1: Sí.
0: Com va la recuperació?
1: Bueno, va ser l'ofici.
0: Ja.
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: La veritat és que molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Bruna, tu vas marxar a Mèxic ja fa un temps, és una de les tres anfitriones del Mundial, i aquesta nit han obert la competició contra Sud-àfrica, han guanyat 2-0, has pogut seguir el partit, què t'ha semblat?
1: Sí, bueno, la veritat tenia moltes ganes ja de que comencés el Mundial. De fet, bueno, tot aquest any a Mèxic, tots els preparatius i tot... Tenia moltes ganes ja de que comencés, i bé, un partit on sobretot a la segona part han passat moltíssimes coses, llavors bé que sigui entretingut per l'aficionat també.
0: Quines expectatives creus que hi ha a Mèxic entre la gent amb la seva selecció, amb la selecció mexicana?
1: Bueno, estan molt il·lusionats. És veritat que en els últims anys pues, a Mèxic no ha arribat a fases molt llunyanes, però... Crec que aquest any a casa l'afició pot jugar un gran paper i estan molt il·lusionats. Crec que el partit d'avui vaig escoltar la roda de premsa d'Aguirre, que havia inaugurat 7 vegades el Mundial i mai havia guanyat.
0: Sí, sí.
1: Avui guanyen, llavors crec que també és, bueno, per ells, bueno, ànims per anar per al Mundial i bueno, crec que pot ser una de les seleccions que pugui donar alguna sorpresa.
0: A banda de la selecció, es viu el Mundial de manera molt intensa a nivell general entre la població de Mèxic, les seves companyes...
1: Sí, jo des que vaig arribar, bueno, de fet, ara es diu Estadi Ciutat de Mèxic, l'Azteca de tota la vida, ja estava en obres, i bueno, jo des que vaig arribar fa un any, tothom està parlant del Mundial, i bueno, tothom tenia moltíssimes ganes de que arribés i poder-lo viure per tercera vegada en aquest país.
0: És que és la tercera vegada que Mèxic acull un Mundial, aquesta vegada com a coorganitzador, el 70 i el 86, com a única seu. Jo diria que és l'únic país que té aquest privilegi d'haver viscut el seu territori tres vegades al Mundial. Oi que no?
1: Sí, ho desconec.

0: doncs al final se t'acaben enganxant. És veritat que aquí, com que parlo català, doncs tampoc es nota tant.
1: Sí, al Marc Roses, quan entra el tot costa, tampoc se li nota. És quan parla castellà, suposo que t'hi has fixat que sí que es nota. Escolta'm, algun jugador mexicà que creguis que ens sorprendrà i molt en aquest Mundial?
0: Bueno, avui Quiñones fa un partit espectacular, Eric Lira també. A mi, personalment, tinc moltes ganes de veure Gilberto Mora, sí, que és un nom que ha sonat moltíssim ja fa uns mesos. La veritat, jo tinc moltes ganes de veure'l, l'he vist en seleccions, en subs més petites, però ganes de veure'l amb l'absoluta i veure aquest Mundial, i també tinc ganes de veure Fidalgo, que fins fa poc estava a l'Amèrica, ara van al Betis, però aquí bueno, tenien com el Maguito. L'Amèrica va fer, la veritat, molt bons anys. Jo quan vaig estar aquí, que vaig coincidir amb ell, que el vèiem, pues, donava un gran nivell, i crec que també pot aportar una mica estabilitat en el mig del camp, i també tinc ganes de veure el paper que fa.
1: Alguna selecció favorita ara, tot just que comença el Mundial, Bruna, per tu?
0: Bueno, tinc moltes ganes de veure Espanya. Crec que, bueno, amb tota la participació culer que hi ha, també és un al·licient. Sí que hi ha, bueno, tinc moltes ganes de veure Argentina, però sí que és veritat que hi ha moltes seleccions que em criden l'atenció. Bueno, França, amb l'atac que té, que a veure com acaba sortint. Portugal, amb el mig del camp que té. Llavors, no sé, crec que serà un Mundial molt competit i que a priori, pues, té pinta de ser un molt bon Mundial.
1: I d'aquestes cinc que has citat, hi ha alguna que vegis una miqueta per sobre que la resta?
0: No ho sé, perquè després el Mundial es basa en detalls i en qui arriba millor físicament i també emocionalment als partits. Sento que hi ha moltes seleccions amb molts jugadors molt potents, però bueno, el futbol ens ha demostrat moltes vegades que on hi ha més noms no sempre ha de guanyar. Llavors, bueno, crec que també és lo màgic del futbol de no saber què passarà i amb ganes de veure.
1: I tant. Bruna Vilamala, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja t'anirem trucant durant tot el Mundial, aquí al Mundial del Club de la Mitjanit. D'acord? Bona nit.
0: Gràcies, bona nit.
1: Us torno a fer l'enquesta sobre la vostra favorita. Us ho vaig preguntar el diumenge passat, però us ho torno a preguntar. Podeu mantenir el pronòstic o el podeu canviar? Aquí no passa res. A veure, per vosaltres, qui és la selecció favorita? Uri.
2: Jo em vaig dir tres, però avui ja em mullo jo, perquè tothom em va dir una, diré Espanya.
1: Espanya. Sònia.
3: Jo vaig dir França, i com a mínim fins la fase de grups ho mantindré.
1: Costa.
4: Jo diria que vaig dir Espanya, però i mantinc Espanya. És que ara dubtava si vaig dir França. Crec que no, perquè com que ja la vaig passar a l'Eurocopa, crec que vaig dir Espanya.
1: Ricard?
5: Portugal.
1: Portugal has dit, Ricard?
5: Sí.
1: Et sentim molt, molt baix. No sé si podem resoldre el so del Ricard. Àlex Dalmas?
6: Jo vaig dir Espanya i em mantinc.
1: I el Sergi André, que...
7: També Espanya.
1: Espanya. Mm. La meva aposta va ser Portugal i la mantinc. L'Àlex Dalmas ha dit que la seva favorita és Espanya, però segur que creu que hi ha més seleccions que potencialment poden guanyar el Mundial. Marxem un moment i quan tornem ens explicarà quines són.
8: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
10: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
12: 12 de novembre de 1928.
11: I el número de la sort, el...
12: 9.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio. Postdates.
1: Mai cap déu no ha nascut dels mers conceptes escolàstics. De Mòmia, de Joan Brossa.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
2: La nit dels ignorants s'hereda.
3: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
4: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
5: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
6: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
6: És que m'heu posat la pell de gallina.
7: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
9: Aquesta veu no és de ningú.
10: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
9: Quina història, mare de Déu.
7: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La millor hora del dia.
11: Bravo per l'equip de la tarda.
9: És increïble.
7: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: 5 minuts per sobre de 11:45 de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, en aquesta primera nit de Mundial, amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units i també amb l'Oriol Domènech, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu. S'ha jugat ja el primer partit d'aquest Mundial. Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Victòria de Mèxic amb 3 expulsions, una per Mèxic i dues per Sud-àfrica. I havia quedat pendent que l'Àlex Dalmas ens expliqués quines són les 3 seleccions que considera que tenen més opcions de guanyar el Mundial. Ja has dit la primera, la selecció espanyola, Àlex. De menys a més?
13: De menys a més. Vinga, veureu que estic convençut de que guanya una europea, eh?
12: Sí.
13: A la tercera, mira, el meu podi, a la tercera n'he posat a dues. Portugal, que és la teva favorita, sí. Xavi. Crec que coincideixo que té el millor mig del camp del campionat. Té molta capacitat per dominar, crec que és una selecció molt ben entrenada, però no la poso al nivell d'Espanya perquè crec que li falta una mica de punja dalt, no? És a dir, no confio en un estat molt alt de Cristiano, Gonzalo Ramos em queda una mica curt, per tant la situo en el tercer lloc, juntament amb Anglaterra. Crec que Anglaterra té el factor Harry Kane, que em sembla que està en un moment de forma espectacular, sí. No només per al gol, sinó per tot el que genera. Crec que és una plantilla molt física i amb molt dinamisme per les bandes, amb Gordon, amb Saka, i tot el que pugui generar Kane ho aprofitarà. I crec també que aquell dèficit que sempre ha tingut Anglaterra, que és la capacitat de competir en eliminatòries ja avançades, crec que la inèrcia positiva dels clubs li està ensenyant a competir. Per tant, la poso al tercer lloc. En segon lloc, França. Crec que és la selecció que té millors individualitats, ara ens ho deia la Bruna, de mig del camp cap endavant, sobretot. Pot fer dues davanteres senceres i encara et quedarien fora jugadors com Thuram o com Macliouz. Crec que és una selecció que mai se la pot donar per morta, perquè és de moments, té molta varietat, però no la poso al primer nivell perquè crec que té un mig del camp poc creatiu i que la banqueta no ajuda.
12: Al tot costa, recordaven que al mig del camp de França encara juga Rabiot.
13: Sí.
12: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I la favorita, la selecció espanyola, eh?
13: I la favorita de la selecció espanyola, jo crec que és que futbolísticament, és cert el que ens comentava la Bruna, que el Mundial acaba depenent de moltes coses, però futbolísticament és que jo crec que hi ha molta diferència entre Espanya i la resta de seleccions. Crec que és la selecció que és més equip, té una idea de joc molt definida i tothom juga el mateix. Hi han químiques i inèrcies exportades dels clubs, són 8 jugadors del Barça, però són 3 jugadors també que van coincidir molt temps a la Real Societat, 3 jugadors que van coincidir al Villarreal. Crec que té molt gol, no té un davanter primera espasa, però totes les alternatives que hi ha de mig del camp en endavant tenen molt gol, i després veurem l'estat de Lamin, però a mi em sembla que dos jugadors tan determinants, un binomi com Pedri i Lamin, jo crec que no la té cap selecció ni Argentina en aquest Mundial.
12: Ara li preguntarem a la Sònia Gelma per Lamin Yamal, que avui ja ha sortit del camp d'entrenament i ha semblat que entrenament ha entrenat en bones condicions, però us fixeu que quan preguntem per candidates, seleccions amb opcions reals de guanyar el Mundial, si no mai, gairebé mai apareix el Brasil d'Ancelotti. O sigui, a la porra tenim 97 participants aquesta vegada al Mundial. També és rècord, Ricard. 97. Uau. Doncs diria que entre les eleccions de selecció guanyadora, que suma uns punts al final, ningú no ha posat el Brasil. Tu, Ricard, fins on la veus a la Brasil d'Ancelotti? Com te l'imagines?
14: Jo me l'imagino que farà un bon Mundial. Me l'imagino que pot estar quarts de final i veurem si semifinals, eh? Jo m'espero una bona Brasil, no sé si per optar candidat al títol, però em sobta que de 97, de cop i volta, ningú no hagi pensat en Brasil com a...
12: Ho he de mirar bé, però la majoria són apostes per seleccions europees, però ja no només a la porra, que és una qüestió molt domèstica, és que si ens parla gent de futbol i
14: no surt,
12: pràcticament no,
14: surt,
12: no apareix al Brasil. No. Algú n'hi posaria algun altre entre les 3, 4 o 5 favorites? Alemanya, no ho sé. Uri, Sònia, Costa...
15: Jo la veritat és que no, són les que ha comentat l'Àlex són les que a mi em surten. No, evidentment parlem de seleccions de nivell i sobretot d'història, però a mi per exemple se'm fa difícil imaginar que Brasil pugui guanyar. No dic que no arribi lluny, ara mateix tampoc tinc clar quin quadre tenen els brasilers, però jo no me la imagino plantant cara ni a Espanya, ni a França, ni a Portugal, i fins i tot si m'afegeixes en un duel de zona, diria que veig millor Argentina que Brasil.
12: Però l'Argentina la veieu favorita?
15: No, tampoc.
12: Pensant que és la vigent campiona, eh?
15: Sí.
12: Sònia, Uri.
15: Però clar.
16: No, jo per mi... Argentina, potser estaria en un segon esglaó amb Brasil, eh? El que passa que, precisament, és a dir, crec que Argentina estan molt més convençuts d'arribar més lluny que no pas al Brasil, però no els veig fent un gran Mundial a l'Argentina i em sembla que el Brasil pot estar per allà.
17: Jo crec que la diferència entre Argentina i Brasil és la solidesa. És a dir, jo crec que Brasil no la veiem campiona perquè al final és una mida de dos estrelles més, són cinc partits que has de guanyar i és un equip que penses que en qualsevol partit pot tenir una relliscada. I jo crec que la diferència amb Argentina és que és el mateix bloc, bàsicament, de l'últim Mundial que va guanyar, encara està més, si tens Julián al davant, vull dir que jo crec que és un equip bastant sòlid al darrere, porter... Jo crec que si l'Argentina la posaria al nivell de... I l'Argentina sí, al nivell de les millors.
12: Compte, perquè he trobat una persona que ha apostat per Brasil a la nostra porra. Acaba d'entrar al programa, la Carla Bardés.
18: Borràs.
12: Ah, no, la Carla Bardés és qui ha posat el Brasil. Està escoltant el programa.
18: M'he confonat amb la Borràs. La productora del...
12: Sí.
18: De la tarda.
12: Que diu que li ha dit la IA, la intel·ligència artificial, que pot ser la sorpresa.
18: Home, la IA...
12: Carla,
18: la IA la carrega el diable.
12: Molta sort.
14: No menys tingueu la IA mai, eh?
18: Bueno.
15: ni els expected goals.
14: Bé, Carla, bé.
12: Sergi Andreu, tens a mà l'agenda de partits del Mundial per a les pròximes hores?
18: Sí, la tenia a mà. Ara la tenia, a les 4, és que estava
16: el dia. Compte que no hagis de trucar, Carla Bardés, el 19 de juliol.
12: Obriria programa.
16: Sí.
18: A la tarda, deixa'm donar-te una primícia, a la tarda n'hi ha 3 o 4 que han fet tots la porra amb IA.
12: Sí,
18: perquè m'han aturat a mi per la redacció.
14: Això és doping. Però i per què els hi surt diferent, si l'han fet tots amb IA?
18: No ho sé. No, jo dic els resultats, eh? Els resultats. O sigui, després...
14: Aviam si han fet la mateixa porra tots.
12: A veure, Sergi, partidets de les pròximes hores.
18: Vinga, va, les 4, Corea, República Txeca. Els txecs tornen a un Mundial 20 anys després, eh? No hi són des del 2006. Corea, un clàssic, 12 participacions. Van fer semis el 2002. La majoria de cops s'han quedat, però, a la fase de grups.
12: Espera, qui s'aixeca o qui aguanta despert fins a les 4 del matí? Sònia, tu no comptes perquè estàs
16: en
12: l'horari bo per tu.
16: Serà les meves dades.
12: A les 4 del matí, Corea, República Txeca. Qui és l'heroi?
14: No n'hi ha.
12: No n'hi ha. No. Sergi, demà què tenim?
18: Demà a les 9, Canadà-Bòsnia. Una de les anfitriones al Canadà, amb Alfonso Davies, Buchanan, Jonathan David... Bé, tercera participació del Canadà en un Mundial. Contra Bòsnia, segona participació, l'última és el 2014. Per cert, una dada curiosa, és la selecció més alta del Mundial, Bòsnia, amb Zeko... i 15 dels 26 jugadors que han nascut a l'estranger.
12: Això és per culpa de la guerra dels Balcans, per la generació en caixa. Matinada, divendres a dissabte, a les 3 hi ha el debut d'una altra de les anfitriones.
18: Sí, la selecció de Mauricio Pochettino als Estats Units, amb 12 participacions, també és un clàssic. Dels últims 10 mundials només se n'ha perdut un.
12: Contra qui juga?
18: Contra Paraguai.
12: 0-0 assegurat.
18: Sí, tu creus?
14: No, Paraguai és la reina...
12: He posat els 3
14: reina...
12: partits...
14: Dels marcadors curts.
12: Sí, sí. Hòstia,
18: posat m'ho podria haver dit abans, això. Jo no sé què he posat ara.
12: Sí. A veure.
17: De Pochettino i un català al cos tècnic, Toni Jiménez.
18: Sí, l'esporter sí. De l'Espanyol, sí, sí.
12: Sí, sí, en Pochettino. Sí, sí,
15: ara... I el Jesús Pérez, no?
12: Encara hi és,
15: català.
12: Sí.
15: Sí. Jo diria que sí.
12: És de Tarragona.
17: Sí, també, sí, sí.
12: És del Camp de Tarragona. Sí. Connectem ara amb l'Oriol Serra, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, que també ens ajudarà a seguir el Mundial aquestes setmanes. Oriol Serra, bona nit.
19: Hola, bona nit, com esteu?
12: Ets a Washington, eh?
19: Jo sóc a Washington, passant molt de calor i no vull pensar amb la calor que passaran els jugadors a Texas, a Califòrnia, a Mèxic mateix, perquè aquí a Washington, on hi haurà cap partit, per cert, però estem passant molt de calor, eh? Estem a més de 34 graus, amb una humitat.
12: A Washington, sí. És
19: aquí terrible. Hi ha moltíssima humitat. I bé...
12: Hi ha ambient de Mundial a tot el país, als Estats Units?
19: No, el Mundial és que està tan escampat geogràficament aquest Mundial que parlar d'ambient al país és impossible. Clar, evidentment, a les ciutats, aquestes 11 ciutats dels Estats Units on es faran partits, doncs hi haurà un ambient lògic al voltant dels estadis, però fins i tot així m'atreviria a dir que no serà res com el que coneixem quan el Mundial s'ha celebrat a Europa, evidentment, no? I bé, a més hi ha la qüestió del soccer, no? Que tampoc no és el futbol, aquí no és l'esport predominant. Sí que està vivint un auge, jo diria que sobretot arran del fenomen Messi. Clar. Sembla que sigui una banalitat, però és que realment Messi ha arrossegat a moltíssima canalla a jugar a futbol aquí en aquest país. I després hi ha una qüestió que és la de la seguretat. La seguretat física ha fet que molts pares nord-americans hagin descobert que a través del futbol també hi poden haver lesions, però hi poden haver aquelles lesions sobretot al cap,
12: cervicals,
19: al cap,
12: també, no?
19: Cervicals molt greus que hi ha doncs, amb el futbol americà.
12: Sí,
19: no?
12: Sí.
19: I això, doncs, d'una banda, tenim un futbol

0: la quota, no sé com esteu a Catalunya, però aquí la quota pot arribar als 3.000 dòlars per temporada tranquil·lament.
1: Home,
0: no estem parlant de Barça Academy.
1: Sí, sí. Suposo que ho dius per experiència pròpia. Escolta'm,
0: ho dic per experiència pròpia.
1: La selecció dels Estats Units que dirigeix Mauricio Pochettino, amb Toni Fernández,
2: Jiménez,
1: com estic avui, i Jesús... Ajudeu-me.
3: Rodríguez?
1: No. Jesús Pérez?
3: Ah, Pérez.
1: Sí, sí, sí. La gent la segueix molt, segueixen molt els partits, confien en que puguin fer un bon paper als ciutadans nord-americans, Uri?
0: Bé, la gent que està posada en el futbol té il·lusió. Té il·lusió en aquesta selecció. Més enllà del seleccionador, que jo crec que si féssim una enquesta molt poca gent et sabria dir el nom del seleccionador dels Estats Units, però sí que hi ha molta confiança en un equip que és diferent dels equips que havien participat anteriorment al Mundial. Veiem un equip amb molts més professionals que han fet el salt a Europa. Hi ha una estrella indiscutible que és Christian Pulisic, ho dic bé això?
1: Pulisic.
0: Pulisic, sí.
1: Que estava al Milan.
0: Correcte. I bé, hi ha il·lusió. En diuen la Golden Generation del futbol aquí als Estats Units, i crec que entre la gent d'aquest país que està interessada en el futbol europeu, aquí doncs hi haurà seguiment d'aquest primer partit, però evidentment no serà doncs com ahir amb la final de la NBA entre els Knicks i els Spurs, no? O sigui, sempre salvant distàncies. I parlant de distàncies, doncs això que us deia, no? Que clar, que tenim aquí el gran drama d'hotels, avions, visats, controls d'immigració, etc, preus disparats dels tíquets de les entrades, sí, sí. Una veritable llàstima, no? Perquè aquesta avarícia de la FIFA doncs també ha fet que molts estadis tindran llacunes molt importants de públic. Recordo el partit mateix, que havia de ser el gran partit de la temporada aquí a la zona de Washington DC i de Baltimore, Maryland i tal, que era la visita de l'Inter de Miami per jugar aquí a Washington, es va fer a l'estadi de futbol americà de Baltimore, perquè evidentment l'estadi de Washington quedava petit, i vam veure, hosti, unes llacunes, unes clapes de seients buits molt tristes, i això és degut a aquesta cultura del preu dinàmic, no? Que fa doncs que, seguint l'oferta i la demanda, i el fet que la revenda aquí és legal, doncs clar, això fa que hi hagi empreses que acaparen grans quantitats de tíquets que després doncs no s'acaben venent, i aleshores doncs, en fi, penso que la realització de televisió tindrà molta feina a amagar aquesta imatge bastant trista.
1: Segur que ho aconsegueixen. Oriol Serra, moltes gràcies, anem parlant.
0: Vinga, bona nit.
1: Sergi Andreu, tens amb el calendari dels primers partits de les seleccions més importants?
4: Mira, la primera que debutarà de les importants és Brasil, diumenge a les 12 de la nit. La nit de dissabte a diumenge. Ens haurem d'acostumar a parlar de les nits d'un lloc o l'altre.
1: Sí.
4: La nit de dissabte a diumenge a 12 de la nit, Brasil-Marroc.
1: És partidàs. Un partidàs.
4: Sí. Alemanya-Curaçao, diumenge a les 7. Espanya-Cap Verd, dilluns a les 6.
1: Sí.
4: França-Senegal, dimarts a les 9. Argentina-Algèria, la matinada de dimarts a dimecres a les 3, Portugal-Congo, República Democràtica del Congo, dimecres 7 de la tarda.
1: Qui juga al Congo?
4: Piquel
1: de l'Espanyol.
4: Charles Piquel, sí. I Anglaterra-Croàcia, dimecres a les 10.
1: Anglaterra-Croàcia, que és un molt bon partit. Gairebé una setmana falta per aquest partit que tancarà la primera jornada. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Els timings d'aquest Mundial amb tantes seleccions. Totes les hores que has dit són a Catalunya, oi?
4: Sí, sí.
1: A veure, la selecció espanyola ha debutat dilluns, has dit, a les 6 de la tarda contra Cap Verd,
4: sí,
1: a Atlanta. Sònia, quin ambient, molt triomfalisme a la concentració de la selecció espanyola?
3: Sí, creuen que arribaran lluny. Jo no et diria que es pensen que guanyaran el Mundial o no que estan convençuts, però hi ha la sensació que aquesta selecció de Luis de la Fuente juga molt bé a futbol, confien... Mira, una de les coses que el Ricard sempre diu aquests últims dies, de veure com arriba la Minyamal. Clar, una cosa és tenir-lo i una altra cosa és en quines condicions després de la lesió, però és cert que la fase de grups de la selecció espanyola no és especialment exigent, per tant es pot anar posant a tot.
1: És Cap Verd, sí, sí, el primer partit, Aràbia Saudita el segon i el tercer, on aparentment s'han de jugar la primera plaça d'or, que és important, contra l'Uruguai. Dic que és important perquè si acaben el segon del grup d'Espanya, pot jugar contra l'Argentina, sí, als setzens de final, que és una criba importantíssima.
3: Clar, o pots quedar primer i que Argentina quedi segon també, i aleshores sí, igualment t'hi enfrontes. Sí. Sí, sí.
1: Avui la Minja s'ha entrenat amb el grup, ens has enviat imatges, ens ho ha explicat, com a mínim l'estona que us van deixar

0: Saps veure de l'entrenament, se'l veia bé.
1: Sí, sí, se'l veia molt bé perquè han estat fent a més després rondos, i que és la zona que hem pogut veure, eh? I probablement jo crec que la lesió, la precaució que pren més és a l'hora de xutar, i això no ho hem vist, si ja està xutant amb normalitat o no. Però en el rondo sí que se'l veia, li ha tocat estar dins, li ha tocat estar fora, i ho donava tot per intentar evitar, diríem que parar en el cas de quan estava fora. Per tant, l'hem vist bé.
0: I veient-lo bé, el que sembla és que dilluns...
1: La sensació és que jugarà uns minuts, sí. La sensació és que jugarà uns minuts, no, evidentment no serà titular, però que sí que jugarà uns minuts contra Cap Verd. T'haig de dir que hi ha un factor bastant important, que és que els dos primers partits de la selecció espanyola són a Atlanta, sí, en un estadi cobert, climatitzat. Per tant, aquesta calor que està fent als Estats Units i que estem vivint als entrenaments de la selecció espanyola, les està venint aquí, vivint aquí a Chattanooga, no patiran tant durant el partit. I per tant, tot i que...
0: Muscularment, jo... la fatiga triga una mica més a arribar quan les condicions
1: exacte,
0: no són tan extremes.
1: Que tampoc crec que jugui més d'un quart d'hora, 20 minuts. Eh? Mira, potser demà li podem preguntar a algun responsable de la Federació Espanyola sobre aquest tema.
0: Home, i ets allà per... Què vols dir? No t'acabo d'entendre.
1: Que potser demà tenim una entrevista amb algú i li podem preguntar, sí.
0: Algú que mana.
1: Algú que mana, sí.
2: Caranca.
1: Bé, Caranca ja li vam preguntar en roda de premsa ahir, ja ens va atendre, sí, i va dir que no hi havia pacte ni res, vull dir que depenia tot de Luis de la Fuente, i per tant tocarà anar a preguntar-li a ell, potser, no?
0: A veure, molt ràpid, quin mundial espereu per Lamine? De 0 a 10, Uri.
3: 8,5.
0: 8,5, o sigui, bon mundial,
3: I no dic 10 perquè ve d'una lesió. Sí, amb la mitja normal et diria un 10, però em fa dubtar el tema de la lesió.
0: Un 8,5 de la mitja mal és un nivell altíssim, eh? Jordi?
4: Jo sóc una mica més prudent. Jo començaré amb el 7 i a veure com el veiem.
0: I però el veieu com a la figura del mundial?
4: És que porta 2 mesos inactiu. Yeah. Jo... és com si vingués de 2 vacances seguides. És veritat que ell va dir fa uns dies que això li servia per estar molt fresc de cames, però també de cap, i això és important. Però a mi, clar, no sé quan tardarà en agafar el ritme i sobretot el seu millor nivell.
0: Mm-hmm. Ricard, Àlex?
5: Jo no espero gaire. Tinc la sensació que, com diu el Jordi, és una inactivitat que ha d'anar assumint. És veritat que el campionat li permet anar de menys a més, però és que em fa por una mica que la Lamine Yamal es converteixi en l'icona del resultat de la selecció espanyola, tant en positiu com en negatiu. No li hauria de tocar, jo crec, encara per edat, i sobretot ho dic en el cas de que la selecció espanyola li vagi malament, seria molt fàcil apuntar contra la Lamine Yamal i no arribar a les millors condicions. Em quedo amb el 7 del Jordi.
0: Àlex?
6: Jo li poso un 8, entre el 8 i el 9, eh? Jo sí l'espero decisiu en quant a fets. Espero una primera part de Mundial normal, de la min, però una segona part de Mundial boníssima. Crec que, com dèieu ara, aquest increment de dies l'afavoreix a ell i l'afavoreix al Barça, perquè no es pugui precipitar. I hem de pensar que el camí cap al campionat en aquest Mundial té un partit més. Per tant, els últims 5 partits, si veiem una molt bona versió de Lamine, pot ser l'home del Mundial. També.
0: Abans eren 7 partits per guanyar el Mundial i ara en són 8 amb aquesta ronda que s'ha sumat amb els 7 de final. Us he d'acomiadar, us acomiado ja. Això serà llarg, seran 39 dies. Descanseu, demà hi tornem i anem parlant. Sònia, fins demà.
1: Fins demà, bona nit.
0: Gràcies també a l'Oriol Domènec, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmàs. Fins demà.
7: Bona abraçada.
1: Fins demà.
0: Això és el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit, però també tenim espai per al bàsquet i per al waterpolo. Bàsquet. Aquest vespre s'ha jugat el segon partit de la semifinal de la Lliga ACB al Palau Blaugrana. El Barça ha tornat a guanyar el Tenerife. Ernest Macià, bona nit.
8: Com estem, Xavi?
0: Molt bé, 2-0.
2: Sí, 2-0, un equip que aquest any ha destituït entrenador, que s'ha lesionat pràcticament tothom i estava curt d'efectius, doncs és a un partit de jugar a la final. Increïble.
0: Ho té molt bé. El Barça, quan és el tercer partit?
2: Dissabte. Si guanya dissabte Tenerife, i més li val perquè van justos de gasolina, doncs es plantaran a la final i tindran uns dies per preparar aquesta final contra, veurem si Penya o València.
0: L'Australia Patty Mills, base de Tenerife, ex-NBA, boníssim. Sí. Quants punts ha fet avui?
2: 37.
0: 37, sí, sí. La criatureta.
2: Que són els anys que crec que té.
0: Sí, sí, en té 37, sí, sí, però és molt bo.
2: I té un anell de l'NBA amb el San Antonio Spurs.
0: Sí, sí. Vull dir, amb Popovic, és un fora de sèrie. Sí, és un fora de sèrie. Arnés, gràcies.
2: Déu vagi bé, Xavi.
0: No, no, digue't, demà la penya, eh? Demà la penya a València, el segon partit.
2: Exactament, sí, sí, buscant l'empat.
0: Molt bé, gràcies, Ernest.
2: Adéu, Xavi.
0: Waterpolo, David Ubach, bona nit.
7: Bona nit, Xavi, què tal?
0: Història, la que ha aconseguit fer l'Atlètic Barceloneta classificant-se per la final de la Champions.
7: Sí, sí, no és exagerar, perquè jugarà la seva segona final de la seva història de la Champions, després de la del 2014, en què va guanyar l'únic títol que té a les seves vitrines, l'única Champions de l'Atlètic Barceloneta. Va ser aleshores amb el primer any del seu tècnic de llavors, Xus Martín. Fran Fernández és el primer any que dirigeix l'Atlètic Barceloneta. Avui, als penals, amb molt patiment, però ha derrotat el Ferencváros, el campió de les dues últimes edicions. El conjunt mariner, en un partit molt complet, Unai Aguirre, el porter estel·lar, ha patit per classificar-se en els penals, que l'any passat li van ser esquius, i ara s'enfrontarà dissabte al Prorreco italià, que ha tingut una semifinal més còmoda contra l'Olympiacos grec.
0: Quines opcions hi dones a l'Atlètic Barceloneta dissabte?
7: Doncs prous. No et diré el 50%, però gairebé, perquè si avui ha estat capaç d'eliminar el Ferencváros, ha estat als penals, però el dominador del partit ha estat el Barceloneta, i inclús amb certa ajuda arbitral cap al Ferencváros, ho pot tornar a fer amb el Prorreco dissabte.
0: Sempre. Dissabte a les 9, la final?
7: A les 8. A les 9 del vespre. Sí, a les 8 és el Tenerife-Barça, sí, que s'encavalcaran una mica.
0: Dissabte a les 9 del vespre, la final de la Champions de Waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Prorreco italià. Gràcies, David, bona nit.
7: Bona nit.
8: Record o samarreta?
0: Us ho dèiem al principi, cada nit durant tot el Mundial escoltarem algú explicant-nos o bé el seu record preferit dels Mundials o bé dient-nos quina és la samarreta que més li agrada de tota la història dels Mundials. Ja sabeu que les samarretes vintage de futbol estan molt de moda i podeu participar enviant un missatge de veu al 607-0709-28 i ja hem rebut el primer missatge. A veure què hi diu.
9: Soc el Jaime Segura i la meva samarreta preferida de la història dels Mundials és la de Camerún al Mundial 94. Que, per cert, tinc a casa una col·lecció amb totes les samarretes de les seleccions del Mundial del 94, tant les locals com les visitants, i en especial la de Camerún, perquè vaig aconseguir una samarreta Match Worn del Mundial, utilitzada per un propi jugador.
0: La samarreta de Camerún del Mundial del 94, la veritat és que no la tinc fixada, la buscarem. Jaime Segura diu que té la col·lecció de samarretes de totes les samarretes, de totes les seleccions del Mundial 94, primera i segona equipació.
10: Déu-n'hi-do, quin crac, tu.
0: M'encantaria veure-la.
10: Sí, sí.

acabem de tancar el primer club de la mitjanit edició mundial i cada nit ho farem amb una cançó que té a veure amb la història dels mundials, seleccionada pel Salva Pou, responsable tècnic del programa, també del Tot Costa. Avui a l'estrena la cançó oficial del mundial. La cançó oficial d'aquest mundial, que no és la de Shakira, l'han estrenat avui a la inauguració i és d'Andrea Bocelli, David Guetta i les cantants Megan Thee Stallion i EJ. La cançó es diu DNA, la cançó oficial del mundial. Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure Corea, República Txeca, comença a les 4 de la matinada. Porteu-vos bé i passeu-ho millor. Fins

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran assegura que la República Islàmica no ha pres cap decisió definitiva sobre un acord de pau amb els Estats Units. Una afirmació que arriba poques hores després que el president nord-americà, Donald Trump, hagi anunciat que suspenia una nova onada d'atacs contra el país persa perquè les negociacions havien avançat a dit fins al punt que es podria signar un acord en els pròxims dies.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Trump ha dit que l'acord de pau amb l'Iran s'ha estat treballant amb els països àrabs i musulmans i també n'és coneixedor Israel. El primer ministre d'aquest país, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que els termes de l'acord inclouen l'eliminació de l'urani enriquit per l'Iran, la limitació de la producció de míssils balístics i el final del suport de l'Iran a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: El Regne Unit aquest dijous ha dimitit el ministre de Defensa, John Haley, en protesta per la falta de finançament al seu departament. Haley no ha estat l'única dimissió al Ministeri de Defensa, també ho ha fet el seu secretari d'Estat i altres alts càrrecs del departament. Keir Starmer ha nomenat nou ministre de Defensa aquesta nit. Es tracta de Dan Jarvis, que ja estava al govern britànic.
1: El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde.
4: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
3: Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, el maltractament s'accentua quan són persones amb algun tipus de demència. El perfil de la víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Anadón és psicòloga forense de l'entitat Alzheimer Catalunya.
5: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
1: Les causes judicials contra Zapatero i Leire Díez passen factura electoral al PSOE. Segons l'últim baròmetre del CIS, els de Pedro Sánchez caurien 5 punts en estimació de vot respecte a fa un mes. En unes eleccions generals, els socialistes aconseguirien un 31,3% de les paperetes i el partit d'Alberto Núñez Feijóo s'enfilaria fins al 27,1%. Retallaria, per tant, més de la meitat de la distància que els socialistes i els populars tenien ara fa un mes. Vox amb un lleuger descens, Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família amb la presència del Papa Lleó XIV. L'impacte s'ha fet notar especialment en l'àmbit digital.
3: Per primera vegada a Europa, 3CAT ha fet servir la tecnologia Cinema Live en directe a la televisió per a la producció del senyal internacional d'aquest acte. Igor Cortadellas, creador de l'espectacle, ho ha explicat en declaracions a la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
3: A la plataforma 3CAT l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i a l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients.
1: I als esports, ja ha començat el Mundial de Futbol. El partit inaugural ha enfrontat Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Amb aquest resultat, Mèxic 2, Sud-àfrica 0 a les 4 de la matinada. Del mateix grup hi haurà un segon partit en aquesta edició del Mundial entre les seleccions de Corea del Sud i la República Txeca.
3: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Tenerife. El segon partit, el marcador ha estat 97-89.
1: Aquest divendres a les 8, la penya fa el segon intent a València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió, el Ferencváros, als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I també aquest dijous el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic Josep Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
0: Fins aquí les notícies.
7: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
8: Ara estàs a l'estat passant, també?
9: Sí.
8: Sí, estàs còmode?
9: Sí, sí.
8: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
9: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
8: Clar, és fàcil,
9: m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
8: I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
9: ja,
8: també.
9: Ja ho veies, ja que allà moment... arribaves tu i es creava una tensió.
7: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Avui començo el programa després d'haver fet el ridícul en un escenari de Barcelona, diguem-ho clar. He anat al Teatre Maldà a veure una obra, El meu germà, una comèdia deliciosa de Marc Artigau, feta de petits contes sobre el fet de tenir un germà, ser el gran, el del mig o el petit, o ser fill únic. I anava perquè després havia d'entrevistar els dos germans González, que interpreten precisament això, uns germans. I com que l'espectacle, diguéssim que conversa en alguns moments amb el públic, resulta que una servidora de vostès ha acabat sortint a l'escenari i no explico massa més per no fer spoilers de l'espectacle. Després ja escoltareu la conversa que hem mantingut. Ho havia d'explicar perquè, a més, m'he trobat uns oients que també hi eren i m'han dit: avui explicaràs, oi, que t'han fet sortir a l'obra? I jo, esclar, no ho volia decebre. Així que aquí teniu ja la meva confessió. No cada dia t'agafa un atac de riure mentre et mira tanta gent i has de rembar-te un actor que no coneixia gaire i que et canta una cançó d'amor. I ho deixo aquí. Prou. Sort que ja és divendres, que entra Montserrat i aquest debut d'avui ja no sé on soc i que necessito una mica de descans al cap de setmana per poder tornar-me a reconèixer. I sort que per arrencar el programa d'avui, com ja us vam anunciar, tenim l'expert i divulgador en ciberseguretat i privacitat, Bruno Pérez Juncà, amb qui aprendrem a ser conscients dels riscos quan fem allò que fem sempre, operacions amb el telèfon mòbil o amb l'ordinador. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Que avui volem fer un consultori de servei públic, un consultori de consells bàsics en ciberseguretat, per intentar veure si som prou conscients dels riscos a què ens exposem en les mil gestions de la vida quotidiana que fem amb el mòbil o amb l'ordinador. Creiem que encara som molts els ignorants en aquesta matèria i en volem aprendre una mica més. De fet, molta gent sovint ens truca per fer alguna d'aquestes consultes i, de fet, la idea ens va sorgir al programa fa unes setmanes quan vam rebre la trucada d'un oient estafat per internet que ens va impressionar. Escolteu què ens va explicar l'Albert de Tarragona.
2: Fa cosa d'un mes he sigut víctima d'una estafa d'aquestes per internet. Me van agafar un crèdit d'aquests que tens preconcedits i degut a això van fer unes transferències a l'estranger i no tan sols el crèdit, sinó els pocs diners que jo tenia també ha desaparegut tot.
0: Què m'estàs dient?
2: Jo vaig fer la denúncia corresponent, vaig fer la queixa corresponent al meu banc, tot bones paraules, que no em preocupi, que té que seguir doncs, el seu ritme, que tenen que fer les seves investigacions. Jo fins ara he estat calladet, esperant, i avui rebo un correu dient-me que tot s'ha fet correctament i que no poden acceptar la meva reclamació.
0: Dius que ho vas denunciar als Mossos?
2: Sí, sí.
0: Hi ha la denúncia feta?
2: Sí. I el banc també ha fet les seves investigacions. Jo quan ho vaig denunciar la meva gestora de la meva oficina,
0: sí.
2: Em va dir: ui, però això com ho ha pogut ser? Bueno, no et preocupis, ho sé, ho investigarem. Jo fins ara pel banc m'he sentit, bueno, vull dir que no m'he sentit maltractat.
0: Ja.
2: Sí, que primer et fan una mena de preguntes que molesten, com sí. Has de dir: t'has donat les teves dades a algú? No, jo no he donat les meves dades a ningú. Portem una vida normaleta, mai he fet coses grosses, cobrar i pagar.
0: Clar, sí.
2: I de cop i volta, a una persona de 67 anys, pensionista, li concedeixen un crèdit de 50.000 euros.
0: Mare meva.
2: Sense que jo hagués acceptat res, sense que jo hagi firmat res, i no tan sols això, sinó que els pocs estalvis que tenia m'ho han robat tot. El motiu de la meva trucada aquí és que una vegada he fet tot el que havia de fer, que tothom em deia que ja està bé, que ja ho has fet bé, ho has fet ràpid, durat pel mateix banc. Mm. Bueno, hem d'esperar. Ara em trobo que, arribat a aquest punt, no sé què fer. Què he de fer?
0: Doncs ens va trucar l'Albert i ens deia això, què he de fer, el vam posar en contacte, perquè de fet molts oients van trucar per fer-li recomanacions, i un oient en concret va donar un nom, el de Bruno Pérez Juncà. De fet va ser amb ell amb qui vam posar en contacte amb l'Albert, i és avui el que tenim de convidat, el Bruno, que és l'expert i divulgador en ciberseguretat i privacitat, que també és pèrit judicial informàtic forense. Bruno Pérez Juncà, benvingut, bona nit.
3: Molt bona nit.
0: Com estàs? Déu-n'hi-do aquest cas, com ens va arribar. I primer de tot, sense els detalls, però ens agradaria saber, Bruno, els consells que vas donar a aquest oient per poder solucionar aquest problema tan gros que tenia.
3: Doncs ha acabat a molt bon port, justament ens ho va explicar. Els consells, doncs, bueno, va ser primer de tot sempre la preservació de les evidències, per si després, doncs, hem d'anar a posar una denúncia contra el banc. També, doncs dir-li el que ha de demanar en el banc, sí? Que tu has de demanar el que es diu la traçabilitat de les operacions. També, com et deia, vam començar a fer una mica la recopilació de les evidències per poder demostrar, com ell explicava, que és una persona jubilada, que hi fa uns moviments al seu compte, sí, molt, molt limitats,
0: clar.
3: Doncs clar, de cop i volta aquest patró es trenca, no? I justament quan tu vas a judici, de les coses que tu has de demostrar és justament que hi ha uns patrons que el banc, o sigui, qui té la custòdia dels teus diners, els pot detectar. Sí que et diuen que la culpa és teva perquè tu has donat les claus, però escolta'm una cosa, perquè algú tingui les claus de casa meva no vol dir que pot entrar i em pot fotre la cartera, saps què te vull dir?
0: Clar.
3: És a dir, no, hi ha altres mesures que tu veus, per exemple, les IPs, qui es connecta, si aquest senyor sempre es connecta des de Barcelona, escolta'm, si et ve una IP de Bielorússia o ve una IP...
0: Comença a sospitar,
3: clar,
0: no?
3: Clar, jo no sé com explicar-t'ho, no? És a dir, ja tens patrons, i un dels patrons, justament, és aquests moviments que fa, perquè tu ja veus que és un patró de treure tots els diners. I, a més, una persona que et demana un préstec de 50.000 o 5.000 o 30.000, aviam, no quadra, són patrons. I és per això, a més, hi ha documentació de com es diu ara, d'ENISA, que és l'Agència de Ciberseguretat Europea, d'Europol, d'Interpol, que ja fa anys que estan dient als bancs que poseu-vos les piles i poseu sistemes, com es diu ara, búsqueda activa, m'entens? Perquè, aviam, l'usuari i la contrasenya és una cosa que tothom, et diré, la pot perdre, no? És com les claus de casa, que les pots perdre.
0: I tant, sí, sí. Molt bé. Per tant, aquest cas està en vies de solució o solucionat. A partir d'ara, si algú vol fer alguna... Nosaltres tenim, evidentment, moltes preguntes a fer-li al Bruno Pérez Juncà, però si algú vol determinar un consell concret, doncs som aquí avui per això. Per tant, via directa de telèfon o a través de la bústia d'ignorants@catradio.cat o el 93207474 per la resta de preguntes i respostes del programa que fem habitualment. Si no us sap greu, ens esperarem a acabar la conversa amb el Bruno Pérez Juncà. D'entrada, també tenim una altra pregunta que també ens feia un altre oient, Bruno, relacionada amb els bancs, i ens la feia arribar en Miquel de Sabadell.
4: Com el tema aquest de les estafes, els bancs, per què no poden tindre un seguro? Per com tothom té un seguro per si passa alguna cosa, pues cobrir qualsevol incident.
0: Què contestem a aquesta pregunta del Miquel, Bruno?
3: Sí, sí, per descomptat, aviam, els bancs tenen les seves assegurances amb els seus riscos, etcètera, etcètera. El que passa que una de les coses que sempre demostren o intenten demostrar és que ha sigut una negligència. Malauradament no llegim la lletra petita de les operacions, de totes aquestes coses que fem, no? I en aquesta lletra petita et diu això, que si la negligència ha sigut greu, doncs a partir d'aquí no t'hi estan. I és justament en aquí on ens toca a sala, doncs quan estem a jutjats, quan estem barallant-nos, doncs ens toca demostrar doncs que aquesta no, que no hi ha hagut negligència per part de la persona, sinó que ha sigut justament víctima, sí, d'un atac d'enginyeria social, sí, que tots podem ser víctimes, a tots ens poden enganyar, però que existeixen altres mecanismes justament perquè el banc es pugui defensar, no? I aviam, ja hi ha moltes sentències en la que s'està demostrant que la culpa no és de la persona, sinó que és del banc, i llavors el banc, els diners per poder compensar en aquesta persona, imagino que els deu treure d'aquestes assegurances o dels seus fons o del que sigui. Però sí, per descomptat, clar que tenen tots assegurances.
0: Molt bé. Bruno, avui en dia, ara mateix, quina és l'estafa més habitual relacionada amb els bancs, amb les caixes?
3: Buf.
0: No, buf vol dir que no n'hi ha una de més habitual. No?
3: Sí, exacte. No hi ha la top. Sí que vas per tongades, també vas per sectors, vale? En la mainada li fan un tipus d'estafa, la gent gran te n'en fan una altra, però la que més fan justament és això, és aquest robatori de contrasenyes i aquest accés no autoritzat al teu compte per llavors fotre't tots els diners, no? Tot això ho fan amb enginyeria social. Ho reps un SMS que se't posa dintre la llista dels teus SMS que has rebut del banc, o sigui allà enmig, sí? S'apareix un que et diu, se ha hecho una operación de 50.000 euros, sí. Vale? Has sido tu, i tu, carai, jo no he sigut, me cago en dena, val? Llama este número, pum, i tu truques. I tu no, Mussol, no truquis. Per què? Perquè no és el número de telèfon del banc, sinó que és un número de telèfon que tenen aquests senyors. Clar, i aprofiten aquest pànic, aquesta immediatesa, o hemos bloqueado tu tarjeta.
0: Sí.
3: Hay una operació...
0: Això és un clàssic que reps mil vegades,
3: exacte.
0: No?
3: I... Sí. Però aquí hi ha una màxima, vale? Jo ja et faig l'espoiler de tot, que és amb ciberseguretat, la tendència, la màxima, és confiança zero. O sigui, no et pots refiar de res, no et pots refiar de ningú, i tu no pots fiar-te de la informació que reps, sinó que tu has d'anar a buscar la informació. Que et diuen, sí, que un SMS al banc et diu que s'ha hecho una operació fraudulenta, escolta'm, agafes tu la teva aplicació del banc i ho consultes. El que passa que justament els cibercriminals s'aprofiten de que som uns mantes, sí, de que fer un doble pas, o sigui, o fer una comprovació ens costa molt, sí, i s'aprofiten justament d'això perquè cometis aquest error, sí, o facis clic en una pàgina web que s'assembla molt a la del banc perquè l'han clonada, tu allà et diu, entra tu usuari i contrasenya i comprova. Oh, pum,
0: ja
3: pam, tu li ja poses, està. Ja està.
0: Ja ho tenen tot, sí.
3: Ja t'han fotut, sí, vale? Sí. I a partir d'aquí ja hi som. I tot això són atacs d'enginyeria social perquè, fixa't bé, quan tu vols atacar un ordinador, quan tu vols atacar un sistema informàtic, vas a buscar el que s'anomenen les vulnerabilitats del sistema. Uh-huh. Aquests fallos que té el sistema. Què fan? Com que el sistema no el poden atacar, ataquen a la persona. I què busquen? Les vulnerabilitats de la gent.
0: Sí.
3: Quines vulnerabilitats tenim? Vale? Primer de tot, que ens atabalem ràpidament. O sigui, has recibit el no sé què, me cago en dir-ne.
0: Ja està. T'agafa la pressa.
3: La immediatesa. I a més, el clic fàcil de dir qualsevol cosa que t'envien. Has clicat aquí, pum, me cago en dir-ne. I alleixo, miro, comprovo, atura't, m'entens?
0: Clar.
3: I s'aprofiten justament d'aquesta immediatesa. S'aprofiten també, doncs, i permeten la paraula, doncs, de la ignorància que tenim en el món de la tecnologia. Uh-huh. I pensa que el més ignorant de tots sóc jo. I ho dic sempre. A mi no em agrada que em presentin com a expert, perquè justament sóc l'etern aprenent. Cada dia quan m'aixeco, a mi és que m'ho han canviat tot. Saps què t'ho vull dir? La tecnologia va a aquesta velocitat. Però, a casa on tenen, el que hem fet la societat és... Hem perdut una cosa que al principi de tot teníem, que era la humilitat tecnològica, sí? I ara ho veuràs. Us recordeu quan vam començar amb aquells ordinadors als anys 80 i pico, que eren els Spectrums, els Commodores... Us en recordeu d'aquells ordinadors? Doncs, quan compràvem un ordinador d'aquests, el primer que fèiem era un curs d'informàtica. Per què? Perquè compràvem un dispositiu que no en teníem ni la més remota idea com funcionava i algú s'ho devia d'explicar, sí? Uh-huh. Val, sí, igual que ara, no? Que te compres un papinaco aquí de 2.000 euros...
0: I no saps,
3: sí?
0: Com funciona ni quan
3: no.
0: Té 3 anys.
3: Ja calla, calla, que no et donen ni un manual, que et donen un adhesiu d'una poma i tira cap a casa.
0: Exacte.
3: Aviam.
0: Sí.
3: Per això hem perdut aquesta humilitat tecnològica que ningú ens ensenya. I què ha passat? Que hem creat la tormenta perfecta. I la tormenta perfecta és una societat amb una gran dependència tecnològica, perquè ens estan obligant a fer les coses tecnològicament. Mira el banc, mira el DNI, mira-ho tot. O sigui, t'estan obligant. Vale, doncs tenim una gran dependència tecnològica, dos, tenim un gran desconeixement tecnològic, sí, i a més, tres, tens uns cibercriminals que se n'aprofita i, a més, les lleis li van a favor seu, perquè les lleis són locals i aquesta gent operen globalment. I llavors aquí, doncs ja t'ho dic, la tormenta perfecta, i per això ens estem trobant en cada dia doncs més casos d'aquests. Però de lo més important del cas que vau escoltar és que vau sentir l'angoixa, vau sentir l'ansietat, vau sentir el patiment de la víctima de la tecnologia. Que això és el que jo sempre us intento explicar i us demano que, si us plau, poseu mesures, perquè a la que tens un Siri d'aquests, és que moltes vegades, ho sento molt, però estàs sol. No hi ha res darrere, no hi ha ningú darrere. Doncs a mi, d'aquest cas justament, a mi el que m'agrada és que ho heu viscut en primera persona, però penseu que jo això ho faig el dia, doncs de casos d'aquests, doncs en tinc 5, 10, 15 o 20.
5: Mare meva.
3: I d'aquí la preocupació que tinc, i col·laboro això amb mitjans, per aviam...
5: Per fer-nos menys ignorants en això, està clar, sí. És la manera, és la manera. I tornar-se una mica més humils, exacte. Sí.
3: Conscienciació, no hi ha més. I exacte, i humilitat, amb el sentit de dir, escolteu, jo no sé com funciona, algú m'ho pot explicar.
5: Clar.
3: Mira que és fàcil. Demanem ajuda, no? Però és el que ens trobem.
5: És el que ens trobem. A veure, que tenim una consulta, farem la pregunta al directe i després demano als oients que penjarem, perquè així el Bruno es pot esplaiar i no cal estar tota l'estona al telèfon. La Mercè des de Piera. Bona nit, Mercè. Ets aquí, Mercè?
6: Hola, sóc la Mercè, però sóc de Barcelona, no de Piera.
5: Disculpa, t'hem rebatejat al municipi, no passa res. Mercè de Barcelona, digues, què volies dir-nos?
6: Jo volia explicar molt breument, però no m'ha passat a mi, li ha passat amb una amiga meva, ja fa uns quants mesos. Van a treure diners al caixer,
5: sí.
6: I se li va costar un poc a sol, de pim-pam-pum, no sé què, se'n va anar corrents, i aquella diu, ui... I s'acosta una altra persona i diu, senyora, entri al banc i que li mirin la targeta. Diu, no, si no he tingut temps de... Total, li van mirar i se li havien portat 900 i pico, no me'n recordo exactament, que diu que és el màxim que poden treure. Però ella no es va donar compte de res. I llavors diu, bueno, però la culpa, què he de fer ara? La té el banc. I saps què li va dir el banc? Que no sé, no me'n recordo si és un o altre tampoc, perquè ja dic, no m'ha passat a mi, de moment, ni ganes. Doncs que no li podien solucionar, perquè a lo millor anaven en combinació. Ella i aquell que va passar i se li van dur el cèntim.
5: Mare meva.
6: I li van dir que ja li dirien alguna cosa i fa mesos i ja no li han dit res.
5: No
6: té solució a on podria anar a queixar-se.
5: Molt bé, Mercè, doncs a veure si el Bruno ens pot ajudar, perquè això
6: moltes
5: és diferent,
6: gràcies,
5: que hi ha hagut un robatori. Gràcies, Mercè.
6: Clar, bona nit.
5: Això és una mica diferent, no?, perquè aquí figura que li han extret la targeta, no, Bruno?
3: Una o dos, li han tret la targeta, li han clonat la targeta, se li ha acostat amb un, com es diu ara, amb un aparell d'aquests lector de targetes i li ha fet una lectura. Clar, aquí hi ha 10.000 coses i també enteneu-me, el banc s'ha de protegir perquè també, no ens enganyem, hi ha molta picaresca.
5: Clar.
3: Hi ha molta i molta picaresca, per tant, el banc ha de vigilar. Sí que està molt bé això que ens explica, perquè justament un dels moments més perillosos que tenim és... Primer de tot, quan anem a entrar a casa, sí, en el moment que estem a punt de posar les claus al pany, sempre és un moment que tu t'has d'aturar, donar-te la volta, mirar que estiguis segur, i a partir d'aquí posar les claus a la porta, perquè és un moment que ets vulnerable. Doncs exactament passa el mateix en el banc. Quan tu estàs, que vas en el caixer, que vols posar la teva targeta per treure els teus diners, doncs escolta, atura't un moment, sí, et dones la volta, mires a dreta, mires a esquerra, i quan no vegis que hi ha ningú, ho fas. Sí? Mira que és senzill,
5: sí.
3: Però és el que et deia, són les presses, les confiances, I justament, què t'he dit? Ciberseguretat, confiança zero. Doncs no pots, has de vigilar moltíssim, perquè és això, en un moment te venen, se t'acosten, ja te passen per sobre el lector i t'han fet un pagament de 900 euros, que justament és el que deia, que és el màxim que te poden fer en aquest moment. I mira que és fàcil, perquè amb el contactless aquest te passen ben a prop i ja hi ets. O sigui, sí. És una de les maneres de robar en les targes, la proximitat. Que això us aconsello una cosa, hi ha unes targes de crèdit que inhabiliten la resta de les targes. Això no moneder. De manera que si tu passes per sobre un lector d'aquests, no, queden totalment anul·lades. ¿Vale? Això són protectors RFID, es diuen. ¿Vale? És una cosa molt econòmica, que ho pots trobar, hi ha gent que fins i tot les dona de propaganda, i va bé portar-la en el moneder, perquè així queda bloquejat. També hi ha carteres més pijes, més sofisticades, que ja tenen aquests protectors d'RFID, ¿vale? d'aproximació.
5: Clar, i si això ho tens al mòbil, imagina't, no? Només que treus el mòbil i passes per davant de... ja està.
3: Clar, l'altre tema és el mòbil. El mòbil, molt bé, el tema del pagament, però aviam, connecta, com es diu ara, connecta l'aproximació, ¿vale? En el moment que tu facis el pagament, no ho portis connectat tot el dia.
5: Clar.
3: Dir, clar, perquè si no, aquí... Ja estàs... Això és la mesura, però sí. per aquesta comoditat no la fas i està, és el que justament s'aprofiten. I sí, això en els metros, en llocs d'aproximació, doncs vull davant amb aquests lectors, clic, clic, clic, clic, i aviam a qui se'n poden acostar i aviam a qui li poden fotre uns quants calés.
5: Per tant, aquesta dona pot tenir-ho complicat perquè li tornen aquests 900 euros de dueixo, no?
3: Clar, aviam, si ho ha fet amb un caixer, el primer que tenia que haver fet és justament demanar la preservació de les imatges, sí? Mm-hmm. Això és el primer que has de fer, demanar la preservació de les imatges i també demanar la traçabilitat de l'operació. Clar, aviam, si tu te tenen gravada que estàs justament traient diners amb un caixer automàtic i resulta que estàs fent una compra amb una botiga, vés a saber què, aviam, escolti,
5: ja senyor, jo estic aquí,
3: m'entens? Dos i dos són quatre. La preservació de l'evidència és vital, però, esclar, has d'actuar molt ràpid en un moment en què la persona està en xoc. Val? Que és això.
5: Perquè igual ara sempre... les imatges aquestes ja no hi són, no?
3: No, per descomptat, clar, no clar, perquè això sí, es guarda uns dies.
5: Sí, sí,
3: per això
5: dic, clar.
3: Preservació de l'evidència ràpidament. Les estafes, mira, el que dèiem amb aquest senyor, amb el tema de les trucades que havia rebut, etcètera, etcètera, doncs, guita, el primer que has de fer és preservar aquesta llista de trucades que has rebut. Per què? Perquè no és infinita. I, per exemple, els iPhones només te guarden les últimes 200 trucades, m'entens? A la que n'hagis fet 199, ja aquesta ja l'has perdut.
5: Clar.
3: Doncs sempre s'ha de preservar l'evidència o demanar consell a experts que et direm, escolta, en aquesta situació que ja ens hi hem trobat, fes això, això i això. I a partir d'aquí, doncs ja comences a anar bé. El que dic, demanar ajuda.
5: Demanar ajuda, sí. Escolta'm, encara sobre el tema dels bancs. Clar, molts agafem el mòbil, entrem a l'APP del banc, mira, que haig de fer una transferència, no, que vull saber si m'han cobrat això. És millor, o no sé si és millor o no, sinó pros i contres, fer-ho amb el mòbil, on sigui, és igual, o entrar des del web de l'entitat bancària en un lloc més segur i més tranquil que no pas al mig del carrer o mentre esperes l'autobús que tu estàs entrant a veure si t'han pagat o t'han cobrat o el que sigui, qualsevol cosa.
3: Aviam, anem a trossos. Si tu em dius què prefereixo, que entris per l'aplicació del banc o entris per una pàgina web, jo prefereixo que entris per l'aplicació del banc. Per què? Perquè et pots trobar moltes vegades que tu, quan vols escriure a la pàgina web, aquests senyors han pagat a Google perquè una pàgina web que s'assembla molt al teu banc estigui dalt de tot, i tu, clic, pum, li fots clic al de dalt, mussol, que no és el de dalt, que és el de baix.
5: Carai,
3: ja està. I
5: ja
3: tu
5: està.
3: Veus una pàgina web molt semblanta, bueno, molt semblanta no, perquè te l'han clonat, o sigui, és
5: clar,
3: que és idèntica.
5: És idèntica.
3: I tu mires el nom sembla més o menys, però què et fa? Et canviarà una lletra, et posaran un guionet, et posaran alguna petita cosa, sí? Que és diferent, vale? S'assembla, però és diferent. Però, com que no hi llegeixes, com que no saps com funciona... Mira, ara riuràs. Mira, una adreça d'internet, una URL, vale? Això, www, jo què sé, gencat.cat.
5: Sí. Vale?
3: Doncs, les adreces d'internet, el problema que teniu és que les llegiu d'esquerra a dreta. Quan una adreça d'internet es llegeix de dreta a esquerra. Ah, aquesta no la sabíeu, eh?
5: Doncs no.
3: Per què? Perquè has de buscar l'últim punt. A partir de l'últim punt fins al següent, et diu el domini real. Vale? I et diu de qui és aquesta pàgina web. I llavors, tot el que hi ha a la seva esquerra,
7: tot això pot ser fals. Què fan ells? Mm. Clar, com que tu llegeixes per l'esquerra, a tu te posen paypal.com, punto security, no sé què, i tu ja t'has menjat amb patates que és de PayPal. No, perquè has començat per l'esquerra i tu has de mirar per la dreta i sabràs qui és. Val? Doncs per això, fixa't bé, sempre, abans d'una pàgina web, sempre fes-me servir l'aplicació del mòbil. Val? Després, molt important, l'aplicació del mòbil, quan no l'has de fer servir? No l'has de fer servir quan estiguis amb una wifi que no és teva. Val? Això d'anar aquí al cafetonet, a el que sigui, a fer el croissant així i te mires les coses amb la wifi del lloc...
5: No. O et gastes les teves dades, no? O s'ha acabat?
7: Exacte. Sí. O vas amb les teves dades o no. Quan estàs a l'estranger, estàs de vacances, etcètera, no. D'aquí, que quan tu estàs fora o necessites una wifi, has de fer servir una cosa que es diu una VPN, una VPN.
5: Sí?
7: Uh-huh. Vale. I us ho explicaré d'una manera molt senzilla. Us en recordeu d'aquell anunci fa molts d'anys que era el Pontelo Ponselo?
5: Sí? Tant.
7: Vale.
5: Sí.
7: Què et deia? Et deia, si surts fora de casa, sí, Pontelo, vale? I si estàs a casa, pues no te lo pongas. Vale? Doncs això és exactament el mateix. Quan tu estàs a la wifi de casa, anem bé. Però quan vols connectar-te a la wifi de fora, tu has de posar. Què vol dir posar-te? Mira, és tenir una aplicació al telèfon que es diu una VPN, ¿vale? VPN. Uh-huh. ¿Vale? I és molt fàcil. Tu la instal·les, sí?
5: Sí.
7: I en el moment que connectes tu la wifi, engegues aquesta aplicació. ¿Vale? Aquesta aplicació el que fa és te protegeix les dades de manera que passen xifrades. I la persona de la wifi sí que es pot quedar la informació, però se la queda xifrada, de manera que no veu res. I quan acabes, desconnectes d'aquesta wifi, la pares i ja està.
5: I
7: però mentrestant ho has estat protegit. Fixa't bé que és un petit pas més. Mm-hmm. És que no ho sé fer, és que, bueno, doncs pues demana, algú t'ho explicarà,
5: clar, és
7: algú
5: t'ho
7: instal·larà i algú t'ho ensenyarà.
5: Això no, és... no m'ho havia explicat mai ningú, mi. Veus, bé, per
7: veus?
5: Exemple?
7: Doncs, pim-pam, engegues, atures i així és, vas protegit. Mm-hmm. Això, no m'ho feu mai de la vida, amb casa un nen, a connectar-vos a la wifi de l'aeroport, a la wifi
5: de l'hotel... No, mira, la... m'ha passat aquesta setmana que hem pujat a fer el programa des de Montserrat i vaig pensar, ostres, no sé com ho farem, tal, i vaig veure wifi obert i era un... ara me'n recordo la paraula de pas, és igual, però era molt fàcil, vaig pensar, mare de Déu, amb la quantitat de gent que hi haurà aquí amb aquest wifi obert, ni t'hi acostis.
7: Ara.
5: I me vaig treure allò que a vegades es connecta automàtic al mòbil, dic, no fos cas que se'm connecti sola al wifi de Montserrat. No, ja aniré amb les meves dades. A veure, que ens truca la Laura des de Vilanova i la Geltrú. Laura, bona nit.
8: Va. Hola, bona nit.
5: Digues, Laura.
8: Doncs mira, jo és una cosa que em va passar aquest Nadal, no al passat, i dic les dates nadalenques perquè, a més, va ser un dia que era 24 de... i que hi ha dissabte, llavors el 25... Vull dir que no podia anar a la meva oficina.
5: Clar.
8: Realment hi havia diversos festius seguits i no podia anar a l'oficina fins dilluns o dimarts.
5: Uh-huh.
8: I vaig rebre un missatge al mòbil, com ha dit el Bruno, que deia que havien intentat entrar a la meva compte i que si no havia sigut jo que entrés en aquest link. I vaig clicar el link i vaig entrar com en una mena de pàgina web que semblava del meu banc, que és uh-huh. Caixa Enginyers, i llavors bueno, van començar a demanar el telèfon, no, com que m'identifiqués. I em va semblar una mica raro que em demanés tantes dades i no vaig arribar a posar l'usuari i contrasenya, però sí que vaig posar el telèfon. I llavors, a continuació d'això, vaig deixar d'omplir-ho, en plan, ui, no, que raro.
5: Mm.
8: Però llavors vaig rebre un missatge que deia que una trucada, que parlant-me en català i identificant-se com que em trucaven de Caixa d'Enginyers, d'atenció al client, que havien detectat uns moviments raros en el meu compte, estranys en el meu compte i tal, i que s'havien fet dos bízums a nom d'un senyor, i em deien un nom, i em deien, vostè ha fet aquests bízums? I jo, no, jo no he fet aquests bízums. Dos bízums per l'import màxim, quasi 600 euros.
5: Mm.
8: I aleshores em deia, val, no es preocupi, encara els podem anul·lar, si em diu aquest codi, que li diré ara, doncs els anul·larem. Sí, els anul·lo. I m'ho van fer amb un prim, doncs donar el codi. I llavors vaig... jo em pensava que estava anul·lant bízums fets, però en veritat els estava fent en aquell moment quan donava el codi.
5: Estàs validant.
8: Els estava validant, sí. I aleshores, bueno, quan vaig penjar, em vaig donar compte que...
5: T'havien fotut bueno, els diners.
8: Sí, vaig entrar al compte i vaig veure... Amb tot això, dia 24, tens sí, un dinar sí, de Nadal, t'estan picant a la porta perquè dona't pressa que anem, arribem tard al dinar, i de cop i volta reps aquesta trucada, era com abans de l'hora de dinar. Vull dir, en un moment molt clau i amb molts festius... Sí, sí. Per darrere, no? I llavors, quan vaig anar a queixar, vaig anar a posar la denúncia, quan vaig veure els dos vídeos, vaig anar a queixar enginyers, em van explicar tant els Mossos com queixar enginyers, em van explicar que aquella setmana hi havia hagut molts casos com el meu, que fins i tot hi havia gent que li havien fet fer transferències immediates, a part de vídeos, i queixar enginyers, bueno, vaig cursar la reclamació i em va dir que venia a dir que era com culpa meva perquè jo havia donat els codis i havia autoritzat l'operació. I, bueno, vaig perdre quasi 1.200 euros fa un any i mig. Així.
5: Vale, Laura, ho comenta el Bruno. Déu-n'hi-do.
9: Mira,
5: gràcies, mi... Laura, per la trucada. Escolta per la ràdio, sisplau.
9: Brutal, brutal l'aportació de la Laura i t'ho agraeixo moltíssim perquè has tocat un tema vital que són les dates. Fixeu-vos bé, mireu. Totes les estafes comencen el divendres. Abans començaven a les 3 de la tarda. Per què? Perquè saben que durant el cap de setmana no tens atenció, per tant, és aquí on et poden fotre. Això, vigileu tots, poseu-vos una alarma el divendres a les 3 de la tarda que digui, vigila, que a partir d'ara et volen cardar. O sigui, així de senzill.
5: Així de
9: clar. Però calla, calla, calla, que ara saps què fan? Ja comencen a 2:15, vale? Perquè com que,
5: ja,
9: saben,
5: no?
9: sí, com que saben que ja n'hi ha molts que s'escaqueixen, ara ja comencen a 2:15.
5: Hòstia,
9: però
5: veritat,
9: són la pera. I espera't, ara riuràs com funciona aquest món dels hackers i tot això. Bueno, el tanto, que també vull dir... Aviam, hacker no vol dir cibercriminal, eh? Però en un congrés de hacking internacional que vaig anar, de propaganda ens donaven un calendari en la que ens donaven les dates de les festes i les dates de quan es feien les declaracions de renta dels diversos llocs, saps què te vull dir? Que eren moments en els que la gent podria ser més vulnerable.
5: Sí.
9: Això aquí podies fer dues lectures. Una, per tu estar més al tanto, o l'altra, doncs mira, per mirar aviam a qui fotran, no? Però perquè veieu com funciona una mica el tema. Poseu-vos l'alarma, ja t'ho dic, del divendres...
5: A 2:15,
9: que a partir d'aquí el que rebis, repeteixo, confiança zero. Ja et pot trucar qui vulgui. I mai de la vida els codis, no es donen codis a ningú. Però ningú és a ningú. Ni que sigui del banc, ni que te juro por Snoopy que te lo quito, que no. No li dongueu... els codis no es donen de cap de les maneres. El codi l'introdueixes tu, val? Però que no s'han de donar.
5: Clar, hi ha molta gent que fem bízums o perquè t'has de compartir un sopar entre una colla o perquè li has d'enviar a un parent o perquè has de pagar no sé què. Clar, si ho fas, per exemple, amb unes entrades d'un teatre, hi ha uns codis de seguretat. Però, clar, si tu t'equivoques i envies en un telèfon que no coneixes, allò no, ja no retorna, no?
9: I no.
5: Si la persona no és una molt bona persona i diu, ai, mira, que t'has equivocat i me l'has fet a mi i t'ho torna, aquí no hi ha res a fer, no? O sigui, aquí també estem desprotegits.
9: Aviam, clar, però és una cosa que tu has de, justament, la paraula clau és... Atenció. Val? Un dels problemes de la nostra societat és que volem fer masses coses alhora. Sí? De dir, aviam, no pot ser tu anar pel supermercat, anar contestant correus electrònics, anar contestant whatsapps, anar fent bízums... Aviam, escolta'm, que poc ets un ordinador quàntic, tu, m'entens? Vols centrar-te i fer una sola cosa i ben feta? M'entens? Però no. Aquí, ja t'ho dic, la gent conduint, fotent bízums, aquí i allà, no. I justament s'aprofiten d'aquest petit error que cometràs, perquè el bízum és un sistema segur, sí? Ben portat, sí, però has de vigilar, perquè hi ha vegades que no el reps, sinó que te'l demanen,
5: sí.
9: Saps? Cuidado, atenció. Això em va passar no fa gaire setmanes amb uns companys, jo vaig pagar el sopar, i la gent m'anava enviant, i un m'envia que li hem de pagar i jo li dic, me cago en nena, Jordi, li dic, Jordi, la mare que em va matricular, ai, perdona, ho he fet sense voler.
5: Ah,
9: no,
5: es va equivocar.
9: És un company, sí. Ho ha fet bé, vale? Que dius, vale, bé. Però fixa't bé que hi ha aquest mecanisme i per això els cibercriminals justament se n'aprofiten d'això. Per tant, sempre una mica de dir, no veus que anem amb una societat que anem passats de voltes, anem molt revolucionats, doncs amb aquests temes, sobretot quan hi ha el tema de Calais pel mig, posem-hi atenció. És que és tan senzill tot com això, que és enfocar, centrar-nos, però justament la societat no ens deixa.
5: No ens deixa. Escolta'm, allò que tothom diu, però no sé si és real, és un mite o real, que quan tu agafes el telèfon... Clar, quan al mòbil ja veus qui truca i ja veus si són els pesats que et volen vendre alguna cosa i no l'agafes, però encara molta gent doncs té fixa i encara contesta i molta gent té aquella mania de contestar amb un sí. Llavors, hi ha un mite que diu no, mai de la vida contestis amb un sí perquè et poden gravar i fer servir aquest sí per canviar-te de companyia, autoritzar no sé quina transferència de no sé què. Això és un mite o és real?
9: Aviam, és que ara mateix en 3 segons ja te poden clonar la veu, saps què te vull dir? És que no cal que diguis
5: sí. M'estàs desmoralitzant amb tot.
9: No, home, no, al contrari, jo vinc aquí per donar-vos, encoratjar-vos, de dir, pots contestar sí, pots contestar no. També és la veu, és que és molt bon això que m'estàs dient ara, perquè fins ara fèiem servir uns identificadors, val? Has dit una cosa molt bona, que és tu veus el número de telèfon i saps qui és. No, això no és veritat, perquè justament jo això ho he fet, i ho he fet amb molts de programes de televisió, amb molts de presentadors de ràdio, en el que jo us truco amb el número de telèfon que a mi em dona la gana, amb el número de telèfon de la persona que tu tens al costat. I a tu et sona el teu telèfon i veus, com que el tens a l'agenda, veus el seu nom i penses que truca aquesta persona. Per què? Perquè els sistemes de comunicacions tenen una vulnerabilitat en la que puc canviar el meu identificador de trucada.
5: Ja.
9: I jo et puc trucar justament amb qui. Per tant, el número de telèfon que et truca ja no et pots refiar. No és un identificador vàlid. Val. Segon factor d'autentificació. Què feia servir? La veu. Val? Aviam, si me truca la meva mare i la veu és de la meva mare, és la meva mare. No. Per què? Perquè justament ara ja t'ho estic dient. Hi ha uns programes molt, molt salvatges que a partir de 3 segons ja t'acloren la veu quasi un 80%. Però no importa, escolta'm, que t'agafin la veu 30 segons. Amb 30 segons ja te l'han clonada. Aviam, on tenim la nostra veu? La nostra veu la tenim a 10.000 vídeos penjats per internet, sí? 10.000 àudios que envies per WhatsApp, que no són àudios, que són podcasts, me cas on d'era, sí? Doncs, clar, la teva veu ja l'han perduda, ja l'has perduda, doncs te la poden clonar perfectament, i les noves estafes que venen, justament venen per aquí, són estafes de nova generació.
5: De clonar veus i imatges, sí, sí.
9: Ah, exacte, per això, perquè tu identifiques a la gent per la veu. No, ara ja no. Ja és un altre identificador que no pots fer servir. La imatge, tampoc pots fer-ho servir. Què et queda? Doncs el que et dic, confiança zero, no hi ha més.
5: Hi ha un altre.
9: Doble factor de verificació, sí. Que algú et ve, et diu, fes-me això, comprovo. Mira, el que jo demanava ara fa dos Nadals, demanava a la gent que es fessin una prova de vida a la família. Vale? Mireu, aprofiteu el dia de Nadal, que és l'únic dia que us trobeu tots, val? Aprofites aquest dia i crees una prova de vida. Una prova de vida és, digueu una frase, digueu una paraula, que si voleu saber si la persona que està darrere d'aquesta trucada o d'aquest missatge és aquesta persona, te l'ha de dir. Un santo i senya. Sí,
5: és així, sí, senzill. Sí, sí.
9: Perquè ara mateix necessites aquesta identificació. Quan siguin trucades de diners, quan siguin trucades que et demanen còdics, quan siguin trucades de... No, tu no pots refiar-te a la persona. Doncs el que has de dir és, vull saber que ets tu, doncs m'ho has de confirmar-ho, i és tan fàcil com aquest santo i senya, aquesta prova
5: això,
9: de vida.
5: Quan et clonen, clar, no poden dir perquè no
9: han copiat. Efectivament.
5: No ho saben.
9: Efectivament.
5: Està bé, està molt bé. Perquè tenim una altra trucada i amb això acabarem, perquè, o sigui, jo crec que, vaja, vindràs un altre dia a la temporada que ve, perquè amb el que queda, perquè és que queden centenars de preguntes i hauríem de fer les 2 hores senceres amb tu, i no pot ser. Vull dir que ara...

0: Tinc una ocasió, és una enganyifa. No, no, no, vull dir, jo no vaig voler dir res. I diu, clar, el telèfon, evidentment, el sabien. Em van dir el nom, el correu sencer, l'adreça, el correu electrònic, el número del carnet d'identitat i l'agència on tenia la compte. Mm-hmm. Clar, jo vaig caure de quatre potes i diu, si vostè... Jo no vaig dir res, perquè vaig dir que no, que era una enganyifa. I llavors em van dir que fes jo el que ells em deien, que llavors així no ho podrien fer. I jo, la imbècil, el vaig seguir i vaig fer jo la transferència de 5.000 euros.
1: Molt bé, estupend.
0: I, a més, immediata.
1: Clar, clar. Sí, sí.
2: Uf.
0: Total, que vaig anar a la policia... I la policia em va dir que els Mossos d'Esquadra van venir allà a l'hospital, perquè jo vaig trucar i vaig dir que no podia anar, vaig fer la denúncia, la vaig enviar al banc, tot el follon, i trucat hasta el Banc d'Espanya. I no hi ha hagut manera de recuperar-ho. I no van estar contents, que això va passar el dia 29 d'abril. I el dia 2 de maig, o sigui, havia passat el 30 d'abril i el 1 de maig que era festa.
1: Festa, clar.
0: I el dia 2 de maig em torna a trucar el mateix i em diu que era del... Bueno, li vaig dir...
1: De tot.
0: Menos bonito, de tot.
1: Clar, clar. Molt bé, ho comentem
0: o sigui
1: amb el Bruno,
0: que
1: Mariló.
0: No he pogut recuperar-lo, saps? Uh-huh. Ara està més així que ja no toco ni un... M'han enviat de la Seguretat Social perquè contesti una cosa molt... No contesto.
1: Ja no fies de res, sí.
0: Vamos, no toco el dit ni que abans em tallo el dit.
1: Mariló, ara ho comentem. Gràcies, una abraçada.
0: Bona vale, adéu.
1: Clar, allò que dèiem, 29 d'abril, eh? O sigui, pam, pam, 1 de maig, festiu.
2: Sí, sí, sí, et busquen justament, et busquen aquestes dates i a més el que te fan és això, te miren de tabalar-te, de que no ets tu i acabes fent-ho tu. Llavors també hi ha un altre tema molt important que és la gent estafada. Mira, és dur que et diré, però si no t'estafen més de 6.000 o 9.000 euros, estàs desprotegit totalment. Per què? Perquè si tu vols fotre una denúncia contra un banc, necessitaràs un informe pericial. Un informe pericial se te'n pot anar des de 800, 1.000, fins a 1.500 euros. Perfectament, vale? Això per un costat. Llavors has d'anar amb un advocat que et pot costar 3.000, 4.000, 5.000, sí? Depèn. A més, després els procuradors. A més, la justícia, malauradament, en aquests casos, o et foten molts de calés, o si te'n foten pocs, estàs despullat, estàs desprotegit.
1: Totalment, sí, sí.
2: I aquesta és la dura realitat que l'estàs veient. Doncs per això us dic, sisplau, preneu mesures. O sigui, vigileu quan poseu els usuaris i les contrasenyes. Les contrasenyes, sisplau, poseu contrasenyes segures. No me poseu l'1, 2, 3, 4, 5 o la matrícula del cotxe, o el nom del gos, o el nom del net, o les dates de naixement, perquè... I a més, també, quan la poseu, vigileu, perquè mai saps qui t'està mirant. Avui en dia... Avui tu has vingut a la feina. Quantes càmeres t'han enregistrat? Clar, càmeres que t'estan veient com tu estàs posant el teu pin, el teu puc, el teu pinipon, el que sigui, m'entens? Doncs vigilem una mica per la nostra privacitat, però els primers que hem de procurar som nosaltres.
1: Nosaltres mateixos, sí.
2: Perquè és que el que rebrà serem nosaltres. Mm-hmm. Doncs som els primers afectats. Doncs d'aquí això, aquesta, sisplau, conscienciació, que la gent es posi una mica les piles, perquè la tecnologia et pot portar molts i molts.
1: I ja m'ha quedat claríssim que amb la ciberseguretat la màxima és confiança zero. Jo crec que és el que hem d'extreure d'aquesta primera lliçó, diem-li així, del Bruno Pérez Juncà, i et prometo que un altre dia continuarem, perquè tinc tantes coses a preguntar que no tinc més temps. Bruno, un plaer. Moltíssimes gràcies.
2: Al contrari, gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu.

0: Les dones i els dies.
1: Amb Montse Virgili.
2: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
0: Per orelles fines i cors oberts.
2: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
2: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els

0: Dies, amb Montse Virgili.
1: Però què pensava que era la intel·ligència?
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
0: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
3: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
0: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3GAT.
5: 8 minuts i arribarem a la una de la matinada. Tenim tantes coses per fer i tan poc temps que va. Vaig amb tots els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148, perquè fins i tot n'hi ha alguns que són d'ahir que no ens ha donat temps de poder escoltar. Per tant, alguns fan referència a coses que han passat aquesta setmana. Per exemple, una queixa del Jordi des de Barcelona.
6: El motiu d'aquest WhatsApp és que vull queixar-me. Sí, vull queixar-me. I vull queixar-me, sobretot, de la transmissió que se n'ha fet avui de la benedicció de la Torre de Jesús pel que fa a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. I em vull queixar per una raó molt senzilla, perquè és que la tertúlia ha estat quilomètrica, però fins al punt que no s'ha escoltat en cap moment la homilia del Papa. Aleshores, a veure, penso que si s'està transmetent la benedicció de la Torre de Jesús, a veure, siguem o no siguem creients o cristians, a veure, crec que ens mereixem escoltar el que està dient aquest senyor. M'explico? És un cap d'estat i mereix ser escoltat. O sigui, a mi, el que una col·laboradora del programa regali dues entrades per la missa de la benedicció a una altra persona, a mi no m'interessa. A mi el que m'interessa és el que està passant en aquesta missa de la benedicció de la Torre de Jesús. I, sincerament, els comentaris se l'han menjat. I faig aquesta queixa perquè no és el primer cop que passa. Estem assistint a molts actes institucionals en els que els contertulians es passen tres quartes parts del programa parlant i, sincerament, els oients no escoltem el que realment està passant. I això és una falta de respecte. No només pels oients, sinó inclús per l'acte que s'està transmetent.
5: Doncs és la queixa que queda ja explicada, que fa el Jordi des de Barcelona. A l'altra banda tenim un missatge de la Montse des del Poblenou i crec que va sobre el programa que també van fer a Montserrat.
7: És tan maco el que esteu fent aquest vespre, allà estirada al llit. M'he aixecat un momentet perquè amb els ulls clucs i anar-vos escoltant a vosaltres, tenir de fons el que teniu, aquesta muntanya, les paraules que ens ha adreçat a tots, l'organitzador per part dels monjos, tot preciós. Bueno, Montserrat és tan maco en cada moment que sempre hi ha un record. Jo també recordo qui vaig portar a presentar el meu fill. Són coses antigues, sí, antigues, però que és maco poder-ho haver fet. I res més, que moltíssimes, moltíssimes gràcies d'aquest programa que ens esteu fent i una abraçada per tots i això, molts siguis a la Mare de Déu, que ens il·lumini i ens ajudi tots plegats a seguir un camí ben recte.
5: Ai, Montse, que bonic això que dius. Els vam posar, eh? Els Siris, els vam posar, t'asseguro que els vam posar. Tant l'Aina com jo vam posar Siris. Cada cosa al seu lloc. Una altra felicitació que rebem de la Maria Auxiliadora. Moltes felicitats, Marta, pel programa de Montserrat. No cal, no cal, que em fa la, que em diu coses boniques, però moltes gràcies, ja està, tens, tot ho feu molt bé, doncs moltes gràcies, ja no cal, no tenim més temps per tantes floretes. Després, hi ha una pregunta molt específica que ens fa el Sergi des de Manresa.
8: Què passa quan un mercat municipal es queda sense presidenta i sense junta dels botiguers?
5: Què passa quan un mercat municipal es queda sense presidenta i sense, doncs, a veure si algú que estigui treballant en un mercat municipal li sap contestar. Després tenim una resposta, perquè també es va fer aquesta pregunta fa uns dies, en Cesc ens diu, en resposta als senyals horaris de la ràdio, diu, serveixen per anunciar el canvi d'hora exacta mitjançant un compte enrere sonor. Encara que comúment se'n perceben 5, en realitat són 6 pips en total, coneguts tècnicament com The Pips o Greenwich Time Signal. El sistema està dissenyat de manera mil·limètrica perquè sàpigues el segon exacte del canvi d'hora. Els cinc primers pips són curts, duren 0,1 segons i sonen els segons 55, 56, 57, 58 i 50 de l'hora que s'acaba, i 59. Funcionen com un avís per preparar l'oient. Diu, el sisè pip és més llarg, dura 0,5 segons. L'inici d'aquest últim pip marca el segon zero de la nova hora en punt, quan comença a sonar exactament l'hora. Aquest sistema va néixer el 5 de febrer del 1924, ens diu en Sesco, fruit d'una col·laboració entre la cadena britànica BBC i el Reial Observatori de Greenwich. En aquella època, la població i els vaixells necessitaven una referència horària totalment fiable i precisa per sincronitzar els seus rellotges, i la ràdio era l'únic mitjà capaç d'arribar a tothom de manera instantània. A causa de la seva enorme utilitat, les emissores de tot el planeta van adoptar aquest mateix codi sonor. Per tant, gràcies, Sesco, per una resposta tan ben argumentada. Una altra pregunta, d'un altre caràcter totalment diferent. L'Aleix, des d'Esparreguera, dues preguntes ens fa. Per què les caixes de les pizzas són quadrades si les pizzas són rodones? I també vol saber qui és l'inventor del porró. I després, a veure si entre tots plegats podem ajudar un altre oient que ens ha deixat un missatge de WhatsApp i crec que li corre una mica de pressa, si algú la pot ajudar. És la Laura, diu, us escric, a veure si em podeu ajudar. La meva filla i la seva amiga se'n van d'Erasmus a Turku, Finlàndia. Aquesta setmana, la residència d'estudiants li ha dit que no té habitació, diu, aquesta tenia un preu assequible. Ara ens trobem que, sense conèixer res, hem de llogar algun lloc on viure que estigui bé de preu per a estudiants. Algú em pot ajudar, ja que nosaltres no coneixem res de Finlàndia? Moltes gràcies, ens diu la Laura. A veure, aquests oients que tenim repartits també pel nord d'Europa, a veure si algú li pot recomanar o algun lloc perquè la seva filla i l'amiga puguin passar aquest temps que estan fent l'Erasmus a Turku, Finlàndia, i que de cop i volta, Déu-n'hi-do també aquesta residència, les ha deixat sense res, doncs molt poc abans de marxar. I després un altre missatge del Nini que diu, em sembla que el documental que va recomanar la Maria Rosa de les Corts és el mateix que van fer aquesta setmana al Sense Ficció de TV3 i que es pot recuperar a 3CAT. Diu, moltes gràcies i felicitats pel programa. I com que no tinc més temps, ens esperem que arribi la 1 de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia i a la segona hora d'aquesta última hora del dia i de la setmana de la nit dels ignorants intentarem fer tot el que ens queda comptant amb la vostra col·laboració com sempre. Per tant, les notícies i continuem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El centenar de joies trobades en una caixa forta del despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero tindrien un valor d'1.300.000 euros. És la taxació que n'ha fet la joieria en Sorena, en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol i a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. El valor de la taxació difereix molt del que va donar el portaveu autoritzat a Zapatero, Luis Arroyo, que va assegurar que valdrien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies es van localitzar durant l'escorcoll que la UDEF va fer al despatx de l'expresident espanyol el passat 19 de maig. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i a regals de viatges. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El PSOE cau gairebé 5 punts en estimació de vot segons l'últim baròmetre del CIS, coincidint amb les causes judicials contra Zapatero i Leire Díaz. El centre demoscòpic continua pronosticant una victòria de Pedro Sánchez, però amb el percentatge de suport més baix des de fa un any. El PP com a segona força es quedaria només 4 punts dels socialistes.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: El govern proposa incrementar a fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i a fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura que haurà de trobar el consens polític al Congrés pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys.
2: L'any passat els Mossos van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. Segons l'entitat Alzheimer Catalunya, el maltractament s'accentua quan són persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és sobretot d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadón és psicòloga forense de l'entitat Alzheimer Catalunya.
3: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
2: Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin.
1: Esports, Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. A les 4 de la matinada del mateix grup hi ha un Corea del Sud, República Txeca, que també es juga en terres mexicanes.
2: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup i encara en futbol, però al marge del Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 a l'eliminatòria de semifinals contra el Tenerife. Al segon partit, el resultat és a favor del Barça, 97-89. Aquest divendres a les 8, la penya fa el segon intent al camp de la pista del València, també a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
2: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà al Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. Steven Spielberg torna als cinemes, ara amb un tema clàssic de la seva filmografia, la vida extraterrestre.
4: Aquest divendres s'estrena El dia de la revelació, la nova pel·lícula d'un dels directors més importants de Hollywood, que explora un tema que l'ha obsessionat durant tota la seva carrera. I si no estiguéssim sols? A la Finestra Indiscreta us explicarem si la nova pel·lícula de Steven Spielberg està a l'altura dels seus millors treballs o si és una pel·lícula menor. I repassarem les pel·lícules imprescindibles de la seva filmografia amb un rànquing que serà dels més complicats que hem fet mai.
0: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit, a Catalunya Ràdio.

0: una de la matinada i 6 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474 i els whatsapps que encara tenim del 667-220-148. La Montse ens diu: vaig escoltar una senyora al vostre programa que deia que no havia vist cap senyera en l'acte del Sant Pare a la Basílica de la Catedral. Doncs bé, la seguretat de la Sagrada Família va encerclar i expulsar a 600 cantaires en descobrir estelades a les partitures. El dispositiu de seguretat a l'interior de la Basílica era competència de la Policia Nacional Espanyola i de la Seguretat de la Sagrada Família, i després volien cantar els segadors. Precisament la Dolors diu sobre la visita del Papa: jo només volia dir que totes les persones que li exigien que parlés català, per què no li exigeixen el mateix a l'entrenador del Barça? I aquesta polèmica que ens deia ara la Montse dels cantaires, n'ha fet aquest àudio, que és llarg, però crec que val la pena escoltar-lo, de l'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès.
1: Respecte a la polèmica que va sorgir ahir a la Basílica de la Sagrada Família, la benedicció de la Torre de Jesús, inauguració, que és un acte litúrgic que segueix un protocol molt ben establert, que hi ha moltes persones que estan al darrere de tot com s'ha de fer tot això, qui ha de cantar, què s'ha de cantar, quan s'ha de cantar. No entenc que alguns cantaires s'arrisquessin a trencar tot això, tota aquesta feina, per ensenyar unes estelades i per cantar un himne, que és un himne nacional, que dintre de lo que és una església no està permès cantar himnes de cap partit, de cap equip, ni de cap país, perquè hem d'entendre on estem i què estem fent. Per molt que alguns puguem ser ateus, agnòstics, creients o no creients, estem en un acte litúrgic. I en un acte litúrgic és un acte transversal, és un acte per tots els cristians, per tots els creients de Barcelona i del món. Allà hi ha gent de totes les nacionalitats i no s'està reivindicant, ni és maco dir: com que la Sagrada Família la va fer Antoni Gaudí i Antoni Gaudí era català, doncs és nostra. Doncs no, la Sagrada Família, com tots els monuments i com totes les esglésies, doncs és de la humanitat i s'ha de preservar per com el que és. I aleshores aquí no és moment de treure la senyera, ni l'estelada, ni res. Vull dir, aquí és moment de... Unes persones es dediquen a fer una feina, diuen el que s'ha de cantar, diuen com has d'anar vestit, igual que no se'ls hi va ocórrer perquè no els haguessin deixat entrar si un hagués anat de verd, l'altre de vermell i l'altre de groc. Evidentment que no. Allà hi ha un protocol i si tu vols, t'agrada, estàs d'acord, vols participar, pots participar. Si no vols participar, no passa res, perquè mai s'obliga en aquests actes a participar. Jo vaig cantar durant molts anys a l'Orfeo Gracienc. Vam fer un repertori de cançó catalana en el que portàvem els segadors. Es va demanar permís a Montserrat per cantar-nos i es va denegar. Perquè, i penso que tots sabem de la catalanitat de Montserrat, i van dir que no. Que himnes nacionals o coses que poguessin tenir una pinzellada política no es podien fer en un temple. I que nosaltres estàvem fent un concert, no estàvem fent una litúrgia, però és igual. I dir, és el temple i les persones que ho organitzen i la comunitat eclesiàstica la que té l'última paraula del que es fa i del que no es fa i del que es pot fer i del que no es pot fer.
0: I per tancar ja el tema de la visita del Papa i tot el que suposa, perquè tenim ja oients esperant per altres temes, però acabo amb el tema Papa, amb aquest missatge de la Fina des de Nou Barris.
2: Me gustaría opinar con respecto a la visita de León, el Papa León aquí en Barcelona. Desde luego me ha gustado más que el resultado que ha habido en Madrid. Es otra, como diría yo, Mire, no sé si más o menos, a mí no me importa el número de asistentes, pero sí la religiosidad en el aspecto profundo que se constataba perfectamente aquí. La parte crística es la que a mí me importa, la parte crística como la que demostró en su discurso y en todo momento el cardenal Omella. Estuvo magnífico. También estuvo muy bien el Santo Padre con la invitación y la llamada a la unidad. El único resbalón sería, bueno, sí, la señora Miriam, porque ella invitó al Santo Padre a que hablase en catalán porque estaba en Barcelona y aquí el idioma oficial y autonómico es el catalán, muy bien, como en otro sitio pues es el español y en otro pues otras variantes, el bable, asturiano, etcétera, etcétera. Pero si ella, aquí lo que tuvo es un pequeño resbalón, una incoherencia diría yo, que para mí que no se dio cuenta, porque claro, si tú dices que en Barcelona hable catalán, porque está allí, si tú estás en Madrid, pues debes de hablar español porque estás en Madrid. Claro, no puedes caer en esta incoherencia, pero eso ha sido un resbalón más que, opino yo, más que una voluntad de actuación por parte de ella, ¿eh? Aquí parece ser que sí, un resbalón, ¿eh? Una distracción.
0: Doncs vinga, amb això tanquem el tema papa, una de la matinada i 13 minuts, i ara saludem a la Marina, li demano disculpes que l'hem fet esperar. Marina de Barcelona, bona nit.
3: No,
0: és que així tancàvem un aspecte i n'obríem un altre, que tu vols parlar d'un altre tema.
3: No, també parlar i deixar clar, les opinions, però bueno, també a vegades fer el que hi ha.
0: Digues, Marina.
3: El que hi ha uns patrons perquè no hi ha més amb ell, vull dir, per no embolicar.
0: No, tranquil·la.
3: Doncs bé, jo mira, mireu, jo la discapacitat,
0: el maltractament,
3: és un tema molt important que a vegades hem deixat passar, perquè no hem vist que era pròpiament un maltractament. Sort que ara hi ha persones que ho fan veure o que ho veiem. O sigui, ara també fa el pas que aquí dintre ho veu, que l'estan maltractant. I jo penso, heu vist també maltractament cap a la discapacitat. Bé, una persona maltractadora, la teoria també, i la pràctica, perquè es veu que creuen que és més dèbil la persona,
0: sí,
3: perquè també tenen aquestes afectacions, menys discapacitat per dir alguna cosa diferent, gent gran, dones, etcètera, etcètera, i allí se feben, com diuen els castellans.
0: Sí,
3: però penso, a vegades no ens adonem que ens maltracten. Hi ha persones meravelloses a tots els oficis, però hi ha a vegades abusos de poder. Hem vist que un abús de poder en quant a la discapacitat o en quant a la... que no hem dit, i haurem d'anar als Mossos, a les associacions, que està ple, i pregunto, es fan conferències a favor de que parem tot això i sapiguem que hi ha persona maltracta una persona gran, discapacitada, que està treballant en un lloc o que està fent de voluntari, que també podria estar més. No pel dret que tu sigui discapacitat, discapacitat per dir alguna cosa, capacitat diferent, tot el que tu vulguis, escolta, amb coixa o el que sigui.
0: Sí, sí.
3: Jo no tinc per què ser menys que tu.
0: Evident.
3: Perquè no tens, i tu, al millor, tens, és una falta de la persona mateixa. Però he vist, una vegada vaig mirar a parar, tu calla a veure si no és com li va fer, fa que hi ha callar una persona amb discapacitat d'un tema, no vull dir que, jo diria el puesto que sigui.
0: Sí, sí.
3: I diu, tu a veure si decideixes que ets prou adulta, dic, això no és una forma de tractar, eh? Dic, mira, l'única cosa és que no ho diguis davant de la gent, per almenys ho respectis, però a més vas molt bé, però això no ho dic.
0: Déu-n'hi-do.
3: Però unes formes de tractar, no sé si és la persona ja és així, que falta d'ella mateixa, que canvia les altres persones, que per ella són tan perfectes, no es tractava la mar de bé, llavors ella sap el que fa.
0: Sí, sí. Està bé que ho poses sobre la taula, Marina.
3: Les persones que tenen que tractar les persones en general, amb tot l'enfermament, tot el que hi ha meravellós, cuidado, tothom som iguals, eh? Home, això tampoc, eh? Però hem de saber que no podem estar a la cura de les persones. Hem de dir que no. Tu tens una discapacitat, o tu ets gran coix o el que tu vulguis. No tens per què deixar-te en vincula per els teus fills.
0: Evident que no.
3: Perquè no tens la pensió, que són les idiones que ells compren de tot i tu tens que pagar-ho.
0: Sí, sí.
3: A veure, és, si tens un problema tu, és el metge, també. I a més no som conscients que hem d'anar al metge, al psicòleg. Som conscients de vegades, no?
0: Molt bé, és Marina, que... gràcies per obrir aquest nou tema i que els oients hi podran
3: dir la seva. Ja està.
0: Gràcies, Marina. Una abraçada. Adéu-siau. Bona nit. Va, que ara passen ja 2 minuts d'un quart de dues de la matinada i ens esperava l'oient, però també fa estona que s'espera la Sílvia, que té les sèries que ens recomana per aquest cap de setmana.
4: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Si és divendres, a la nit dels ignorants, sempre aproximadament a aquesta hora, us proposem un parell de sèries de cara al cap de setmana. Sílvia Comet, bona nit.
5: Què tal, Marta? Bona nit.
0: A veure, amb què ens sorprens avui?
5: Doncs després d'unes quantes setmanes una miqueta fosques, amb assassinats a Escandinàvia i true crime, jo crec que ja toca riure una mica. Ens n'anem a l'altre costat amb un parell de comèdies que valen molt la pena i que estan relacionades amb el món de l'espectacle i la interpretació. La primera és Hacks, que fa pocs dies que ha tancat la 5ª temporada i l'última. Acomiadem Hacks amb tots els honors.
6: 2500 shows. What do you have to say?
7: Well, I'll tell you what I have to say. Eat your heart out, Celine! Pentatonics? Did you know about this?
8: Marty wants to cut my dates.
9: He said he needs to appeal to a younger crowd. You need to do something about this, Timmy.
10: Damien! Need you to go to the computer store!
5: Recordem una mica com arrenca aquesta sèrie. Una excèntrica septuagenària estrella de la comèdia, que es diu Deborah Vance, està en hores baixes i el seu representant i la resta del seu entorn creuen que li aniria molt bé escriure nous acudits i abordar una nova manera de fer espectacles còmics, perquè ara mateix només fa gràcia, i tampoc és que faci molta gràcia, als jubilats que van de vacances a Las Vegas. I el que fan és recorre a una jove guionista de comèdia, l'Eva, d'uns 20 anys llargs. L'han acomiadat, aquesta noia, i també està cancel·lada perquè s'ha passat de la ratlla amb una broma fora de lloc en una sèrie. Són dues dones de generacions molt allunyades, no els fan gràcia les mateixes coses i molt menys els mateixos acudits, però s'hauran d'acostumar a combinar bromes adaptades als nous temps sense que la veterana perdi la seva essència, cosa que no és gens fàcil. Però l'experiència és un grau. No tota la comèdia a l'antiga és menyspreable i la Deborah continua sent molt creativa i té molt bones idees, idees que a l'Eva ni se li passarien pel cap. La relació professional, a poc, es va convertint en personal pel bo i pel dolent, perquè acaba sent una relació d'amor-odi. Aquesta rivalitat és l'espurna que encén diàlegs superenginyosos i sarcàstics, no només entre elles, sinó també relacionats amb el món de l'espectacle i la comèdia stand-up. Però també té moments força tendres, com ara quan la jove descobreix que, tot i que el sentit de l'humor descatalogat de la Débora no li fa cap gràcia, ella va ser pionera a l'hora d'obrir camí per a les dones còmiques. S'odien tant com s'estimen i tan aviat en un capítol podem veure una relació d'amistat fantàstica, molt bonica, i al següent episodi, com una de les dues, persegueix fer-li la punyeta a l'altra constantment. A nivell professional, però, han de ser aliades per força. Seria molt difícil tirar endavant desafiaments com crear el primer Late Night conduït per una dona, i a l'última temporada hi veiem la crisi de la Débora per deixar ben amunt el que ja té assumit que és el final de la seva carrera. Per a l'Eiva, tot plegat, en canvi, pot suposar la seva arrencada professional definitiva. El tancament de la sèrie és rodó.
0: Aquesta és una sèrie que ha tingut molt èxit, oi?
5: Sí, és una sèrie molt celebrada i amb raó, perquè és una comèdia que realment funciona com un rellotge a tots els nivells. I el reconeixement és un Emmy com a millor sèrie de comèdia. L'elecció de les protagonistes, a més, és tot un encert. Jane Smart i Hannah Einbinder, ella, la jove, és filla de guionistes de comèdia, va ser la còmica més jove a participar en el Late de Stephen Colbert, Totes dues també s'han endut l'estatueta més preuada de la televisió pel seu treball a Hacks com a actrius. Reflecteixen a la perfecció el xoc generacional entre una diva i una millennial que necessita feina però que creu que està per sobre de la veterana. Tenen una química extraordinària. No diré que la trobarem a faltar perquè 5 temporades han donat per a molt i ha sabut tancar perfectament el cercle. Està ben construïda, els conflictes estan ben explicats, els conflictes es resolen bé i amb 5 temporades n'hi ha més que suficient. El dolent hauria estat que l'allarguessin com un xiclet. La sèrie sencera la teniu a HBO Max. Capítolets curts que passen volant.
8: Molt bé, doncs ho tinc en compte, això dels capítols curts. A mi m'encanta, ja ho saps. Escolta, quina és la segona comèdia que ens recomanes avui?
5: Una altra història que equilibra molt bé l'humor i el drama. És Margo tiene problemes de dinero.
11: Margo, why are you here? You can go anywhere.
12: Like Harvard?
11: Yes, like Harvard.
12: Oh.
13: To all the silly boys.
14: How's school?
15: Oh my God.
16: You were gonna be somebody.
17: Who was I gonna be?
18: Whatever you wanted.
19: The kid chose to keep me.
20: I ruined your life.
5: La sèrie segueix la Margo, una jove molt creativa, té una relació complicada amb els seus pares. La seva mare la va tenir de molt jove, després de tenir una relació amb un home casat, i el pare sempre ha estat absent de la vida de la Margo, tot i que ella al seu pare li té molta estima. La noia comença els estudis universitaris amb molt bones perspectives, però s'embolica amb un dels seus professors que està casat i queda embarassada. Quan decideix tenir la criatura, la relació amb la seva mare es complica i entra en escena, a més, el pare de la Margo, que acaba de sortir d'una clínica de desintoxicació i que, quan s'assabenta que té un net, decideix refer els ponts amb la seva filla i es converteix en un pare i avi modèlic, cosa que a la mare li molesta una miqueteta. Aquesta és la part més familiar de la història, però una de les trames principals és la laboral. La Margo busca com guanyar-se la vida, ja ho diu el títol, tiene problemes de dinero, per poder tirar endavant amb un nadó i trobar feina, la veritat és que no li resulta fàcil. Finalment, una mica per casualitat, entra en el món d'OnlyFans, que és aquesta plataforma que s'associa sobretot amb contingut eròtic o sexual. La mare entra en pànic, però la Margo, que és una noia molt brillant, ja us ho hem dit, converteix aquesta activitat en una mena d'espectacle personal. Aprofita consells del seu pare, que és un exlluitador professional, i crea personatges i narratives per atraure subscriptors en lloc de només publicar contingut sexual. Doncs ja ho veieu, una trama superoriginal que serveix per combinar el drama familiar i també la crítica social, perquè posa de manifest la precarietat econòmica de les mares solteres, els judicis socials cap al treball sexual, també en el camp digital, o la fama a internet i les seves conseqüències.
8: I qui hi ha davant i darrere de les càmeres?
5: Amb el repartiment caureu de cul. En la pell de la Margo s'hi posa una actriu jove enorme, com és Elle Fanning, a qui darrerament hem vist a l'aclamada pel·lícula Valor Sentimental, però també com a protagonista d'una altra sèrie de comèdia molt recent recomanable, com és The Great. A la mare de la Margo la interpreta la sempre magnífica Michelle Pfeiffer, que aquí també fa un molt bon paper com a representant d'una generació amb una mirada bastant més rígida, intentant evitar que la seva filla cometi alguns errors que ella mateixa va cometre quan era jove. I la interpretació del pare l'assumeix Nick Offerman, un actor conegut sobretot per la sèrie Parks and Recreation, que aquí fa un paper molt humà i molt sensible també. Darrere les càmeres, el nom clau és el de David E. Kelley, que és el creador i responsable de la producció. És l'ànima de sèries tan reconegudes com Ally McBeal o Big Little Lies, tot i que també cal dir que ha tingut alguns fracassos televisius recents. Però aquí torna a crear una història molt original. La barreja entre drama familiar, crítica social i comèdia funciona superbé. No és una sèrie d'aquelles que agradi tothom, però Si busquem una comèdia amb tocs dramàtics una mica diferent i amb interpretacions prodigioses, correu a veure Margo tiene problemas de dinero. Aconsegueix convertir una premissa potencialment escandalosa, com és la d'OnlyFans, en una història humana i divertida. La teniu a Apple TV.
8: Doncs avui, Hawks i Margo tiene problemas de dinero. La setmana que ve més propostes. Gràcies, Sílvia, bona nit.
5: Fins la setmana que ve.
4: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
12: I després, quan guanyes, què més hi ha?
17: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
17: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
18: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
21: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
17: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
4: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat. La tarda de Catalunya Ràdio.
22: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
22: Ets una genocida del temps.
23: La millor hora del dia.
8: Dos minuts i arribarem a 2:15 de la matinada al 932017474 i tenim ara en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
24: Hola, Marta. Mira, molt bé els consells cibernètics d'aquest d'Albert, que es deia, crec, sí.
8: Del Bruno.
24: Bruno. Sí. Jo també tenia preguntes, però no he agafat línia, ja tinc les preguntes escaient.
8: Tranquil, perquè el tornarem a convidar, perquè aquest home és un crac.
24: Sí, jo tenia preguntes sobre els cookies, sobre els antivirus i coses que em preocupen.
8: Les farem la temporada que ve, segur.
24: Jo la conclusió que tenia és que internet és infernal i que et pot donar dades només amb un sospiro, amb un xasquiu, no sé si diu xasquiu de dins, però sí, m'està fent una cosa.
8: Sí,
24: i quan t'ha la introducció que t'ha del Maldà i t'ha fet sortir l'escenari, jo pregunto, i aquí ho deixaria, si t'has posat vermella.
8: Crec que no, perquè m'ha afectat l'atac de riure que no m'he pogut posar vermella. Estava rient.
24: Pues jo de petit era molt vergonyós, no tant menys cara, i m'hi posava molt de vermell. M'agradava gent, però no de vermell.
8: Cos que passen.
24: Mira, Marta, les preguntes que tinc per avui, abans de deixar-vos l'ombra de setmana, són si són molt perjudicials per la salut les begudes amb cola, de cola, de les moltes que hi ha.
8: Molt bé.
24: Ah, i afegiria també les energètiques, aquestes penso que encara són pitjors. Després, la següent és que encara estem a la primera, pregunto que quina és la primera flor que surt quan a la primavera, que a vegades s'avança pel canvi climàtic, però aquí me sembla que els ametllers són les primeres, però pregunto concreta de biologia.
8: Molt bé.
24: I la segona, per acabar, ara que ho he estat a la Montserrat, que jo no ho vaig escoltar i jo també dormo, per sort.
8: Molt bé.
24: Que si la talla de la Moreneta, qui i on es va trobar per portar la basílica i que fa que Catalunya l'estimi tant i aquest himne sigui tan himne. És un himne, eh? Uh-huh. Penso que el Virolany és un himne que quina força es va cantar a Montserrat i que totes les sento m'emociono.
8: Molt bé, sí.
24: Perquè m'agrada molt la capsa amb la seva memòria. No, jo l'anava seguint amb la lletra que posaven dels subtítols.
8: Ah, sí.
24: Com a cantar.
8: Molt bé.
24: Bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana, que descansis. Adéu-siau, bona nit. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades a aquesta hora. Vinga.
25: Thank you.
0: parlem de diners, perquè fa unes nits la Menxo, des de Marçà, ens va fer aquesta pregunta. Si es demostra que un fill ha matat el seu pare i aquest li havia deixat l'herència, el fill serà l'hereu igualment? I hem traslladat la pregunta a l'ICAP, al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Qui respon és Ramon Àngel Casanova, advocat i diputat de la Junta de Govern de l'ICAP.
1: Si hi ha una sentència ferma per la qual a un fill queda clar, queda demostrat, una sentència ferma és aquella que no cap un recurs posterior, queda clar que un fill ha matat el seu pare, en recau el que es diu indignitat successòria, és a dir, no té dret a res, ni la part que s'ha deixat en el testament, ni la legítima, ni res. Això sí, als seus descendents, si el testament ho diu així, sí que tindrien dret a heredar. És a dir, qui ha matat el pare i es demostra amb sentència ferma que no cap, cap recurs posterior que ha matat el pare, no té dret a heredar res, ni la legítima. Però sí, el que sí que tindria dret als seus descendents si així s'estableix en el testament.
0: Doncs queda clar, resposta feta, Menxo des de Marçà, i moltes gràcies a Ramon Àngel Casanova, advocat i diputat de la Junta de Govern de l'ICAP. Hi havia una vegada dos germans que de petits no tenien tele a casa. Es veu que els pares no la van posar a la llista de noces i quan ells es van anar fent grans, jugaven a futbol al passadís, amb els Playmobils, es disfressaven, cantaven i gravaven contes en radiocassets. Aquí, segons l'edat que tingueu, potser no sabreu a què em refereixo. Aquests dos germans són en Llorenç i en Robert González i ara podríem dir que tornen a jugar junts, però davant dels espectadors que van al Maldà, al Teatre Maldà de Barcelona. El meu germà es pot veure fins al 12 de juliol i és un muntatge que ha escrit per encàrrec del Maldà, l'escriptor i dramaturg Marc Artigau, que també s'ha encarregat de dirigir-los. Aquest vespre he anat a veure el meu germà, m'he trobat alguns oients que han estat testimoni de com de bé m'han enredat els germans González. Llorenç i Robert, bona nit.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
0: No sé si dir que sóc jo o que sóc l'Encarna, perquè m'heu enganyat vilment i he estat víctima d'un dels moments en què feu participar el públic en aquest muntatge, que no desvetllarem, perquè no, millor que no, però diguéssim que he fet una mica el ridícul, vaja.
2: No.
6: Víctima o premiada, potser.
2: Sí, jo no diria el ridícul, no. És més, has donat molt joc, que sí. Això sempre s'agraeix.
6: Sí.
0: Està clar que ens ha agradat molt aquest muntatge. A qui se li ha acut la idea d'entrada, de trucar, no sé si aquest dramaturg petitet de poca cosa, que és el Marc Artigau, i dir-li que voleu fer un espectacle? Qui és primer, l'ou o la gallina?
6: Aquest espectacle neix d'una idea del Maldà, un encàrrec del Maldà, però sí que és veritat que amb el Marc, tant el Llorenç com jo havíem treballat abans, amb diferents coses, i ja teníem ganes de treballar. El Llorenç i jo també des de fa molt temps teníem una llista de coses que ens agradaria fer si algun dia fèiem alguna cosa junts, i amb l'Adrià, el director artístic del Maldà, ho havíem parlat, però sí que es va quedar allà. I fa...
2: L'any passat
6: ens va trucar l'Adrià i ens va dir, mira, hem pensat això, producció del Maldà, amb el Marc Artigau, parla sobre els germans, i clar, tots tres vam dir sí, endavant.
2: Han coincidit les agendes, que això també és important.
6: Hem fet coincidir les agendes, perquè això també és voluntat. Sí.
0: Perquè havíeu treballat altres vegades conjuntament en un mateix espectacle?
2: Sí, havíem treballat en altres espectacles, fins i tot en algun espectacle ens havíem substituït.
6: En bastants, sí.
2: I el que passa és que expressament per un espectacle fet per nosaltres, no, és la primera vegada.
6: Mm-hmm. Havíem fet el comedy, que sí que érem quatre, però érem... Sí, o sigui, clar, en Pirates portem 25 anys, quasi, ja. Sí.
0: Éreu dels germans que realment... Qui és el gran, per cert? Qui dels dos és el gran?
6: Jo, el Robert.
0: El Robert és el gran, molt bé. És que no ho tinc clar, eh? Mirant-vos, no sé a qui dir dels dos qui és el gran.
2: Tu mira els cabells.
0: Però a vegades les canes enganyen.
2: Sí, és veritat.
6: En aquest cas,
0: amb els homes més, eh?
2: Sí.
0: De petits vau dormir a la mateixa habitació? Teníeu lliteres o no?
6: No.
2: No, el que passa és que sí que quan anàvem de vacances a la Cerdanya, que era des d'on és el meu pare, sí que dormíem en una llitera, sí, i era com molt representatiu, no?
6: De fet, jo recordo que ens agradava dormir un al cap i l'altre als peus de tant en tant, perquè no dormíem mai junts. Sí. Teníem la nostra habitació cadascú.
2: Sí, sí.
6: I ens agradava.
0: Això de que a casa vostra, quan éreu petits, no hi havia tele, és un eslògan o és realitat?
2: És absoluta realitat.
6: Sí.
2: Sí, sí.
6: Jo crec que els meus pares no van posar a la llista de noces. I els meus pares són professors, els dos, i no vam tenir, i a mi no... Tampoc la vam trobar a faltar.
2: No, perquè no teníem, però la veiem molt, sí, a casa els amics, a casa els cosins, a casa la iaia, a tot arreu la veiem.
0: Clar, hem passat d'una època en què hi havia una tele, després tres teles en una casa, i ara tenim 24/7 unes pantalletes, tots grans i petits,
6: sí,
0: en què podem veure el que vulguem en qualsevol moment. Us imagineu la vostra infantesa així?
6: No.
2: Molt difícil. Jo ara que tinc un fill de 4 anys, ell ja sap com funciona una mica el telèfon mòbil, no? I sap passar, sap treure cartell, sap d'això. És impressionant, no m'ho imagino.
6: Però jo penso... Nosaltres ho diem molt, nosaltres hem jugat i hem inventat molts jocs a casa, que ja és... No era estrany, perquè hi havia gent que tenia tele a casa i també s'inventava coses amb els seus germans. Ara és que has de fer-ho voluntàriament, o sigui, ho han de fer els pares perquè els nens ho facin. Si no, no surt.
0: M'avorreixo, no sé què fer, no?
6: Sí,
2: sí.
6: I és que avorrir-se és molt important.
0: Molt.
2: Sí, sí, és veritat, això ha canviat bastant. Ara els pares i mares han d'estar al darrere com perquè juguin els nens. Abans jo no recordo a la meva mare,
6: al contrari, si ens aixecàvem a les 6 del matí, sí, per escampar les joguines, perquè si no ens deien res, perquè si veien que les estàvem escampant, doncs clar, és que fèiem menjador, passadís i habitació.
2: Sí, sí, sí.
0: Així estàveu entretinguts i ells podien fer la seva, no?
2: Molt, molt. Sí, sí.
6: I tant.
0: Escolta'm, el meu germà és una història que està entrellaçada amb petites històries, amb contes, algun de conegut, boníssim, d'aquí, sí, Monzó, amb poesia, amb música, balleu, canteu, o sigui, feu una mica de tot. Això és volgudament, és així, exactament?
6: Doncs, a part de la llista aquesta que teníem el meu germà i jo de coses que volíem fer... Entre elles, volíem ballar.
2: Mm. Un tango.
6: Un tango.
2: Sí, sí, concretament.
6: A part, hi havia el Marc, que ens va dir... A veure, quants instruments toqueu? Què podem fer? Sí, és una mica de... Què tinc per explicar coses? I hi ha coses de cos, hi ha coses d'instruments, hi ha música en directe, música que hem composat... Sí, és volgut, sí, fem-ho servir tot.
2: Era una mica l'oportunitat per desplegar, doncs, totes aquestes coses que en aquests anys de trajectòria professional hem anat aprenent i replegant.
6: Ja, quasi, deu ser.
0: Aquest verb que també surt en el programa demà, els germans que s'us dimen, aquest verb us l'heu inventat, no?
2: És, sí, cosa del Marc, això. Sí, això, sí, sí, és una paraula del Marc, sí.
6: Però és que és veritat, és que l'odi i l'amor de germans és molt concret, qui té germans ho sap. I és tot. És un odi amb molt d'amor.
0: A més, feu una, diguéssim, un llistat de tipus de germans, o no, perquè també hi ha el fill únic, sí, i hi ha algun moment bastant divertit de com es tracta o com s'ha d'educar el fill únic. Vull dir que està fet tot perquè tinguis germans o no, és igual. Tu, aquesta obra t'entra igualment perquè... A través del sentit de l'humor, a través de la música o a través de la tendresa, avui en la funció d'avui he vist dues noies plorant com a magdalenes.
6: Sí, sí, sí.
0: Així.
2: Sí, hi ha aquest pessic final que tampoc explicarem, però sí, una mica la idea del Marc era aquesta, quasi bé parlar més de família que no del fet de germans. De fet, de la nostra història com a germans no surt pràcticament res.
6: Hi ha cosetes, però...
2: I el Marc sempre defensa que aquest espectacle funciona, i de fet és així, encara que els actors no siguin germans. És veritat que li dona una particularitat el fet de que el Robert i jo siguem germans, però tu el podries veure i en realitat parla això, que deies tu, no? De tenir germans, no tenir-ne ser el del mig, el gran, el petit.
0: Però potser la mateixa intensitat no tindria si no fóssiu germans. Potser. Perquè fins i tot en les mirades jo m'he fixat en moments que he pensat aquesta complicitat, sí que la pots tenir amb un company de, sí, feina de fa molts anys, però hi ha un què de més, no?
6: És el que ens passava també. Bueno, sempre ho dèiem. Nosaltres jugàvem molt de petits i ara estem ja a la quarantena i creant aquest espectacle ens hem, o sigui, hem recuperat aquells nens que jugaven a casa, que vulguis o no, per l'edat, per la distància, jo visc a Madrid, ell viu aquí, ell té un fill, doncs hi havia coses que clar, es perden, perquè si no les utilitzes, es perden. I, de fet, aquest espectacle ens ha servit per això, per tornar a jugar, per tornar a recuperar aquella energia, molts records, i clar, hi ha una complicitat que no es pot explicar.
0: El Marc, he vist que ha fet servir un terme que és feel good comedy, i no ho havia sentit mai.
6: Sí.
0: Que, però que és aquest somriure constant que té l'espectador, no? De dir, ai, això em sona, ai, això sí, o si no, això m'agrada molt, o si no, això que tendre que és, no? Que sempre fas aquesta cara de, ai, que maco.
2: Sí, era absolutament l'objectiu del Marc, per això aquest format també de cabaret, que no hi ha una línia argumental de la història, sinó que són com números, no? Em sembla que contem 18 números, sí. Serien com 18 números, i amb aquesta intenció, no? De que la gent al final de l'espectacle sortia amb un somriure, sortia amb ganes de trucar al seu germà, que alguna persona ja
6: ens ha passat,
2: dit,
6: sí, no? Sí.
2: Sí, o la seva germana.
6: Inclús mares que han dit, hosti, jo els he de dir als meus fills que vinguin junts. A veure.
0: A veure si al final torna a ser amics, no? I no preguntar per què s'enfaden els germans.
6: Exacte.
0: Això és molt important. Escolta, és veritat que el Marc us va proposar una part de l'espectacle fent-vos un centenar de preguntes perquè vosaltres contestéssiu. Això no estem fent cap spoiler, això és veritat.
6: No, són reals.
2: Això és, sí.
6: De fet, i les respostes són reals, i si les volen saber, que vinguin.
2: Exacte.
0: I és veritat que cada funció són diferents, perquè aneu traient de... Fins aquí podem explicar.
6: Diguem que hi ha coses molt reals i hi ha coses no tan reals. No explicarem quines són.
2: Et farem un spoiler a tu, però que no el diguis.
0: Farem un spoiler que és que agafen un paperet de terra... No hi ha res escrit, m'heu enganyat. No hi ha res escrit, és a dir, que també us ho heu après. Pensava, mira, almenys les preguntes les tenen apuntades.
6: Però és tot creïble.
2: De fet, els nostres problemes vam tenir per aprendre'ns les preguntes i les respostes.
0: Escolteu, els germans González, perquè sou germans González, mm-hmm. Sou part de la companyia que gestiona el Maldà, o sigui, sou història d'aquest centre.
2: I molt orgullosos.
0: I molt orgullosos, un teatre íntim en què, de fet, l'espectador i aquí més que mai gairebé formem part també dels espectacles, perquè evidentment estàs tan a prop, sembla que els tinguis al menjador de casa. Això, en aquest espectacle, encara deu ser més important, no?
2: Absolutament. Crec que és un espectacle fet directament cap al públic. Necessitem del públic. De fet, abans d'estrenar, tota la setmana abans d'estrenar, el Marc ens insistia, porteu públic a la sala d'assaig, perquè si no ens farem un susto quan vingui el públic.
6: I sort que ho vam fer.
2: Sí, tu l'has vist. És un espectacle que interpel·la el públic contínuament i el fa participar. Llavors...
0: I la gent respon, perquè la gent reia molt. I quan ha hagut de participar... Ningú ha marxat per la porta.
6: No,
2: és molt d'agrair que la gent... Bueno, entenc que també l'espectacle li dona com per sentir-se una mica a casa seva i no li pesi el fet de formar-ne part. No?
6: Tractem molt bé a la gent, ho he de dir. Que si no la gent agafa por.
0: Em dono fe que jo ho he fet el ridícul, però ha estat graciós. Escolteu, estareu al Maldà fins quan?
6: Fins al 12 de juliol.
0: I després, perquè aquest espectacle...
6: Ha de viatjar.
0: A veure, ha de viatjar o ha de fer com altres espectacles del Maldà que es van reposant cada any, per entendre'ns.
6: La idea...
0: Dependrà de les agendes vostres.
6: Sí, evidentment. Bueno, però és això, que les agendes, de vegades, tant com es pot, es fan. Però la idea és això, que duri, tenir-lo com a espectacle al calaix i anar-lo traient sempre que es pugui.
2: Sí, està fet precisament en aquest format de cabaret i lleuger, perquè no hi ha gairebé escenografia, pretenent que volti molt.
0: Us hagués agradat tenir una germaneta o no?
2: Ens hagués encantat.
6: Sí, jo crec que ho vam demanar, crec que durant una època, segur.
2: Sí.
0: I no us van fer cas, els pares?
2: No. Bueno, és que a vegades, encara per molt que vulguis, no.
0: I tu tens un nen o una nena?
2: Jo tinc un nen.
0: Doncs mira, encara hi ha una possibilitat, potser.
2: Va, a veure. Sí.
0: Germans González, moltes gràcies, a disfrutar d'aquest El meu germà, i com avui segur que estarà ple cada dia, i si no, mira, la gent ja ho sap que ha de venir per riure, però també per entendir-se alhora.
6: Sí, moltes gràcies.

Ara són 3:45, en recta final del programa. Abans d'acabar, abans d'anar al conte, us deixo sobre la taula perquè hi aneu pensant i perquè, si voleu, ens deixeu un missatge de WhatsApp o a partir de diumenge a la nit ja ens podeu trucar per contestar. Preguntes que no tenen resposta, que encara ningú ha contestat aquí a la nit dels ignorants. Per exemple, Antoni vol saber quan van tancar la discoteca Lord Black de Montjuïc. Això fa molt temps i ningú ha respost. L'Osvaldes de Planoles, hi havia una cervesa que es deia Austral i volia saber si encara existeix. En Joan de Lleida, quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc i des de quan se'n porta el registre? L'Anna, des del Fort Pienc, qui decideix la grandària dels autobusos de Barcelona? Quan són dobles o quan no són dobles? Dels recorreguts que fan, les línies que tenen. Vaja, la Pilar, des de Barcelona, on ens podem adreçar per demanar millores en l'enllumenat públic de la capital? I la Montserrat, des de Mataró, quants litres d'aigua hem de beure diàriament?

0: I avui tanquem la setmana dedicada al llibre que va guanyar el Premi Mercè Rodoreda 2017 de contes, El que pensen els altres, de Clara Queraltó. Però abans de sentir els dos últims relats, avui en farem dos perquè són més curts, li hem demanat a l'escriptora com ho fa ella per inspirar-se a l'hora d'escriure aquestes primeres històries.
1: Bona nit. Estic molt contenta que hagueu parlat del que pensen els altres de la nit dels ignorants. És un llibre que ja té uns anys i que ara que hi penso, doncs potser algun dels relats els escriuria diferent i el sento una mica lluny, d'alguna manera. Però és veritat que m'agrada molt recordar quan l'escrivia, perquè jo no havia publicat res encara. De fet, no pensava que arribés a passar mai això de publicar un llibre. I recordo que el vaig escriure sobretot al llarg de dos estius. Jo soc professora i aleshores als estius em puc dedicar més intensament a l'escriptura. Estava al Penedès en aquells estius, jo crec que... aquest escenari s'escola una mica en els contes, no? I em recordo en moments escrivint molt eufòrica, pensant que sí, que valia la pena, no? I en canvi altres pensant que no em faria res, que perdia el temps, no? Això passa molt durant el procés creatiu. Però m'agrada pensar-hi perquè llavors encara havia de passar tot, no? Jo no ho sabia. Jo no sabia que guanyaria el Premi Mercè Rodoreda, que després d'aquell llibre en vindrien d'altres. La idea de ser escriptora no gosava ni imaginar-la gaire. I recordo la sensació de proposar-me que cadascun dels contes que escrivia fos millor que l'anterior, que el que ja havia escrit, no? Que tingués alguna cosa més. Això que deia el Paul Auster, que sempre escrius en contra del que has escrit. I també tenia molt present la imatge de la fletxa, no? És una imatge bonica perquè és allò que un conte breu és com una fletxa. Has d'apuntar molt bé perquè només té una direcció, té un únic final possible i has de portar el lector sense vacil·lar. Res, moltes, moltes gràcies i una abraçada molt forta.
0: Doncs moltes gràcies a tu, Clara. Ha estat un plaer llegir els teus contes. I ara sí, avui acabem amb dos relats. El primer es titula Por. Quan em desperto és quan tinc més por. He de veure que el meu món segueix en l'ordre en què jo el recordo i llavors la por es va fent petita i a l'hora de dinar gairebé no la noto. No desapareix, però només quan recordo que és allà fa aquell mal i aquella tristesa. Quan obro els ulls, sovint ni els colors ni els records no són prou nítids. M'he de mirar a la finestra amb les branques que es belluguen una mica pel vent, sentir l'enrenou al passadís, olorar el llençol tan net i tan rugós,

Després, la veu de la Magda, la veïna, l'olor de la llet i de les medicines. Necessito uns minuts perquè l'escenari es posi a lloc. I avança el matí i no hi ha res de nou. No he oblidat ni els noms ni les converses. Somric i parlo com si res. És llavors que sento que he guanyat una mica la por, que respiro tranquil·la i que l'aire del pati i aquest sol de març són encara una treva i semblen de felicitat. Al migdia ve la meva filla i parlem, com sempre, encara que ara les converses han agafat un to transcendental que no havien tingut mai. Totes dues ens n'adonem i tinc la sensació que fingim una escena de teatre. Parlem dels estius al mar, quan ella era molt petita, del futur dels seus fills, de sentiments que no m'havia explicat mai. Els donem el pes de les últimes converses en què seguiré sent jo del tot. M'abraça i somriu massa, i em mira i sé què pensa, que em vol retenir ara que encara sóc com sempre. La por ve quan penso que què oblidaré primer? Si els records que em marxaran abans seran aquells que són només meus, els més secrets? Com de poc vaig voler el seu pare i com vaig arribar a estimar altres cossos? Com vaig sentir llavors que la joventut em fugia menys? Com d'infeliç em va fer saber que seria mare i com hauria volgut poder decidir que aquella no era la vida que volia? Ni aquella feina, ni aquell pis fosc. Em fa por imaginar-me com desapareixeré. Si anirà de pressa, si tindré alguns moments de lucidesa i me n'adonaré tant que serà com si m'arrenquessin trossets de vida com trossets de pell. Em fa por imaginar-me amb la memòria buida, amb el sol de primavera que potser em farà somriure instintivament i farà que sembli que sóc feliç. A la nit és quan és més dolorosa aquesta por. Em fa imaginar-me i em fa tenir malsons que es repeteixen. Arrencada de records i vida, tota buida per dins com una closca seca que ja no guarda res. És una por que em paralitza i em fa voler morir. Abans que em desperti i pateixi per si el món es posa a lloc, tal com jo el recordo. Abans que em desperti i hagi oblidat per sempre aquesta por. I el segon conte porta per títol Àvia. Les de la seva àvia són les millors mans d'àvia que us pugueu imaginar. Són unes mans de dona de 94 anys que ha parit i pujat 4 filles i un fill i que ha treballat tota la vida. Ha collit raïms a ple sol, encorbant l'esquena i ha netejat quadres de vedells. Són mans de modista, també, que encara fan les vores perfectes i mans de cuinera de cassola de terrissa i sofregits de tot el matí. Són mans que arrenquen les plantes d'un pati que fa olor de caldo a l'hivern i de llençols estesos a l'estiu. La neta s'ha passat moltes hores a casa l'àvia, i s'entenen d'una manera que li costa d'explicar, perquè la seva àvia no l'està atabalant tota l'estona amb històries d'abans, més aviat al contrari. Li agrada que la seva neta li expliqui les coses que fa i que li agraden, o el que menja a l'escola i el que li ensenyen a classe. Li explica mentre ella remena les mandonguilles amb molta cura i mentre cus a la fresca i fan les mans a poc i tota l'estona al mateix ritme. A la neta, el que més li fa gràcia de les mans de la seva àvia és que porta 2 anells al dit de casada. Li fa gràcia perquè a l'àvia també n'hi fa, i perquè el dia que es va posar el segon anell daurat i primet, a l'àvia li va semblar una cosa tan moderna. Li va explicar que era un anell de comunió d'una de les filles que havia trobat per casa fent neteja i que li agradava com quedaven els 2 anells al mateix dit. A la neta, però, el que li agrada imaginar-se és que aquell anell li va regalar l'Albert. La seva àvia es va casar gran i es va casar amb el Tomàs, el seu avi. A casa la seva àvia ho van voler així perquè la família del Tomàs tenia negoci propi. Ella pensa que, és clar que amb els anys i els fills, la seva àvia es va acabar estimant el seu avi, encara que sempre rondinés i volgués tenir la raó. El que sap segur, però, perquè així li va explicar la germana petita de la seva àvia, és que ella s'havia estimat molt, molt l'Albert, que va plorar tant com va poder quan va veure que no hi havia res a fer i que quan ja els semblava que cauria malalta de tant plorar i no menjar res, es van passar la tristesa
i va marxar de casa per casar-se amb qui tocava. Mentre va viure el seu avi, ni es va poder pronunciar el nom d'Albert, i quan el trobaven a missa feien veure que no el coneixien de res. Per això la neta s'imagina que aquell anell potser li va regalar ell. No sap quan ni com, amb l'esperança que algun dia podrien tenir-se. Pensa que potser van veure's abans que ella marxés per sempre de casa als seus pares, perquè està segura que durant un temps van creure que allò no ho podria fer desaparèixer tan fàcilment res ni ningú, ni tan sols la pudor forta de les quadres de vedells, ni l'angoixa de cinc boques per omplir. I també pensa que la seva àvia, quan ja no hi va ser el seu avi, es va posar aquell anell al dit de casada, moderna i atrevida. Una mica pertenent la vida que no va poder viure, perquè la seva vida no va ser gaire seva i no va poder prendre cap decisió. Això és el que a la neta li agrada imaginar-se, encara que l'àvia li digui, i segurament és la veritat, que aquell anell és de la comunió d'una de les filles que ha trobat per casa fent neteja i que li agrada com queden els dos anells al mateix dit.

Doncs ens quedarem amb les ganes de saber el motiu real del per què aquesta havia portat aquests dos anells. Cadascú s'imagini el que vulgui. La versió de la nit és molt bonica, per cert. Jo m'encaminaria més cap aquí, però cadascú que pensi el que vulgui. Res, que arribem a les dues de la matinada. Això vol dir que arriben els companys dels serveis informatius i que nosaltres podem anar a dormir i ens en podem anar de cap de setmana. Ha estat una setmana intensíssima amb moltes coses, així que agrairem aquests dos dies de descans. Diumenge, a les 12 de la nit, us vull a tots aquí puntuals, trucant al 93207474 i participant d'aquest programa, que és, com sabeu, el vostre. Així que gràcies per ser-hi, que descanseu, bon cap de setmana, fins diumenge.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de la Generalitat proposa incrementar fins als 5 anys de presó les condemnes per tinença il·lícita d'armes i fins a 9 anys de presó pel cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga, com el tiroteig d'ahir en ple carrer Palmes de Barcelona. Núria Parlon ha explicat que l'objectiu, un cop s'aconsegueix, segueixin els suports parlamentaris necessaris i se superi el tràmit a les Corts, seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb les dels països del nostre entorn.
2: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que andan en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
1: Aquest any a Catalunya han mort 6 persones per arma de foc, quan en tot l'any passat en van morir 8. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
1: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la